0: per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims 2 dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
5: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, del sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
6: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació l'abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
7: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
7: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Llavors, evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
2: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
2: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
2: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10:24, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
21: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
22: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
23: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
1: Toni, prou de pantalles per avui.
3: D'acord.
4: Vull parlar amb tu, aparell.
5: Sisplau, digue'm, Lili.
4: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
5: ja
4: tot. És que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
24: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català, perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
25: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
26: Ara sí! Final! Final! Final del partit! El Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona! El 25 de maig del 2024 el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
25: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
27: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
15: 3CAT Info.
25: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
15: 3CAT Info.
25: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Muntaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
2: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
25: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el peloton hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
25: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Abad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
5: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
25: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Montbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
6: Són 2:15 de 3.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 a Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències

0: ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
1: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
2: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'Hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
3: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
4: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
5: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
4: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
6: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
4: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
7: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
8: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes.

0: Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
2: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
3: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
4: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10:24, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no et deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Hem d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu un museu fora del museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit el que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badós ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona ha mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així el 0-1 advers a l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació l'abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica, sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa, ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolars exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10:24, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa, i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any, i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación, y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents, i per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts, i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
26: ja
25: ho tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí! Final! Final! Final del partit! El Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona! El 25 de maig del 2024 el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
2: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
15: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
15: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotón hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes ja arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
5: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de 2 temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de 3 temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mombrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
6: Són 2:15 de 4.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto el foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto el foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto el foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar.

0: havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
1: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
2: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
3: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
4: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
3: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
5: Jo el que vull és construir una ciutat amb aquesta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
3: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
6: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
7: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure...

0: on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
2: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
3: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
4: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10:24, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana, per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, a l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 cm. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que treien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriba a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit el que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert que, segons el Sabadell, s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc, n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto uno, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona ha mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol però matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llonejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, del sud, no, de Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació l'abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica, sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa, ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'Estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres, entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna a les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
26: ja
25: tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català, perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí! Final! Final! Final del partit! El Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona! El 25 de maig del 2024 el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols d'Eneco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
2: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
15: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara a bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
15: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i més a més, si juguem amb la nostra gent al costat, encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Abad Regàs, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
5: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de 3 temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Montbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
15: Són 2:45.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que han entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de la nada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llunejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i

0: Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
1: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé. He dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
2: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
3: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la influència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
4: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
3: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
5: Jo el que vull és construir una ciutat amb aquesta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
3: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
6: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
7: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos

0: de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
1: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
2: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
4: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot d'algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana, per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, a l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 cm. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui han agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre un i tres mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Hem d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què no d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims dos anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'un hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això amb un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit el que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el basa blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en vol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després s'ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així el 0-1 advers a l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llonejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa, i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any, i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts, i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
21: Yo creo que
1: ese furor de peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
26: ja
25: tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
2: Creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
15: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
15: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotón hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
5: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de 3 temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mombrú, que compaginarà el Club Itàlia amb la selecció alemanya.
15: Són 6:15.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 a Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto el foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto el foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto el foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3:00 PM i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment

0: que no hi renunciaré.
1: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
2: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
1: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En un acte conjunt, dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
3: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
4: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
3: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
5: Jo el que vull és construir una ciutat amb aquesta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
3: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
1: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
6: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
1: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
7: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
1: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
9: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més

0: a gust, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
1: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
2: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
1: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
4: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa, i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, a l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 cm. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta, que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que treien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriba a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre un i tres mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims dos anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit el que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert que, segons el Sabadell, s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada, i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Llavors, evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa, i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any, i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts, i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
26: ja
25: ho tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí! Final! Final! Final del partit! El Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona! El 25 de maig del 2024 el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
2: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
15: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
15: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotón hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Bakstedt del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
5: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de 3 temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mumbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
6: Són 2:15.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto el foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto el foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto el foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3:00 PM i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament

0: molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el tribunal estaria prevaricant.
1: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
2: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
3: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
2: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
4: Jo el que vull és construir una ciutat amb aquesta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
2: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
1: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
5: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
1: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
6: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
1: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Candic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
8: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
1: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
9: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
1: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.

0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
2: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10:24, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, a l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 cm. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre un i tres mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Hem d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què no d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims dos anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat al seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segons el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en vol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 20 de juny del 2026, Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 12 de desembre del 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al suplement hem anat a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia. Un home que, d'alguna manera, ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
2: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
2: A mi l'amor no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: Tragèdia a la platja de Tarragona. Un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
4: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
0: Fràgil, alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència al Líban.
4: Els Estats Units han anunciat la treva per intentar salvar les negociacions sobre la guerra a l'Iran després que hi es cancel·lessin les converses arran de la mort d'una cinquantena de persones al Líban.
0: També ens farem ressò de l'anèsim polèmica amb aquesta crisi diplomàtica entre Itàlia i els Estats Units després d'un nou estirabot de Donald Trump i la rèplica de Giorgia Meloni, que no s'ensorra ni s'emponsa en aquest cas. Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
4: Un tren de llarg recorregut i un de rodalia van xocar i a la tarda al nord de Londres.
0: I acabat el curs, els docents es reuneixen avui per decidir les mobilitzacions a partir del setembre.
4: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara, entre les opcions que es debatran ja la vaga indefinida.
0: I una notícia que ens fa especial la il·lusió d'explicar.
5: Encara no serà abans, compte! La rematada al pal! Gol! Eneco! Eneco!
0: El Sabadell jugarà a la segona divisió de futbol 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
6: Bon dia. La victòria contra el Zamora per 4-0 li dona l'ascens a l'equip arlequinat davant de 12.000 aficionats a la nova Creu Alta. El 2-0 d'Eneco al minut 88 evitava la pròrroga i el descompte van arribar als altres dos gols.
0: L'enhorabona a tots els sabadellencs. Avui ha costat dormir a Sabadell. Mica en mica anirem despertant aquells que realment hagin anat a dormir, perquè n'hi ha uns quants que no. Em consta que el president del Sabadell encara no ha agafat el son. Ell és el Pau Morilla Giner. El saludarem cap a les 9 del matí. També el Sergi Garcés, el narrador de Ràdio Sabadell, que ahir doncs encara no es va quedar fònic. Però és que, a més, la narració que van fer el Tot Gira va ser extraordinària, amb aquests gols que va cantar el Francesc Ripoll, amb el David Clopés i companyia seguint-ho també a través d'Esport 3. Un encert fer aquest partit també amb l'antena oberta de Catalunya Ràdio, pel primer canal. I escolta'm, Sabadell que està d'enhorabona. Però la jornada esportiva ens deixa altres titulars. Albert, Un té a veure amb el Mundial de Futbol i la petjada que li deixa al Barça. La primera factura, Rafinha, lesionat aquesta matinada del Mundial amb el Brasil.
6: Si veurem l'abast d'aquesta lesió, el davanter del Barça ha deixat el camp al minut 39 abans del descans del partit del Brasil contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. A Rafinha li han de fer proves durant el dia d'avui, però tot apunta a una altra lesió muscular.
0: L'Igualada força el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins.
6: Victòria dels igualadins contra el Liceu de la Corunya, el tercer partit de la final per 5-2 i amb remuntada inclosa.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
7: Bon dia i bona hora.
0: Calcem-nos, aquest cap de setmana i el que vindrà.
7: Primer de tot, felicitats pel...
0: Moltes gràcies, Jofre. Sí, sí.
7: Calor intensa. La primera onada de calor de la temporada i, a més, arriba justament amb l'arribada de l'estiu astronòmic demà, gairebé migdia. I bé, doncs, els termòmetres que tiren cap amunt. Avui un grauet o dos més respecte ahir, i es va el termòmetre situar el més elevat, a prop dels 37. Avui n'esperem 39, a les zones més càlides, en general entre els 30 i 35. Però la calor que es va intensificant, prova d'això és aquesta bombolla d'aire càlid d'origen africà, novament, que envaeix tota l'Europa occidental i a nosaltres ens afecta de ple, i ja notem el cel, doncs, amb aquest color terrós, grogós, que, o taronjós, que anirà més, perquè la pols sahariana ha d'anar continuant arribant i generant, doncs, aquest ambient tan calorós. A partir de demà podrien començar a caure els primers valors de 40 graus i seria el primer 40 graus de la temporada. Avui potser ens hi quedem just a les portes. I bé, moltíssima calor pels propers dies. La onada de calor, de fet, podria persistir, són 3 dies més o menys, entre demà i dimecres. Per tant, molta precaució, ombres, hidratar-se i evitar les hores centrals del dia quan els termòmetres arriben al seu màxim per aquests propers dies. Tot plegat també anirà acompanyat, evidentment, de l'arribada de les primeres nits tòrrides en alguns sectors de la costa, perquè hi haurà xifres que no baixaran dels 24, dels 25 graus, almenys al voltant de la costa central.
3: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, a les portes d'aquest Sant Joan, amb aquesta onada de calor que explica el Jofre. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, i després...
1: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
0: Aquesta setmana hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el seu pare, el Joan Jubany i Char, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. A les 11 vindrà el Xavier Aldecoa amb les seves aventures. Avui ens porta fins al riu Congo. De l'ascens del Sabadell també en parlarem amb el Toni Padilla, amb la Rosa Rodon i el Carles Fiter, tres amics de tota la vida que comparteixen la passió pels colors arlequinats, i coneixerem la història del president del Sabadell que, com expliquem, encara no ha anat a dormir, el Pau Morilla Giner. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, avui hi sumem una icona televisiva com és Mercedes Milà, i acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan. Mig quart de vuit.
3: L'informatiu del suplement.
0: Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan i amb un risc d'incendi elevat. Per tant, tota precaució és poca, i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys estan en estat crític. Els menors s'estaven banyant amb un grup de 6 joves en una zona de roques a la platja de la Rabassada, i quan van voler sortir de l'aigua no van poder. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
8: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
9: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
8: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llonejava la bandera groga.
0: Gràcies, Ricard Buigas, des de Tarragona. Com expliquem, som a les portes de la primera onada de calor de l'any. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent.
4: El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatura de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal en els últims dos dies. Recordem que hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que davant d'aquest escenari, el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
10: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: De la crònica internacional, diversos focus oberts, un amb Itàlia, Donald Trump, nova crisi diplomàtica, però és que, a més, Israel continua pendent del que passa al Líban. Israel ha matat aquestes últimes hores 5 persones al sud del Líban, malgrat l'alto el foc forçat ahir per Washington, després de la jornada mortal que hi va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la renovació de l'alto el foc per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. El concepte d'alto el foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto el foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
12: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
11: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto el foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
4: I en les últimes hores, Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
13: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
4: Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat Qatar, valorat en 400 milions de dòlars. L'obsequi d'aquesta monarquia del Golf, que ha jubilat l'antic Air Force One, ha aixecat una gran polèmica pel conflicte d'interessos i també els dubtes que genera sobre la seguretat del país.
0: Nova polèmica, en aquest cas també, amb Itàlia, amb Giorgia Meloni, el president nord-americà, en una entrevista en una cadena italiana, ha dit que s'ha fet una foto amb Meloni al marge del G7 per pena, perquè ella li ha insistit. La primera ministra l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
14: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
4: La polèmica ha generat una nova crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. El ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita prevista per aquest cap de setmana a Washington.
0: Un xoc entre dos trens al nord de Londres deixa almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que mor és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir pel darrere. Londres, Quim Olivares.
15: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
16: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
17: There was smoke everywhere.
15: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
0: En punt un quart de vuit del matí, Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
18: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
19: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
18: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
19: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
18: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: Gràcies, Àngels. A tot això de la crònica política avui també destaca Gabriel Rufián d'Esquerra i Mònica Oltra de Compromís que reivindiquen la unitat de les forces progressistes davant l'avanç de la dreta i l'extrema dreta.
4: En un acte conjunt a València, dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal dir, proposen fer primàries.
0: València, Alba Barbosa.
20: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana en el Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
21: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
20: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
22: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
20: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I mentrestant, els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalan.
23: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
24: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, de manera compromesa.
25: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
23: La diputada del Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
26: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
23: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
27: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
23: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
0: Més qüestions. Avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya en què participen docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu de Catalunya. La reunió comença a les 10 del matí a Barcelona. Ha de servir per decidir quins seran els passos que faran els docents a partir d'ara, després que tombessin l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats.
4: A l'Assemblea es debatrà quan començaran i de quina manera s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs vinent. Entre les possibilitats, al damunt de la taula hi ha la vaga indefinida, les vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, o altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8 d'aquell mes. Tot i que el curs escolar ja s'ha acabat, el malestar dels docents continua encara latent, perquè el conflicte educatiu no s'ha solucionat. L'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del maig que han signat els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, al qual s'ha sumat professors de secundària. L'USTEC el va acabar refusant després que en la consulta als docents guanyés el no. Mentrestant, la CGT, la Intersindical i COS es van aixecar de la taula de negociació.
0: Ha estat una nit llarga a Sabadell i ha estat una nit llarga també per tots aquells que han anat al Sónar. Avui, última jornada del Sónar, que encapçalen els veterans Prodigy. Com a caps de cartell, serà l'endemà d'una jornada amb ball, amb reivindicació i amb creativitat, amb artistes com Skepta, Daito Manabe o Annie in the Hall, l'Hospitalet Marc Ruiz.
1: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. S'ha dedicat a fer que el públic també se sentís part de l'espectacle, parlant amb ells, enfocant-los amb la càmera i fent-los protagonistes. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. Alguns resultats no són gaire lluny de músics de jazz contemporanis com Kamasi Washington. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre l'holandès Rainer Sonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial que feia música basada en l'estil de Sonneveld. Les armes, el techno més inclement. I techno en majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi, i a omplir a vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
0: Un quart i mig de 8 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. Els usuaris, la majoria treballadors amb el sou base, no poden accedir als lloguers, que són de mitjana de 1.700 euros, la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, bon dia.
2: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer i descarta trobar una casa.
3: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico? ¿El niño qué? ¿Sabe? Son muchas cosas que no... Y un sitio legal, que no molesten, que... Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, están más limpias, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables... Pues mucho mejor.
2: El Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
5: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
2: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des d'acord, responen que serveis socials hi està a sobre.
6: L'informatiu del suplement.
7: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
10: I els frescos d'Aldi!
8: Al!
10: Aquesta setmana la síndria ratllada 0,75 al quilo.
8: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
12: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
14: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
16: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
17: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre, la veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
16: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
17: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
16: El divan, el valor de la conversa.
28: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
17: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
16: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: L'informatiu del suplement.
0: Cinc minuts per dos quarts de vuit del matí. El nom propi és el Sabadell.
29: Encara no serà abans. Compte! La rematada al pal! Gol!
0: El Sabadell jugarà la temporada que ve la segona divisió de futbol després de golejar el Zamora per 4-0 la nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0 del Sabadell, el que evitava la pròrroga. Així narrava el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, l'1-0.
29: Pica el corna a Stals, el fa en curt, aviam la jugada, el xut!
0: Un golaç descomunal des de fora de l'àrea al principi del partit, crec que era el minut 18, si fa o no fa. El descompte, dos gols més per evitar ensurts, el 3-0.
29: Recupera la pilota, Quadri!
0: Aquí amb la bogeria, perquè hi va haver invasió d'estadi, el partit es va aturar 10 minuts, un caos. En qualsevol cas, fins i tot al final es va reprendre ja amb els jugadors del Zamora entre llàgrimes i va aconseguir el Sabadell el 4-0.
29: Arribarà el quart, Xavi! Gol!
0: Per tant, el Sabadell, equip de segona divisió, 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
30: Bon dia i enhorabona, escapa per aquest ascens del Sabadell. 12.000 aficionats van donar l'escalf necessari a l'equip arlequinat en una nit per al record. Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar el 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneko Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, el 3-0, un gol de Quadri, amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts. Després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0, al minut 110, i la nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
31: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
30: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
32: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. Ya, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
30: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
33: Sí, no sé què em fotin fora.
34: No, segur que no.
33: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
30: Avui Sabadell celebrarà la Rua de l'Ascens pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segon entre el Sabadell i el Girona. I tal com va avançar ahir la cadena SER, va poder confirmar també Catalunya Ràdio, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la pròxima temporada segona. I l'altra notícia de les últimes hores. Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinya ha guanyat per 3-0. Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una altra lesió muscular de Rafinha, una lesió a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Això l'ha fet perdre's uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i ha tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha, anava guanyant per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha i ja a la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití. I notícia de fa només una estona al Mundial. La Turquia d'Arda Güler en queda fora, eliminada del Mundial després de perdre contra el Paraguai per 0-1.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Avui, els meus ídols del suplement, Elvis Presley, un home que no necessita cap mena de presentació, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora, què tal?
0: La mentida que després de hi ha algunes temporades fent aquest espai, Elvis encara
1: és no
0: li haguéssiu no? dedicat cap reverència com la que mereix, eh?
1: És potser el primer gran ídol, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Abans d'Elvis hi havia hagut mini-ídols.
2: El gran, no, però... el primer fenomen fan, diguem, va ser Elvis Presley, abans que els Beatles, fins i tot, eh?
1: Molt fort, sí, sí, sí.
2: És que és d'aquests tòtems de la música que costa afrontar, perquè saps que sempre et deixaràs coses i no vols trair una mica tota la seva memòria, eh?
1: Sí, però avui doncs, hem triat algunes cançons que ens agraden,
2: sí,
1: explicarem algunes anècdotes... influències... Escoltarem algun altre Elvis que no és l'Elvis?
2: Hi ha uns quants, eh? A la història de la música.
1: I defensarem una teoria, que és que Elvis segueix viu.

0: El rei del rock, avui Elvis Presley, els meus ídols del suplement. Quina millor manera de començar el cap de setmana, Blai.
1: Sí. Com el vau descobrir, vosaltres, l'Elvis?
2: Jo, a través d'una cinta de casset que tenia el meu pare sempre posada al cotxe. Una cinta que no tenia portada, però que recordo
1: era
2: que sempre...
1: Era tot Elvis?
2: Era tot Elvis.
1: Ah, sí?
2: Tot Elvis, sí. Una cinta de casset blanca amb una etiqueta verda, que encara la recordo, i no sé on està la portada, mai ho hem descobert, però aquella cinta sempre estava allà.
1: I tu, Roger, com et va arribar?
0: No ho recordo. No ho recordo. La sensació que sempre he anat sentint
1: sempre
0: les seves cançons.
1: Eh?
0: Sí que, és a dir, la història de l'Elvis quan va sortir el biòpic aquest, la pel·lícula, la vaig veure i la vaig conèixer una mica millor. Però és allò que sempre... Bé, a més, com que fa tants anys que escolto la ràdio, no?
1: Sí, sí. Doncs mira, parlant de pel·lícules, a mi em va venir per Forrest Gump. És la pel·lícula que més vegades he vist a la vida. I vaig saber qui era gràcies a aquella escena que surt el Forrest Gump de petit amb Elvis Presley, que està a casa seva, i li ensenya a moure la... Representa que el Forrest és qui li ensenya amb ell a moure la pelvis, perquè el Forrest Gump, recordem-ho, tenia aquell problema a les cames, no? I arran de la meva devoció per la pel·lícula, vam comprar a casa la banda sonora, que era un disc 32 American Classics, i la primera cançó era aquest Hound Dog, que em va al·lucinar en el seu moment, i després vaig descobrir que l'original no era d'ell.

0: amb quina us quedeu?
1: Jo em quedo amb la de Big Mama Thornton.
2: No l'havia sentit, quina preciositat, eh?
0: És bestial, eh? I això a mi el que em fa pensar és que Elvis Presley va arribar a ser qui és perquè era un home blanc i un home, clar.
1: I també perquè es movia de la manera que es movia.
0: Sí.
1: De fet, era... Bueno, diguem que va despertar... moltes, és que ara no em sortirà la paraula, però diguem que en aquest fenomen de fan incipient...
0: Tenia molts detractors, també.
1: Tenia molts detractors, però també tota una part de la societat més conservadora entenia que els moviments d'Elvis Presley eren que incitaven, doncs, a...
2: Al pecat.
1: Al pecat.
0: Sí.
1: I llavors això, les adolescents de l'època, òbviament, es tornaven boges perquè no havien vist mai un home moure's d'aquella manera.
0: Elvis Presley...

0: més, Elvis Presley és l'encarnació del somni americà, no? Per, claríssimament, un jove de Tupelo que fa una audició a Sun Records, aquell mític aquell mític segell discogràfic de Memphis, i l'agafen, i la resta és història, i a partir d'aquí va pujant i es converteix en una estrella que va acabar tenint una mansió, Graceland, que encara es pot visitar, que cada dia treu milers i milers i milers de visitants, i que va passar la història com això. El que dèiem abans, hi han hagut altres Elvis després, com per exemple Elvis Costello, que els seus primers managers li van dir no, tu, el teu nom artístic ha de ser Elvis, i fem servir el cognom de la teva mare, Costello, i et fas dir Elvis Costello. I al cap d'un temps, Elvis Costello va triar aquesta cançó com una de les seves preferides, que és de la primera època, per fer-se una idea de com va començar Elvis Presley, i després, al principi, sentíem el Suspicious Mind, que ja era del final, com va arribar a ser la seva música ja els últims anys.
1: De fet, aquesta cançó, Blue Moon of Kentucky, forma part d'una actuació mítica també d'Elvis Presley de l'any 68, que va ser un programa especial que va fer la NBC a la televisió nord-americana, on van fer com un especial d'Elvis, i Elvis doncs anava cantant tota una sèrie de temes, i cada X temes doncs es canviava de roba i canviava la decoració, no? I d'aquí han sortit imatges molt icòniques, com aquelles lletres d'Elvis, no? Amb neons, per exemple, mm-hmm. O aquella escena d'Elvis vestit de tot de cuiro negre, tocant, rodejat de noies adolescents, que és una cosa una mica perversa, diguem, doncs allà va sortir tota una iconografia, i de fet el mateix el cantant de Judas Priest, estem parlant de heavy metal, va dir que una de les seves influències per dir, ostres, jo em vull vestir de cuiro, va ser veure Elvis vestit de cuiro a la televisió.

0: Va, trepitgeu, sisplau.
1: Qui seria el nostre Elvis?
2: Això, bueno, anem a presentar.
1: Que ah, presenta,
2: presenta.
1: Presento
2: això, que em fa molta il·lusió. Això és Miguel Ríos, és una de les primeres gravacions de Miguel Ríos fent una versió de Jailhouse Rock, i perquè Elvis Presley va ser una influència directa de Miguel Ríos i també d'altres grups d'aquí, com el Sirex, per exemple, que van dir, ostres, nosaltres també volem fer això sobre un escenari i tenir fans, no?
1: I aquí afegiria el que jo crec que és el nostre Elvis, que és Peret, perquè recordem que la rumba catalana va néixer a partir doncs, de la fusió del rock and roll de l'Elvis i la música llatina, el mambo i la salsa del Pérez Prado i companyia, no? I a partir d'aquí, amb aquesta fusió i tota la música gitana i tot plegat, va sortir la rumba catalana. Per tant, el nostre Elvis és Peret, però la teoria, el Peret és el muerto vivo, i Elvis està vivo.
3: Elvis

0: veure, tècnicament, Elvis podria estar viu. Tindria 91 anys. I si, segons Calamaro, viu a Memphis, doncs potser hi ha un iaio, un senyor que passa per allà, que està vivint allà tranquil·lament, que és Elvis Presley.
1: Hauria d'haver fet molta bondat aquests últims anys, eh?
2: Si anem a Memphis...
1: Per compensar tots els excessos.
0: Home, en va tenir molts, d'excessos.
2: Sí, jo crec que va tocar fons i llavors va dir, a partir d'aquí m'he de cuidar, es va fer vegetarià...
0: Segurament.
2: Va fer tai chi i pilates cada dia.
0: Tu creus? Sí. Tu creus? Ostres, te l'imagines? Home, a veure, era un gran esportista, feia karate, arts marcials, va estar... crec que va estar a l'exèrcit, no? També, Elvis Presley, vull dir que era un home... Això que deies abans, no? Un home fet a si mateix, no? Tot el somni americà, doncs té totes les fases.
1: Un altre Elvis, va.

0: Crespo. Sou fans d'Elvis Crespo?
1: No, particularment no, però
0: doncs,
1: segurament els seus pares deuen ser fans d'Elvis, no?
0: Home, sí,
1: sí. Perquè els van posar Elvis, no?
0: Els van posar en homenatge a Elvis Presley. I el que em fa més gràcia del cas és que en els últims anys han sorgit rumors que Elvis Crespo podria ser el pare de Rosalía. Perquè no sé si heu vist la portada d'aquest disc, de Suavemente.
1: No.
0: Té una semblança molt, molt boja.
1: Vaig a buscar-ho ara mateix.
0: Amb
1: ho dius
0: Rosalía.
1: De veritat?
0: Sí, sí.
2: I... És un misteri, no, el pare de Rosalía?
0: No, me'n va parlar d'ella. Va parlar d'ell fa poc.
2: Vull dir que així com la germana i la mare i l'àvia surten sempre
0: a
2: tot arreu, el pare sempre ha estat com...
0: Sí, sí, a mi em va sorprendre el segon concert del Sant Jordi, que és el que vaig anar jo, va agrair públicament al seu pare que fos allà i tot això.
1: Ara que dius sí que té una retirada, eh?
2: A veure.
0: Mira.
1: Té una retirada, mira.
2: Home, oh, carai. No, una retirada no, són clavats, perdona. Elvis Crespo, el pare de Rosalía, suavemente.
1: Potser és Rosalía, la mateixa Rosalía fent els discos.
0: No, és la reencarnació d'Elvis Presley.
2: Vinga, va, acabarem amb Elvis. Sí, també un clàssic, avui sí, l'Elvis de debò.

0: Avui el suplement, per començar el cap de setmana amb bon peu, el rei del rock, el rei de tots, avui Elvis Presley, els meus ídols, amb el Blai Mercè i l'Olga Balós.
1: Uau, és que estic pensant en Las Vegas ara mateix, eh?
2: En Las Vegas.
1: L'Elvis de Las Vegas.
2: I he pensat en el Bruce Springsteen, que també el podríem haver posat perquè es va dedicar a la música després de veure Elvis a l'Ed Sullivan Show, com tants altres americans que quedaven cada setmana davant d'una tele per veure-l'actuar.
1: Podríem anar a Memphis, Blai,
2: ja
1: a buscar...

0: Sí, Elvis està viu, eh?
1: A veure el Pau Gasol o a buscar Elvis encara?
2: A buscar Elvis. Sí, sí, vaig anar a Graceland i també vaig anar a Tupelo, que és on va néixer ell. Em va agradar més.
1: I vas anar expressament per veure, per conèixer la història?
2: No, vaig anar per fer una ruta pel Mississippi, acabar a Nova Orleans, tot això. Del que m'agrada menys, Memphis, va ser del que m'agrada menys de la ruta. Nova Orleans em va encantar. I si hagués de repetir alguna cosa dels llocs que vaig anar relacionats amb Elvis, tornaria a Tupelo, perquè em va fer gràcia. Hi ha una cosa molt petita, i en canvi, Graceland és una animalada turística. No té cap sentit. I a més, només t'ensenya el que et volen ensenyar, per tant, per mi no té cap mena de valor.
1: Blai Mercè, Olga Valós, Elvis Presley, una abraçada per tots tres. Salut.
0: Bon dia.
2: Adéu. Adéu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
4: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. El començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
9: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
11: Trescents grams de paraules.
12: Mig litre d'actitud.
11: Una cullerada de silenci.
12: Dos reflexos de llum.
11: 5 quilos de cadira.
12: I si convé, 150 grams d'ulleres.
11: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
13: Contes, novel·les, poemes, cançons...
9: Ciutat Maragda. Cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
14: Passant 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
15: Bon dia.
14: Tragèdia a la platja de Tarragona, un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
15: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
14: Almenys 5 morts al Líban aquesta nit pels bombardejos d'Israel.
15: Que demostra un fràgil alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban.
14: D'actor principal també Donald Trump, que aquestes últimes hores ha protagonitzat l'enèsima crisi diplomàtica, en aquest cas amb Itàlia, ha desqualificat Giorgia Meloni, que s'hi ha tornat i li ha dit doncs, que no en vol saber pràcticament res. De seguida ens en fem ressò. Pendents d'aquesta hora de Bolívia, el país acaba de declarar l'estat d'excepció i ha trets militars al carrer.
15: Ha tret els militars al carrer. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país i han deixat 14 morts.
14: Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
15: Un tren de llarg recorregut i un de rodalies van xocar ahir a la tarda al nord de Londres.
14: Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve.
15: El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a final d'any i no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig.
14: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de la ciutat.
15: Una votació on s'hauran de decantar per un dels 4 aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat.
14: Assemblea de docents aquest dissabte per decidir les mobilitzacions a partir del mes de setembre.
15: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara. Entre les opcions que es debatran hi ha la vaga indefinida.
14: El govern recomana facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars.
15: Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'agenda catalana de conciliació i corresponsabilitat.
14: I aquest dissabte serà l'última nit del Festival Sónar de Barcelona.
15: On hi actuarà The Prodigy, després que ahir ho van fer grups com Skepta, Daito Manabal i Annie in the Hall fessin ballar al públic de la Fira Gran Via.
14: Els esports...
16: Ha rematat el pal! Gol!
14: Els esports del Sabadell està de ressaca després d'ascendir ahir a segona divisió 5 anys després.
15: Els arlequinats es van imposar el Zamora per 4-0 en un partit petit que va acabar amb la invasió del camp de l'afició.
14: Les portades dels diaris Marina Laminos amb la mirada posada en l'inestable acord de pau a l'Orient Mitjà. El diari Ara, Israel, deixa l'acord de pau Estats Units-Iran a la corda fluixa.
17: És el titular d'una portada on també hi ha espai per al sònar, que enceta nova etapa i veiem uns quants joves amb dues noies en primer pla ballant al festival, que és també protagonista a la portada del periòdico. Aquí fotografia de l'escenari durant l'actuació de la nord-americana Kellys, la gran festa del sònar, escriuen, i el titular del periòdico en un altre sentit, el govern insta els pares a teletreballar durant tot l'estiu. La Vanguardia en titular també es fixa en la treva a l'Orient Mitjà, apunten que l'acord amb l'Iran posa a prova la relació dels Estats Units amb Israel i a sota la fotografia central, en aquest cas és per al rei, Felip VI, i també la princesa Eleonor amb el vestit militar tots dos, abraçats, còmplices, després de compartir un vol durant la formació militar de la princesa. I el punt avui, la pressió de al carrer. Fa 50 anys es van organitzar les primeres manifestacions després de la mort del dictador.
14: A la fotografia, en aquest cas, del rei i de la princesa, protagonista a la premsa editada a Madrid, imatge central del País, de l'ABC, amb menys protagonisme a La Razón i a El Mundo.
17: I pel que fa als titulars del País, Cuba autoritza la banca privada i elimina els subsidis per la crisi. A l'ABC, sobre aquesta fotografia que deies, parlen d'un vol inèdit reial per completar la instrucció de la princesa. I sobre el cas Plus Ultra, asseguren que càrrecs del PSOE reclamen allunyar-se de Zapatero. A La Razón, Leire Díez es va interessar per Zapatero i va buscar àudios de Villarejo, i al Mundo, la Fiscalia Europea veu nous delictes en l'amic de Begoña Gómez.
14: Anys i anys per molts anys, avui bufarà 50 espelmes Albert Postils, Alicia Romero.
18: Jo tampoc tinc una sensació de poder. Faig la meva feina el millor que puc i facilitar...
19: Llicenciada en dret, és diputada del Parlament des del 2012 i des de fa gairebé 2 anys és la consellera d'Economia i Finances de l'actual govern de Salvador Illa. El seu nom forma part de la llista de les 100 dones més influents a Catalunya, segons la revista Forbes.
14: 72 espelmes, Anna Rosa Sisquella.
20: Per mi, produir és molt bèstia, perquè això que et dic...
19: És la productora executiva i cofundadora de Goll de Gom, i després d'estar moltes dècades darrere de grans projectes de la companyia, també s'ha posat a dirigir. Un exemple recent és el musical Bye Bye Monstre, pensat per un públic infantil.
14: I 59 espelmes, Nicole Kidman.
21: My analysis of being an actor is rigidity doesn't work.
19: És una de les actrius més prestigioses de Hollywood. Va guanyar l'Oscar a millor actriu quan va interpretar l'escriptora Virginia Woolf a la pel·lícula Aleshores. També està nominada per altres papers com el de cortesana al musical Moulin Rouge o de mare amb problemes emocionals a Rabbit Hole i Lion.
14: Vida social. Putrum, putrum. Marta Ferrer, última nit del Festival Sónar de Barcelona.
22: Sí, ara ho dèiem, el festival tanca una nova edició amb actuacions d'artistes com The Prodigy, que són els caps de cartell i debuten per primera vegada al festival. Serà avui a la Fira Gran Via a partir de les 5 de la tarda. Encara es poden comprar entrades per 99 euros. Hey, eso soy
14: calmer. Els Catarres avui animen el públic de Barraques de Reus.
22: I seran també amb Greta, Dan Peralbo i el Comboi i Partí Peres en la segona nit de festa de la ciutat. Encara n'hi haurà una altra per la revetlla de Sant Joan. Avui, però, es pot assistir als concerts al Parc de la Festa a partir de les 9 del vespre, i les entrades, que es poden comprar online, costen 3 euros. Estem aquí,
14: avui demà estem allà. A la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, avui batalla de galls.
22: Entre la Pound Gang i els madrilenys ANB Squad, que compartiran escenari en el que han batejat com el show del segle. Arrenca a les 9 del vespre i encara queden entrades a partir de 17 euros.
14: I al Teatre Acadèmia, en el marc del Festival Grec, s'hi pot veure La Ruta.
22: La dramaturga Lluïsa Cuniller i la directora Carlota Subiró s'alien per portar a escena la història de tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge carregat d'incerteses. Tot plegat per celebrar 15 anys de La Ruta 40. Avui, a funció a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 20 euros.
14: I els amants de la literatura tenen una cita al Quilòmetre Amèrica de Barcelona.
22: El Festival de Literatura Llatinoamericana celebra 5 anys, convertint la ciutat en un espai de trobada entre veus, històries i imaginaris de l'Amèrica Llatina, el Carib i la literatura catalana. Aquest any, sota la curadoria de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, el festival posa el focus en la literatura com a forma de resistència davant la violència i la incertesa del món contemporani. Es pot consultar tota la programació a través del web.
14: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Ètica i estètica.
1: Més enllà de ser un home blanc i heterosexual, el Valentí va néixer amb el privilegi de la bellesa. A casa, de ben petit, li deien: amb aquesta cara tan bonica que tens, t'espera una vida sense grans sobresalts. Donades les circumstàncies, en Valentí hauria tingut prou col·locant darrere una vitrina i cobrar entrada per ser contemplat, com si fos una obra d'art. Però en Valentí necessitava sentir que servia per alguna cosa, que la meritocràcia corria per les seves venes, i va decidir rebel·lar-se contra la seva herència genètica. En Valentí es va fer boxejador. La família va rebre aquella aspiració amb horror. Els aterria la possibilitat que un cop de puny esguerrés un nas tan estilitzat. El temps li va donar la raó a en Valentí. Es va convertir en una llegenda de la boxa. Anys més tard, tants que tenia un net assegut a la falda, va treure l'àlbum amb les seves gestes. A la criatura li va cridar l'atenció una foto. Mostrava el moment en què un gegant rus li etzibava un directe a la mandíbula, i en Valentí, en lloc d'aparèixer amb el rostre desencaixat, sortia mirant a càmera, amb un somriure seductor i més guapo que de costum.
14: Música.
2: Et tenim més curta de sang, com un anunci d'estrella tam, un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai, mai.
14: Vinga, sort que ja estem, hem vingut desperts de casa. Blaini, està, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Roger.
14: Amb què arribarem avui a les 8?
3: Com sé que ets fan de l'EDM de la dècada passada i de l'autotune, avui arribarem amb aquest tema de Fades i Triguell titulat Sant Joan. El trio de pop i electrònica han unit forces amb el cantant barceloní per crear aquesta cançó que reivindica la nit de Sant Joan com a gran celebració col·lectiva dels Països Catalans.
14: Per si no en teníem prou amb el sonar, doncs avui Triguell i Fades fins les 8 del matí. Salut i ràdio, Blai.
3: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 20 de juny del 2026. Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla a Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 2 de desembre de l'any 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que a l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al suplement hem anat fins a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia, un home que d'alguna manera ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
2: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo d'escrivir, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
2: A mi l'amor no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Ja fa calor, però és que encara en farà més. Som a les portes d'una onada de calor, teòricament ha de començar demà. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que poden superar els 40 graus a les comarques de Ponent. Calcem-nos. El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides, amb temperatures de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Jofre Genué, comencem per aquest dissabte. Bon dia.
2: Bon dia. Doncs, mira, aquest dissabte ens aproximem a aquesta situació. Per tant, tindrem temperatures que encara no arribaran al llindar, que ja comencen a definir aquesta situació d'onada de calor, però s'hi aproximarà molt. Traduït, avui esperem ja valors que arribin als 39 graus, sobretot al Pla de Lleida, Segrià, Pla d'Urgell, Noguera. En aquestes àrees, avui és molt probable que el termòmetre pugui fins i tot pujar una mica per sobre d'aquests 39, però no arriba als 40. Estarem a les portes, per tant, d'aquest llindar. I en general, a la resta notarem doncs, que la temperatura puja 1 o 2 graus respecte a ahir, que la calor es va intensificant entre els 30 a 35, amb un panorama de cel serè, d'alguns núvols prims. D'aquesta pols segariana, la qualitat de l'aire doncs, cada cop més pobre, va empitjorant, amb aquest to terrós del cel per la presència d'aquesta pols segariana, que també va a més, demà, entre demà i demà passat arribarà al seu màxim. A partir de demà comencen ja a poder superar-se aquests llindars, sobretot entre el Segrià, Noguera i Pla d'Urgell, on ja n'hi ha alguns avisos ja demà de calor perquè es podria arribar a tocar els 40 fàcilment. I sembla que entre dilluns i dimarts doncs, tindrem aquesta possibilitat de superar els 40 en aquestes àrees i en general arribar als 33 a 35 graus en molts sectors del litoral, prelitoral. Per tant, són zones on es poden superar els seus llindars, cada àrea té el seu llindar definit en funció de les característiques geogràfiques i en definitiva tindrem moltes temperatures que superin els 35 a l'interior del territori. Un episodi que, sobretot, serà característic per la persistència. Són temperatures de canícula, superant aquests llindars de calor, però, sobretot, és la persistència dilluns, dimarts, dimecres, i després podria afluixar una mica, però encara en situació de temperatures molt per sobre del que seria habitual.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan amb un risc d'incendi elevat, per tant, tota precaució és poca i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys continuen en estat crític després de banyar-se ahir en aquesta platja i trobar dificultats a l'hora d'intentar sortir de l'aigua. Les víctimes formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Els detalls del que va passar des de Tarragona amb el Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: Es tracta de la primera víctima mortal des que justament aquest dilluns va començar la temporada de bany. A partir de les 9 parlarem amb l'Imma Solens, acompanya avui a la tertúlia, la subdirectora de Protecció Civil, sobre aquesta qüestió i sobre moltes altres, perquè estem a les portes de la primera onada de calor de l'any amb un avís de perill per temperatura elevada que podria superar, com explicàvem, els 40 graus en alguns punts del país i que, a més, tot això coincideix amb la revetlla de Sant Joan, amb els petards, amb les fogueres, etc, etc, etc. Per si tot això no fos prou, també coincideix amb la campanya de sega del cereal, per tant, és un caldo de cultiu perfecte per extremar qualsevol tipus de precaució. Tot plegat és una combinació que, evidentment, pels incendis doncs, és un risc afegit. Aquests dos últims dies ja hi ha hagut una desena de focs en diversos punts del país, a la Segarra, a les Garrigues, a la Noguera. Els bombers han reforçat el dispositiu preventiu justament en aquesta zona. El Claudi Gallargo és cap de suport dels bombers.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: A les portes d'aquesta onada de calor tornem a parlar d'un clima cada vegada més extrem i noves dades confirmen que la MOC, un corrent oceànic que garanteix el clima temperat del nord d'Europa, s'està alentint. Aquest alentiment, segons els especialistes, podria trastocar el clima del continent i fer-lo encara més extrem. Sovint, però, quan es parla d'aquesta corrent, es fan també previsions catastrofistes com que podria provocar una glaciació sobtada a Europa. A veure, el nostre cap de verificació, Carlos Baraíbar, què hi ha de ser en tot plegat?
6: La MOC sovint va acompanyat de titulars com catastròfic, glaciació o narracions que s'assemblen més a pel·lícules com El dia de demà que a la realitat. Segons Santiago Giral, investigador i director de Geoscience Barcelona del CSIC, els efectes catastròfics que pot provocar l'alentiment de la MOC són reals, però no els terminis.
7: A mi és una pel·lícula que m'agrada especialment perquè la física que estan ensenyant és correcta, vale? L'únic que la velocitat a la que ocorreixen els processos no és la correcta, però clar, si tinguéssim que fer-ho a escala temporal que toca naturalment, no? La gent, els protagonistes no viurien el suficient. La física és correcta, però el temps no.
6: Dit això, sí que és cert que en els darrers mesos han aparegut noves dades recollides sobre el terreny que confirmen els pitjors pronòstics, que la MOC s'està alentint i està transportant cada cop menys aigua calenta i, per tant, menys aire calent sobre la superfície. Aquest alentiment pot generar, com dèiem, un refredament progressiu d'Europa, però els experts no es posen d'acord si seria a partir del 2100 o si ja seria en les properes dècades.
1: De la crònica internacional, pendents de l'alto al foc al Líban, on aquesta nit han mort 5 persones pels bombardejos d'Israel. Per tant, una treva molt fràgil forçada per la jornada mortal de divendres que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. El concepte d'alto al foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto al foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
9: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
8: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto al foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
1: Doncs, mentrestant, Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Donald Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat, atenció, Qatar. Aquest era el moment en què Trump baixava per l'escalinata del nou Air Force One per inaugurar-lo després d'arribar de la reunió del G7 encara amb l'antic. El nou avió està valorat en 400 milions de dòlars i ja va aixecar molta polseguera fa un any quan l'emir de Qatar va fer-li el regal en un viatge oficial de Trump. Polèmica sobretot pel conflicte d'interessos que pot comportar aquest regal i pels dubtes que genera també sobre... Un segon, perquè hem tingut un problema amb el programa. Aquest avió, dèiem, 400 milions de dòlars que ha costat. Polèmica, sobretot, pel conflicte d'interessos que pot comportar el regal i pels dubtes que genera també sobre la seguretat del país. En tot cas, Trump ha agraït de nou a l'emir el regal i n'ha cantat les excel·lències.
11: Està considerat l'avió més luxós del món. Probablement no n'hi haurà cap altre d'igual.
1: No tan amable ha estat Trump amb Giorgia Meloni en unes declaracions que han desembocat en una crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. Atenció, tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana, profundament molesta, l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
12: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
1: El rebombori ha estat tan gran que el ministre d'Exteriors italià ha cancel·lat un viatge oficial previst a Washington per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia fa uns mesos i compartien una mateixa línia en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen més desavinències entre els Estats Units i els italians. A la primavera, el president nord-americà va criticar Meloni per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Pedro Sánchez ha aprofitat també aquesta oportunitat per solidaritzar-se amb Meloni davant d'un atac de Trump, segons ell, inqualificable. Ho ha dit en una roda de premsa després de la reunió del Consell Europeu, on ha aprofitat per carregar contra la norma europea que va entrar en vigor fa uns dies per reforçar les fronteres i el retorn de migrants en països de fora del bloc comunitari.
13: Nosotros consideramos que esta solución no va a traer ninguna solución. En primer lugar, pues simplemente va a malgastar recursos económicos y no son muchos los que tiene Europa. Y en segundo lugar, porque traslada un mensaje, a mi juicio, erróneo hacia aquellos países de origen y de tránsito con los cuales lo que tenemos que hacer es colaborar, cooperar.
1: Més qüestions. Notícia de fa pocs minuts. Bolívia ha declarat l'estat d'excepció. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país. L'emergència obre la porta a desplegar els militars pels carrers on les protestes dels últims dies han bloquejat les carreteres i han deixat una dotzena de morts. Tot plegat l'endemà que Rodrigo Paz i els manifestants hagin signat un acord per pacificar el país. El president s'ha compromès a complir les exigències dels treballadors, farts de l'augment del cost de la vida, i també es manifesten contra la benzina adulterada que l'Estat va distribuir i que ha malmès molts cotxes. Un xoc de dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir per darrere. Des de Londres, Quim Olivares.
14: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
15: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
14: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
1: Un quart de nou del matí, els Mossos d'Esquadra descarten que Isaac Andic estigués distret quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial contradiu Jonathan Andic i apunta que el fundador de Mango estava aturat i no feia servir el telèfon mòbil abans de caure, tal com va assegurar la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar que el seu pare s'havia quedat enrere perquè s'havia aturat a fer unes fotos i que va sentir un soroll i en girar-se ja no el va veure. Però els Mossos apunten que Andic mai va treure el telèfon de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar la versió i va assegurar que el seu pare només havia fet fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. A partir de les 10 avui al suplement, com sempre, Maica Navarro. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
17: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
16: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE.
1: Gràcies, Àngels. Pedro Sánchez, per cert, que haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb aquesta imputació de Zapatero, com dèiem, a qui ha tornat a fer costat pel que fa a la imputació per les joies.
17: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
1: I és que va ser Zapatero qui, precisament, va regularitzar per llei els regals als presidents i li correspon a ell, segons Pedro Sánchez, decidir si torna a les joies. Qui ja es va preparant per un avançament electoral, o per quan arribin aquestes eleccions, és Gabriel Rufián. Ahir a la tarda va fer un acte a València, al costat de Mònica Oltra, en una crida a la unitat de les forces progressistes, diu, per frenar la dreta i l'extrema dreta. Des de València, Alba Barbosa.
18: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
19: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
18: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
20: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
18: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
1: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable a la ciutat. Una votació on s'hauran de decantar per un dels quatre aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalán.
21: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
22: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima.
23: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Ens l'hem de guanyar.
21: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
24: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
21: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
25: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
21: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
1: Doncs qui ja té alcaldable a Barcelona és Aliança Catalana, serà Jordi Aragonès, l'escollit, 33 anys, ideòleg del partit d'extrema dreta, exmilitant d'Unió Democràtica i cosí de l'expresident Pere Aragonès. Sílvia Orriols, l'escollit després d'haver sondejat sense èxit altres cares conegudes.
26: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
1: Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
27: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
1: Amb el curs escolar ja acabat, avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya, en què participaran docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu del país. La reunió, que comença a les 10 del matí a Barcelona, ha de servir per decidir quins passos faran els docents a partir d'ara, després d'haver tombat l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats. A l'Assemblea es debatrà, entre altres coses, com s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs que ve. Entre les possibilitats hi ha una vaga indefinida, vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, i també altres accions de pressió. Recordem que l'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del mes de maig signat pels sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, i al qual es va sumar professors de secundària. L'USTEC, en canvi, el va acabar refusant després que en la consulta els docents guanyés el no. Mentrestant, el govern recomana facilitar el teletreball precisament als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat. Ho ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
0: Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compacten les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
1: Per la seva banda, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegurava que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
2: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
1: Les propostes de l'executiu van dirigides a empreses mitjanes i grans, de sectors com el financer, el màrqueting o el de les tasques administratives que tinguin tots els processos digitalitzats. La digitalització als llocs de treball té moltes coses bones, però també en té algunes de negatives. Per exemple, la intel·ligència artificial en destruirà molts. Ho ha recordat aquesta setmana a Barcelona el Nobel d'Economia, Philip Aguillon, que alhora ha defensat els beneficis que pot aportar a l'economia la intel·ligència artificial. Lluny de criminalitzar-la, creu que aquesta tecnologia és un dels motors de la innovació que permet fer créixer la productivitat. La nostra companya Núria Har ha pogut entrevistar-lo. Bon dia, Núria.
3: Bon dia. L'economista francès, que l'any passat va guanyar el Nobel, és optimista pel que fa a la intel·ligència artificial. Explica que la tecnologia destruirà llocs de treball, però també en crearà de nous. Segons Philip Aguillon, el que té més futur són els oficis i la gent neurodivergent, que pensa diferent de la resta.
4: Hi haurà espai per les persones capaces de pensar de manera disruptiva. També hi haurà demanda de feines manuals. Es pot arribar a ser un excel·lent lampista gràcies a una formació tècnica molt especialitzada i després complementar-la amb estudis més generals o superiors.
3: Socialdemòcrata convençut defensa que els governs regulin els mercats perquè els treballadors es puguin adaptar als canvis. Ara bé, hi ha coses que no substitueix la tecnologia.
4: La capacitat de treballar amb altres persones, de liderar equips i de dur a terme iniciatives. Aquestes són les habilitats que hem de reforçar.
3: Philip Aguillon ha estat aquesta setmana al Cercle d'Economia, també ha rebut el Premi Europeu de Ciència i Pati a l'Ajuntament de Barcelona.
1: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. El motiu és que la majoria dels usuaris no es poden permetre accedir als lloguers, que són de mitjana de 1.700 euros, poca broma. Una xifra que converteix les Balears en la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Caterina Carmany Jaume, bon dia.
5: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer.
6: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, están más limpias, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
5: El Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
7: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso.
5: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des de Cort responen que serveis socials hi està a sobre.
1: 4 minuts per 8:45, és l'hora de la cultura, avui marcada pel Putrum Putrum. Segur que ho sabeu, però per si de cas, això que sona és Skepta, que ha fet ballar el públic del Festival Sonor de Barcelona aquesta nit passada. Un festival per on també han passat artistes com Daito Manabe o Annie in the Hall, i que avui posarà el punt final d'aquesta edició amb el debut de The Prodigy. L'Hospitalet, donant-ho tot, Marc Ruiz.
8: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre, l'holandès Rainer Sonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial, que feia música basada en l'estil de Sonneveld. Les armes, el techno més inclement. I techno en majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi, i a omplir a vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
1: Gràcies, Marc. Ara una proposta musical ben diferent. Home, cadascú es quedi amb el que vulgui, eh? Ha aparegut una partitura inèdita de Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, que tenia quan tenia només 22 anys, i conté 7 peces curtes per flauta i per arpa, una combinació poc habitual en el músic austríac. El descobriment es va fer el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins ara, que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria Antonieta, decapitada durant la Revolució Francesa. Aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primera vegada a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. El Teatre Acadèmia estrena La Ruta, una obra de Lluïsa Cunillé escrita per la companyia teatral de La Ruta 40. Carlota Subirós dirigeix aquesta història de tres homes a la quarantena que es busquen en plena incertesa vital, que s'emmarca en la programació del Festival Grec Marta Vives.
9: El 2019, la companyia La Ruta 40, que enguany celebra 15 anys, va encargar-li a Lluïsa Cunillé un text. Ella no només els va entregar una obra, sinó dues. Els Subornats es va presentar a la Beckett el 2020 i ara, dins la programació del Grec 2026, s'estrena aquesta La Ruta, una obra sobre tres homes al voltant de la quarantena que, travessats per silencis, enigmes, ferides i dubtes, s'enfronten a una pregunta essencial. Quin camí han fet fins ara i quin els queda per recórrer? Albert Prat, juntament amb Alberto Díaz i Sergi Torrecilla, són els actors que comparteixen amb els protagonistes la mateixa edat. Albert Prat.
10: Tenim la sensació que la comprarem molt, l'obra i la crisi que tenen els personatges dins de l'obra, o sigui, gairebé una comunió entre nosaltres i el conflicte de l'obra.
9: A La Ruta, els personatges viuen en la incertesa, però la combinació Subirós, Cunillé i La Ruta 40 assenyala el camí de l'èxit. Al Teatre Acadèmia fins al 5 de juliol.
1: Segur que molts encara teniu al cap la imatge d'Antoni Gaudí, fet amb drons, mirant-se a la Sagrada Família la setmana passada durant la visita del Papa. Doncs bé, l'empresa que va crear la figura de l'arquitecte Flock Drone Art Studio ha establert a Portugal un nou rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats a Porto. També ha establert el rècord Guinness de la fase més llarga escrita amb drons. Flock Drone Art to the whole team here today. 3.097 drons, fins ara el rècord europeu era de 3.050 drons sincronitzats i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de principis del mes de juny. També han aconseguit el rècord Guinness de la frase més llarga escrita amb drons i es converteix en la primera empresa europea a assolir aquestes dues fites, per tant, l'enhorabona. Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burroughs, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers. La carrera televisiva de Burroughs és extensa, inclou títols com Will I Grace o The Big Bang Theory, Taxi i també Friends, de la qual va dirigir fins a 15 capítols, entre ells el primer. De fet, Burroughs va arribar a dirigir més de 1.000 capítols de diferents sèries de tele i va guanyar 11 premis Emmy per la seva feina. De seguida als esports, el Sabadell ja és de segona. Ascens aconseguit després de golejar el Zamora per 4-0. Remuntada, bogeria a la nova Creu Alta amb invasió de camp abans d'hora. El Sabadell torna al futbol professional 5 anys després.
11: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
13: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
14: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar. I per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
17: Lidl és el supernúmero 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49 €, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25 €, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
18: Ho veus? L'any i anys. Això és molt nostre.
19: Molt.
18: Tan nostre com dir... Posarem llum?
19: A la foscor.
18: O com dir... Aventureres, aventurers.
19: Ens hi apuntem o què?
18: Què dius?
19: Saps que és molt nostre, també?
20: Sou molt bona gent!
18: Xxt, silenci.
19: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
18: O el Catalunya Ràdio.
22: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
18: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
19: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
18: Molt nostre.
23: Benvinguts a la millora del dia.
28: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
23: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
29: Hola.
23: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
29: Suposo que ve mare. Hola, mami.
30: Que jo no volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
29: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
28: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
23: Anem a repartir berenar.
28: A la tarda de Catalunya Ràdio.
31: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
32: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
33: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
34: Les joguines?
33: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
34: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
33: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
34: A la botiga web i app.
35: Ocasión Plus.
36: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
28: Catalunya Ràdio.
37: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
38: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, somnis que es fan realitat.
39: De fet, no sóc catalana.
40: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana.
39: Sí, i de viure aquí, no?, a Catalunya. Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
38: La Nihan, d'Istanbul, el seu somni de ser catalana.
39: Vull viure aquí i sentir-me d'aquí. I per poder integrar-me, tenir amics... Dir un bon dia al forn, d'on sigui, amb els veïns. És molt important, no?, aquest idioma.
41: Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
28: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: El Sabadell jugarà la temporada que ve a la segona divisió de futbol.
1: Encara no serà abans, compte! La rematada del pal! Gol!
0: El Sabadell és de segona després de golejar el Zamora per 4-0 la Nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0, el gol que feia possible ja la remuntada, el que evitava la pròrroga, amb la narració fantàstica del Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, el Tot Gira. Gran decisió ahir de fer aquest partit al canal principal, a Catalunya Ràdio, no a través de l'exclusiu, perquè és que el seguiment era total. El feien també per Esport 3, el podíem sintonitzar a Catalunya Ràdio, però, evidentment, avui també volem recuperar els gols. Com es van sentir a Ràdio Sabadell el company Sergi Garcés? Atenció.
2: Pilota per Joel, línia a fons. Treu la centrada, Joel Priego, la busca... Escudero, el pal, el rebot! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Felicitats al Garcés per la part que li toca, l'Adrià Royo, el Pau Vituri i tota la colla, perquè realment el dia d'ahir devia ser espectaculars la nit i segur que aquesta hora encara no han anat a dormir. Els anirem despertant i saludant al llarg d'aquest suplement. Així vivíem l'1-0 a Catalunya Ràdio.
3: Pica el corna a Stals, el fa en curt, aviam la jugada, el
1: xoc! Gol! Però què fas?
0: Golàs descomunal des de fora l'àrea, minut 18, i així el vivien a Ràdio Sabadell.
2: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut. Javi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: I atenció al descompte, comparem l'estat de les veus i de l'eufòria. Dos gols més per evitar ensurts. El 3-0.
1: Cinc anys després.
3: Recupera la pilota, Quadri, Quadri, Quadri, Quadri!
1: Ara sí! Ara sí!
0: Quin gran descobriment el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio amb aquesta narració meravellosa. A Ràdio Sabadell el 3-0 es va viure així.
2: La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol! Que se'n va sol! Quadri contra el porter! Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Aquí s'estaven fotent gin tònics, ja. El 4-0.
3: Arribarà el quart, Xavi, Xavi, Xavi, Xavi! Gol! El quart del Sabadell!
0: Això va ser després de la invasió de camp, que el partit es va aturar durant 10 minuts. Vestidors, nervis, que si es cancel·lava, que si s'anul·lava, els jugadors del Zamora ja plorant perquè ja veien que no tenien res a fer. I el 4-0 va arribar doncs enmig d'aquest estat d'eufòria, de nervis, del Zamora ja arrossegant-se pel camp. A Ràdio Sabadell el colofó va ser així.
2: La pilota cap al cel, la lluita a la defensa del Zamora, la vol... dormir amb el cuixa, ara s'equivoquen, li regalen la pilota a Xavi Moreno, sol Xavi Moreno! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: És que m'està escrivint la meva dona, això ho t'explico, perquè que diu que té la pell de gallina, de sentir-nos i sentir els gols. Jo he de dir que, a veure, és que jo ara quedaré com amb molt mal sabadellenc, perquè la mitja part vaig anar a dormir, perquè sóc una persona molt responsable. El que passa és que a les 3 del matí els veïns han fotut un xivarri, un terrabastall tan descomunal que m'han despertat i petards tota la nit a Sabadell. En fi, una cosa desmesurada. Avui, al llarg del programa, d'aquí una estona, el president del Sabadell, que m'ha dit que no ha anat a dormir, a veure si l'alcaldessa també la podem despertar i saludar. I després, més tard, més a l'hora del magazín, cap a les 12, el Toni Padilla, el Carles Fiter, la Rosa Rodon, tres amics arlequinats que fa una pila d'anys que viatgen junts amb l'excusa gastronòmica pels camps de l'Estat, doncs fent-se homenatges gastronòmics i, evidentment, animant el Sabadell. D'aquesta manera, el Sabadell aconsegueix l'ascens a segona 5 anys després, Albert Benet.
4: I el resum seria que a Sabadell tothom sense dormir, menys Roger Escapa, que se'n va dormir, no, escolta'm, que... com les gallines, bueno,
0: Com les gallines, és que, a veure, 7 hores de programa, si no, no les aguanto,
4: Tothom a la Nova Creu Alta, menys Roger Escapa. 12.000 aficionats que van impulsar el Sabadell en una nit per al record. Aquest gran gol de Javi López Pinto a la primera part, minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar aquest 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneco Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, aquest 3-0, un gol de Quadri amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts. I després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0 definitiu al minut 110 i la Nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
5: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
4: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
6: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir este momento. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. Ya, es un momento que voy a recordar.

0: en primera ref, l'any que ve segona divisió. A veure com aguantem tot això. En qualsevol cas, un mèrit extraordinari.
1: I te'n vas anar a dormir? No vas anar al camp? Aniràs a la rua avui o no?
0: Sí, estic per rua, sí. Avui a les 7 als carrers de Sabadell, evidentment, l'ofrena a l'Ajuntament, suposo.
1: A partir de les
0: 7,
1: eh? No,
0: l'any passat em van dir que la rua aquesta va ser... És que m'han... no, bueno, que els, evidentment els jugadors tenen ganes de celebrar-ho i quan arriben ja a saludar i fer l'ofrena a l'alcaldessa, doncs hi ha més d'un que hi veu doble ja. I tens alguna urgència, has d'anar a algun lavabo...
1: Sí. Doncs això serà a partir de les 7, eh? A partir de les 7 Sabadell
0: regues celebrarà... Regues les plantes. Saps? Aprofites, dius, mira, aquest gerani.
1: Exacte. Suposo que ja has caigut, però l'any que ve hi haurà un Sabadell-Girona a la segona divisió. I hi ha una notícia al voltant del Girona. La va avançar la cadena SER, la va poder confirmar també Catalunya Ràdio. Tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve. Mm.
0: Rafinha, notícia de matinada. S'ha lesionat al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció caranyina ha acabat guanyant per 3-0.
1: Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Tot plegat ha fet que s'hagi perdut uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i havia tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha al camp, guanyava per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha i ja la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití.
0: Notícia d'aquest mateix matí, la Turquia d'Arda Güler eliminada del Mundial.
1: En queda fora després de perdre també el segon partit contra el Paraguai per 0-1. També aquesta nit passada, Escòcia 0, Marroc 1, amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador que ja va fer el gol contra el Brasil.
0: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins.
1: Després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit i amb remuntada inclosa per dia al descans per 0-1.
0: I el Barça de bàsquet juga avui el segon partit de la final de l'ACB contra el València.
1: Recordeu que el Barça l'afronta amb un 1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després d'aquella victòria tan gran a la pròrroga en el primer partit. D'altra banda, us hem d'explicar que finalment el Barça Mike James no reforçarà el Barça de bàsquet la temporada que ve. El mateix base nord-americà ha trencat el preacord que tenia amb el club.
0: Joan Anton Català, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
2: Quan s'amagui el sol, sobre l'horitzó de Ponent, continuem tenint els molts brillants Venus i Júpiter, amb Mercuri, que ja és molt difícil de veure, anem parlant, i a l'alba, el pàl·lid Saturn, que cada dia s'eleva una mica més, sobre l'horitzó est. Recordem que demà, diumenge, a les 10:25 arriba l'estiu astronòmic.
0: A quina hora ha sortit el sol? Avui a Almenar, al Segrià.
2: A les 6:22.
0: I a quina hora es pondrà?
2: A les 21:35.
0: Gràcies, Joan Anton.
2: A tu.
0: Temperatura al Manar a aquesta hora, Jofre Genoer.
3: Bon dia, doncs ara mateix tenen 18 graus, el termòmetre que toca a fons a la matinada, encara amb valors bastant agradables en molts indrets de l'interior del país, però de fet cada dia hi han més valors tropicals que no baixen dels 20, i a Barcelona, al cor de la ciutat, al barri del Raval, que el termòmetre doncs, ja queda a les portes del que en diem nits tòrrides, és a dir, que el termòmetre no baixi dels 25. Avui, 24. Aquests valors arribaran al llarg d'aquests propers dies de manera puntual, però sobretot aquests valors tropicals per sobre dels 20 en moltes poblacions, no només a la costa i al peritoral, sinó també de l'interior. Bé, la primavera astronòmica s'acomiada avui i ho fa amb un ambient de ple estiu, amb unes temperatures que guanyen alguns graus més respecte a ahir, i amb un termòmetre que, si bé el valor més alt d'aquest any són aquests 39,5 de finals de maig a Vinebre, doncs avui tornarem a acostar-nos en aquesta xifra, a prop dels 39, 39,5, puntualment almenys cap al Pla de Lleida, i a les portes dels 40 graus que sembla que arribaran al llarg dels propers dies a partir de demà, sobretot amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta bombolla d'aire càlid, que a més amb persistència pot durar fins Sant Joan, almenys amb aquests valors extrems que superin els d'onada de calor en moltes poblacions, i també els de 40 graus Palamós, com dèiem, al Pla de Lleida. Tot plegat amb bonança, núvols prims, ambient enterbolit, pols sahariana, que també va arribant cada cop més, obrint més la qualitat de l'aire, i només en el Pirineu s'esperen algunes nuvolades. De moment, poca cosa, potser guanyin una mica més de terreny amb la mateixa calor a partir de demà i entre dilluns i Sant

0: Joan.
1: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. I una actuació sorpresa de la bomba. Bomba. Ha arribat l'estiu. Ara. Bé, ja en tindríem prou.
2: Cada vegada que Infantino ha visitat el tram de manera servil a la Casa Blanca, crec que aquesta parella, que jo anomeno Tramfantino, ha protagonitzat les escenes més amoroses al despatx Oval des de la beca d'una tal Mònica Lewinsky durant el mandat de Bill Clinton.
1: No saps el que t'estàs perdent a l'estudi de Catalunya Ràdio avui, Pep.
3: Bueno, no sé, perquè estàveu parlant de blanquejaments anals i de no sé què. Jo sí. Aquí vinc a parlar d'orxata i no sé què, saps?
4: Llavors, quan un pensa que rodarà un anunci amb Estrella Damm, pensa que allà hi haurà Los Hijos de Dennis Hopper. Tot el rodatge era super saludable, que és una cosa que em va impressionar i cosa que trobo que va ser molt positiva, perquè a mi si em donen xispa, soc metge curta.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 20 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Rodrigo Paz.
1: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción.
2: El president de Bolívia ha decretat l'estat d'excepció a primera hora d'aquest matí, després de setmanes de protestes. Rodrigo Paz i el principal sindicat havien signat un acord per pacificar el país, però el moviment indígena dels pagesos, afins a Evo Morales, mantenen els bloquejos de les principals vies.
0: Més noms propis, Pedro Sánchez.
3: Se lo voy a decir muy claramente, a ver.
2: El president espanyol insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve, ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les. En tot cas, descarta un superdiumenge electoral coincidint amb les municipals i autonòmiques del 2027.
0: James Burroughs.
2: Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera, el 55.
2: Les mesures que recull l'agenda catalana de conciliació i corresponsabilitat del govern, i una d'elles és facilitar el teletreball. Mentrestant, el govern recomana facilitar-lo justament als empleats amb fills durant les vacances escolars, ara que ja han començat.
0: 1.700.
2: Euros, el que val de mitjana un lloguer a Balears i que la converteix en la comunitat més cara de l'Estat. Per això es multipliquen els assentaments de caravanes per viure-hi.
0: 3.097.
2: Drons. És el rècord que ha assolit l'empresa que va dissenyar els drons amb la imatge d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa. Doncs bé, ha assolit el rècord europeu de vol simultani de drons sincronitzats que l'han superat aquesta nit a Portugal.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes un mateix 20 de juny, però en aquest cas de l'any 2011. Ricky Rubio va explicar al Catalunya Vespre per què deixava el Barça de bàsquet per començar una aventura als Estats Units. Va posar rumb als Minnesota Timberwolves de l'NBA.
4: M'han dit en tot moment en què compten amb mi, en què volen que estigui ja per ser una peça important en aquest projecte que tenen. I jo estic
0: agraït. Ricky Rubio es va convertir en el cinquè català a debutar a l'NBA. El primer fer-ho va ser Pau Gasol i li va dedicar aquestes paraules.
5: El canvi va ser bastante, bueno, de contraste. Creo que no está acostumbrado a una ciudad como Minnesota. Pero bueno, como me pasó una vez cuando fui a Memphis, allí vas pues, para perseguir un sueño, una aventura.
0: Ricky Rubio va debutar a l'NBA el 26 de desembre del 2011. Va ser escollit segon millor rookie de l'any. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens morem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des de la platja del Masnou, des del Pavelló Olímpic de Badalona o des de la benzinera que regenten els vostres cunyats, els germans Gasoil.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Estem de vacances ja, pràcticament. Diari Ara. La Núria Orriols analitza quins escenaris electorals té el cap Pedro Sánchez, que s'ha obert per primera vegada a no esgotar fins al final aquesta legislatura. Marina Laminos.
7: Sí, tres escenaris, bàsicament. El primer, que és presentar uns pressupostos expansius amb molta despesa social com a carta de presentació d'alguna manera a l'electorat, bàsicament per poder dir això és el que vull fer, però de moment no puc. Segon escenari, convocar eleccions generals després de les municipals i de les autonòmiques perquè la campanya enganxa així el PP fent pactes amb Vox per governar, per exemple, a municipis i d'aquesta manera doncs, poder-se erigir ell com l'alternativa a un govern de dreta i extrema dreta. I tercer escenari, convocar els comicis 4 anys després de les eleccions del 23 de juliol del 2023 amb la data màxima del 19 de setembre del 2027. Són bàsicament les tres alternatives que s'han obert després que el president espanyol hagi admès que presentaran pressupostos el 26 i que hi haurà eleccions el 27.
0: Un futur electoral marcat pels casos judicials que envolten el PSOE i Pedro Sánchez. Sobre un d'aquests casos, el cas Plus Ultra, escriu Isabel García Pagán a La Vanguardia.
7: El PSOE conté la respiració perquè Zapatero demana confiança i temps, però el ritme del jutge i les estratègies dels investigats imposen uns terminis incompatibles amb les necessitats polítiques de Pedro Sánchez. I tot això, quin panorama electoral deixa, es pregunta? Doncs, més enllà de tots aquests moviments que pot fer el president espanyol i que ara repassàvem, el PP, per la seva banda, busca fórmules per castigar-lo sense jugar la carta de la moció de censura perquè és una carta perdedora. Junts i el PNB demanen eleccions, però ho fan amb tacte. Això sí, Junts pot castigar Sánchez i impedir que els pressupostos arribin al Congrés i els juntaires, de fet, ja han tomat les previsions del govern espanyol 2 vegades aquesta legislatura. Per tant, els terminis s'escurcen per a un Sánchez, escriu Pagán, que necessita que José Luis sigui fort, encara que no vegi la llum al final del túnel judicial.
0: El Nació, Jordi Bianchotto, analitza un dels fenòmens musicals del moment.
8: Dime quién fue ese loquito que te deja rota y el corazón en pedazos.
0: És Quevedo, el cantant canari que aquesta setmana ha venut totes les entrades dels 8 concerts que farà l'any que ve al Palau Sant Jordi. Pianchotto es confessa sorprès.
7: Sí, diu que no hauria pensat mai que el canari tingués aquest poder de convocatòria, però que s'estan veient coses que fins ara no havien vist mai. Les promotores han aconseguit que comprar entrades sigui una qüestió de vida o mort, fent jugar a favor seu aquest concepte del FOMO, que és la por de perdre's alguna cosa. Doncs sobre això, Bianchotto reclama que no s'infantilitzi els espectadors, que la gent ha de ser lliure d'escollir si compra o no unes entrades, que la gent, de fet, ho és, i que si decideixen comprar entrades per al Palau Sant Jordi i no per a sales petites, el que no podem fer simplement és culpar el sistema, perquè això seria tenir, diu, una noció infantívola de la vida. Llegeixo. Són persones fetes i dretes, reclama, i si tanta gent ha comprat entrades per a un concert de Quevedo, potser no és perquè són tots un ramat de béns, sinó per altres raons que hauríem de procurar entendre si no volem que la realitat ens passi per damunt.
0: Al The Economist, Albert Postils es pregunten quina és la fórmula de l'èxit per guanyar un Mundial, una anàlisi que va més enllà del futbol.
3: Des del 1930, més de 80 països han participat en 22 Mundials, però només 8 han aconseguit aixecar el trofeu. En la seva anàlisi, el diari descobreix que els factors més influents són 4. La riquesa del país, la població, l'estatura, de fet l'alçada òptima és el 1,81 m, i la geografia. Cap factor és decisiu per si mateix, tot i que el més poderós és la geografia i la cultura esportiva que això comporta. L'anàlisi també explica que el camí més ràpid per millorar com a selecció és la importació de talent. Per exemple, al voltant de la meitat dels jugadors del Senegal són fills d'immigrants senegalesos principalment nascuts a França, i el 96% dels integrants de Curaçao són nascuts a l'estranger. A propòsit d'això, una part del fracàs de la selecció italiana, que no s'ha classificat pels últims 2 Mundials, podria atribuir-se, llegim, a les estrictes lleis de ciutadania que impedeixen a molts migrants jugar amb la selecció.
0: Obrim també els diaris esportius, avui en portada mercat de fitxatges en clau Barça.
3: A Mundo Deportivo titulant "Jo fitxaria Julián Álvarez". Diversos jugadors del Barça veuen l'argentí com el reforç ideal perquè portaria un plus de qualitat a la plantilla. A l'esport, segon fitxatge. El diari assegura que Jorge Salinas, defensa del Racing de Santander de 19 anys, firmarà pel Barça abans del 30 de juny. A Madrid, portades en clau mundial. Cuidadito, exclamen el Marca, fent referència a l'Aràbia Saudita, la selecció a la qual s'enfrontarà Espanya demà en la segona jornada de la fase de grups. I a l'AS llegim "Sensació mundial", acompanyat de la imatge de Michael Olise, futbolista pretès pel Madrid i que, segons el diari, és el jugador més desitjat del Mundial.
6: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem la Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, a les portes de Sant Joan, amb onada de calor en marxa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, i just després...
8: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat. O sigui, per nosaltres el cercle es tancarà el dia que puguem saber la veritat.
0: No sabem... Tu confies que la sabràs?
8: No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem, ens hi acostarem tant com puguem, espero que sí que l'aconseguim sencera, però si no...
0: Aquesta setmana al suplement hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, és el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el pare, el Joan Jubany i Char, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. Avui, un retrat de la família a través de la veu del germà de l'Helena, del fill del Joan Jubany i Char, Joan Jubany i Lorente, avui al suplement. A les 11 vindrà el Xavier Aldecoa, que avui ens porta fins al riu Congo amb les seves aventures. De l'ascens del Sabadell, de seguida despertarem alguns sabadellencs il·lustres, però és que, més cap al migdia, també tres amics de tota la vida que s'han passat els últims anys voltant per l'estat, seguint el Sabadell i fent grans àpats. Toni Padilla, Rosa Rodón i Carles Fiter, avui aquesta passió, però ara a aquesta hora em consta que estan dormint. També coneixerem la història del president del Sabadell. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Avui hi sumem Mercedes Milà, tota una icona de la tele. I acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadia Origen.
10: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
14: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
15: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
16: Doraemon!
15: El teu gat còsmic torna a casa.
16: Ho hem aconseguit!
17: Sí!
15: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
17: Visca! Visca!
15: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
18: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
19: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
20: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
21: Et demanem el mateix.
22: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
23: Fes la jugada mestra amb el 50% de descompte en totes les pizzas refrigerades. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als supermercats, només fins al 20 i 21 de juny.
22: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
0: Són les 9 del matí.
6: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Més enllà del Sabadell, de Giorgia Meloni i de Donald Trump, la setmana ha tornat a tenir tres noms propis: José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez i Begoña Gómez. L'expresident del govern espanyol va arribar dimecres a l'Audiència Nacional amb un somriure, el mateix que tenia quan governava, però a dins va constatar que el jutge Calama no deixarà d'arrossegar l'os que ha trobat entre joies, suposades comissions i l'ombra del tràfic d'influències. Serà feina de la justícia determinar si al darrere de les activitats de Zapatero hi ha traces de delicte, però de moment la dimensió del cas continua escalant amb les filles de l'expresident imputades. No hi ha dia que a Madrid no hi hagi una nova imputació, un nou sumari, una nova sospita, un nou fil per estirar. Segurament per això aquesta setmana Sánchez ha obert per primera vegada la porta a no esgotar la legislatura fins a l'estiu del 2027. Quin seria el guió? Presentar els pressupostos a la tardor i, si el Congrés els tomba, que és el més probable, anar a unes eleccions a principis de l'any vinent. Una jugada que el PNB compra i que, en el fons, serviria a Pedro Sánchez per no allargar el suplici més del compte. Sobretot ara que el jutge Peinado ha decidit obrir una peça separada contra Begoña Gómez, la seva dona, per suposades irregularitats vinculades amb fons europeus. Hi ha instruccions tan grandiloquents que, si no són immaculades, només són gasolina a favor dels investigats. En el fons, Pedro Sánchez surt d'aquesta setmana amb les mateixes esgarrinxades que ja tenia quan hi va entrar. Sap que el cas Zapatero no morirà, més aviat al contrari, que el jutge continuarà perseguint la seva dona, que el seu germà espera sentència i que el Congrés fa temps que ha perdut la majoria. Què passarà si l'imputen a ell o s'imputen al PSOE com a organització? Potser no el salvarà ni la millor versió del manual de resistència, però mentrestant, que ningú almenys tingui, només Felipe González ha estat més anys que ell a la Moncloa.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Bon dia. Bon dia.
0: També ens acompanya l'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. Bon dia, Imma.
2: Bon dia.
0: I benvinguda. Sempre ens saludem per telèfon, però avui la volíem aquí a l'estudi perquè tenim molts focus oberts i tindrem temps de parlar de tot plegat. Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
0: Però és que abans us he de demanar res. 10 minutets. Però és que si no escombro una mica cap a casa avui, em maten. No puc tornar. D'acord?
1: Què ha passat?
0: Què ha passat?
3: Cantem, cantem la joia indefinida de veure Sabadell entre els millors.
0: No te la saps, Eduard?
4: No. Però això de la joia indefinida m'ha molat.
1: Què és, la festa major de Sabadell o algo?
0: Puja, puja. L'Imma Soler, és de Sentmenat o...?
2: Sí,
0: de Sentmenat. A veure, per tant, Sabadell més o menys ja saps de què va.
2: Allà al costat.
0: Saps com de passat som, quan en tenim una de grossa. Em consta que el president del Sabadell no ha dormit. És a dir, el partit va ser les 9 del vespre, es va allargar, perquè invasió de camp tota la pesca, però encara no ha anat a dormir. Pau Morilla Giné, president del Centre d'Esports Sabadell. Bon dia i l'enhorabona.
5: Bon dia i enhorabona a tu també.
0: Doncs escolta'm, molt bona veu, president.
5: Bueno, sí, encara la conservo. La nit ha estat jove, però no tant per mi, perquè jo no he anat de festa com els jugadors i els tècnics, però sí que he estat a casa revivint i veient sortir el sol. Tot molt poètic avui.
0: Ara tens sensació que et digui bon dia o bona nit? Què prefereixes?
5: No, bon dia, bon dia. Ja hem canviat de dia i sí, sí. I serà el dia llarg, perquè avui, com saps, la farem grossa a la ciutat.
0: Jo tinc veïns que a les 3 del matí encara tiraven petards, vull dir que ha estat difícil conciliar. Tot això és culpa vostra.
5: Sí, sí, és una culpa en positiu. Estem molt, molt contents. Jo sóc de la ciutat com tu i és, bueno, és meravellós. És meravellós. A vegades no surten bé les coses, però quan surten bé i el treball té premi, és molt gratificant.
0: M'han dit que ens has demanat aquesta cançó. És el Don't Stop Believing, no deixeu de creure, que era la banda sonora d'alguna manera d'aquest ascens, no?
5: Sí, sí, sí, clarament. Primer, al final, tot comença per manifestar o visualitzar el que vols i, evidentment, tenir la humilitat de treballar. Els somnis, sempre ho diem al Sabadell, els somnis no somien, es treballen. I bueno, doncs molt, molt content. És una cançó que crec que representa molt el sentiment arrequinat, l'essència nostra, i que ens ha acompanyat. A mi m'ha acompanyat.
0: És molt sonat el que ha passat. L'any que ve tindrem un Sabadell-Girona, el Sabadell ha pujat a segona divisió, però és que clar, és que el Sabadell ja venia de pujar de segona ref a primera ref, per tant són dos ascensos consecutius. Com t'ho expliques?
5: Una combinació de moltes coses. Ambició, no ens hem posat mai objectius, els agrada molta gent dir, no, aquesta temporada l'objectiu nostre és molt a curt plaç, millorar cada dia una mica més i ser la nostra millor versió i arribar on arribem. Tenir la humilitat, perquè al final sabem que no som un equip de pressupostos enormes, però sí que tenim la gent que ens ha acompanyat i els processos, i fent coses que potser no són tan habituals al món del futbol, ens ha ajudat molt, i evidentment la ciutat. Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat, i quan demostrem que podem competir amb moltíssima gent i que no tenim res a envejar al barri marítim.
0: El barri marítim, Que provocat aquí, El barri marítim de Sabadell, que no deixa de ser Barcelona. Home, aquí tens uns quants barcelonins il·lustres, com és el Jaume Clotet, com és l'Eduard Voltes.
5: Sí.
0: Vull dir que per t'agrada...
5: Una cosa... I és amb molt de carinyo. Sí, és molt de carinyo.
0: Amb molt de carinyo i amb molta autoestima, que això és una cosa que els sabadellans sí que tenim. Som bastant insuportables, tenim l'autoestima pujada, no,
5: sí,
0: president?
5: Sí, sí, de fàbrica.
0: I no ens calen padrins, bàsicament, seria una mica...
5: No, no ens calen, no, ens mirem amb el mirall i estem molt contents amb la imatge que ens,
0: d'haver-nos conegut,
5: ens diu el mirall.
0: Podem totalment ser fins i tot insuportables. Escolta, en Pau, clar, veig que l'entrenador té 31 anys, que és una fita històrica. Com se sosté també econòmicament aquest repte? Perquè ara el que ve doncs, és travar un equip nou, una categoria nova, l'entrenador es manté. Crec que hi ha un inversor americà, no?, aquí, que ha posat calés també aquests últims temps. I el repte també entenc que és social, econòmic i esportiu.
5: Absolutament, i ho has clavat. Són, perquè un club funcioni bé, la part esportiva ha de funcionar bé i necessita gent molt bona, com el director esportiu, el Lucas, el Ferran, processos establerts i autoexigència. Però també la part econòmica, la part social. La part econòmica, jo vaig, de fet, venir al club per reflotar-lo, perquè el club ens desapareixia. Era un Lleida 2.0 de manual, però ho vam aconseguir i sí, amb companys nous de viatge i l'Adam Rothstein, que és aquest inversor americà, colze a colze amb mi l'hem tirat endavant. La part social és importantíssima i jo quan miro enrere, al final pujar sempre és molt maco, però pujar en un moment on jo crec que la ciutat està molt identificada amb el club, el timing és perfecte.
0: Fem un exercici tots plegats. Tanquem els ulls perquè ahir també va ser un gran dia de ràdio. A Catalunya Ràdio vam oferir en directe aquest Sabadell-Zamora amb tantíssima emoció, amb invasió de camp, amb aquests 4 gols, amb l'1-0 que eren nervis perquè volia dir pròrroga. I doncs a través d'Esport 3 també es podia sintonitzar el Tot Gira amb una narració meravellosa que va fer el Francesc Ripoll i que el 2-0, que era el gol que certificava aquest ascens i estalviar-te la pròrroga, va sonar així.
2: Encara no serà abans, compte, la rematada al pal, gol! Eneco! Eneco!
0: Així ho vivíem a Catalunya Ràdio. A Ràdio Sabadell, el Sergi Garcés, que és un històric mític de fa una pila d'anys.
6: Pilota per Joel, línia a fons. Treu la centrada, Joel Priego, la busca, Escudero, el pal, el rebot, gol, gol, gol!
0: Aquest és el Sergi Garcés. Tornem a Catalunya Ràdio. L'1-0, minut 18, un golaç de fora de l'àrea.
7: Pica el corna a Stals, el fa en curt. Aviam la jugada.
2: Però què fas? Però què fas?
0: Francesc Ripoll, David Clopés i tota la colla de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. A Ràdio Sabadell...
6: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut, Javi!
0: Que, o sigui, aquesta gent els hi canvia la vida, perquè el Sergi Garcés les ha vist de tots colors, president, sí o no?
5: Sí, i tant. Les hem vist tots plegats de tots molts colors. És un moment que recordarem sempre. És meravellós. Estic ara mateix al cotxe i la gent em mira al voltant dient aquest senyor deu estar fumant alguna cosa. Estic contentíssim. Sí.
0: Una pregunta, per què no has dormit avui?
5: Perquè no he pogut dormir. No he pogut. Vaig arribar tard del camp, vaig sortir directament a casa. La resta de gent amb més estàmina que jo doncs va trencar la nit la sabadellensa, però jo vaig arribar a casa a 2 o 3 i revisant missatges de molta gent doncs m'han passat un parell d'hores i després ja vaig veure que el sol havia de sortir i que seria molt poètic sortir al jardí i pensar en aquests 2 anys de suor, llàgrimes i sang.
0: A veure, els tertulians del barri marítim de Sabadell, que es donin per al·ludits, si voleu aportar alguna cosa, si voleu criticar, jo crec que és el moment, és el dia.
4: No, home, no. A l'inrevés, jo una cosa que volia dir és que a mi em posa molt bon humor veure gent contenta, no? I la veritat és que del Sabadell no en sé res. Del barri muntanyenc de Barcelona, diguéssim, no en sé res. Del club, dels jugadors, no sabia que tenia un president tan jove, no sabia res. Val? I avui estic descobrint tot un món que em sembla meravellós, que per això està a la Ràdio Nacional. I content per tots vosaltres, tu, de debò.
5: Moltes gràcies, convidadíssim, esteu tots.
0: El Llotja, de pet a la Llotja. Jaume, tu que ni t'agrada el futbol, ni et deu agradar Sabadell.
8: No, Sabadell m'agrada molt. Hi ha molta gent de Sabadell, o almenys els que sou de Sabadell, us moveu molt, esteu per tot arreu.
0: Bueno, perquè, tenim molts micròfons, home, començant per aquesta casa, de dilluns a diumenge, al matinal, estem amb la Torre Sabadellenca.
8: I ha dit el president una frase que m'agrada molt, que diu, Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat. I a mi m'agrada molt, en un país com el nostre, hipertrofiat per una gran capital com és Barcelona, que hi hagi ciutats que juguen la Lliga Mundial, no? Tenim la frase famosa de Reus, París, Londres, i, per exemple, tu vas ara per Londres i hi ha un edifici que posa Sabadell House, que és l'antiga seu del Banc Sabadell a Londres, tranquil·lament esculpit en pedra, doncs a mi aquestes ciutats que van pel món sense fer-se perdonar res i amb la cara ben alta m'agrada molt, i per tant, doncs, felicitar a tothom de Sabadell, a tu el primer, a Roger i a tothom, els meus amics, ben guanyat, evidentment.
0: Jo no he estat un bon sabadellenc, ho he de reconèixer, ja ho he explicat a primera hora, que me'n vas a dormir la mitja part i a casa una mica més i m'acribillen.
8: Home, tu fas un programa al matí.
0: No, t'he de dir que Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat, el que passa és que on ara mateix tothom dorm, perquè estem intentant despertar tothom, i aquí tothom telèfon apagat, cosa que tenen excusa perquè la nit està molt llarga.
8: Estàs tu intentant despertar
0: tothom. Estem intentant despertar, però avui ni l'alcaldessa a aquesta hora. Després els anirem saludant al llarg del programa. Olga.
1: Bé, jo hagués agraït que aquesta notícia me l'haguessis donat ahir durant el partit, perquè era un bon dia per anar a sopar a Sabadell. Ja saps que jo aprofito les grans fites esportives per sopar amb tota la tranquil·litat del món. En qualsevol cas, jo sí que conec una mica més Sabadell, no gaire, tampoc, no ens fem il·lusions. Quan t'escoltava mentre venia, dic, ostres, que avui parlem del Sabadell. No em dona temps d'aprendre amb l'alineació, no em dona temps de saber una mica més.
0: Tranquil·la.
1: Dic, bueno, és igual, escolta, farem el que podrem, i el que podrem és, i això sí, reconèixer la quantitat de, que crec que tu ho has fet també, i és important, la feina que fan des de fa molts anys a Ràdio Sabadell, que crec que és, en fi, un lloc...
0: Per allà hi hem passat tots, no?
1: Tots, absolutament tots.
0: Mira, començant pel Ricard Ostrell, el Xavi Bundó també hi va anar, la Laura Rossell també hi va anar, evidentment un servidor.
1: Sí.
0: Vull dir que han estat una gran escola, l'Aleix Parisser...
1: Sí, sí, molta gent, molts professionals. Jo, el que sí li vull fer és una pregunta, si em deixes el president, perquè m'agradaria saber a nivell econòmic quin significat té que un club com el Sabadell pugi a segona. És a dir, això es nota molt?
5: Sí, sí, es nota molt. De fet, a la piràmide del futbol a Espanya, el canvi de la primera federació, que és la tercera divisió... Sí.
0: Hem perdut la
5: comuna divisió, que és on acabem pujar, la Hypermotion, és on realment hi ha el canvi transformacional, sobretot pels drets de televisió. Els clubs sempre volem generar recursos en altres coses, i a Sabadell sí que estem fent coses molt diferents per generar aquests recursos, però inevitablement avui dia la televisió mana molt. A la primera ref, que és on hem estat, és molt deficitària, sobretot perquè els drets de televisió són absolutament mínims, no es negocien bé, i és un entorn excessivament deficitari. A la segona divisió, com els drets de televisió es negocien juntament amb la primera divisió, tots els clubs reben un mínim de 7 milions i mig d'euros. Això és anar de la nit al dia, i bueno, per nosaltres és el començament. Volem fer un projecte sense, com dic sempre, pensar en on volem arribar, però sobretot en com volem fer les coses, i des del punt de vista de generació d'ingressos, els drets televisius a nosaltres ens canviarà la vida.
0: Un segon, que el personal es comença a despertar. A veure, el Jaume Quero és l'speaker del Sabadell i té una història també inversemblant. Jaume, bon dia.
9: Molt bon dia, perdoneu si no tinc gaire veu, però...
0: Per ser speaker no estàs en gaire bona forma, Jaume.
9: Bueno, és que ahir, perdoneu, tenia casament a les 6:15, vaig anar a la cerimònia, vaig tornar a l'estadi i llavors vaig tornar a la cerimònia i bueno...
0: Un moment, anem a poc a poc, un moment. Tu et vas casar ahir?
9: No, jo no. El casament era d'un amic meu.
0: Ha de ser molt amic per casar-se el dia que el Sabadell juga a l'ascens i a la remuntada a segona divisió, eh?
9: Un cabronàs, t'ho dic.
0: O sigui, tu vas estar a tot arreu. Vas estar a la Nova Creu Alta i vas fer acte de presència al casament, també.
9: Jo vaig estar a les 6:15 de la tarda al casament per veure la cerimònia. Després vaig anar cap a l'estadi amb un taxi i vaig fer el partit. I bueno, ja us podeu imaginar la resta. Vaig tornar cap al casament i va ser allò una festa espectacular.
0: A veure, un moment. Em diuen fins i tot que l'entrenador del Sabadell va demanar que et paguessin aquest taxi. És a dir, que et financés aquest taxi per poder fer l'anada i la tornada al propi club.
9: Sí, que en teoria... Aquest partit no el volia fer perquè era, hòstia, la boda era d'un molt bon amic. I bueno, quan vaig dir al cap de comunicació, a l'Agustí, que no feia aquest partit, va arribar a l'entrenador, em va trucar per fer tot el possible per fer el partit i vaig anar-hi perquè, bueno, doncs perquè era un partit on la nova Creu Alta havia d'apretar moltíssim i bueno, jo intento el que sigui per animar l'estadi. Quan hi ha moments de molta tensió i de patiment, doncs quan l'estadi ha d'apretar, doncs intento allò posar l'espurna perquè tot s'encengui.
0: Però és que em diuen que fins i tot, és a dir, que portaves la samarreta sota l'americana?
9: No, jo portava... Jo vaig portar una tote bag amb unes sabatilles i una samarreta, però clar, la camisa, la corbata, l'americana, tot suada allà a la cabina, m'ho vaig treure tot i llavors m'ho vaig tornar a posar.
0: Però clar, per un speaker va ser un partit exigent amb la invasió de camp abans que acabés el partit. O sigui, vas fer una mica de Constantino Romero amb l'atleta es baixin de l'escenari, no?
9: Exactament, vaig fer exactament això i ho vaig dir...
0: Quin paperàs, eh?
9: El de protocol, el delegat d'equip i tot, hòstia, potser ho vaig dir 25 cops que la gent sortís de l'estat del camp, però perquè hi va haver un moment de tanta tensió que va venir el cap de comunicació a la cabina a dir, tu, digue-ho que l'àrbitre ens fa perdre el partit. I dic, hòstia, no fotem, què dius això? Però va així. Bueno,
0: home, es va aturar 10 minuts, jugadors al vestidor, i finalment, per sort, tot es va arreglar, es va poder reprendre, i fins i tot amb un 4-0. És la història del Jaume Quero, l'espíquer del Sabadell, que juntament amb el president del Sabadell, el Pau Morilla Giné, hem volgut felicitar en directe, donar l'enhorabona en una nit que ha estat llarguíssima i doncs alguns d'ells no han passat ni tan sols pel llit. Per tant, agraïm que avui hagueu fet acte de presència al Sabadell. Felicitats, a gaudir-ho!
9: Merci, gràcies.
5: Adéu. Gràcies.
0: Fins aviat. Passen 20 minuts de les 9 del matí, fem una pausa i continuem a tertúlia aquí al suplement.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
12: Peugeot.
13: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
14: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
15: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
16: Les joguines?
15: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
16: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
15: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
16: A la botiga web i app.
17: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
18: Líder és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
19: Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
12: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Aquest estiu fes la millor jugada.
22: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
21: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
22: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
23: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
24: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
23: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
25: Cada dissabte a les 11 de la nit...
24: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
25: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
26: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
27: Sigui
26: bon
27: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
26: Denuncien l'accés de burocràcia...
25: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
28: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
25: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
26: I a casa nostra tornen a sortir...
28: Avui a Lleida i de dijous...
25: I de la resta del món.
26: Pendents de la cimera internacional...
25: Faci el temps que faci.
27: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
25: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Un quart i mig de 10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Tertúlia avui amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan i amb un risc d'incendi d'allò més elevat. Per tant, tota precaució és poca. I encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys continuen en estat crític després de banyar-se ahir en aquesta platja i trobar dificultats a l'hora d'intentar sortir de l'aigua. Les víctimes formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. En parlem a aquesta hora també. Avui ens acompanya la Imma Soler, la directora de Protecció Civil. Imma, què va passar exactament ahir a Tarragona? Perquè estem parlant d'una tragèdia.
29: Sí, ahir el que va passar va ser doncs, que va haver-hi aquesta dificultat amb el bany d'aquests nens i el que van fer els serveis de la platja i també tota la resta d'operatius doncs, va ser acudir el més ràpid possible. La platja estava amb una amb bandera groga. Hi havia doncs, alguna incidència pel que fa doncs, a corrents, a onatge, i bueno, doncs, aquest bany és complicat en aquests moments. Sempre nosaltres demanem que en el moment en què hi ha una bandera groga el bany es limiti molt a la primeríssima línia de platja, perquè és dificultós, no sabem ben bé quin és el motiu, no? Però quin és la situació que podem trobar, i per tant doncs, és dificultós. I malauradament doncs, va haver-hi aquest resultat. Resultat que és el pitjor que podem esperar en una situació d'aquestes.
0: Es poden evitar aquest tipus de situacions o són accidents, són tragèdies? Nanos de 12-13 anys, evidentment, no tenen la força física d'un adult, la corrent et sorprèn, l'avís de la groga, entenc que, evidentment, de saber que la cosa acabava així hagués hagut bandera vermella, però la línia deu ser molt fina entre posar la groga i la vermella.
29: Bueno, la línia és que el que es veu, el que s'observa, el que es veu que pot ser un risc, doncs té aquest nivelatge i, per tant, doncs els serveis de vigilància de la platja posen allò que ells veuen que pot succeir. Després el resultat no és el que marca la bandera, sinó que el que marca la bandera és quin és el risc que hi havia. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències que poden haver-hi i, per tant, actuar. És el que nosaltres fem. Nosaltres ja veieu que tot l'estiu estem fent aquest seguiment del que passen a les platges, de com són els senyals que es posen a les platges, donant aquestes campanyes de difusió a la gent, de que sobretot es vigili el bany, que es tingui molta cura d'atendre les instruccions que hi ha a la senyalització, també molta cura de vigilar, de veure quins riscos tenim, molta vigilància també d'anar amb compte doncs, amb el bany que es fa, quines activitats es fan. Tot això doncs, pot resultar al final un accident com malauradament doncs, va resultar ahir, i per tant doncs, jo crec que el que hem de fer és continuar apretant amb aquesta sensibilització, amb aquesta conscienciació de quin és el risc en les platges.
0: La platja de la Rabassada està oberta amb normalitat a Tarragona?
29: En aquests moments no tinc la informació, entenc que han continuat les tasques que s'hagin necessitat.

0: I no tinc en aquests moments la dada que de la platja, no us ho puc assegurar, però entenc que l'actuació es va dur a terme ahir a la tarda.
1: En qualsevol cas, els ofegaments són a l'ordre del dia. Cada estiu, ja sigui platges, ja sigui piscines, se'n pot fer tanta pedagogia com sigui possible, però bé, és un problema que tenim, no?
0: Sí, és un problema que tenim. Normalment nosaltres veiem que cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi el màxim possible. I perquè baixi el màxim possible, doncs a part de demanar doncs, que totes aquelles mesures de prevenció, com ja fan els ajuntaments, que aquest any, per exemple, molts d'ells han incrementat la vigilància en les platges, que han fins i tot avançat a l'inici de la temporada, fins i tot han recalculat o han replantejat els horaris de la vigilància en les platges. Bueno, doncs, tot això, malgrat tot això, també veiem doncs, que cal aquesta consciència ciutadana, aquest saber què estem fent, què ens està passant, quins riscos tenim, i anar molt amb compte doncs, amb aquestes activitats, que a vegades poden haver-hi riscos que no els veiem o que no siguem conscients i que ens puguin afectar, no? Per tant, informar-nos bé i tenir força coneixement de què ens pot passar doncs, en aquestes activitats de bany.
1: Platges, temporada de platges que ha començat, piscines, onada de calor amb temperatures que poden superar els 40 graus, nits tòrrides, tot aquest caldo de cultiu, avui la calor ja, ahir ja es notava moltíssim, avui va més, demà encara més, demà oficialment comença aquesta onada de calor, tot això a les portes de Sant Joan amb un risc d'incendi elevadíssim que puja cada dia que passa. Per tant, caldo de cultiu fatal per encarar la revetlla.
0: Sí, no és un bon moment. Aquesta onada de calor, evidentment, és un de l'inici de l'estiu. A més, una onada de calor molt particular, perquè el que ens estan explicant des del Servei Meteorològic és que s'inicia ara aquest increment, que es posarà en aquells valors màxims que podem tenir normalment durant els mesos de juliol i agost. Aquest serà el valor que tindrem aquests propers dies, però és que després tampoc baixarà massa. Vull dir que dimecres començarà a baixar algun grau, però no tornarem a temperatures que estiguin en mitjana o sota de mitjana, sinó que continuarem encara sobre de mitjana. Per tant, pot ser persistent en el temps, llarga en el temps, i sabem que això és el que pot afectar més la salut i a les persones, no? El seu dia a dia, perquè sabem que quan aquestes puntes de calor finalitzen molt ràpid no tenen tanta afectació, però que quan són continuades en el temps és quan ens molesten o ens poden fer més efecte. No? Anem amb compte, tinguem en compte aquesta calor i el que podem fer davant d'aquesta calor, que evidentment el que no podem fer és afluixar-la, perquè això és la temperatura del clima que tenim, doncs amollar la nostra activitat diària, planificar què hem de fer. Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor, sinó en les hores que siguin més de menys temperatura. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa, tanquem persianes, tanquem toldos, de manera que, com a mínim, en el reducte de casa puguem estar una mica més frescos. I si algú no té aquests espais on pugui estar amb més tranquil·litat, amb més frescor, doncs també es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat. I d'aquesta manera el que hem fet nosaltres també és fer un recull en la nostra pàgina web de refugis climàtics que hi ha arreu del territori, arreu de Catalunya, refugis que posen els ajuntaments i que llavors doncs, són espais on la gent pot anar per estar aquestes hores al dia més frescos davant d'aquesta forta onada de calor que tindrem. Però recordem, el millor i el més adequat és adaptar al nostre entorn directe.
1: Pel que fa als incendis, hi ha algunes zones que preocupin més que d'altres a Catalunya aquests dies?
0: Sí, aquests dies tot el que és la zona de Ponent, tot el que és la zona de Catalunya Central, també la zona de Terres de l'Ebre, de l'interior de Tarragona, aquestes zones més interiors són les que preocupen més o les que com a mínim tenen aquest nivell de risc més elevat en aquests moments. De totes maneres, aquest risc s'incrementa i serà força generalitzat. Pensem en això, pensem que el risc d'incendi és elevadíssim i que, per tant, la nostra activitat s'ha d'adequar en aquestes circumstàncies.
1: Us esteu plantejant algun tipus de restricció durant la nit de la revetlla pel que fa als petards, per exemple? Perquè, evidentment, el risc s'amplifica, petards, focs, fogueres...
0: Tenim que tenir en compte que això que comentes, petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat, ja és algo que està amb normativa. A la vora de les zones forestals i de la vegetació està prohibit l'ús de petards i està prohibit fer fogueres. Les autoritzacions, fins i tot, que s'hagin fet en zones que no són properes també es revisen, eh? Ho dic perquè no és que això sigui lliure. Tota aquesta activitat està regulada i quan hi ha aquest nivell de risc d'incendi elevat, com ara tenim molt alt en aquests moments, doncs tota aquesta activitat cal que no es realitzi en aquelles zones on hi ha aquesta situació. Per tant, ja és algo que

0: Està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. Ahir mateix fèiem un comitè tècnic del pla Procicat i també del pla Infocat. Continuarem fent tots aquests comitès, totes aquestes reunions diàriament per anar-ho valorant. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
1: Preguntes i comentaris també del Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i l'Eduard Voltes. Tinc la sensació, Imma Soler, que aquests últims temps t'has convertit una mica en la cara dels problemes i de les emergències a Catalunya a l'hora de donar comunicacions des de Protecció Civil. Com ho entomes i com et prepares també per ser sempre la senyora que intenta donar arguments quan hi ha tragèdies, quan hi ha desgràcies, quan tenim reptes com a país?
0: Bé, és la meva feina. Jo treballo a Protecció Civil i aquest àmbit del risc i de les necessitats l'haig d'entendre molt bé i l'haig de poder explicar, perquè el que necessitem és aquesta col·laboració ciutadana. Els riscos per ells mateixos o fins i tot amb els operatius que hi ha no es poden superar si no tenim aquesta ajuda, aquesta autoprotecció per part de la ciutadania, que entengui el risc, que sàpiga el que té que fer. I això és important. Jo m'agrada aquest àmbit pedagògic, m'agrada explicar a la gent això que pot passar i que tothom sigui conscient. Jo sempre dic el mateix, jo explico a la gent el mateix que jo li dic a la meva filla pels meus nets. I això és la idea, és saber entre tots quina és la situació que tenim, què podem fer pues, perquè la superació d'aquests moments difícils sigui més fàcil.
1: Jaume, Olga i Eduard.
2: Ara parlàveu de la feina que feu a Protecció Civil. L'altre dia vaig portar els meus alumnes la setmana passada al CECAT per explicar com es treballa en comunicació de crisi, per tant, és un exemple molt bo. Jo tinc la sensació que, malgrat el que tu estàs dient, i que és veritat que jo crec que hi ha moltíssima gent conscienciada a nivell de focs, a nivell de temperatures, a tots els nivells, el problema sempre és el 0,001% de la gent que no fa el que ha de fer, i llavors tenim catàstrofes, incendis, accidents, ofegaments, no? Llavors, no sé quina és la manera d'arribar és impossible, suposo, arribar al 100% de conscienciació de la gent, perquè a vegades tu pots tenir una població molt disciplinada, crec que els catalans ja hem entès moltes coses, no? I sempre hi ha algú que fa un foc on no l'ha de fer, que tira els petards on no els ha de tirar, ho veurem segurament la setmana que ve, per desgràcia, no? Ha de ser molt frustrant, suposo, per vosaltres, el fet de fer moltes campanyes, explicar-ho molt, i sempre hi ha algú que, per irresponsabilitat, desconeixement, no ho crec, no? Que té aquests comportaments.
0: Jo crec que això és un tema a nivell social que s'ha d'anar treballant. Per què? Perquè tots coneixem societats que són més disciplinades en aquest aspecte, no? Quan fan simulacres, quan fan activitats per preparar-se, i tots tenim al cap societats...
2: Sí, doncs que tots sabem quines són.
0: Exacte. I llavors, en canvi, n'hi ha altres que no són tan disciplinades. La nostra ho és força, però tot i ser-ho força, ho ha de ser més. I jo crec que això es aconsegueix amb el temps. La gent ha d'entendre bé els riscos, ha de saber què és un risc, què pot passar, i ha d'entendre què té que fer amb conseqüència, i què està a la seva mà. Què pot fer ell davant d'aquest risc per autoprotegir-se? I això hem de continuar explicant-ho. Tot just aquest any hem començat a fer aquestes explicacions també a les escoles, perquè s'ha començat a fer un programa ja que està dintre de l'àmbit curricular dels alumnes, i ja s'ha començat també a explicar-ho fins i tot ja dintre d'aquest àmbit curricular. Ja ho fèiem d'una manera esporàdica, però ara d'una manera molt més formal, i això és molt important. És molt important perquè aquest coneixement ens dona força, ens dona resiliència, ens dona capacitat com a societat, perquè un cop molt fort, després nosaltres puguem, com una goma, no?, tornar una altra vegada a la nostra forma. I és aquesta resiliència que volem, que l'única manera d'aconseguir-la és si la societat sap què té que fer i sap el que està passant.
1: Sí, Olga i Eduard.
3: Amb aquesta línia, justament, ara ho explicava, no?, però crec que per mi hi ha dues franges d'edat que són importantíssimes per raons diferents, però que acaben sent protagonistes d'alguns, per no dir molts, dels accidents que es produeixen any rere any, no? Per un cantó, els adolescents, per tant, el que has explicat de programes adreçats amb ells, amb els seus còdics, amb la seva forma d'entendre les coses, crec que és importantíssim, perquè al final aquí hi ha una cosa contra la que és molt difícil que lluitem, que és aquesta assumpció de riscos dels adolescents que creuen que mai els hi ha de passar res perquè els hi queda tota la vida per davant, i és molt difícil entrar en aquesta ment i dir-los no, és que vosaltres precisament també us poden passar coses perquè sou els que assumiu més riscos, unit a l'adrenalina que els hi suposa assumir aquests riscos, no? Perquè al final hi ha una part d'irresponsabilitat per inconsciència pròpia de l'edat, diríem, no? I d'altra banda, jo crec que, no sé si estaràs d'acord, que també la gent gran justament per l'efecte contrari, no? Perquè hi ha una manca de coneixement de quines són les seves limitacions. És a dir, quan un es fa gran, sempre creu que encara té més possibilitats de tirar endavant de les que realment té físicament, no? I, per tant, trobar la forma d'adreçar-se a aquests dos col·lectius que tenen els seus codis, com dic, absolutament diferents, diferenciats i pràcticament antagònics l'un a l'altre, però que alhora protagonitzen per motius diferents la gran part dels accidents, més enllà dels incendis ocasionats per piròmans, etc. Crec que és importantíssim, no?, trobar la forma de fer-ho. No sé si teniu identificats que són aquests dos col·lectius.
0: Sí, aquests col·lectius evidentment són col·lectius preocupants, amb aquest aspecte que dius, per exemple, aquest aspecte que comentaves de la gent gran. Sí. La gent gran amb el bany, per exemple, doncs és un dels objectius nostres, perquè sí que veiem que amb persones grans, moltes vegades per això que dius de capacitat, o potser està per trobar-se malament i entrar dintre de l'aigua, poden tenir alguna incidència. Jo crec que la feina aquesta l'hem de fer d'una manera molt transversal. No, nosaltres ho fem, nosaltres expliquem, nosaltres mirem d'arribar a tot arreu on podem, però és que també, per exemple, ho mirem de fer transversalment, que ens ajudin doncs, la gent que treballa esports, per exemple, també explicant-ho, als ajuntaments també explicant-ho, vull dir que hem d'entrar des de diferents focus i d'aquesta manera poder-hi entrar. I pel que em dius el tema dels adolescents, el que també mirem de trobar, ara per exemple hem fet tota una campanya a través de doncs, altres sistemes, no?, altres eines d'informació, com poden ser per exemple doncs, TikTok, com pot ser eines socials, també doncs, buscar referents més d'aquest tipus d'edat, no?, influencers que puguin ells escoltar-los millor. Sabem que la joventut és una mica complicat que, a vegades, amb aquesta edat que són molt rebels, doncs que t'escoltin, no? Pues hem de buscar això.
1: Els crítics de la rebassada com estan?
0: No tinc més informació que aquesta situació que estaven crítics.
1: D'acord. Eduard.
4: Jo crec que a Catalunya podem estar d'acord que tenim uns serveis de protecció civil, jo diria que dels millors del món. En el cas dels bombers, fins i tot s'ha comentat si no és el millor cos de bombers del món, val? Però una cosa és tenir els millors serveis de protecció civil i l'altra és tenir la millor població, diguem-ne, val? La millor població entrenada o la millor ciutadania, o digueu-ne com vulgueu. El context de Sant Joan és un context especialment complicat perquè la gent està de festa, la gent beu i l'eufòria no rima amb prudència, val? L'eufòria és enemiga de la prudència. Ahir mateix, quan envaeixen el camp aquelles persones, diguéssim, ho fan en un estat d'eufòria i és una imprudència molt gran, diguéssim. Primer per l'allau que es pot produir.
1: Totalment, sí.
4: Ensopeguen quatre, 20 cauen a sobre i allà tenim un mort, a banda de la imprudència d'impoder interrompre el partit, etc. Per tant, els contextos d'eufòria, un servei de protecció civil no els pot controlar. No pot predicar, pot advertir, però haurà d'actuar a posteriori, no hi ha més remei. Respecte al tema dels incendis, i no sé si la Imma estarà d'acord o no, a Catalunya tenim un problema estructural que va més enllà del canvi climàtic, i és que hem abandonat l'espai agrícola. I a Catalunya, encara que la gent hi pugui sobtar aquesta afirmació, sobra bosc, sobra moltíssim bosc, i falten pagesos. I per tant, tenim una mala política des de fa molts anys, des de fa 30, 40, 50 anys. Des que ens governem a nosaltres mateixos en etapa contemporània, des del restabliment de la Generalitat, hem tingut una mala política. Tots els governs han fet una mala política. Perquè és veritat que han reforçat els serveis de protecció civil. Però allò que és realment estructural, allò que ens converteix en un país perillosíssim en termes d'incendi, és l'excés de massa boscosa i, a més mal gestionada, en la majoria dels casos, i la falta de pagesos, que treballen la terra, i allà on no es treballa la terra, creix el bosc, i, per tant, creix el perill d'incendi. I això, un servei de protecció civil no ho pot resoldre. Ho poden resoldre els polítics, ningú més.
1: Imma, vols afegir alguna cosa?
0: Bueno, el que puc dir és que des de Protecció Civil nosaltres sí que tenim molt clar quins són els àmbits de treball. Els àmbits de treball en Protecció Civil és des de la prevenció fins a la intervenció, fins a la rehabilitació d'una situació. I com ja us comentava abans, sabem que en l'àmbit de Protecció Civil no podem ser només els serveis de Protecció Civil i els operatius els que treballin, sinó que sí que té que ser una tasca transversal. I aquesta tasca transversal és la que s'ha de fer des de tots els àmbits per aconseguir aquesta prevenció que després eviti que hi hagin doncs, aquestes circumstàncies que es donguin accidents o incidents.
1: Doncs esperem que també aquesta crida a la prudència serveixi per aquests dies, doncs,

0: preus imbatibles com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5,29 € al quilo.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Instruccions per a superar qualsevol cosa. Inspira. Agafa el teu últim vinil. Expira. Posa-la al tocadiscs. Inspira. Col·loca l'agulla amb cura. Expira. Apuja el volum. Inspira. I clica play.
4: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
5: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
6: Heu follat.
5: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
6: Tens tota la vida per davant.
5: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
7: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
8: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Hola, Quico, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Corte Inglés, que no hi ha detergent. I l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sou, que agafo per picar festucs i ametlles, que la marca El Corte Inglés Selection té també el 50% en la segona unitat en tota la fruita seca.
10: Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
11: Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
12: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
13: Quatre persones, dos vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... O sigui, encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
12: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
14: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
12: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
15: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
12: El que està en joc no es compta en diners.
16: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
12: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
18: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
17: De veritat?
18: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
19: Zoom!
20: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
21: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
22: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
21: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
22: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
21: Univers MotoGP.
22: Perquè el Mundial és nostre.
21: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
23: Tres quarts de 10 del matí, el suplement. Eduard Voltes, Jaume Clotet i Olga Ruiz. Ara ens volem fer ressò de l'enèsima crisi diplomàtica que ha provocat els Estats Units. En aquest cas, no amb l'Iran, no amb Israel, no amb el Líban, sinó que la protagonista aquí és Giorgia Meloni. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell, que Donald Trump, havia acceptat aquesta foto amb la primera ministra italiana per pena. Doncs bé, la líder italiana, profundament molesta, l'acusa d'inventar-s'ho tot.
24: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
23: La crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia és gran fins al punt que el rebombori ha arribat al ministre d'Exteriors italià, que ha cancel·lat un viatge oficial previst a Washington per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment, fa uns mesos, Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia, compartien una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada han sortit més desavinences aquestes últimes setmanes. A la primavera, el president nord-americà

0: que la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà, qui va començar tot aquest, aquesta guerra freda, i la va acusar de falta de coratge. Doncs bé, la venjança final de Trump, que arriba dient això de la fotografia, i l'altra que s'hi ha tornat amb un vídeo bastant per emmarcar i posant les coses damunt la taula. Jaume.
1: Sí, jo crec que la reacció de Trump va ser... durant aquesta cimera hi ha unes imatges en les quals es veu Meloni parlant amb Donald Trump des de la distància física que tenen, aixecant-li el dit diverses vegades, com si l'estigués renyant. Potser no l'està renyant, però les imatges que han donat la volta també és com que ella l'estava una mica allisonant, no? Jo suposo que Donald Trump, que ja sabem que té l'ego molt fri, es deuria enfadar o irritar, i llavors ha fet aquest comentari totalment fora de lloc, que segurament a més és mentida. I en aquest cas, la resposta de la primera ministra italiana a mi m'agrada molt. A mi m'agraden els polítics quan són normals i diuen el que tothom sap que estan pensant, no? I per tant ha fet un vídeo molt contundent on diu una frase molt bona, que és: jo i Itàlia no implorem, no? I segurament és veritat, no? I no és el primer cop que passa, perquè vull recordar que fa uns mesos Donald Trump se n'enfotia directament, per exemple, del president de França, Emmanuel Macron. Si tendeix, com diu Meloni, a enfotre-se'n, a ridiculitzar els seus propis aliats, no? Cosa que després no fa amb els enemics dels Estats Units, no? Per exemple, ho estem veient amb l'Iran. I, per tant, aquest comportament, que jo crec que no és ni polític ni parapolític, és purament, a vegades ho hem dit aquí, no? d'estudiant de bullying d'escola que es dedica a intimidar els seus propis companys. No té cap sentit, però crec que en aquest cas s'ha trobat amb algú que no calla, sinó que ha sortit amb un vídeo que, al marge del que pugui pensar Meloni políticament, a mi m'ha encantat aquesta reacció.
0: Eduard i Olga.
2: A veure, és possible que sigui mentida el que ha dit Trump, però també és possible que sigui veritat. És a dir, hi ha un moment, fa un any, en què tothom es volia fer fotos amb Donald Trump i que tots aquests líders de la dreta europea, populista, etcètera, amb perdó, anaven de cul per una foto amb Donald Trump. Val? I no em costa gens imaginar que els assessors de Meloni en aquella cimera parlessin amb els assessors de Trump per forçar una situació de fotografia. Per tant, no sabem què va passar. Potser sí que van implorar una fotografia. El que és absolutament impropi és que després Trump faci servir això, sigui veritat o sigui mentida, el comentari és absolutament impropi. És el comentari d'un idiota, diguem-ne, no? O sigui, és un comentari d'una persona que ja ens ha demostrat que no... Bueno, en fi, no...
0: Clar, que té verborrea, té incontinència verbal permanent.
2: Té incontinència verbal, no coneix o no vol conèixer o ha decidit desconèixer els codis, diguéssim, de la mínima diplomàcia i educació entre països. És així, ningú no el canviarà, i avui li ha tocat a Meloni, abans li va tocar a Macron, i demà passat li tocarà vés a saber a qui. Ara, aquest matí em venia al cap el refrany aquest castellà, que m'heu de perdonar perquè no he tingut temps de buscar l'equivalència catalana, que con niños se acuesta, remojados se levanta. Tots aquests líders, diguéssim, això, de la dreta populista o de la dreta no populista, com el Macron, europeus, que han fet s'han acostat del Trump i han buscat la fotografia amb Trump i han buscat la connexió amb Trump, doncs s'ho acaben trobant.
0: Olga.
3: Sí, jo ara he entès una mica, fent una barreja amb l'actualitat, acabo d'entendre el significat de la cançó de Bad Bunny. La de debí tirar más fotos cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude, perquè entenc que és el que ens està dient Trump, que ha volgut fer Meloni amb ell. En qualsevol cas, sigui veritat o no, que a mi ara m'has fet reflexionar, Eduard, i és possible que hi hagués aquesta intencionalitat de fer-se aquesta foto, com hi ha hagut sempre la intencionalitat de coincidir, encara que sigui amb un passadís, un segon i mig, amb qualsevol president dels Estats Units. I aquí tenim exemples del nostre president, de Pedro Sánchez, que en èpoques anteriors, en fi, els assessors mataven perquè coincidissin amb un trajecte d'un cantó a l'altre i poder fer d'allò una trobada pràcticament institucional que no havia existit, no? No només del president espanyol, sinó de tants altres, no? En aquest cas, el que passa és que és una figura, la de Trump, que ha caigut en desgràcia, és a dir, a nivell d'imatge. I tots aquells que fa un temps també morien per fer-se més fotos amb ell, doncs ara han deixat de veure la conveniència d'aquestes fotos en quant al que significa el personatge. I el que significa, bàsicament, i aquí és on volia arribar, és la imprevisibilitat màxima. És a dir, Trump no té amics, i els que avui són amics, demà seran enemics,

0: en funció de si deixen de ser útils pels seus interessos. És a dir, avui escoltava aquí al programa unes declaracions parlant del ministre israelià, del president, de moment, és que això és tan variable com que deixi de satisfer les seves necessitats a nivell d'interessos comercials, polítics, econòmics, i després una reflexió que va una mica més enllà, que té a veure amb jo crec que el canvi més profund que ha significat la nova arribada de Trump al poder és que han saltat pels aires qualsevol tipus de conversionalisme polític, allò de ser polite, de la diplomàcia, és a dir, ara ens hem d'acostumar a escoltar determinades afirmacions un dia sí i un altre també, que fins fa uns anys eren impensables partint de figures de la importància com d'aquells que dominen i controlen el món, no?
1: A qui li ha anat molt bé segurament aquest nou estirabot de Donald Trump, aquesta crisi diplomàtica amb Giorgia Meloni, és amb Pedro Sánchez, que en aquest cas ell sí que pot dir jo ja ho deia, mostrar la solidaritat amb Itàlia enmig d'aquesta setmana en què doncs, les causes judicials continuen al voltant de Pedro Sánchez, que per primera vegada sí que ha obert una porteta a avançar una mica les eleccions, tot i que ha dit que sí que seran el 2027, que el 2026 ell presenta pressupostos sí o sí, i que el 2027, que doncs, té a partir del mes de gener, podrien haver-hi aquestes eleccions, que ha insistit molt que no coincidiran ni amb les autonòmiques ni amb les municipals. Però abans, Pedro Sánchez aprofitant també la crisi diplomàtica.
2: Quiero decir que, bueno, ha habido dos cosas. La primera, toda mi solidaridad. En el propio Consejo Europeo le he trasladado mi solidaridad ante, bueno, pues este ataque que no es ni político ni personal. No, realmente tampoco sé cómo calificarlo.
1: Bé, Pedro Sánchez, que ha sobreviscut una setmana més, i això ja és molt, tenint en compte doncs, tots els casos que l'assetgen i que les explicacions de Zapatero no han servit per convèncer el jutge, si més no també ha imputat a les filles.
3: No ha sigut una bona setmana per Pedro Sánchez, tampoc ho va ser en aquest mateix Consell Europeu on ell era, perquè països com Dinamarca, governat per l'esquerra, li van recriminar la política migratòria de l'Estat. Per cert, també s'hi va afegir Giorgia Meloni en aquesta crítica, però ja sabem que per Pedro Sánchez el tema de Donald Trump és sempre ideal, perfecte, en qualsevol moment, no? I per tant, doncs, s'ha pogut agafar aquest petit clau. En relació a les eleccions, és veritat que hi ha una petició unànime de que no fer-les coincidir amb les eleccions municipals, les generals. No només ho demana tothom, sinó també particularment el PNB, perquè al País Basc les municipals són també forals i els partits bascos es juguen molt, molt en les diputacions forals i, per tant, volien separar unes de les altres. Ell ha dit que no coincidiran, tenint en compte que seran, si no m'equivoco, finals de maig de l'any vinent. No sé quan pensa posar les eleccions generals, perquè si les vol posar abans de l'estiu o les posa al juny, que seran igualment molt enganxades...
1: Abans.
3: O les fa abans.
1: Febrer-març.
3: Febrer-març, exacte. I, per tant, la condició o l'argument de fet és el que també tenia el PNB: vostè porti pressupostos i si no els pot aprovar convoqui eleccions, i ja seria una mica aquest calendari, no? Per tant, potser anem cap aquí. A mi em sorprèn que no esgoti fins l'últim dia, tenint en compte que és un supervivent i que cada dia que governa és un dia que no governa els altres, no? Però evidentment la cosa aquesta no pot durar, aquest govern és insostenible, no haurà aprovat cap pressupost durant cap any del seu mandat, i per molt que ell digui que els mandats són de 4 anys, home, són així, també la llei...
1: Sí, però si arriba fins als 3 anys i mig, o si realment arriba... Exacte, aleshores l'avançament va d'uns mesos, sí. I ja compleix la promesa de dir que arribarà fins al 2027. Exacte. I que esgota la legislatura, perquè no ve de 4 mesos.
4: Exacte. Sí, de la manera que ho va explicar ahir em va fer la impressió que ell convertirà els pressupostos en el primer acte de campanya, és a dir, que farà uns pressupostos molt expansius, molt socials, amb mesures com molt espectaculars des del punt de vista identitari del PSOE i de l'esquerra, i aleshores farà, òbviament, que sabent que el Congrés els tombarà, perquè això serà així, i aleshores, ja veieu, aquesta gent no vol que Espanya progressi, aquesta gent no vol que tal, i aleshores convoco eleccions i ja està, no? Per tant, com a primer acte electoral. He de dir també que aquests dies que s'han filtrat, ahir es van filtrar els àudios de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero i que em vaig estar escoltant, això fa molt mala pinta, molt mala pinta. O sigui, les respostes de Zapatero no... sobre esto no voy a contestar, sobre esto no tengo nada que decir, sobre tal, és a dir, entenc perfectament perquè...
1: Perquè és una defensa jurídica i judicial, no política, ja, ja.
4: Sí, sí, absolutament, i, però és clar, quan se li pregunta, escolti'm, aquests 200.000 euros d'aquesta que aquesta empresa li va pagar, això de què va? I ell ens contesta sobre esto, no voy a hacer ningún comentario. Clar, Pedro Sánchez segur que ha escoltat aquests àudios i pensa, escolta'm tu, com abans matem el tema, millor.
1: Olga, per tancar.
0: Sí, la diferència entre que hi hagués una convocatòria d'eleccions ara i que sigui a començaments del 2027 és evident. Vull dir, si ara hi ha una convocatòria d'eleccions, la sensació que es dona és que Pedro Sánchez es veu obligat a fer una convocatòria d'eleccions perquè se sent absolutament ofegat pels casos de corrupció. Si la convocatòria d'eleccions és a inicis del 2027, és un avançament tècnic i comporta dues coses. És, com diu l'Eduard, després de presentar uns pressupostos, amb la qual cosa és per culpa d'ells que no han volgut aquests pressupostos, hem de convocar eleccions, i d'altra banda el que fa és començar a córrer el rellotge en cas hipotètic de que guanyin aquestes eleccions Partit Popular amb coalició amb qui sigui o fent acords amb qui sigui, el desgast ja correspon als altres, ja no és de cara a les municipals, ja correspon als altres, ja han passat uns mesos de comptador amb que qui s'està desgastant ja no és el Partit Socialista, perquè ara mateix el que tots els líders municipals estan tement és que hi hagi una convocatòria socialistes, en aquest cas, és que hi hagi una convocatòria ja, perquè és que els perjudica moltíssim. I els populars, per molt, i d'altres formacions polítiques de dretes, per molt que diguin que volen eleccions ja, els líders municipals jo crec que no. Mm. Perquè també els hi perjudica amb ells si hi ha una convocatòria avançada d'eleccions.
1: Olga Ruiz, Jaume Clotet, Eduard Voltes, gràcies a tots tres, que tingueu bon dissabte.
3: Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau.
1: Pràcticament les 10 del matí, de seguida arriba el suplement la Maica Navarro i just després una conversa avui amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany, i fill de Joan Jubany i Char. El seu pare va morir fa només uns dies i se n'ha anat d'aquest món sense conèixer la justícia en el cas de la seva filla, que va morir l'any 2001 assassinada, amb un cas que encara està per resoldre, tot i que tot apunta que molt aviat també tindrem judici. Avui un retrat personal del Joan Jubany, l'home que durant aquestes últimes dècades ha estat al capdavant de la lluita pel que fa el record també de l'Helena i a la justícia. Les 10 hi arribem també amb una mala notícia. Ara els detalls.

0: un segon menor que estava ingressat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Ho confirmen fonts hospitalàries a l'agència Europa Press. És el segon menor que mor després de l'accident d'ahir a la platja tarragonina de la Rabassada, en què un altre nen de 12 anys va perdre la vida ofegat. Un tercer menor segueix ingressat crític. Estem a les portes de la primera onada de calor de l'any. L'episodi comença aquest diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. Des de Protecció Civil s'insisteix a extremar les precaucions i buscar alternatives per combatre la calor intensa. De la crònica internacional, Israel mata 5 persones i un soldat libanès al sud del país malgrat l'alto el foc amb Hezbollah. Segons el portal Axios, els negociadors dels Estats Units i de l'Iran viatgen a Suïssa per reprendre el diàleg que ahir va interrompre l'ofensiva israeliana al Líban. I a Londres, un mort i un centenar de ferits en el xoc de 2 trens al nord de la ciutat. L'accident va passar ahir a la nit i dels ferits n'hi ha 11 que estan molt greus. Un error en el sistema de seguretat va fer que un dels trens s'aturés i l'altre l'embestís per darrere. A Catalunya, docents, personal d'atenció educativa i membres del sector del lleure participen avui en una assemblea a Barcelona per posar en comú les noves mobilitzacions al sector educatiu de cara al curs que ve. Debaten el model de possibles vagues i el tipus de protestes que faran. I encara a Barcelona, els britànics de Prodigy tanquen avui l'última jornada del Sonar, que ha encetat una nova etapa traslladant totes les actuacions a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Ahir van encapçalar la nit el raper londinenc Skepta i la DJ i productora belga Charlotte de White, que va fer saltar milers de persones amb el seu techno. També pendents de les obres a Barcelona, amb l'estiu arriben les obres de millora en molts carrers de la ciutat. Es faran més d'una vintena d'actuacions, sobretot de pavimentació, en vies tan importants com l'Avinguda Meridiana, la Ronda de Dalt, el carrer de Balmes o la Rambla.
1: Esports.
2: El Sabadell jugarà la segona divisió de futbol 5 anys després. La victòria contra el Zamora per 4-0 dona l'ascens a l'equip arlequinat davant de 12.000 aficionats a la nova Creu Alta. Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha deixat el camp al minut 39 per unes molèsties a la cuixa dreta abans del descans del partit de la selecció brasilera contra Haití. Turquia ha quedat eliminada del Mundial després de perdre aquest matí contra el Paraguai per 0-1. De matinada, el Brasil ha guanyat Haití per 3-0 i el Marroc ha superat Escòcia per 0-1. I l'Igualada força el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Victòria dels igualadins contra el Liceo, el tercer partit de la final, per 5-2 i amb remuntada inclosa.
0: I pel que fa al temps, últim dia de primavera amb ambient de ple estiu i ascens de les temperatures. S'esperen valors entre els 30 i els 35 graus i es pot arribar als 39 al Pla de Lleida. Domini del sol amb alguns núvols prims a aquesta hora, pols sahariana i només algunes nuvolades poc importants al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ha mort un segon menor de 13 anys aquesta matinada després de l'ofegament que va tenir ahir a la platja de la Rabassada a Tarragona mentre es banyava en una zona rocosa. El noi havia quedat ferit en estat crític i per això estava ingressat. També hi ha un altre noi ferit crític ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Ahir ja havia mort en el mateix rescat un primer noi de 12 anys. Protecció Civil insisteix en la prudència a l'hora de banyar-se a platges i piscines després de l'accident mortal d'ahir a la platja de Tarragona en què va morir aquest nen de 12 anys i dos més van resultar ferits crítics i van ser traslladats a l'Hospital Joan 23. L'accident mortal passava a la tarda quan un grup de 6 joves es banyaven a la platja de la Rabassada i 3 van tenir problemes per sortir de l'aigua. En aquell moment del bany onejava la bandera groga i des de Protecció Civil la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, ha destacat que aquest tipus d'accidents es podrien evitar. Són declaracions que feia fa una estona al suplement a Catalunya Ràdio.
3: Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències que poden haver-hi i, per tant, actuar. Tot això doncs, pot resultar al final un accident com malauradament doncs, va resultar ahir i, per tant, doncs, jo crec que el que hem de fer és continuar apretant amb aquesta sensibilització, amb aquesta conscienciació.
0: La d'aquests menors són les dues primeres morts a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny.
3: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany. I és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi el màxim possible.
0: Imma Soler ha insistit en la importància d'extremar les precaucions i avisar urgentment el servei de socorrisme o trucar al telèfon 112 per facilitar la ràpida actuació. També Soler ha parlat de la calorada que arribarà a partir d'aquest diumenge. Estem ja a les portes d'aquesta onada de calor. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus tant a les comarques de Ponent com a la resta de la zona interior de Catalunya. Des de Protecció Civil s'insisteix a extremar les precaucions i a buscar alternatives per combatre la calor intensa. Declaracions de la subdirectora d'Emergències.
3: Emmotllar la nostra activitat diària, planificar què hem de fer. Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat. El millor i el més adequat és adaptar al nostre entorn directe.
0: El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part de Catalunya i fins i tot nits tòrrides amb temperatures de més de 25 graus a la costa i també al prelitoral. Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. En els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i de Girona. Claudi Gallardo, el cap de suport dels bombers, ha explicat que davant d'aquest escenari el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
4: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler també ha assegurat que, de cara a la revetlla de Sant Joan, si calgués, es plantejarien restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver més risc d'incendi. Ara mateix, les zones del país on el risc és més elevat són a Ponent, a la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i l'interior de Tarragona.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De la crònica internacional són les 10 i 8 minuts. Israel ha ignorat l'alto el foc que va entrar en vigor ahir a la tarda al Líban. A primera hora d'aquest matí, l'exèrcit israelià llançava diversos bombardejos i drons que han matat almenys 5 persones i un soldat libanès al sud del país, segons informen mitjans locals. L'exèrcit libanès acusa l'israelià d'obstruir els esforços per restaurar l'estabilitat del país. De la seva banda, la milícia proiraniana de Hezbollah no ha reivindicat cap acció ni s'ha pronunciat sobre la treva forçada, recordem-ho, per a Washington, després de l'última jornada mortal que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Segons el portal nord-americà Axios, l'enviat especial de Trump, Steve Witkoff, i el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, viatgen a Suïssa per negociar els detalls d'un acord de pau definitiu. Ja hi és el gendre de Trump, Jared Kushner, un dels negociadors habituals de l'administració nord-americana. Ara anem fins al Regne Unit. El xoc entre dos trens al nord de Londres deixa almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el va embestir per darrere. Quim Olivares, Londres.
5: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
6: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
5: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pàncras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
7: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
8: Sigui
7: bon dia.
8: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
7: Denuncien l'accés de burocràcia...
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
9: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
7: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
9: I de la resta del món.
7: Pendents de la cimera internacional...
9: Faci el temps que faci.
11: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
9: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: 5 minuts mal comptats i arribem a un quart d'11 del matí. Avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya, en què participaran docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu del país. La reunió, que es fa a Barcelona, ha de servir per decidir quins seran els passos que faran els docents a partir d'ara, després que tombessin l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats. A l'Assemblea es debatrà quan començaran i de quina manera s'ha de fer les properes mobilitzacions de cara al curs vinent. Entre les possibilitats, al damunt de la taula hi ha la vaga indefinida, les vagues puntuals, que és el format que s'ha fet fins ara, o altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8. Tot i que el curs escolar ja s'ha acabat, el malestar dels docents continua encara latent, perquè el conflicte educatiu no s'ha solucionat. L'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del maig que han signat els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, al qual s'ha sumat professors de secundària. L'USTEC el va acabar refusant després que en la consulta els docents guanyés el no. Mentrestant, la CGT, la Intersindical i COS es van aixecar de la taula de negociació.
1: 3CAT Info.
0: En clau política, els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalán.
12: Més enllà de les coincidències programàtiques, en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
13: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, de manera compromesa.
14: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
12: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
15: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
12: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
16: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
12: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
0: Gràcies, Jordi. I avui és l'últim dia del Sonar Res, l'última jornada del Sonar Res. I l'encapçalen els veterans de Prodigy com a cap de cartell. Serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com Skepta, Dae Tomanabe o Annie in the Hall. El Sonar Res seguint amb Marc Ruiz.
17: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. S'ha dedicat a fer que el públic també se sentís part de l'espectacle, parlant amb ells, enfocant-los amb la càmera i fent-los protagonistes. Ha mostrat galons cantant cançons de projectes compartits amb altres rapers com A$AP Rocky o Drake, mentre llançava crítiques a l'autoritarisme i l'abús de poder en cançons com No Security o Bullet from a Gun. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. Alguns resultats no són gaire lluny de músics de jazz contemporanis com Kamasi Washington. Entre samplejats i capes d'efectes constantment passen coses. Ha col·laborat amb Mode Selector, que aquest dissabte també actuarà en el Sonar, o Underworld treballa des d'un set farcit de joguines electròniques sobre les que es mou constantment com si ballés sobre els dits. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre l'holandès Rainer Zonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial, que feia música basada en l'estil de Zonneveld. Les armes, el tecnom més inclement. I tecnom majúscules és el que punxa la belga Charlotte de Witt. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi, i a omplir-te vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave. La londinenca Arti tenia l'antídot de tanta duresa. Una sessió de ball amb algun apunt caribeny, kuduro, baile funky i sons de l'Índia. Aquest dissabte, els britànics Prodigy, innovadors del breakbeat i molt populars als 90, encapçalen el cartell. Compartiran protagonisme amb el també popular duet berlinès Mode Selector o la DJ belga Amelie Lenz, entre d'altres.
0: Gràcies, Marc. Així hem arribat a un quart d'11. El trànsit i el temps. Aquesta hora saludem a Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
18: Bon dia, Jordi. Ara mateix retencions a la P7 entre Mollet del Vallès i Granollers en sentit nord i la mateixa P7 de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud. També a la C35 a Vidreres en sentit Llagostera a causa d'un accident hi ha un carril tallat. També a la C60 a Argentona en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32, a la C32 tant a Montgat com a Cabrera de Mar en sentit nord. A la C14 l'avaria d'un vehicle talla un carril entre Bassella i Pinell de Solsonès. També retencions a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès en sentit nord, a la C33 entre Mollet i Parets del Vallès en sentit nord i finalment a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina.
19: El temps.
0: Jofre Genoé.
20: Acabarem la primavera astronòmica d'aquest 2026 amb una jornada de ple estiu, avui darrer dia, amb una situació meteorològica que estarà encapçalada per aquesta calor que s'intensifica més, que les temperatures encara pugen 1 o 2 graus més respecte ahir, i per tant ja les zones més càlides de Ponent, Pla, Lleida, avui s'espera que el termòmetre torni a tocar els 39 graus. En general, entre els 30 i 35, amb una jornada de sol, de pols agrient en suspensió, amb aquest cel terrós, més grugós, amb alguns núvols prims i només algunes nuvolades en el Pirineu a la tarda, amb la mateixa calor, que puguin arribar a donar alguna gotellada. Poca cosa més, amb un cel una mica més variable. A la resta, doncs, aquesta calor que es va intensificant, de fet, aquesta matinada, la temperatura ha baixat dels 24 al barri de Raval de Barcelona, com a valor més elevat. Valors de 21, 20, 22, en molts sectors de la costa, prelitoral, o fins i tot també de manera puntual a l'interior del país, com són aquests 22 a Juneda, a les Garrigues, i els més baixos de valors, 9 a Das o 10 a Núria, a gairebé 2.000 metres. Demà s'inicia un episodi d'onada de calor, perquè entre demà diumenge, primer dia de l'estiu, i Sant Joan, dimecres, les temperatures poden superar fàcilment els llindars de calor extrema a moltes poblacions, especialment cap al Pla Lleida i a Ponent, on podrien arribar-se a superar els 40 graus. Demà potser arribi el primer 40 graus, però en dies posteriors, fins a Sant Joan, com dèiem, es pot arribar fins i tot a superar aquesta xifra, o fins i tot interior de les comarques de Girona o Catalunya Central. Amb un tarannà, per tant, els propers dies, d'una calor desbocada, canicular, amb aquestes xifres gens habituals, i a més amb algunes nuvolades de tarda en el Pirineu, on no descartaríem alguna gota.
19: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I amb l'arribada de l'estiu, a Barcelona, les principals obres que afectaran, en aquest cas, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En conjunt, s'executaran 24 obres, es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures de transport públic. La primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, que porta les àrees d'urbanisme i mobilitat, Laia Bonet, ha justificat per què aquest serà un altre estiu de moltes obres.
21: És cert que l'estiu baixa les necessitats de mobilitat, però segueixen havent-hi persones que s'han de moure per la ciutat i, per tant, som molt conscients de les molèsties que generen, però realment és quan podem reduir les molèsties, reduir les afectacions perquè baixa la mobilitat i perquè, en definitiva, són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
0: Repassem ara quins seran els treballs principals i quines afectacions tindran amb en Joan Garcia i la Maite Curto. El muntatge és del Diego Monroy.
22: Pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. Serà l'obra que complicarà més la mobilitat.
23: Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en sentit d'entrada a la ciutat. Del 7 al 14 d'agost es farà de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert. Els busos interurbans acabaran a Fabra i Puig i per la Meridiana només hi circularan els que no s'aturen.
22: Cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys que estius anteriors.
23: Perquè el tall d'un carril en cada sentit, el lent, entre els accessos 5 i 6, es limita del 3 al 24 d'agost. Abans, del 19 de juliol al 6 d'agost, es faran talls nocturns. La cobertura l'obertura d'aquest tram s'ha d'acabar a finals de l'any que ve.
22: Pavimentació del carrer Balmes entre la plaça Molina i la ronda General Mitre.
23: El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el trànsit entre Mitre i Via Augusta. Es culminarà la transformació d'aquest carrer al cap de 2 anys d'obres. S'han eixamplat les voreres i s'hi han plantat nous arbres.
22: S'acabaran les obres pendents a la Rambla.
23: Per deixar-la acabada el febrer de l'any que ve, abans de recuperar el sentit descendent, del 3 al 16 d'agost es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic i es desviarà el trànsit per la calçada Raval.
22: Obres en infraestructures de transport públic. Destaca el tall a la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat.
23: Entre l'11 i el 23 d'agost no hi haurà trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià per renovar les vies. I del 27 de juliol al 28 d'agost no funcionarà el funicular de Vallvidrera per manteniment. En tots dos casos, el servei es farà amb autobusos. Al metro, les línies afectades seran la 1, la 3, la 4 i la 9 i 10 Nord. Les obres d'urbanització per cobrir el túnel de Glòries a la Gran Via s'aprofitaran per canviar el traçat del tramvia. Afectarà amb talls parcials les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs del 3 de juliol al 13 de setembre.
22: Obres de pavimentació. Es renoven 100.000 metres quadrats de calçada.
23: Destaquen les que es faran a Sant Aló, plaça Cerdà, Gran Via, entre Marina i La Pan i Padilla, i el passeig Maragall.
2: Per la feina,
19: ja. L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3Cat Info.
3: La diada de festa major de Sant Pere a Reus i la diada d'aniversari dels castellers de Barcelona són dues de les actuacions més destacades del cap de setmana previ a les diades de Sant Joan. La Diada de Sant Pere, la capital del Baix Camp, és dissabte a les 6 de la tarda a la plaça del Mercadal.
4: Hi actuen els Xiquets de Reus acompanyats dels Capgrossos de Mataró i els Castellers de la Vila de Gràcia.
3: De dissabte també destaca la trobada de les colles de l'Eix a Manresa.
4: Amb l'actuació dels Tirallongues, els Segals i els Castellers de Lleida, l'actuació està prevista per les 6 de la tarda a la plaça Major de la capital del Bages. Dissabte a les 6 també podeu veure castells a la plaça Major de la Bisbal del Penedès amb els Bous, els Xicots de Vilafranca i els Nois de la Torre. I a la plaça Major de Montblanc hi actuaran els Torraires acompanyats dels Castellers del Foix de Cubelles.
3: I diumenge, com us dèiem, hi ha una cita castellera important a Barcelona.
4: A les 12 a la plaça de Sant Jaume hi actuen els Castellers de Barcelona acompanyats dels de Sabadell i els Moixiganguers d'Igualada.
3: Diumenge a les 11 a la plaça de l'Església de Sant Jaume d'Enveja hi actuen els Xicuelos i Xicueles al Delta i la colla castellera de Vacarisses. I a Sant Adrià del Besòs al migdia hi podreu veure la colla local acompanyada dels Castellers de Santa Coloma i els de Viladecans.
4: Diumenge al migdia, castells a la plaça Vella de Prats de Lluçanès amb la colla del Lluçanès, els Castellers de Caldes de Montbui i els Matussers de Molins de Rei. A Bagà, la plaça Galzeran, hi actuen els Castellers de Berga i els de Cornellà. I a Bernet dels Banys, a les 7, hi actuen els Pallagos del Conflent.
3: Tot plegat, com us dèiem, abans de les diades tradicionals de Sant Joan.
4: Dimarts al vespre, vigília de Sant Joan, hi ha actuacions per tot el país per acompanyar l'arribada de la Flama del Canigó. I a Valls, diada de completes a les 8 a la plaça del Blat amb les dues colles dels Xiquets de Valls.
3: La gran diada del dia de Sant Joan és també a Valls, que celebra la festa major i és on tradicionalment començava la temporada castellera.
4: Enguany comença a les 12 del migdia. A la plaça del Blat podreu gaudir de la colla jove Xiquets de Valls i la colla vella dels Xiquets de Valls. De com vagi aquesta diada en tindreu informació en directe a 3Cat Info i Catalunya Ràdio.
3: Del dia de Sant Joan també destaca la diada que celebrarà 8:15 a la plaça de la Font de Tarragona.
4: Hi actuaran les quatre colles de la ciutat, la colla jove, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo.
3: Dimecres que ve hi ha més diades encara de Sant Joan.
4: A la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, a les 7, hi actuen els Capgrossos de Mataró i els Xics de Granollers. Al passeig marítim de Torroella de Montgrí actuarà la colla castellera de Figueres i a la plaça Josep Valls de Torredembarra, els Nois de la Torre i els Castellers d'Altafulla.
3: De les diades al cap de setmana i també de les previsions de Sant Joan en tindreu tota la informació diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de 3Cat Info.
0: 5 minuts i 2/4.
19: Esports.
0: Tota l'actualitat esportiva amb l'Albert Benet. Albert, bon dia.
6: Bon dia. El Sabadell jugarà la temporada que ve a la segona divisió de futbol després de golejar el Zamora per 4-0 a la Nova Creu Alta i remuntar així l'1-0 en contra de l'anada. 12.000 aficionats van impulsar l'equip arlequinat cap a l'ascens a segona 5 anys després.
19: 3CAT Info.
6: Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar-se'n a la pròrroga, va arribar el 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneco Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens. I el descompte al minut 96, per acabar-ho d'arrodonir, el 3-0, un gol de Quadri amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts, i després d'aquesta represa, Xavi Moreno va fer el 4-0 al minut 110, i la nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
5: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
6: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
7: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir este momento. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. O sea, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
6: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
8: Sí, no sé què em fotin fora.
10: No, segur que no.
8: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
6: Avui Sabadell celebrarà la Rua de l'Ascens pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català a segona entre el Sabadell i el Girona. I tal com va avançar ahir la cadena SER i va poder confirmar Catalunya Ràdio, Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona.
19: 3CAT Info.
6: Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Per les imatges i també per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors, va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Això, tot plegat, li ha fet perdre uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i havia tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha al camp, guanyava per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha. I ja a la segona part, Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití. També aquesta nit passada al Mundial, Escòcia 0, Marroc 1, amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador que ja va fer el gol contra el Brasil, precisament. I notícia d'aquest mateix matí, la Turquia d'Arda Güler queda fora del Mundial després de perdre contra el Paraguai per 0-1.
19: L'actualitat esportiva a fons.
6: I ara sentireu Lamine Yamal abans de l'Espanya Aràbia Saudita de demà.
24: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
6: Declaracions de Lamine a Televisió Espanyola. També en futbol, el jugador del Marroc i del PSG, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona comesa suposadament l'any 2023. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada ha forçat el quart partit de la final després de guanyar per 5-2 al Liceo. El tercer partit, amb remuntada inclosa, al descans perdien per 0-1. Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
25: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
6: El quart partit demà, també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatori encara favorable al Liceo per 2-1. El Barça juga avui el segon partit de la final de la CB de bàsquet a la pista del València. Recordeu que l'equip blaugrana l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga en el primer partit. D'altra banda, finalment, el base Mike James no reforçarà el Barça la temporada que ve, tot i tenir un preacord amb el base nord-americà. Ha estat el mateix James qui l'ha trencat, ja que el club el va fitxar per treballar amb Xavi Pasqual a la banqueta.

0: Senyals horaris de 10:45. I aquestes són les notícies més destacades que us estem explicant a aquesta hora. Ja són dos els menors morts després de l'ofegament d'ahir mentre es banyaven en una zona rocosa de la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un dels ferits crítics de 13 anys que estava ingressat a l'Hospital Joan 23. Hi ha un segon menor ingressat crític i ahir ja va morir un noi de 12 anys en el rescat. Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions i buscar alternatives per combatre la calor d'aquesta primera onada que comença just demà i serà molt intensa fins dimarts. No es descarten restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver més risc d'incendi. Ara mateix les zones del país on el risc és més elevat són Ponent, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i l'interior de Tarragona. De la crònica internacional, Israel mata 5 persones i un soldat libanès al sud del país malgrat l'alto el foc amb Hezbollah. Segons el portal Axios, els negociadors dels Estats Units i de l'Iran viatgen a Suïssa per reprendre el diàleg que ahir va interrompre l'ofensiva israeliana al Líban. A més d'aquestes notícies, també us explicarem que a Bolívia han decretat l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres per les protestes dels camperols afins a Evo Morales. Els pagesos rebutgen l'acord que ahir van signar el president Rodrigo Paz i els principals sindicats del país mentre feia setmanes de les manifestacions i els aldarulls que hi ha hagut. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, que va crear la figura d'Antoni Gaudí amb drons, ha establert un nou rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats a Porto. També ha establert el Guinness de la frase més llarga escrita amb drons. En parlarem en els pròxims 30 minuts fins a les 11 en aquest informatiu que també de l'actualitat esportiva. Albert Benet, què destaquem a aquesta hora?
1: Estem destacant que el Sabadell jugarà a la segona divisió de futbol 5 anys després. La victòria contra el Zamora per 4-0 dona l'ascens a l'equip arlequinat davant de 12.000 aficionats a la nova Creu Alta. Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha deixat el camp abans del descans, al minut 39, per unes molèsties a la cuixa dreta, abans del descans d'aquest partit que la selecció brasilera ha guanyat per 3-0 contra Haití. I Turquia ha quedat eliminada del Mundial després de perdre aquest matí contra el Paraguai per 0-1.
0: L'actualitat esportiva, quan faltin 6 minuts per les 11 i el temps a 3/4 ha ampliat amb en Jofre Genoé. Avui és l'últim dia de la primavera, amb ambient de ple estiu ja i ascens de les temperatures. S'esperen valors entre els 30 i els 35 graus i es pot arribar als 39 al Pla de Lleida. Domini del sol. Aquesta hora amb alguns núvols prims, hi ha pols sahariana que l'enterboleixen i només algunes nuvolades poc importants al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 2:15.
2: Fresca Info. Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Ja són dos els menors morts després de l'ofegament d'ahir mentre es banyaven en una zona rocosa de la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un dels ferits crítics de 13 anys que estava ingressat a l'Hospital Joan 23. Hi ha un segon menor ingressat, també de 13 anys, que segueix en estat crític, tal com ha pogut confirmar 3CAT Info. I ahir, durant el rescat, va morir un primer noi de 12 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat i ha donat el condol a la família i als amics dels menors morts a través d'una piulada a la xarxa social X i ha agraït la tasca dels professionals mèdics que els han atès. Mentre els menors es banyaven a la platja i onejava la bandera groga. En aquest sentit, Protecció Civil insisteix en la prudència a l'hora de banyar-se i la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, destacava aquest matí que aquest tipus d'accident es podrien evitar. Són declaracions al suplement.
3: Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències que poden haver-hi i, per tant, actuar. Tot això doncs, pot resultar al final un accident, com malauradament doncs, va resultar ahir, I per tant, doncs, jo crec que el que hem de fer és continuar apretant amb aquesta sensibilització, amb aquesta conscienciació.
0: Les d'aquests menors són les dues primeres morts a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany dilluns 15 de juny. I Protecció Civil també insisteix a extremar les precaucions davant aquesta primera onada de calor de l'estiu que comença aquest diumenge i recomana buscar alternatives per combatre la calor intensa. Declaracions també de la subdirectora d'Emergències.
3: Emmotllar la nostra activitat diària, planificar què hem de fer. Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat. El millor i el més adequat és adaptar al nostre entorn directe.
0: L'episodi de calor intensa comença aquest diumenge, tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Des de Protecció Civil no descarten aplicar restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver un risc més alt d'incendis durant la revetlla de Sant Joan. Ara mateix, les zones més crítiques són Ponent, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i l'interior de Tarragona. I parlant de Sant Joan. Just quan s'acosta la revetlla, els ulls estan molt posats en aquest Sant Joan i també en els riscos que comporta. L'any passat, el sistema d'emergències mèdiques va atendre gairebé 600 persones i un 18% eren menors. Per incidir en la prevenció en aquesta franja d'edat, Protecció Civil recorre al teatre. Hem assistit a una de les representacions que s'han fet al Teatre de l'Escorxador de Lleida amb 300 alumnes de 5è i 6è de primària. Ens ho explica l'Estela Bussoms.
4: Vinga, que comenci l'espectacle!
5: Així comença l'aventura de la Flama, el Foguera i la seva àvia per preparar la revetlla de Sant Joan. Entre ells s'aconsellen i es corregeixen. Per exemple, l'avi encén un petard que no explota.
6: I recorda, iaia,
7: què?
6: Si no explota, no es poden tocar.
7: Quantes coses, iaia, però és així, no es poden tocar.
6: S'ha de deixar una bona estona i després, en tot cas, es remulla.
5: Missatges també molt pensats per a un públic preadolescent que pot estar massa pendent de l'exposició a les xarxes.
6: Bueno, doncs, fins aquí, oh, Xana, a veure.
8: Això és encara pitjor, Foguera.
6: Bueno, que sí, passada, però ja veuràs que això ho petarà a xarxes.
5: Els alumnes han estat molt atents i ens expliquen coses que han après.
9: Jo agafo la metxa, la tiro, però mai, o sigui, jo mai he previst la seguretat de la distància, llavors he après també sobre allò.
10: No hi ha que tirar petardos a llocs urbans i boscosos, i dins de les ampolles.
11: Que no tenim que tirar petardos a zones tancades.
12: De les distàncies, perquè no vigilem això. Llavors, doncs, ja tindrem més cura.
13: Tenim que estar amb els pares o amb un adult.
5: Ara bé, també cal saber què cal fer si, malgrat tot, ens fem mal. A l'escenari ho ha explicat el Xavi, voluntari de Creu Roja.
14: Per exemple, no sé, estàs de Sant Joan i has encès un petard i se't crema una mica la mà. Preguntaran, ostres, ara que m'he cremat, què hauré de fer? Aleshores, el meu paper consisteix en explicar, doncs, t'has de mullar la zona, calmar-la, anar a un cap, etc.
5: I tot plegat supervisat per Pilar Trenado, cap d'estudis de l'Escola Sant Josep de Calassanç de Lleida, i Adrià Duaigües, tècnic de Protecció Civil.
15: Amb aquestes edats és quan s'atreveixen una miqueta a fer-ho, no? Llavors, així, doncs, prenen més consciència.
16: És una de les franges d'edat en les quals passen més incidents. Aproximadament d'un 30 a un 40% dels incidents són en aquesta franja. És un col·lectiu molt important a l'hora de fer difusió d'aquests consells de seguretat.
17: Celebrem una
18: revetlla segura!
0: Sis minuts i arribem a 3:15. Obrim Crònica Internacional amb Israel ignorant un dia més l'alto el foc que va entrar en vigor ahir a la tarda al Líban.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A primera hora del matí dèiem, l'exèrcit israelià ha llançat diversos bombardejos i drons que han matat almenys 5 persones i un soldat libanès al sud del país, segons informen mitjans locals. L'exèrcit libanès acusa l'israelià d'obstruir els esforços per restaurar l'estabilitat del país. Per la seva banda, la milícia proiraniana de Hezbollah no ha reivindicat cap acció ni s'ha pronunciat sobre la treva forçada per Washington després de l'última jornada mortal que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Segons el portal nord-americà Axios, l'enviat especial de Trump, Steve Witkoff, i el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, viatgen a Suïssa per negociar els detalls d'un acord de pau definitiu. Ja hi és el gendre de Trump, Jared Kushner, un dels negociadors habituals de l'administració nord-americana. I a Bolívia han decretat l'estat d'excepció a tot el país.
7: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz el sentíem a declarar l'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia. Justament ahir, el govern i el principal sindicat de Bolívia signaven un acord per intentar pacificar el país. Però el moviment indígena dels pagesos, afins a Evo Morales, els ha titllat de traïdors i de venuts. Per això mantenen els bloquejos a les carreteres que han motivat l'estat d'alarma.
7: Este estado de excepción no se decreta para proteger al presidente o a su gobierno. Se decreta para proteger la democracia y la vida. Se decreta para proteger Bolivia.
0: L'estat d'excepció permet desplegar els militars per restablir la circulació i garantir l'abastiment de la població. Els pagesos es queixen de l'augment del cost de la vida i també de la benzina adulterada distribuïda per l'Estat, que ha malmès molts cotxes. Però una de les reivindicacions més importants és l'alliberament d'una vintena de persones detingudes durant les protestes. Unes protestes que han provocat més d'una dotzena de morts. La Fiscalia de Bolívia investiga més de 300 persones per aldarulls. D'aquí a 4 minuts, 3 quarts d'11 del matí, una turista italiana ha mort en l'incendi aquesta matinada d'un hotel a la República Dominicana. El foc també ha obligat a desallotjar 1.700 persones. Les flames s'han propagat ràpidament per diverses parts de les instal·lacions i 10 persones més han quedat ferides. Segons les autoritats locals, el foc ja està sota control i ara se n'investiguen les causes. La República Dominicana és el país del Carib que rep més turistes cada any. En els primers 6 mesos del 2026 hi han passat 5 milions i mig de persones.
19: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
20: Vols saber què passa al Parlament?
21: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
22: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
20: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
23: Podem dir que està en temps de descompte.
24: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
25: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
26: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
27: La prohibició de les

començo a estar més tranquil que ja no em mataràs. Ho avança el digital elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos d'Esquadra en la investigació del presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'en Dic, pare, era la resposta a un de previ del seu fill on li deia: he recordat algunes discussions on no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. En el missatge, el pare acaba alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar.

0: D'aquesta hora us expliquem que ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burrows, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers. La carrera televisiva de Burrows és extensa, inclou títols com Will and Grace, The Big Bang Theory, Taxi o Friends. De Friends en va dirigir 15 capítols, entre ells el primer. De fet, Burrows va arribar a dirigir més de 1.000 capítols de diferents sèries de televisió i va guanyar 11 premis Emmy per la seva feina. Aquestes últimes hores les xarxes s'han omplert de mostres de condol per la seva mort. Matt LeBlanc, el Joyt de Friends, l'ha recordat com una icona en tots els nivells. I Ted Danson, protagonista de Cheers, ha escrit que Burrows era com un pare per ell. Amb aquesta notícia hem arribat a 3:15 del matí. Cop d'ull al trànsit i al temps. Carmina Malagarriga, bon dia de nou.
1: Bon dia, Jordi. L'AP7 continua amb retencions entre Mollet del Vallès i Granollers en sentit nord i el Papiol i a Martorell en sentit sud. També a la B30 hi ha un carril tallat per un accident entre Badia i Cerdanyola del Vallès en sentit sud. A la C35, a Vidreres en sentit nord, hi ha retencions cap a Llagostera per un accident. Hi ha un carril tallat. A la C60 a Argentona en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. A la G552 es dona pas alternatiu entre Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies a causa d'un accident. A la C32, retencions a Montgat i també a Cabrera de Mar, en sentit nord, i a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Gavà. A la C14, l'avaria d'un vehicle talla un carril entre Bassella i Pinell de Solsonès, en sentit nord, a l'N340, retencions al Vendrell, en sentit sud, a la C17, a Parets del Vallès, en sentit nord, a la C33, entre Mollet i Parets del Vallès, en sentit nord, a la C58, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. Actualitzem, si et sembla, la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina, i tornem després. Ara, el temps.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genové.
3: Aquesta matinada les temperatures s'han mantingut bastant similars a la passada. En alguns indrets ha punjat una miqueta el termòmetre, un 1 o 2 graus, en d'altres fins i tot s'ha mantingut o ha baixat una mica. Al voltant dels 15 graus a l'interior, 16, 17, 18, 18 a Lleida, 15 a Girona. A la costa entre els 20, 22, 23, a la ciutat de Barcelona el valor més elevat de 24, al barri del Raval. A l'interior també hi ha hagut alguns valors puntuals de més de 20 graus, a Juneda 22, per exemple, a Batea 20, i els valors més baixos al Pirineu, on puntualment fins i tot s'ha arribat a enregistrar alguna xifra inferior als 10, com són aquests 9 graus a Das, o 10 a Núria, a la cota 2.000 metres. Avui sol, bàsicament, aquest darrer dia de primavera, la primavera astronòmica ens s'acomiada avui amb un ambient de ple estiu, amb màximes entre els 30 i 35, i, de fet, al Pla de Lleida avui tornaran a aparèixer valors de 39, a les portes dels 40, que sembla que arribarien demà amb l'arribada de l'estiu astronòmic. A partir de demà i fins Sant Joan hi haurà aquest risc de superar els llindars de calor extrema, i per aquesta raó ja a partir de demà apareixen alguns primers avisos, demà concretament a tocar dels 40, especialment al Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, zones pròximes, i sembla que fins i tot es podria arribar a superar aquesta xifra més fàcilment de cara a dilluns i dimarts, amb un tarannà de sol, ressol, ambient enterbolit, pols segarià en suspensió, i només alguns núvols prims passatgers o algunes nuvolades

0: a l'Alt Pirineu, que no descartem que donguin alguna gota, potser guanyant més terreny entre dilluns i dimarts.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
4: Orgull de la meva gent. Orgull del meu futur. Orgull del meu país. Orgull de qui va obrir camí.
5: És la nova campanya del govern que reivindica justament el paper de Catalunya com a país líder en drets LGTBI+.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, destaca la lluita col·lectiva i institucional per combatre les discriminacions i avisa que cal continuar treballant per evitar que es perdin els drets aconseguits.
6: Que aquest orgull no és conformisme. Estem en un context, òbviament, en el que es qüestionen drets que semblaven consolidats i, per tant, el que hem de sentir-nos orgullosos de la feina que queda per fer, del compromís que volem assolir per continuar avançant, perquè jo crec que estem en un moment en el que no hem de consentir donar cap pas enrere.
5: La campanya s'impulsa amb motiu del 28 de juny, el Dia Internacional per l'Alliberament del col·lectiu LGTBI+. I l'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit a Portugal el rècord Guinness de la frase més llarga escrita amb drons i el rècord europeu de vol simultani. S'ha convertit en la primera empresa europea a assolir les dues fites després de desplegar 3.097 drons sincronitzats a Porto.
7: Flock Drone Art, to the whole team here today and everyone that made this possible, congratulations, you are officially amazing. You have just set a Guinness World Records title with 3.097 drones forming a sentence today and a very inspirational one at that.
5: Fins ara el rècord europeu era de 3.050 drons sincronitzats i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 i de principis de juny. Aquesta empresa va ser l'encarregada de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle a la Sagrada Família al vespre, que el papa beneïa la Torre de Jesús. I ara pugem fins al Tibidabo. El parc d'atraccions es converteix avui en l'epicentre del món sardanista. S'hi fa l'acte central per commemorar el Dia Universal de la Sardana. L'organitza la plataforma Som Sardana i participen 600 sardanistes d'arreu del país. Xavier Tresserres, president de Som Sardana, en declaracions a 3Cat Info.
8: Consisteix en fer una ballada de 9 sardanes normal. A les 11, obertura del parc, a 11:45, començar la ballada, sobre 12:45, llegida del manifest per en Tomàs Molina i després la interpretació de la sardana unitària.
5: Aquest any s'ha triat Petita Ofrena, aquesta sardana que sentim de Francesc Mas Ros com a sardana unitària perquè es toqui en totes les ballades que es facin arreu del país aquest cap de setmana. La ballada del Tibidabo es farà sota l'acompanyament de la cobla Berga Jove. I a Tarragona commemoren el 40 aniversari de l'Institut Municipal de Serveis Socials, una institució hereva de serveis d'atenció a persones sense cobertura sanitària o que vivien en barraques, unes necessitats que potser no han canviat gaire en tots aquests anys. N'hem parlat amb alguns dels seus responsables en aquest reportatge de Clara Chavarria amb el muntatge del Xavier Espelt.
9: Les últimes dades revelen que la pobresa i l'exclusió social afecten un 25% de la població a Catalunya. I a Tarragona, la meitat dels usuaris de Càritas no tenen un habitatge digne i pateixen precarietat laboral. Un dels col·lectius de l'Institut de Serveis Socials de Tarragona més afectats per tot plegat són els més petits i les seves famílies i els adolescents. Mercè Rocamora és coordinadora de serveis socials a la zona centre de Tarragona i Jordi Molina del Servei d'Atenció Educativa per Adolescents amb expedient de risc.
10: Avui en dia sí que ens trobem amb moltes problemàtiques perquè tenim la problemàtica d'habitatge. La meva opinió és que sí que la societat sembla que està augmentant la violència en general. La violència, la salut mental, no? La pobresa.
11: Una mica és l'atenció a nois i noies que necessiten el nostre suport per tirar endavant. Que la primera cosa que hem de fer és escoltar, analitzar, planifiquem com fer-ho i actuar acompanyant-los.
9: Un altre dels capítols importants de l'IMSS és l'atenció a la gent gran i dependent. Loli Tovar és cap administrativa del Departament d'Administració i Sandra Sadurní també està implicada en aquest servei.
12: El més important de tots jo crec que és el servei d'ajuda a domicili. No pots deixar una persona dependent d'un servei que ho necessita diàriament.
13: El servei d'atenció domiciliari és essencial. A part del servei de neteja, fem un acompanyament. Hi ha gent gran que està sola i simplement la treballadora familiar que hi va i està una estona parlant amb ella, l'acompanya al carrer a passejar, l'ajuda a fer el dinar. Cada vegada es necessita més aquest servei.
9: L'altre pal de paller de l'Institut són els recursos econòmics i humans. S'hi refereixen el gerent Josep Miquel Beltran, Tovar i Sadurní.
14: Hem sigut molt prolífics a l'hora de fer lleis aquí a Catalunya, però totes aquestes lleis no han estat acompanyades moltes vegades d'aquest finançament necessari.
12: Nosaltres, bàsicament, contractem tot el que és referent a serveis socials. Un servei d'ajuda a domicili, un servei de teleassistència. Al cap i a la fi són serveis molt importants per la ciutadania i sense això no podria fer-se el servei.
13: La gent està de baixa, costa cobrir aquestes baixes. Sí que és veritat que no sempre és culpa de l'empresa, no?
9: Si bé les perspectives de futur no són optimistes, els professionals de l'IMSS, amb una llarga trajectòria a la institució, fan aquesta lectura.
14: És una oportunitat molt bona per a poder explicar i comunicar quines són les històries d'èxit de serveis socials, que també n'hi ha, no? Això no només passa a les pel·lícules de Hollywood, sinó que també passa a una organització com la nostra.
15: Lo fàcil és dir, estem molt malament. Però amb el treball del dia a dia, jo veig que tirem endavant.
5: Esports. 6 minuts mal comptats i les 11. Albert Benet, bon dia.
16: Bon dia. El Sabadell jugarà la temporada que ve a la segona divisió de futbol, després de golejar el Zamora per 4-0 a la Nova Creu Alta i remuntar així l'1-0 en contra de l'anada. 12.000 aficionats van impulsar l'equip arlequinat cap a l'ascens a segona 5 anys després.
17: 3CAT Info.
16: Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar-se'n a la pròrroga, va arribar al 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneco Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens. I el descompte, al minut 96, al 3-0, un gol de Quadri amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts. Després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0 al minut 110 i la Nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
18: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
16: I ara sentireu Ferran Costa, el tècnic.
19: Va, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé. M'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable i la gent que porta el club doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
16: Avui Sabadell celebrarà la Rua de l'Ascens pels carrers de la ciutat. Serà a partir de les 7. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català a segona, Sabadell-Girona, Girona-Sabadell. Doncs bé, tal com va avançar ahir la cadena SER i va confirmar a Catalunya Ràdio, Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona.
17: 3CAT Info.
16: Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Per les imatges, per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Tot plegat li ha fet perdre's uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans d'aquesta lesió, estava fent un partit molt complet. Li havien anul·lat un gol, de fet, i havia tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil guanyava per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha i ja a la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu en aquest partit contra Haití. També aquesta nit passada el Mundial, Escòcia 0, Marroc 1, amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador que ja va fer el gol contra el Brasil. I la notícia d'aquest mateix matí, la notícia d'aquesta jornada, la Turquia d'Arda Güler queda fora del Mundial, eliminada després de perdre contra el Paraguai per 0-1.
1: L'actualitat esportiva a fons.
16: Aquest matí es fa la classificació del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i a les 3 de la tarda la cursa sprint al circuit de Brno. Damià Aguilar, bon dia.
17: Bon dia, com sempre farem aquesta cursa sprint en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Ara mateix ja som en temps de classificació amb aquesta Q1, amb un Jorge Martín que marca el millor temps i que ha fet un registre molt pròxim al rècord de la pista quan falten 7 minuts per la bandera de quadres. Tenim 3 catalans que lluiten per passar el tall, Maverick Viñales, Àlex Márquez i Àlex Rins. I tenim Viñales tercer i Àlex Márquez quart. I pel que hem vist aquest matí en el segon entrenament lliure, pensem que Maverick Viñales té moltes opcions de poder superar aquest tall i entrar dins de la classificació a la Q2. Ara mateix, Jorge Martín i Franco Morbidelli són els dos pilots que passarien directament a Q2. Maverick Viñales ocupa la tercera posició, Àlex Márquez la quarta i Àlex Rins la desena, amb molts problemes pel barceloní de Yamaha per superar aquesta primera classificació. Per tant, falten 6 minuts per la bandera de quadres.
16: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins hi haurà quart partit en la final. L'Igualada el va forçar després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit, amb remuntada inclosa. El descans perdien per 0-1. Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
20: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
16: Aquest quart partit es disputarà demà també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. El Barça juga avui el segon partit de la final de l'ACB de bàsquet a la pista del València. L'equip blaugrana l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga en el primer partit. D'altra banda, finalment, el base Mike James no reforçarà el Barça de bàsquet la temporada que ve. Tot i tenir un preacord amb el base nord-americà, ha estat el mateix James qui l'ha trencat, ja que el club l'havia fitxat per treballar amb Xavi Pascual a la banqueta, que, com sabeu, no seguirà, se n'anirà. Mentrestant, el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet. El rellevarà Rudy Fernández.
1: Trescat Info.

0: Ja són dos els menors morts després de l'ofegament ahir mentre es banyaven en una zona rocosa de la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un altre dels nois crítics, un adolescent de 13 anys, que estava ingressat a l'Hospital Joan 23. Encara hi ha un altre menor ingressat crític i ahir perdia la vida un nen de 12 anys. Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions i a buscar alternatives aquests dies per combatre aquesta calor extrema que ja tenim aquí, en aquesta primera onada que comença demà i que serà molt intensa, com a mínim, fins dimarts. No es descarten restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver més risc d'incendi. En aquests moments, les zones del país on el risc és més elevat són Ponent, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i l'interior de Tarragona. Israel maté 5 persones i un soldat libanès al sud del país, tot i l'alto el foc amb Hezbollah. Segons el portal Axios, els negociadors dels Estats Units i de l'Iran viatgen a Suïssa per reprendre el diàleg, que hi va interrompre l'ofensiva israeliana al Líban. Una persona morta i un centenar de ferides al xoc de dos trens ahir a la tarda al nord de Londres. L'accident va passar amb 11 de persones que estan molt greus, amb un error del sistema de seguretat que va fer que un dels combois s'aturés i que l'altre l'envestís per darrere. 200, personal d'atenció educativa, membres del sector del lleure, participen avui en una assemblea a Barcelona per posar en comú les noves mobilitzacions al sector educatiu de cara al curs vinent. Debaten el model de possibles noves vagues i el tipus de protestes que farien. Bolívia decreta l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres per les protestes que fan camperols, afins a Evo Morales. Són pagesos que rebutgen l'acord que hi van signar el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país després de setmanes de manifestacions i aldarulls. Es multipliquen els assentaments de caravanes a les Balears. La majoria dels que s'instal·len són treballadors amb sous baixos que no poden pagar el lloguer d'un habitatge, que és de mitjana d'uns 1.700 euros. Les Balears és la comunitat on els lloguers són més cars. Ha mort un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burrows, un dels creadors de la mítica sèrie Cheers. La seva carrera televisiva, però, també inclou títols com Friends, Taxi o The Big Bang Theory. Tenia 85 anys. Havia dirigit més de 1.000 episodis de sèrie de televisió.
1: Esports.
2: El Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat que començarà a les 7 a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El club arlequinat va aconseguir ahir a la nit l'ascens després de golejar el Zamora per 4-0 i remuntar l'1-0 de l'anada. Rafinha s'ha lesionat amb el Brasil aquesta matinada en la victòria contra Haití per 3-0 al Mundial. Avui li faran proves per saber l'abast de la lesió del davanter del Barça. D'aquesta jornada destaca l'eliminació de Turquia, que ha perdut 1-0 amb el Paraguai, i la victòria del Marroc contra Escòcia per 1-0. Aquest vespre a les 8, segon partit del play-off final de l'ACB de bàsquet, València-Barça amb 1-0 per a l'equip blaugrana. L'Igualada va guanyar i el Liceo per 5-2 i força el quart partit del play-off final de la Lliga d'Hockey Patins, que serà demà a les Comes.
0: Últim dia de primavera avui, amb aquest ambient de ple estiu. I amb aquest ascens de les temperatures que continuarà avui, tindrem valors entre els 30 i els 35 graus, poden arribar però al vent dels 39, al Pla de Lleida, sol a tot arreu, amb alguns núvols prims, poc importants, pols sahariana i només algunes nuvolades també en punts del Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de les 11 del matí. Us està informant Jaume Brufau. Ja són dos els menors morts després de l'ofegament que va haver ahir mentre es banyaven en una zona rocosa de la platja tarragonina de la Rabassada. I és que avui ha mort un dels ferits crítics de 13 anys que estava ingressat a l'Hospital Joan 23. Hi ha un segon menor ingressat, també té 13 anys, que continua en estat crític. Tal com hem pogut confirmar a 3CAT Info i ahir, en el rescat, ja va morir un primer noi de 12 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat per aquesta tragèdia, ha donat el condol a les famílies i als amics dels xicots morts a través d'un escrit a la xarxa Social X i ha agraït la tasca dels professionals mèdics que els van atendre. Mentre s'estaven banyant en una zona amb forts corrents marítims, a la platja hi onejava la bandera groga. Protecció Civil insisteix en la prudència a l'hora de banyar-se i la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, ha destacat que aquest tipus d'accidents es podrien evitar moltes vegades. N'ha parlat al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències que poden haver-hi i, per tant, actuar. Tot això doncs, pot resultar al final un accident com malauradament doncs, va resultar ahir i, per tant, doncs, jo crec que el que hem de fer és continuar apretant amb aquesta sensibilització, amb aquesta conscienciació.
0: Les d'aquests menors són les dues primeres morts, malauradament, a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, tot just el passat dia 15. Molta precaució, doncs, aquests dies amb tanta calor, amb platges, rius, rieres, piscines. I és que tenim 11 comarques de la Catalunya central i el sud-oest del país amb el nivell 3 actiu del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Això a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'estiu que ens arriba demà, que s'allargue com a mínim fins dimarts i que portarà temperatures de 40 graus a Ponent. Protecció Civil no descarta aplicar restriccions puntuals a les àrees on hi pugui haver el risc més alt de foc, sobretot durant la revetlla de Sant Joan dimarts vinent, com ha explicat Imma Soler.
3: Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: S'està molt pendent, molta precaució d'aquesta coincidència amb la revetlla, amb la campanya de sega del cereal. Aquests dos últims dies ja hem tingut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. En aquesta primera onada de calor, el Meteocat també preveu nits tropicals. Això vol dir mínimes per damunt dels 20 graus, sostingudes a bona part del país, i alguna nit tòrrida. En aquest cas són més de 25 graus durant la nit i matinada en litoral i prelitoral. Israel ignora l'alto el foc que va entrar en vigor ahir a la tarda al Líban. A primera hora del matí, l'exèrcit israelià ha llançat diversos bombardejos i drons que han matat com a mínim 5 persones i un soldat libanès al sud del país, segons que informen mitjans de comunicació locals. L'exèrcit libanès acusa l'israelià d'obstruir els esforços per restaurar l'estabilitat al país. La milícia proiraniana de Hezbollah no ha reivindicat cap acció ni s'ha pronunciat sobre aquesta treva forçada per Washington després de l'última jornada mortal que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Segons el portal nord-americà Axios, l'enviat especial de Donald Trump, Steve Witkoff, i el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, viatgen a Suïssa per negociar els detalls d'un acord de pau definitiu. Ja hi és el gendre de Donald Trump, Jared Kushner, un dels negociadors habitual a l'administració nord-americana. I a Londres, un xoc entre dos trens al nord de la ciutat deixa com a mínim un mort i un centenar de ferits. 11 de les persones ferides estan en estat molt greu. La persona que perdia la vida i l'accident és el maquinista d'un dels convois. Un dels trens es va parar a causa d'un error al sistema de seguretat i l'altre el va embestir pel darrere. Londres, corresponsal Quim Olivares.
4: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos convois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
5: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
4: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Poc més de 5 minuts i serà un quart de 12. Avui es fa l'Assemblea Educativa de Catalunya en què hi participen docents, personal d'atenció educativa i representants del sector del lleure d'arreu del país. Una reunió a Barcelona que també ha de decidir quins seran els passos que faran els docents a partir d'ara, després que tombessin l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats. A l'Assemblea es debatrà quan començaran i de quina manera s'hauran de fer les properes mobilitzacions, si n'hi ha, de cara al curs vinent. Entre les possibilitats, damunt la taula hi ha la vaga indefinida, les vagues puntuals, que és el format que s'ha fet fins ara, o altres accions de pressió. Els docents tenen previst tornar a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8 de setembre. Tot i que el curs ja s'ha acabat, el malestar dels mestres continua encara latent perquè el conflicte educatiu no s'ha solucionat. L'últim pas de les negociacions ha sigut l'acord del maig, que han signat els sindicats minoritaris i Comissions Obreres i UGT, al qual també s'han afegit professors de secundària. L'USTEC el va acabar refusant després que la consulta als docents guanyés el no. Mentrestant, la CGT, la Intersindical i COS es van aixecar de la taula de negociació. A Bolívia, decreten l'estat d'excepció a tot el país.
6: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: És el president bolivià Rodrigo Paz, a primera hora del matí, declarant aquest estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia. Justament ahir el govern i el principal sindicat a Bolívia van signar un acord per intentar pacificar el país, però el moviment indígena dels pagesos, afins a Evo Morales, els ha titllat de traïdors i de venuts. Per això mantenen els bloquejos, expliquen en carreteres que motiven aquest estat d'alarma.
6: Este estado de excepción no se decreta para proteger al presidente o a su gobierno. Se decreta para proteger la democracia y la vida. Se decreta para proteger Bolivia.
0: Un estat d'excepció que permet desplegar els militars per restablir la circulació i garantir l'abastiment de la població. Els pagesos es queixen de l'augment del cost de la vida i també del de la benzina adulterada distribuïda per l'Estat, que ha fet malbé molts cotxes. Però una de les principals reivindicacions és l'alliberament d'una vintena de persones detingudes durant les protestes que ja hi ha hagut. Unes protestes que han provocat més d'una dotzena de morts. La Fiscalia de Bolívia investiga més de 300 persones per aldarulls. Això a Bolívia. Al Perú, el candidat presidencial de l'esquerra està disposat a portar el pols electoral als carrers i als tribunals. Roberto Sánchez demana als seus seguidors noves mobilitzacions en defensa del vot. Anuncia que presentarà un recurs per anul·lar les eleccions que per ara encapçala la conservadora Keiko Fujimori.
7: Transparència electoral, justícia electoral. En les pròximes hores, nuestro equipo legal presentarà un recurso.
0: Des del balcó de la seu del seu partit, Roberto Sánchez ha afirmat que no es reconeixerà una possible derrota a les urnes, que ara el deixen en segona posició, tot i que els comicis es van fer ara fa un parell de setmanes, encara queda un 0,4% de les paperetes per escrutar. El candidat de l'esquerra qüestiona la gestió del vot exterior i diu que a la segona volta no s'han digitalitzat les actes electorals. I aquí, els militants de Junts per Catalunya voten durant aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Ahir al vespre tancaven la campanya amb un debat Jordi Corbalan.
8: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
9: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, de manera compromesa.
10: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
8: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
11: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
8: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
12: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
8: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Gairebé és un quart de 12. Àrea de servei ara, trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Bon dia, Carmina Malagarriga.
13: Bon dia, Jaume. A la P7 hi ha retencions entre Mollet del Vallès i La Roca en sentit nord i també el Papiol i a Martorell en sentit sud. A la C35 a Llagostera cap a la C65 cap a la costa, com també a la mateixa C35 a Vidreres en sentit nord cap a Llagostera per un accident hi ha un carril tallat. A l'N2 a Tordera en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32. A la G552 es dona pas alternatiu entre Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies per un accident. A la C32 hi ha retencions a Montgat, a Premià de Dalt i també a Cabrera de Mar en sentit nord, com també a la C32 un altre tram a Sant Boi de Llobregat en sentit sud cap a Gavà. A la P2 hi ha retencions a Montblanc, en sentit est. A la C14, l'avaria d'un vehicle talla un carril entre Bassella i Pinell de Solsonès, en sentit nord. A l'N340, retencions al Vendrell, en sentit sud. A la C17, a Parets del Vallès, en sentit nord. A la C33, entre Mollet i Parets del Vallès, en sentit nord. A la C58, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. Tant a la B10 com a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
13: Bon dia.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
14: Acabarem la primavera astronòmica d'aquest 2026 amb una jornada de ple estiu, avui darrer dia, amb una situació meteorològica que estarà encapçalada per aquesta calor que s'intensifica més, que les temperatures encara pugen un o dos graus més respecte ahir, i per tant ja a les zones més càlides de Ponent, Pla, Lleida, avui s'espera que el termòmetre torni a tocar els 39 graus. En general, entre els 30 i 35, amb una jornada de sol, de pols sahariana en suspensió, amb aquest cel terrós, més grugós, amb alguns núvols prims i només algunes nuvolades en el Pirineu a la tarda, amb la mateixa calor, que puguin arribar a donar alguna gotellada, poca cosa més, amb un cel una mica més variable. A la resta, doncs, aquesta calor que es va intensificant, de fet, aquesta matinada, la temperatura ha baixat dels 24 al barri de Raval de Barcelona, com a valor més elevat. Valors de 21, 20, 22, en molts sectors de la costa, prelitoral, o fins i tot també de manera puntual a l'interior del país, com són aquests 22 a Juneda, a les Garrigues, i els més baixos de valors, 9 a Das o 10 a Núria, a gairebé 2.000 metres. Demà s'inicia un episodi d'onada de calor, perquè entre demà diumenge, primer dia de l'estiu, i Sant Joan, dimecres, les temperatures poden superar fàcilment els llindars de calor extrema a moltes poblacions, especialment cap al Pla Lleida i a Ponent, on podrien arribar-se a superar els 40 graus. Demà potser arribi el primer 40 graus, però en dies posteriors, fins a Sant Joan, com dèiem, es pot arribar fins i tot a superar aquesta xifra, o fins i tot interior de les comarques de Girona o Catalunya Central. Amb un tarannà, per tant, els propers dies, d'una calor desbocada, canicular, amb aquestes xifres gens habituals, i a més amb algunes nuvolades de tarda en el Pirineu, on no descartaríem alguna gota.
1: Trescat Info. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
15: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
1: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
15: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
16: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
17: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
18: Quatre persones, dos vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... O sigui, encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
17: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
19: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
17: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
20: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
17: El que està en joc no es compta en diners.
21: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
17: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: A les Balears es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen la comunitat en la més cara de tot l'estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, el doble del que recomanen els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. És el que ha fet el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
22: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas están más limpias, están mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
0: En Luis Miguel fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
2: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también. O sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
0: Molts d'aquests casos estan en mans dels serveis socials.
1: 3CAT Info.
0: Segurament us sona aquesta sintonia. És de la mítica sèrie Cheers. Ha mort als 85 anys, un dels grans directors de sitcom nord-americana James Burrows, un dels creadors d'aquesta sèrie. Però la seva dilatada trajectòria televisiva també el va portar a dirigir títols tan emblemàtics com Will and Grace, de Big Bang Theory, però sobretot... Friends. Em va dirigir 15 capítols. Entre ells, el primer. Burrows va arribar a dirigir més de 1.000 capítols de diferents sèries de televisió i va guanyar 11 premis Emmy per la seva feina. A les últimes hores, les xarxes s'han omplert de mostres de condol per la seva pèrdua. Matt LeBlanc, el Joey de Friends, l'ha recordat com una icona en tots els nivells. Ted Danson, protagonista de Cheers, ha escrit que Burrows era com un pare per ell.

0: també per la feina ja.
1: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CatInfo.
2: La diada de festa major de Sant Pere a Reus i la diada d'aniversari dels Castellers de Barcelona són dues de les actuacions més destacades del cap de setmana previ a les diades de Sant Joan. La diada de Sant Pere, la capital del Baix Camp, és dissabte a les 6 de la tarda a la plaça del Mercadal.
3: Hi actuen els Xiquets de Reus acompanyats dels Capgrossos de Mataró i els Castellers de la Vila de Gràcia.
2: De dissabte també destaca la trobada de les colles de l'Eix a Manresa.
3: Amb l'actuació dels Tirallongues, els Segals i els Castellers de Lleida, l'actuació està prevista per les 6 de la tarda a la plaça Major de la capital del Bages. Dissabte a les 6 també podeu veure Castells a la plaça Major de la Bisbal del Penedès amb els Bous, els Xicots de Vilafranca i els Nois a la Torre. I a la plaça Major de Montblanc hi actuaran els Torraires acompanyats dels Castellers del Foix de Cubelles.
2: I diumenge, com us dèiem, hi ha una cita castellera important a Barcelona.
3: A les 12 a la plaça de Sant Jaume hi actuen els Castellers de Barcelona acompanyats dels de Sabadell i els Moixiganguers d'Igualada.
2: Diumenge a les 11 a la plaça de l'Església de Sant Jaume d'Enveja hi actuen els Xicuelos i Xicueles al Delta i la colla castellera de Vacarisses. I a Sant Adrià del Besòs al migdia hi podreu veure la colla local acompanyada dels Castellers de Santa Coloma i els de Viladecans.
3: Diumenge al migdia, Castells a la plaça Vella de Prats de Lluçanès amb la colla del Lluçanès, els Castellers de Caldes de Montbui i els Matussers de Molins de Rei. A Bagà, la plaça Galzeran, hi actuen els Castellers de Berga i els de Cornellà. I a Bernet dels Banys, a les 7, hi actuen els Pallagos del Conflent.
2: Tot plegat, com us dèiem, abans de les diades tradicionals de Sant Joan.
3: Dimarts al vespre, vigília de Sant Joan, hi ha actuacions per tot el país per acompanyar l'arribada de la Flama del Canigó. I a Valls, diada de completes a les 8 a la plaça del Blat amb les dues colles dels Xiquets de Valls.
2: La gran diada del dia de Sant Joan és també a Valls, que celebra la festa major i és on tradicionalment començava la temporada castellera.
3: Enguany comença a les 12 del migdia. A la plaça del Blat podreu gaudir de la colla jove Xiquets de Valls i la colla vella dels Xiquets de Valls. De com vagi aquesta diada en tindreu informació en directe a 3CatInfo i Catalunya Ràdio.
2: Del dia de Sant Joan també destaca la diada que celebrarà 8:15 a la plaça de la Font de Tarragona.
3: I actuaran les quatre colles de la ciutat, la colla jove, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo.
2: Dimecres que ve hi ha més diades encara de Sant Joan.
3: A la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, a les 7, hi actuen els Capgrossos de Mataró i els Xics de Granollers. Al passeig marítim de Torroella de Montgrí actuarà la colla castellera de Figueres i a la plaça Josep Valls de Torredembarra, els Nois de la Torre i els Castellers d'Altafulla.
2: De les diades del cap de setmana i també de les previsions de Sant Joan en tindreu tota la informació diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de 3CatInfo.
4: 3CatInfo.
5: Poc més de 4 minuts i seran 12:15. Albert Benet, bon dia.
6: Bon dia.
5: Ara amb l'Albert.
4: Esports.
6: El Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament.
4: 3CatInfo.
6: El Sabadell jugarà la temporada que ve a segona després de golejar el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta i remuntar així l'1-0 en contra de l'anada. 12.000 aficionats van impulsar l'equip arlequinat cap a aquest ascens a segona 5 anys després. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
7: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
6: I ara sentireu Ferran Costa, el tècnic.
8: Va, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé, m'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable i la gent que porta el club doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
6: Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va planar el camí. El 2-0 de Neco al minut 88 va ser decisiu perquè va evitar la pròrroga. Després van arribar el 3-0 de Quadri al minut 96, que va provocar una invasió de camp, que va aturar el partit 10 minuts. I el 4-0 el va fer Xavi Moreno ja al minut 110. La temporada que ve, doncs, duel català segon entre el Sabadell i el Girona, i tal com va avançar ahir la cadena SER, i va poder confirmar a Catalunya Ràdio Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del Girona aquesta temporada que ve a segona. L'actualitat esportiva de les últimes hores amb un altre nom propi, el de Rafinha, el davanter del Barça. S'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. Ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Carlo Ancelotti, seleccionador del Brasil.
9: A ver, Rafinha, tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
6: Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Tot plegat li ha fet perdre's uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet. Li havien anul·lat un gol i havia tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil guanyava per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha i després Vinícius ha fet el 3-0 definitiu en aquest partit contra Haití. D'aquesta jornada al Mundial destaca l'eliminació de la Turquia d'Arda Güler després de perdre contra el Paraguai per 1-0 i també la victòria del Marroc contra Escòcia per 1-0 amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador que ja va fer el gol contra el Brasil. Pendents a aquesta hora de la classificació del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i a les 3 de la tarda la cursa sprint al circuit de Breno. Damià Aguilar, bon dia.
10: Bon dia, és un cap de setmana de rècords perquè els 6 primers d'aquesta classificació de la Q2 han superat el rècord anterior de la pista que havia fet ahir el japonès Ayogura, que és qui marca la pole position sobre Fabio Di San Antonio, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, 5a posició per Marc Márquez, 6a pel brasiler d'Honda Diogo Moreira. No tenim altres catalans en aquesta Q2 amb un Marc Márquez que hem d'acabar d'entendre, i segurament ja ho acabem d'entendre, que difícilment podrà millorar aquest registre perquè en el primer sector no ha estat capaç de rebaixar qualsevol millor temps. Ara bé, una segona fila de graella per Marc Márquez, tenint en compte que el primer pneumàtic no l'ha pogut aprofitar, és un molt bon resultat en aquesta graella.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:15. Aquesta hora destaquem que malauradament ja són 2 els menors morts després de l'ofegament que hi va haver ahir mentre es banyaven un grup de joves en una zona rocosa a la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un dels ferits crítics, un xicot que tenia 13 anys, que estava ingressat a l'Hospital Joan 23. Hi ha un segon menor ingressat crític, també de 13 anys, i ahir moria un noi que en tenia 12. Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions aquests dies de tanta calorada. De fet, ens arriba la primera onada de calor demà, fins dimarts com a mínim. Tenim zones del país amb risc d'incendi molt elevat a Ponent, a la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i l'interior de Tarragona. S'eleva a 16 el nombre de persones mortes avui de matinada al Líban per atacs israelians, tot i l'alto el foc vigent amb Hezbollah. Segons el portal de notícies Axios, els negociadors dels Estats Units i de l'Iran viatgen cap a Suïssa per reprendre el diàleg, que hi va interrompre l'ofensiva israeliana al Líban. Des d'ara fins a les 12, entre diverses qüestions, explicarem que els treballadors de la banca diuen prou a la pressió comercial que reben per ampliar beneficis, i un 85% denuncien que han arribat a límits insuportables. És una qüestió que avui tracta en el programa Solidaris de Catalunya Ràdio, que aborda quina és la situació que travessa el sector financer. I la Comissió Catalana d'Acció pel Refugiat denuncia que Catalunya rep cada any 17.000 sol·licituds d'asil i que l'administració no sap què fer amb aquestes persones un cop fets tots els tràmits per obtenir protecció. No sap què els hi passa. Catalunya concentra més del 12% de demandes d'asil que reben a tot l'Estat. És la tercera comunitat que en rep més, només darrere de Madrid i Andalusia. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia.
1: I en esports aquesta hora, Albert, què destaques?
2: Una notícia d'ara mateix. El japonès Ai Ogura ha fet la pole del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez, cinquè, sortirà des de la segona fila de la graella. També que el Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat que començarà a les 7 a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El club arlequinat va aconseguir ahir a la nit l'ascens després de golejar el Zamora per 4-0 i remuntar l'1-0 de l'anada. I Rafinha s'ha lesionat amb el Brasil aquesta matinada en la victòria contra Haití per 3-0 al Mundial. Avui faran proves al davanter del Barça per saber l'abast d'aquesta lesió.
1: Ambient de ple estiu, amb aquest últim dia de la primavera amb ascens constant de les temperatures amb valors entre 30 i 35 graus. 39 al Pla de Lleida, domini del sol i només alguns núvols prims, pols sahariana en suspensió i nuvolades poc importants al Pirineu. Ja són 2 els menors morts després de l'ofegament que va haver ahir mentre es banyaven amb un grup d'amics en una zona roscosa de la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un dels ferits crítics, un adolescent de 13 anys que estava ingressat a l'Hospital Joan 23, i un altre xicot també de 13 anys encara ingressat crític, i ahir moria un noi de 12 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat a les xarxes socials i ha enviat un missatge de condol a les famílies i als amics i ha agraït la tasca dels professionals mèdics que els van atendre. Mentre s'estaven banyant un grup de 6 joves en una zona amb forts corrents marítims, a la platja hi havia bandera groga. Protecció Civil insisteix en la prudència a l'hora de banyar-se i la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, ha destacat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio avui al matí que aquest tipus d'accidents moltes vegades es podrien evitar.
3: Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències que poden haver-hi i, per tant, actuar. Tot això doncs, pot resultar al final un accident, com malauradament doncs, va resultar ahir, i, per tant, doncs, jo crec que el que hem de fer és continuar apretant amb aquesta sensibilització, amb aquesta conscienciació.
1: Les d'aquests menors són les 2 primeres morts a les platges catalanes des que va començar la temporada del bany, el dia 15. D'aquest mes de juny. Tenim 74 municipis, 12 comarques de la Catalunya Central i del sud-oest del país amb actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Això a les primeres portes de la primera onada de calor de l'estiu que ens arriba demà i que s'allargui com a mínim fins a març i que a Ponent portarà ben bé 40 graus. Protecció Civil té actiu en fase d'alerta al Pla Infocat per aquesta previsió de perill d'incendi molt elevat. no descarta aplicar les restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver un risc més alt d'incendi durant la revetlla de Sant Joan i demanen, sobretot, moltíssima precaució.
3: Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
1: Hi ha molta preocupació, sobretot per la coincidència entre aquestes altíssimes temperatures, la revetlla de Sant Joan, dimarts, i la campanya per la sega del cereal. Aquests dos últims dies ja hem tingut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Noves dades confirmen que la MOC, un corrent oceànic que garanteix el clima temperat del nord d'Europa, s'està alentint. Aquest alentiment, segons els especialistes, podria trastocar el clima del continent i fer-lo més extrem. Sovint, però, quan es parla d'aquest corrent, es fan també previsions catastrofistes, com que podria provocar una glaciació sobtada a Europa. És veritat això? No és veritat? Carlos Baraybar.
0: La MOC sovint va acompanyat de titulars com catastròfic, glaciació o narracions que s'assemblen més a pel·lícules com El dia de demà que a la realitat. Segons Santiago Giral, investigador i director de Geoscience Barcelona del CSIC, els efectes catastròfics que pot provocar l'alentiment de la MOC són reals, però no els terminis.
4: Que és una pel·lícula que m'agrada especialment perquè la física que estan ensenyant és correcta, vale? L'únic que la velocitat a la que ocorreixen els processos no és la correcta, però clar, si tinguéssim que fer-ho a escala temporal que toca naturalment, no? La gent, els protagonistes no viurien el suficient. La física és correcta, però el temps no.
0: Dit això, sí que és cert que en els darrers mesos han aparegut noves dades recollides sobre el terreny que confirmen els pitjors pronòstics, que la MOC s'està alentint i està transportant cada cop menys aigua calenta i, per tant, menys aire calent sobre la superfície. Aquest alentiment pot generar, com dèiem, un refredament progressiu d'Europa, però els experts no es posen d'acord si seria a partir del 2100 o si ja seria en les properes dècades.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: 12:30 s'eleva a 16 les persones mortes al Líban pels atacs de primera hora de l'exèrcit israelià. Un exèrcit que ha llançat diversos bombardejos i drons, ignorant l'alto el foc que estava vigent des d'ahir. Això ho han indicat fonts d'organitzacions civils libaneses. L'exèrcit libanès acusa de fet Israel d'obstruir els esforços per restaurar l'estabilitat al país. De la seva banda, la milícia proiraniana de Hezbollah no ha reivindicat cap acció ni s'ha pronunciat sobre la treva forçada per Washington després de l'última jornada mortal que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Segons el portal nord-americà de notícies Axios, l'enviat especial de Donald Trump, Steve Witkoff, i el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, viatgen cap a Suïssa per negociar els detalls d'un acord de pau. Ja hi és el gendre de Donald Trump, Jared Kushner, un dels negociadors habituals a l'administració nord-americana. Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort dient-li textualment «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho avança el digital alnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos d'Esquadra a la investigació del presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic pare era la resposta a un depravi del seu fill, on li deia «He recordat algunes discussions on no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare acaba alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu textualment, amb més sentit comú i assegura que això segur que els ajude a tornar-se a acostar. Els treballadors de bancs i caixes avisen que la pressió comercial que reben ha pujat els últims 3 anys fins a arribar, asseguren, a nivells insuportables. És el que opina el 85% de les plantilles, segons una enquesta que ha fet Comissions Obreres entre 46.000 treballadors del sector financer a tot l'Estat. Ingrid Vilanova, Domènec Sadurní i Xavi Galícia són representants sindicals al Banc Santander, al Banc Bilbao Vizcaya Argentària i al Banc Sabadell i porten mesos mobilitzant-se i així n'han parlat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
6: Rebem pressions contínuament per bonus, per objectius. Quan hem vengut, contínuament hi ha rànquings, que és el que més ven, el que menys ven.
7: Controlen la gent mitjançant semàfors, el semàfor de tota la vida, i t'has d'estar col·locat en verd perquè si no ets bo.
8: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada, com vulgarment es diu.
1: Comissions Obreres no és l'únic sindicat que denuncia que els treballadors de la banca reben pressions comercials per augmentar les vendes. El SECB, sindicat majoritari a CaixaBank, ja ha convocat 3 aturades parcials des de començaments d'aquest any per aquest mateix motiu. Begoña Peiró n'és la presidenta.
9: Seguimientos, Excel, ranking, pizarras en las oficinas de quién va primero, quién va el último. Tú no lo haces bien, te voy a meter en una sala a llamar, a llamar, a llamar y yo te voy a controlar quién, cómo llamas.
1: El programa Solidari s'emet avui a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, recull reivindicacions del sector, aprofundeix a la història de l'entitat financera més important de Catalunya amb una entrevista al periodista i historiador Rafa Burgos, autor de La Caixa, una història mai no explicada. I avui és el Dia Mundial dels Refugiats. Des de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi denuncien que Catalunya rep cada any 17.000 sol·licituds d'asil i que l'administració catalana no sap què passa amb aquestes persones un cop fet tots els tràmits per poder obtenir protecció. Aquesta entitat ha fet públic avui el seu anuari, on recull totes aquestes dades i on, davant d'aquesta situació, l'actual codirectora i responsable d'incidència política i social de la Comissió, Dilara Ekmen, fa aquest advertiment.
10: A nivell català, un país que s'autodenomina un país d'acollida no pot no conèixer les xifres de persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional que té en el seu territori, perquè difícilment pot fer polítiques públiques creïbles i eficaces.
1: Catalunya concentra més del 12% de les demandes d'asil que es reben a tot l'Estat. És la tercera comunitat que en rep més, només darrere de Madrid i Andalusia. Aquest informe arriba una setmana després de l'entrada en vigor del Pacte Europeu de Migració i Asil. L'entitat denuncia que aquesta normativa és el colofó, diu, d'una sèrie de polítiques migratòries que posen el control de fronteres davant dels drets humans. Ho denuncia Zaina Casas, que és una periodista palestina que va arribar a Barcelona amb una beca a refugi.
11: El sistema europeu falla quan no reconeix la realitat per la que està passant aquesta gent, gent que està fent front a un genocidi, que perd la seva família a casa seva, que ho està perdent tot. Això significa que hem perdut la nostra humanitat cap a aquesta gent i cap a nosaltres mateixos.
1: L'anuari apunta que la majoria de persones refugiades al món viuen en països amb rendes mitjanes o baixes i també que la major part són d'un perfil jove, en edat de treballar i amb menors a càrrec.
12: Orgull de la meva gent. Orgull del meu futur. Orgull del meu país. Orgull de qui va obrir camí, dels drets que hem guanyat. Orgull de ser referents. Orgull de ser com som. Orgull d'orgull.

0: Internacional per l'alliberament del col·lectiu.
1: 3CAT Info.
0: Projecte per recuperar un antic teatre amagat i tancat des de fa 20 anys al vell mig de la Bisbal d'Empordà. És el Foment, que durant el segle XX va ser un punt de trobada per als bisbalencs i els seus visitants. La Bisbal d'Empordà, Carla Salú Pujol.
2: El Foment va obrir les portes l'any 1912 i durant anys va ser un espai sociocultural on s'hi va fer teatre i sessions de cinema. El 1920 el va comprar l'Església i des del seu tancament no ha tornat a obrir. El rector de la Bisbal, Miquel Calzina, ha mostrat interès per recuperar aquest espai i afirma que hi ha un diàleg entre les parts implicades.
3: Recuperar l'ús social i cultural del Foment, n'hem parlat amb l'Ajuntament, n'hem parlat amb el Bisbat, anem parlant amb totes les parts interessades en recuperar aquest espai i això hi és, sí.
2: També hi ha una associació, el Foment Centre de Cultures, que lluita per reobrir el teatre i dinamitzar culturalment el municipi i la comarca. Sebastián Ruiz és el portaveu.
4: Per nosaltres era molt important aquest pas, nou pas que s'ha fet, que és aquest diàleg entre els tècnics de l'Ajuntament i els tècnics del Bisbat. No?
2: Des de l'Ajuntament expliquen que, tot i que no és un projecte prioritari, podrien fer una aportació econòmica per recuperar el Foment.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 3:15. Trànsit i temps a punt. Novària de servei. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
5: Bon dia, Jaume. Començarem parlant de la P7. Hi ha retencions al Papiol fins a Castellví de Rosanes en sentit sud i de Mollet del Vallès a Llinars en sentit nord. També a la P2 a Montblanc en sentit est, a la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. A la C35 hi ha retencions a Llagostera cap a la C65, cap a la Vall d'Aro, cap als municipis de la Vall d'Aro, com també en aquesta mateixa C35 a Vidreres en sentit nord per un accident i a un carril tallat. També a la C33 de Mollet a Parets del Vallès en sentit nord, a la C17 hi ha circulació intensa a Parets del Vallès en sentit nord, a la C32 a Montgat, a Premià de Dalt i també a Cabrera de Mar en sentit nord, com també a Sant Boi de Llobregat en sentit sud cap a Gavà. A la C60 a Argentona en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32. A l'N2 a Tordera en sentit nord, també a la G552. Es dona pas alternatiu entre Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies per un accident. A la C14 l'avaria d'un vehicle talla un carril entre la Bassella i Pinell de Solsonès en sentit nord. Hi ha retencions a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud cap a Gavà, a la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs i finalment a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
5: Fins ara.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
6: Aquesta matinada les temperatures s'han mantingut bastant similars a la passada. En alguns indrets ha punjat una miqueta el termòmetre, un 1 o 2 graus, en d'altres fins i tot s'ha mantingut o ha baixat una mica. Al voltant dels 15 graus a l'interior, 16, 17, 18, 18 a Lleida, 15 a Girona. A la costa entre els 20, 22, 23, a la ciutat de Barcelona el valor més elevat de 24, al barri del Raval. A l'interior també hi ha hagut alguns valors puntuals de més de 20 graus, a Juneda 22, per exemple, a Batea 20, i els valors més baixos al Pirineu, on puntualment fins i tot s'ha arribat a enregistrar alguna xifra inferior als 10, com són aquests 9 graus a Das, o 10 a Núria, a la cota 2.000 metres. Avui sol, bàsicament, aquest darrer dia de primavera, la primavera astronòmica ens s'acomiada avui amb un ambient de ple estiu, amb màximes entre els 30 i 35, i, de fet, al Pla de Lleida avui tornaran a aparèixer valors de 39, a les portes dels 40, que sembla que arribarien demà amb l'arribada de l'estiu astronòmic. A partir de demà i fins Sant Joan hi haurà aquest risc de superar els llindars de calor extrema, i per aquesta raó ja a partir de demà apareixen alguns primers més avisos, demà concretament a tocar dels 40, especialment al Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, zones pròximes, i sembla que fins i tot es podria arribar a superar aquesta xifra més fàcilment de cara a dilluns i dimarts, amb un tarannà de sol, ressol, ambient enterborit, pols segrià en suspensió, i només alguns núvols prims passatgers o algunes nuvolades a l'Alt Pirineu que no descartem que donguin alguna

0: Ota, potser guanyem més terreny entre dilluns i dimarts.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Avui al vespre es farà un bombardeig de poemes a Barcelona. La iniciativa la impulsa el col·lectiu d'art xilè Casa Grande a través d'un helicòpter que llançarà 100.000 poemes d'autors catalans i xilens que fan referència a la llibertat a través de la memòria, el cos, la resistència, l'exili o el silenci. Els poemes es llançaran sobre la plaça Nova i s'escamparan pels voltants de la catedral per transformar el cel en un espai de memòria, expliquen els organitzadors, de contemplació i de paraula escrita. Cristóbal Bianchi, membre del col·lectiu Casa Grande, en declaracions a 3Cat Info.
3: Los poemas chilenos vienen en castellano y los poemas catalanes en catalán. Se imprimen, el formato es en punto página, como un punto de libro, más o menos 20 centímetros de largo, y vamos a lanzar una cantidad aproximada de 100.000 poemas, que son más o menos 500 kilos, o sea, son media tonelada de poemas.
2: L'esdeveniment s'anomena Bombardeig de Poemes i ja s'ha fet anteriorment en d'altres ciutats com Santiago de Chile, Dubrovnik o Guernica.
3: Este proyecto solamente se ha realizado en lugares que han sufrido bombardeos desde el aire. Entonces, básicamente, si las personas se acercan a las 8:30 y se quedan hasta las 9:30-10, van a recibir un poema del cielo.
2: La convocatòria és a 9:15 del vespre a la plaça Nova. L'acte s'allargarà fins a 10:15 de la nit. I el Teatre Acadèmia estrena La Ruta, una obra de Lluïsa Cunillé escrita per la companyia teatral La Ruta 40. Sota la direcció de Carlota Subirós, explica la història de tres homes a la quarantena que es busquen en plena incertesa vital. Marta Vives.
4: El 2019, la companyia La Ruta 40, que enguany celebra 15 anys, va encargar-li a Lluïsa Cunillé un text. Ella no només els va entregar una obra, sinó dues. Albert Prat.
5: Doncs vam tenir la gosadia, ens vam atrevir, vam dir, bueno, va, ens atrevim.
4: Els Subornats es va presentar a la Beckett el 2020 i ara, dins la programació del Grec 2026, s'estrena aquesta La Ruta, una obra sobre tres homes al voltant de la quarantena que, travessats per silencis, enigmes, ferides i dubtes, s'enfronten a una pregunta essencial. Quin camí han fet fins ara i quin els queda per recórrer? Albert Prat, juntament amb Alberto Díaz i Sergi Torrecilla, són els actors que comparteixen amb els protagonistes la mateixa edat.
5: La reflexió de com et compromets tu amb, en el món on vius, des d'aquesta maduresa, si es pot dir així, doncs els hi passa als personatges i també ens passa a nosaltres.
4: Una història que parla de la vida i la mort i que fuig de la lletra més complexa i críptica de l'autora per apel·lar més directament a les emocions. I tot plegat des d'un lloc perdut, també marca de la casa de la dramaturga, Albert Prat.
5: Passa en un lloc especial perquè és un poble, diguéssim, petitonet, que vivia d'una pedrera que ara ha tancat, i la casa aquesta, que està allunyada del poble, al costat hi passa aquesta carretera que condueix en aquesta pedrera que no funciona. Per tant, està com un lloc, diguéssim, que la vida que s'hi respira és mínima.
4: A La Ruta, els personatges viuen en la incertesa, però la combinació Subirós, Cuniller i La Ruta 40 assenyala el camí de l'èxit. Al Teatre Acadèmia fins al 5 de juliol.
1: Futbol català al dia.
6: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. El Sabadell perd l'anada de la final del play-off d'ascens de segona divisió A, 1-0 al camp del Zamora, al Ruta de la Plata. Un gol dels locals al minut 3 de partit fa que els arlequinats hagin de remuntar de nou per pujar a la categoria de plata. També perd el Badalona, en aquest cas, l'anada de la final per l'ascens a segona federació. Dura derrota per 3-0 que deixa els badalonins amb poques opcions. I ja tenim un nou equip a la tercera federació. És la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, que empata 0 davant el Sant Mauro i fa bona la victòria per 1-2 aconseguida en el partit d'anada. I el Viladecans ha aconseguit l'ascens a la Lliga Elit. Victòria per 3-2 a la pròrroga davant l'Igualada en la tornada de la final del play-off d'ascens.
1: Futbol català a 3Cat Info.
7: I ara repassem el més destacat del pròxim cap de setmana. El plat fort el viurem divendres en la nova Creu Alta. El Sabadell té una nova cita amb la història davant el Zamora, en la tornada de la final per pujar a segona divisió A. Els comptes són clars. Si el Sabadell guanya, puja al futbol professional. En cas de guanyar per la mínima, ho hauria de fer al final de la pròrroga. Se l'estalviaria si guanya de dos o més gols al final dels 90 minuts. Tot plegat en una nova Creu Alta, on s'espera que no n'hi hagi cap seient lliure. També se juga un ascens, en aquest cas a Segona Federació, el Badalona. Els escapulats juguen la tornada de la final davant el Compostela i, tal com va passar en la ronda anterior, hauran d'aixecar tres gols de desavantatge. D'este partit també n'estarà pendent el Prat. L'equip del Llobregat va acabar quart en la Lliga Elit i se beneficiaria dels ascensos compensats en cas que el Badalona aconseguisca eixe ascens.
1: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
2: Agenda i resums fets amb la Marta García i amb en Francesc Ripoll. Per cert, ara Albert Benet, de ben segur que ens omplia. Albert, bon dia.
0: Bon dia.
2: El Sabadell ja feia feina ahir i ja és equip de segona.
1: Esports.
0: I de seguida en parlarem perquè el Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. Abans, destaquem que Ayogura ha fet la pole del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP a les 3 de la tarda, la cursa sprint al circuit de Brno. Damià Aguilar, bon dia.
8: Bon dia. El japonès Ayogura, amb Aprilia, fa la pole del Gran Premi de República Txeca de MotoGP amb rècord de pista. Compartirà la primera fila amb Fabio Di Gianantonio i Pecco Bagnaia, dues Ducati. El campió Marc Márquez el trobarem a la segona fila entre Marco Bezzecchi i Diogo Moreira. Un Marc Márquez que no ha pogut aprofitar el primer pneumàtic, que s'ho ha jugat tot en el segon i, finalment, aquesta posició no és dolenta per ell. Completen la graella a la tercera fila Raúl Fernández, Pedro Acosta i Franco Morbidelli. A la quarta fila, Jorge Martín, Fermín Aldeguer i Joan Mir. Els 12 de la Q2 han superat el rècord de pista del 2025. Els altres catalans, Maverick Viñales i Àlex Márquez, sortiran des de la cinquena fila i Àlex Rins des de la setena. A les 3, cursa sprint de República Txeca, en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Sabadell jugarà la temporada que ve a la segona divisió de futbol després de golejar el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta i remuntar així l'1-0 en contra de l'anada. 12.000 aficionats van impulsar l'equip arlequinat cap a l'ascens a segona 5 anys després. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
9: És un dia increïble. Este 19 de juny va quedar gravat el resto de mi vida i muy, muy emocionado por lo que hemos conseguido.
0: I ara sentireu Ferran Costa, el tècnic.
10: Sí, sí, sí, no sé què em fotim fora.
11: No, segur que no.
10: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
0: Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va aplanar el camí. El 2-0 de Neco, al minut 88, va ser ja decisiu perquè va evitar la pròrroga. Després va arribar encara el 3-0 de Quadri al minut 96, que va provocar una invasió de camp, que va aturar el partit 10 minuts, i ja el 4-0 el va fer Xavi Moreno al minut 110. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segona, Sabadell-Girona, Girona-Sabadell, i tal com va avançar ahir la cadena SER i va confirmar Catalunya Ràdio, Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona. La temporada que ve a segona.
1: 3CAT Info.
0: Rafinha, notícia destacada de matinada. S'ha lesionat al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Carlo Ancelotti, seleccionador del Brasil.
12: Bé, Rafinha, tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
0: Declaracions d'Ancelotti fa unes hores no donava gaire pistes. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé dos mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Tot plegat, li ha fet perdre's naturalment uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet contra Haití, li havien anul·lat un gol i, a més, havia tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha, guanyava per 2-0 amb dos gols de Mateus Cunha i poc després Vinícius ha fet el 3-0 definitiu. D'aquesta jornada al Mundial destaca l'eliminació de la Turquia d'Arda Güler després de perdre contra el Paraguai per 1-0. També destaca la victòria del Marroc contra Escòcia per 1-0 amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador que ja va fer el gol contra el Brasil.
1: Trescat Info.
0: El Barça juga aquest vespre a partir de les 8, el segon partit de la final de l'ACB de bàsquet a la pista del València. L'equip blaugrana l'afronta, recordeu, amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga en el primer partit. Juan i Marcos, base del Barça.
13: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
0: D'altra banda, finalment el base Mike James no reforçarà el Barça la temporada que ve. Tot i tenir un preacord amb el base nord-americà, ha estat el mateix James qui l'ha trencat, ja que el club el va fitxar per treballar amb un Xavi Pasqual a la banqueta, que no seguirà, com sabeu. Ja ha començat l'etapa reina de la Volta a Catalunya femenina de ciclisme, en final a la Molina. La guanyadora de la primera etapa ahir va ser Nienke Benhoven, dels Països Baixos, i a la jornada d'ahir li van robar la bicicleta a Paula Blasi.
1: Trescat Info.

0: els propers 60 minuts us explicarem que s'eleva a 16 les persones mortes aquesta matinada al Líban pels atacs d'Israel, malgrat l'alto al foc amb Hezbollah. Segons el portal Axios, els negociadors dels Estats Units i de l'Iran viatgen a Suïssa a aquesta hora per reprendre el diàleg que hi va interrompre l'ofensiva israeliana al Líban. A Catalunya ja són dos els menors morts després de l'ofegament d'ahir mentre es banyaven en una zona rocosa de la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un dels ferits crítics de 13 anys que estava ingressat a l'Hospital Joan 23. Hi ha un segon menor ingressat crític i ahir ja va morir un noi de 12 anys en el rescat. Protecció Civil demana extremar les precaucions i buscar alternatives per combatre la calor d'aquesta primera onada que començarà demà i serà molt intensa fins dimarts. No descarta restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver més risc d'incendi. Avui s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal en 74 municipis d'11 comarques de la Catalunya Central i també del sud-oest de Catalunya. Docents, personal d'atenció educativa i membres del sector del lleure participen avui en una assemblea a Barcelona per posar en comú les noves mobilitzacions al sector educatiu de cara al curs que ve. Debaten el model de possibles vagues i el tipus de protestes que faran. A l'Hospitalet de Llobregat, els britànics de Prodigy tanquen avui l'última jornada del Sonar, que han encetat aquesta nova etapa traslladant totes les actuacions a la Fira Gran Via. Ahir van encapçalar a la nit el raper londinenc Skepta i la DJ i productora belga Charlotte Devine, que va fer saltar milers de persones amb el seu techno. I demà que arrenca l'estiu, arriben també les obres de millora en molts carrers de la ciutat de Barcelona. Es faran més d'una vintena d'actuacions, sobretot de pavimentació, en vies tan importants com l'Avinguda Meridiana, la Ronda de Dalt, el carrer de Balmes i la Rambla. Hi ha mort un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burrows. És un dels creadors de la mítica sèrie Cheers. La seva carrera televisiva també inclou títols com The Big Bang Theory, Taxi i Friends. Tenia 85 anys i havia dirigit més de 1.000 episodis de sèries de televisió.
1: Esports.
2: El japonès Ai Ogura ha fet la pole del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez, cinquè, sortirà des de la segona fila de la graella. El Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat, que començarà a les 7 a la nova Creu Alta. S'acabarà al balcó de l'Ajuntament. Rafinha s'ha lesionat amb el Brasil aquesta matinada passada en la victòria contra Haití per 3-0 al Mundial de Futbol. Avui faran proves al davanter del Barça per saber l'abast de la lesió, que apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. D'aquesta jornada al Mundial destaca l'eliminació de Turquia, que ha perdut per 1-0 amb el Paraguai, i la victòria del Marroc contra Escòcia també per 1-0. Aquest vespre a les 8, segon partit del play-off final de la CB de bàsquet, València-Barça amb 1-0 per a l'equip blaugrana.
0: Gràcies, Albert. I últim dia de primavera amb ambient de ple estiu, amb ascens de les temperatures, valors dels 30 als 35 i fins i tot, volíem dir, els 39 al Pla de Lleida, domini del sol amb alguns núvols prims a aquesta hora, pol sahariana en suspensió i només algunes nuvolades poc importants al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Des de Barcelona us informa a aquesta hora Jordi Tenes.
1: 3CAT Info.
0: S'eleva a 16 les persones mortes al Líban pels atacs de primera hora d'avui de l'exèrcit d'Israel. Els militars israelians han llançat diversos bombardejos i drons, ignorant l'alto al foc vigent des d'ahir. Així ho han indicat fonts d'organitzacions civils libaneses. L'exèrcit libanès acusa l'israelià d'obstruir els esforços per restaurar l'estabilitat al país. Per la seva banda, la milícia proiraniana de Hezbollah no ha reivindicat cap acció ni s'ha pronunciat sobre la treva forçada, recordem-ho, per Washington, després de l'última jornada mortal que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Segons el portal nord-americà Axios, l'enviat especial de Trump, Steve Witkoff, i el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, viatgen a Suïssa per negociar els detalls d'un acord de pau definitiu. Ja hi és el gendre de Trump, Jared Kushner, un dels negociadors habituals de l'administració nord-americana. I a Catalunya ja són dos els menors morts després de l'ofegament ahir mentre es banyaven en una zona rocosa de la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un dels ferits crítics de 13 anys que estava ingressat a l'Hospital Joan 23. Hi ha un segon menor ingressat, també de 13 anys, que segueix en estat crític, tal com ha pogut confirmar aquesta emissora. I ahir, durant el rescat, va morir un primer noi de 12 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat i ha donat el condol a la família i als amics dels menors morts a través d'una piulada a la xarxa social X i ha agraït la tasca dels professionals mèdics que els han atès. Mentre els menors es banyaven en una zona amb forts corrents marítims a la platja i onejava la bandera groga. En aquest sentit, Protecció Civil insisteix en la prudència a l'hora de banyar-se i la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, ha destacat que aquest tipus d'accidents es podrien evitar. Són declaracions d'aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències que poden haver-hi i, per tant, actuar. Tot això doncs, pot resultar al final un accident, com malauradament doncs, va resultar ahir, i per tant doncs, jo crec que el que hem de fer és continuar apretant amb aquesta sensibilització, amb aquesta conscienciació.
0: Les d'aquests menors són les dues primeres morts a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el dilluns passat 15 de juny. I 74 municipis d'11 comarques de la Catalunya central i el sud-oest del país tenen actiu ja el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Tot plegat a les portes de la primera onada de calor de l'estiu, que entre aquest diumenge i dimarts deixarà temperatures que podran arribar als 40 graus a Ponent. Protecció Civil té actiu en fase de prealerta el Pla Infocat per aquesta previsió de perill d'incendi molt elevat i no descarta aplicar restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver un risc més alt d'incendi durant la revetlla de Sant Joan. Són també declaracions de la subdirectora d'Emergències.
3: Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. En els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i també de Girona. I aquest matí s'està celebrant l'Assemblea Educativa de Catalunya, en què participen docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: La reunió es fa a Barcelona, ha de servir per decidir quins passos faran els docents a partir d'ara, després d'haver tombat l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats. A l'Assemblea es debat quan començaran i de quina manera s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs vinent. Entre les possibilitats hi ha la vaga indefinida, les vagues puntuals o altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8 d'aquell mes.
1: Info. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
5: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
6: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
7: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts, arribem a un quart d'una. Parlem de l'última jornada del Sónar. Avui l'encapçalen aquests que sonen, els veterans de Prodigy com a cartells, cap de cartell, i també serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com Skepta, Dai Tomanabe o Annie in the Hall. Ho està seguint en Marc Ruiz.
8: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. S'ha dedicat a fer que el públic també se sentís part de l'espectacle, parlant amb ells, enfocant-los amb la càmera i fent-los protagonistes. Ha mostrat galons cantant cançons de projectes compartits amb altres rapers com A$AP Rocky o Drake, mentre llançava crítiques a l'autoritarisme i l'abús de poder en cançons com No Security o Bullet from a Gun. Un altre britànic Subtract li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. Alguns resultats no són gaire lluny de músics de jazz contemporanis com Kamasi Washington. Entre samplejats i capes d'efectes constantment passen coses. Ha col·laborat amb Mode Selector, que aquest dissabte també actuarà en el Sonar, o Underworld treballa des d'un set farcit de joguines electròniques sobre les que es mou constantment com si ballés sobre els dits. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre l'holandès Rainer Sonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial, que feia música basada en l'estil de Sonneveld. Les armes, el techno més inclement. I techno en majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi, i a omplir-te a vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave. La londinenca Arti tenia l'antídot de tanta duresa, una sessió de ball amb algun apunt caribeny, kuduro, baile funky i sons de l'Índia. Aquest dissabte els britànics Prodigy, innovadors del breakbeat i molt populars als 90, encapçalen el cartell. Compartiran protagonisme amb el també popular duet berlinès Mode Selector o la DJ belga Amelie Lenz, entre d'altres.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I ara anem fins a Vic, a Osona. Han descobert un vas funerari del segle XVIII amb restes de com a mínim 33 individus que aporta molta informació de la societat de l'època. Les restes s'han trobat a l'església de la Congregació dels Dolors fent tot just unes obres. Abans, a finals d'any, es vol dignificar l'espai fent un ossari ben fet. A l'estudi antropològic hi ha participat la UBIC, Universitat Central de Catalunya. La nostra corresponsal a Osona, la Nàtia Dell, ha seguit els passos d'aquesta descoberta.
10: Hi ha uns documents que parlen de l'existència d'un vas funerari. El que no se sabia és on era. Fent unes obres per suprimir barreres arquitectòniques, van aixecar una llosa del terra a l'església i la sorpresa va ser majúscula. Van aparèixer unes escales, una desena de graons, per baixar fins a la cripta funerària. Xavier Cervera és prior de la Congregació dels Dolors.
11: L'impacte va ser molt fort. Va ser molt fort perquè aquí no hi ha sepultures individuals, sinó que és un vas comú i, per tant, es veien tots els cossos tal com estaven des que es va clausurar. Creiem quan es va obrir el cementiri municipal de Vic el 1834.
10: La Laia Nogués, la directora del Laboratori d'Anatomia de la Facultat de Medicina de la UBIC.
12: Molts ossos, moltes restes fragmentades, posar-ho tot a sobre les taules, a la sala de dissecció, i un cop ho teníem tot classificat, doncs començar a separar bé doncs, per ossos. Gràcies a aquesta classificació vam poder determinar que hi havia un mínim de 33 individus enterrats en aquest vas funerari.
10: Però a qui pertanyen aquesta colla d'ossos inconexes? Ens ho ha explicat l'arqueòleg Ot Ordeig, que ha fet l'estudi antropològic.
13: El que observem és que no és una població seleccionada per ser inhumada allà, sinó que és una població genèrica que s'enterra allà, independentment de tots aquests factors que comentàvem, de sexe, d'edat, inclús també de la classe social, perquè de fet trobem individus força sans a nivell ossi i individus doncs, molt treballats, per tant, que eren treballadors rasos i que tot i així formaven part de la congregació i doncs se'ls tenia present en el moment d'enterrar-los en aquell vas funerari.
10: Un exemple d'inclusivitat portes endins de la congregació que sorprèn per l'època.
11: Una de les seguretats espirituals que oferia la congregació dels Dolors era de poder ser enterrat en aquest espai. Per tant, hi trobem gent de tota condició social, humils, gent benestant i de tots els sexes, homes i dones. No era habitual. Les normes socials a fora d'aquí de la congregació anaven per un cantó i nosaltres anàvem per un altre, una mica disruptors.
10: Les congregacions dels Dolors, en els seus rituals funeraris, enterraven els nobles amb sabates i la gent humil descalça. Per això no s'han trobat espardenyes, sí algunes soles de sabata, perruques i rosaris. A partir de la prova de carboni 14, que s'ha fet a 4 mostres de fèmur, s'ha determinat que són restes de la primera meitat del segle XVII i XVIII. Els ossos, que hem pogut veure exposats sobre una taula, continuen estant al laboratori de la Facultat de Medicina de la UBIC, però la congregació dels Dolors vol tornar les restes al seu emplaçament original. La voluntat és fer un ossari ben fet abans de finals d'any, però tot dependrà dels costos.
0: Gràcies, Nati. Ara trànsit i també el temps. Hem arribat a un quart d'una. Carmina Malagarriga, bon dia.
14: Bon dia, Jordi. Retencions a la P7 de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud i de Mollet del Vallès a Llinars en sentit nord. També a la C32 al Vendrell en sentit Calafell a Sant Boi de Llobregat en sentit sud i també a la C32 a Montgat, al Masnou i Cabrera de Mar en sentit nord. A la C35 a Llagostera cap a l'enllaç amb la C65 que també va força plena en sentit a la Vall d'Aro, cap als pobles de la Vall d'Aro. També a l'N2, entre Tordera i Vidreres, en sentit nord. A la C14, l'avaria d'un vehicle talla un carril entre Bassella i Pinell de Solsonès, en sentit nord. Retencions a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la P2 a Montblanc en sentit est i a l'N240 també a Montblanc en sentit Valls. També tenim retencions a la C17 a Parets del Vallès en sentit nord, a la G552 entre Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies, pas alternatiu a causa d'un accident. També en trobem retencions a la C25 a Sant Hilari Sacalm en sentit oest, hi ha un carril tallat per l'incendi d'un vehicle. A la C60, Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. També a la C33, de Mollet, a Parets del Vallès, en sentit nord. També trobem retencions a la C58, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la B10, a Sant Adrià de Besòs, en sentit sud, i a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Deixem el transport perquè comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, la xifra més alta de la seva història. Els vols cap a Amèrica representen prop del 43% de totes les connexions de llarg radi. A l'Amèrica del Nord, el Prat connecta amb ciutats com Nova York, Miami, Los Angeles i Chicago, a més de la nova ruta amb Seattle. Pel que fa a l'Amèrica Llatina, l'oferta inclou destinacions com Ciutat de Mèxic, Buenos Aires, Santiago de Xile i Lima, que s'incorpora aquest estiu. Hi ha programades 18 destinacions a l'Àfrica, la majoria a diferents ciutats del Marroc. També hi ha connexions amb l'Orient Mitjà i Àsia, on l'oferta es limita a 7 destinacions. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic.
9: El temps.
0: Amb en Jofre Genoé.
15: A migdia la temperatura ja s'acostava als 35 graus en algunes comarques, 34, concretament a Tornabous, a l'Urgell, al Pla d'Urgell, al Poal, per exemple, o al Castellnou de Siana, prop d'aquests 34, al Priorat, a Torroja del Priorat també 34, a l'Urgell, a Tàrrega, també tocant aquests 34, o a la Noguera, a Vallfogona de Balaguer, també 34, però també en alguns punts del Vallès, a Granollers mateix, el termòmetre acostant-se a aquests 34 graus. Avui esperem que les temperatures superin els 35 i, de fet, el Pla de Lleida es pot arribar a tocar els 39 fàcilment. La temperatura, doncs, que va guanyant graus i es va acostant a aquest llindar que separa, doncs, aquests valors més extrems, més d'onada de calor, que sembla que podrien començar a aparèixer demà, i especialment al Pla de Lleida amb alguna primera xifra de 40 graus. Tot plegat amb sol, amb pols sahariana en suspensió, amb un ambient una mica enterbolit, alguns núvols prims passatgers i tarda amb nuvolades al Pirineu. A l'Alt Pirineu no descartem alguna tronada de quatre gotes, no gran cosa. Al Principat d'Andorra, a la Cerdanya, per exemple, a l'Alt Pirineu. Aquests fenòmens es mantindran al llarg dels propers dies amb aquestes calorades. A partir de demà, amb l'arribada de l'estiu, s'inicia, doncs, una onada de calor amb avisos, sobretot cap al Pla de Lleida, que s'estendran més de cara a dilluns amb el màxim d'aquesta situació de temperatures desbocades que podrien persistir, l'onada de calor, en definitiva, fins Sant Joan.
0: Gràcies, Jofre. Doncs amb l'arribada de l'estiu també arriben les obres a Barcelona. Les principals obres afectaran la Meridiana, el carrer de Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En conjunt s'executaran 24 obres, es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures de transport públic. La primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, que porta les àrees d'urbanisme i mobilitat, Laia Bonet, ha justificat per què aquest serà un altre estiu de moltes obres a Barcelona.
16: És cert que l'estiu baixa les necessitats de mobilitat, però segueixen havent-hi persones que s'han de moure per la ciutat i, per tant, som molt conscients de les molèsties que generen, però realment és quan podem reduir les molèsties, reduir les afectacions perquè baixa la mobilitat i perquè, en definitiva, són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
0: Repassem ara quins seran els treballs principals i quines afectacions tindran amb en Joan García i la Maite Curto. El muntatge és de Diego Monroy.
17: Pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. Serà l'obra que complicarà més la mobilitat.
18: Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en sentit d'entrada a la ciutat. Del 7 al 14 d'agost es farà de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert. Els busos interurbans acabaran a Fabra i Puig i per la Meridiana només hi circularan els que no s'aturen.
17: Cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys que estius anteriors.
18: Perquè el tall d'un carril en cada sentit, el lent, entre els accessos 5 i 6, es limita del 3 al 24 d'agost. Abans, del 19 de juliol al 6 d'agost, es faran talls nocturns. La cobertura d'aquest tram s'ha d'acabar a finals de l'any que ve.
17: Pavimentació del carrer Balmes entre la plaça Molina i la ronda General Mitre.
18: El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el trànsit entre Mitre i Via Augusta. Es culminarà la transformació d'aquest carrer al cap de 2 anys d'obres. S'han eixamplat les voreres i s'hi han plantat nous arbres.
17: S'acabaran les obres pendents a la Rambla.
18: Per deixar-la acabada al febrer de l'any que ve, abans de recuperar el sentit descendent, del 3 al 16 d'agost es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic i es desviarà el trànsit per la calçada Raval.
17: Obres en infraestructures de transport públic. Destaca el tall a la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat.
18: Entre l'11 i el 23 d'agost no hi haurà trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià per renovar les vies. I del 27 de juliol al 28 d'agost no funcionarà el funicular de Vallvidrera per manteniment. En tots dos casos el servei es farà amb autobusos. Al metro les línies afectades seran la 1, la 3, la 4 i la 9 i 10 nord. Les obres d'urbanització per cobrir el túnel de Glòries a la Gran Via s'aprofitaran per canviar el traçat del tramvia. Afectarà amb talls parcials les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs del 3 de juliol al 13 de setembre.
17: Obres de pavimentació. Es renoven 100.000 metres quadrats de calçada.
18: Destaquen les que es faran a Sant Aló, plaça Cerdà, Gran Via, entre Marina i La Pan i Perilla i el passeig Maragall.
0: Mitch Corey, arribarem a 1:15. Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burrows.

0: El Barro Sol el coneix sobretot per ser un dels co-creadors d'aquesta sèrie, la mítica Cheers. Una carrera televisiva que és força extensa i que inclou títols com Will and Grace, The Big Bang Theory, Taxi o Els Friends. The Friends en va dirigir 15 capítols, entre ells el primer. De fet, Burroughs va arribar a dirigir més de 1.000 capítols de diferents sèries de televisió i va guanyar 11 premis Emmy per la seva feina. Aquestes últimes hores, les xarxes s'han omplert de mostres de condol per la seva mort. Mal de Blanc, per exemple, el Judy de Friends, l'ha recordat com una icona en tots els nivells. I Ted Danson, protagonista de Cheers, ha escrit que Burroughs era com un pare per ell. Sis minuts i dos quarts d'una, a Catalunya Informació. L'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Que repassem amb Albert Benet. Albert, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Ai Ogura ha fet la pole del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP a les 3 de la tarda a la cursa sprint al circuit de Breno. Marc Márquez, cinquè, sortirà des de la segona fila de la graella. En marxa aquesta hora l'etapa reina de la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme en final a la Molina. Isaac Vilalta, bon dia.
3: Què tal, Albert? Bon dia. Una marxa, una etapa a més que està marxant, està rodant rapidíssima. Les ciclistes amb mitja hora d'avantatge respecte del millor horari previst. Això vol dir que està previst que s'acabés cap als vols de les dues del migdia, doncs força abans ja tindrem l'avançadora d'aquesta etapa reina. Ara mateix amb una ciclista que és cap de cursa, Noa Jansen, la ciclista neerlandesa, amb un poc més de mig minut d'avantatge de respecte del gran grup on hi ha totes les ciclistes importants, on hi ha les candidates a la victòria final. I ara mateix les ciclistes rodant ja les primeres rampes del Coll de la Creueta, un port de categoria especial, el més dur d'aquesta edició de la Volta. És un port de 21 quilòmetres amb rampes que arriben al 15%, malgrat que el desnivell mitjà és força més baix. Hi ha algun tram fins i tot que pica una miqueta cap avall. Per tant, port molt llarg, un port dur que passarà factura perquè torna a fer calor. És cert que aquí a la Molina pica el vent, no creiem que sigui prou suficient, prou fort com per afectar la cursa, però en qualsevol cas el ritme sí que és molt alt. Les ciclistes ja rodant en aquesta ascensió a la Creueta, un cop coronin, lleuger descens fins aquí, fins a l'estació de la Molina, on es decidirà la segona etapa i molt probablement també la vencedora final d'aquesta volta. Avui amb Paula Blasi com a candidata número 1 a guanyar l'etapa i també la volta.
2: El Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El Sabadell jugarà la temporada que ve a segona després de golejar el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta i remuntar així l'1-0 en contra de l'anada. Amb 12.000 aficionats a les graderies que van impulsar l'equip ha reclinat cap a l'ascens a segona 5 anys després. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
4: És un dia increïble. Este 19 de junio va quedar gravat el resto de mi vida i muy, muy emocionado por lo que hemos conseguido.
2: I ara sentireu Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, confirmant la seva continuïtat.
5: Sí. No sé que em fotin fora.
6: No, segur que no.
5: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinant més.
2: Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va planar el camí. El 2-0 d'Eneco al minut 88 va ser decisiu perquè evitava la pròrroga i després va arribar el 3-0 de Quadri al minut 96, que va provocar una invasió de camp que va aturar el partit 10 minuts. I ja el 4-0, Xavi Moreno al minut 110. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segona entre el Sabadell i el Girona, tal com va avançar ahir la cadena SER i va confirmar Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona.
1: Trescat Info.
2: Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada passada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Li han de fer proves en les pròximes hores per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Carlo Ancelotti, seleccionador del Brasil, no donava gaire pistes després d'aquesta victòria.
1: A ver, Rafinha, tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
2: Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé dos mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora cinc setmanes. Tot plegat li ha fet perdre's uns quants partits amb el Barça, també amb el Brasil, aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet contra Haití. Li havien anul·lat un gol i havia tingut també una altra ocasió clara per marcar. El Brasil guanyava per 2-0 amb dos gols de Mateus Cunha i poc després Vinícius ha fet el 3-0 definitiu. D'aquesta jornada, el Mundial destaca l'eliminació de la Turquia d'Arda Güler després de perdre contra el Paraguai per 1-0. També destaca la victòria del Marroc contra Escòcia per 1-0 amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador que ja va fer el gol contra el Brasil. El Barça juga aquest vespre a partir de les 8 el segon partit de la final de l'ACB de bàsquet a la pista del València amb l'1-0 a favor que li va fer recuperar el factor pista. Juan y Marcos, base del Barça.
7: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
2: I finalment el base Mike James no reforçarà el Barça la temporada que ve, tot i que les dues parts tenien un preacord. Ha estat el mateix base nord-americà qui l'ha trencat, ja que el club l'havia fitxat inicialment per treballar amb Xavi Pascual com a tècnic. I ja sabeu que Xavi Pascual no seguirà a la banqueta del Barça. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final, que jugarà demà també a les Comas, després de guanyar ahir per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit amb remuntada inclosa.

0: Hem arribat a 1:15.
1: 3Cat Info.
0: I aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora. L'Ajuntament de Tarragona decreta 3 dies de dol oficial després que hagin mort 2 menors ofegats ahir mentre es banyaven en una zona rocosa de la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un dels nois que estava ingressat en estat crític. Hi ha un segon menor ingressat, també de 13 anys, que continua en estat crític. I ahir, durant el rescat, moria un primer noi de 12 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat i ha donat el condol a la família i als amics dels menors morts a través d'una piulada a la xarxa social X i ha agraït la tasca dels professionals mèdics que els han atès. Demà comença l'estiu. Protecció Civil demana extremar les precaucions i buscar alternatives per combatre la calor d'aquesta primera onada que començarà aquest diumenge i serà molt intensa fins ben bé dimarts. No es descarten restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver més risc d'incendi. Avui s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal en 74 municipis d'11 comarques de la Catalunya central i del sud-oest del país. De la crònica internacional, s'eleva 16 les persones mortes aquesta matinada al Líban pels atacs d'Israel, malgrat l'alto el foc amb Hezbollah. Segons el portal Axios, els negociadors dels Estats Units i de l'Iran viatgen a Suïssa per reprendre el diàleg que ahir va interrompre l'ofensiva israeliana al Líban. Pràcticament 2 minuts per sobre de 1:15. A més d'aquestes notícies, a partir d'ara ens fixarem en la setmana parlamentària amb l'hemicicle. Sentirem Josep Rull, que dubta que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders independentistes, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor. I a partir de 3:15 sentirem el Nobel Philippe Aguillon, que ha defensat aquesta setmana a Barcelona els beneficis de la intel·ligència artificial sobre l'economia.
1: Esports.
2: El japonès Ai Ogura ha fet la pole del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez, cinquè, sortirà des de la segona fila de la graella. El Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat, que començarà a les 7 a la Nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. Rafinha s'ha lesionat amb el Brasil la matinada passada en la victòria contra Haití per 3-0 al Mundial. Avui li faran proves al davanter del Barça per saber l'abast d'una lesió que apunta a lesió muscular a la cuixa dreta.
0: Gràcies, Albert Benet. I aquesta tarda les temperatures se situaran entre els 30 a 35 graus i poden arribar de manera puntual als 39 al Pla de Lleida. Ambient assolellat amb algun núvol prim passatger i pols del Sàhara en suspensió. Al Pirineu podrien créixer també nuvolades i no es descarta algun petit ruixat.
1: L'hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: Avui a l'hemicicle entrevistem el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, per fer balanç dels dos primers anys de la legislatura. El juny del 2024 es va constituir el Parlament sorgit de les últimes eleccions catalanes que van portar Salvador Illa a la presidència de la Generalitat.
1: Té la paraula.
3: Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i benvingut.
4: Moltes gràcies.
3: Ja hem arribat a l'equador de la legislatura a Catalunya. El 10 de juny del 2024, ara fa 2 anys, es va constituir el Parlament, sorgit de les últimes eleccions, i 2 mesos més tard, el 8 d'agost, Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat. Quin balanç fa d'aquests 2 anys com a president del Parlament?
4: En relació al Parlament mateix, el que hem intentat és prioritzar l'activitat parlamentària, donar-li solidesa i incrementar la qualitat legislativa. Aquest és l'element fonamental, clau del Parlament. Ara prendrem noves mesures per tal de reforçar aquesta qualitat legislativa. A mi m'agradaria poder establir un mecanisme de control amb posterioritat a l'aprovació de les lleis, d'avaluació de les lleis. També hem reduït els terminis de tramitació de determinades lleis, encara no prou. Jo sempre he explicat que els terminis de la societat i els terminis del Parlament han de reduir la seva distància. I durant massa temps la distància ha estat excessivament significativa i important. I per altra banda, jo crec que l'element més rellevant des de la perspectiva de la presidència del Parlament i de la mesa del Parlament, l'element més rellevant és haver signat un conveni amb el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder ampliar el Parlament de Catalunya a partir d'aquí 6-7 anys. I, per tant, destinar el Palau del Parlament a l'activitat política, preservar el patrimoni històric amb tota la simbologia i fer un edifici estrictament administratiu de Parlament avançat i modern.
3: Un altre dels reptes que ha hagut d'entomar aquesta legislatura és com gestionar els discursos dels partits d'extrema dreta. Això s'ha aconseguit, gestionar tots els posicionaments i discursos de partits com Vox i Aliança Catalana?
4: Això és molt complicat i sempre hi ha marge per poder millorar. Sempre he explicat el mateix. La llibertat d'expressió en seu parlamentària és un bé que s'ha de preservar i és extraordinàriament protegit, aquesta llibertat d'expressió, tal com ens diu el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Això vol dir que hi ha d'haver impunitat respecte a algunes afirmacions que són clarament ofensives. Per exemple, hi va haver un diputat de Vox que va assenyalar una diputada del Parlament, la diputada Najat Driouech, dient que l'havien de deportar. O que pensaven que... No la deportarem encara. Això és clarament ofensiu i és punible. Finalment va demanar perdó, però això és molt, molt greu. I, per tant, el que necessitem és tenir les eines adequades perquè quan se superen els límits que també estableix el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, des d'un punt de vista de dignitat humana, des d'un punt de vista d'expressions racistes, xenòfobes, evidentment s'ha de poder actuar. I, per tant, nosaltres hem utilitzat aquest mecanisme de la Comissió de l'Estatut del Diputat, que ara amb la reincorporació del seu president, d'Antoni Castellà, després d'una baixa per una qüestió de salut, doncs ja tindrem algunes notícies. Ens consta tanmateix que els grups parlamentaris estan movent-se per actualitzar el codi de conducta i el reglament per tal de donar per donar més consistència jurídica a eventuals, diguem-ne, advertiments i sancions que hi pugui haver en aquest àmbit.
3: Entrant en l'activitat legislativa del Parlament, el juliol s'aprovarà una de les lleis més importants de qualsevol govern, que són els pressupostos de la Generalitat, els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers pressupostos que la cambra pot aprovar des del 2023. Creu que són un baló d'oxigen per al president de la Generalitat per poder resistir fins a finals de la legislatura?
4: Home, pot acabar la legislatura, és evident, o com a mínim afrontar-la el proper any. Això és evident. Quan hi ha pressupostos, hi ha possibilitat de recorregut de la legislatura. L'altra cosa és si aquests pressupostos són els més adequats i els que necessita el país, o aquests pressupostos són suficients per les necessitats del país. I aquí em pertoca de posar sobre la taula el mateix tema que anem posant any rere any, que és el dèficit fiscal descarnat que té Catalunya i que fa que aquests pressupostos siguin clarament insuficients respecte allò que el país necessita en aquests moments.
3: Ja portem un temps que el focus informatiu està molt posat al Congrés i a Madrid, que no pas aquí al Parlament. Creu que Pedro Sánchez podrà esgotar la legislatura espanyola amb tota la tempesta judicial que està esquitxant el PSOE?
4: Han de donar moltes explicacions, però per mi l'element més rellevant és que no hi ha pressupostos. I això és una anomalia que no podem donar per bona. Abans vostè em preguntava sobre la possibilitat d'acabar la legislatura al Parlament de Catalunya. Jo el que li he respost és, home, amb la mesura que molt probablement s'aprovaran els pressupostos, hi ha marge per fer allò que s'ha de fer. Una altra cosa és la discrepància, si es fa de la millor manera possible. Però Madrid fa 3 anys i mig que no s'aprova cap pressupost. I, per tant, això és una anomalia que no es pot donar per bo. I, per tant, per mi aquest és l'element fonamental, per entendre la debilitat del govern espanyol. Una altra cosa és tot aquest assetjament judicial. Hi ha una part que sembla consistent, una altra part, que nosaltres ja havíem advertit en els socialistes quan ens passava a nosaltres. Els havíem advertit que primer començaran amb els independentistes i quan van començar amb nosaltres hi havia entusiasme. Entusiasme. I ens van jutjar i ens van condemnar sense que hi hagués solidesa i amb uns procediments absolutament irregulars. I nosaltres els ho vam advertir. I per tant hi ha una combinació entre, diguem-ne, una actuació que és d'una contundència extrema per part del poder judicial, amb àmplies dosis d'arbitrarietat, però també hi ha alguns elements que sembla que tenen prou consistència com perquè el PSOE doni les explicacions adequades, i això, òbviament, debilita la posició del president del govern.
3: Vostè deia que és una normalitat democràtica que un govern no tingui pressupostos. Creu que aquesta qüestió s'hauria de regular legalment perquè no passi el que està passant, per exemple, a Madrid?
4: És una bona pregunta. El món local, per exemple, sempre ha de quedar investit un alcalde, i per tant es dona una prevalença en el que ha guanyat les eleccions, en cas que no hi hagi una majoria alternativa. Això és interessant. I el món local també estableix que si no s'aproven els pressupostos hi ha una moció, diguem-ne, de confiança, i a partir d'aquí hi ha la possibilitat de poder-los aprovar, la qual cosa dona estabilitat. Veurem. Estic simplement teoritzant. No dic que s'hagi de plantejar això. Estic reflexionant. Però és evident que els països necessiten aquesta consistència.
3: Creu que tots aquests casos judicials que estan esquitxant el PSOE poden acabar de retruc afectant l'estabilitat de la legislatura a Catalunya?
4: No sé fins a quin punt ho poden fer. L'estabilitat a Catalunya la garanteix el tripartit, que funciona de facto i funciona operativament. La mateixa majoria de la investidura és la majoria, diguem-ne, que sustenta l'actual govern. Aquesta és una pregunta que evidentment s'ha de plantejar en aquests actors, en aquests tres partits que donen estabilitat a Catalunya.
3: Creu que el president Illa hauria de donar explicacions davant del Parlament, com per exemple li ha exigit el principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya?
4: Que és el meu grup parlamentari.
3: Que és el seu partit.
4: Evidentment, clar, la resposta és evidentment que sí, que s'han de donar. Jo en soc partidari sempre. En soc partidari de davant de circumstàncies que generen inquietud, que generen preocupació, evidentment, poder comparèixer crec que és la millor recepta. Jo sempre la recomano i la recomanaria a tothom. Sempre compareixi i donar la cara. Sempre.
3: Abans de les vacances d'estiu encara queda un calendari polític intens. El 16 de juliol és una data marcada en vermell al calendari perquè és quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia. El Tribunal Constitucional espera aquest pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i a tots els líders del procés. Vostè, què n'espera de la justícia europea i què espera que faci després la justícia espanyola?
4: M'agradaria que la justícia europea fos una justícia justa. M'agradaria que la justícia europea, i desitjo que sigui així, es posicioni amb els termes que ja ha plantejat l'advocat general, que amb un percentatge molt alt allò que planteja l'advocat general acaba sent allò que fa el Tribunal de Justícia de la Unió, i després a partir d'aquí s'hauria d'actuar en conseqüència, perquè quan nosaltres fem una activitat internacional molt intensa,

0: Malauradament caldrà, però no caldria. En un estat normal i en un estat democràtic no caldria.
1: Si la justícia europea finalment resol a favor de l'amnistia, vostè confia que el Tribunal Suprem acabarà aplicant-la?
0: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. Allò que li deia abans, el que ens va passar a nosaltres, el que li va passar al fiscal general de l'Estat, insisteixo, ho havíem advertit, i per tant, el Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. I aquesta és una notícia nefasta per l'estat de dret a l'estat espanyol. I no hauria de passar inadvertit a la resta de a les democràcies europees.
1: En cas que no apliqués l'amnistia i la justícia europea i resolgués favorablement, aleshores el Tribunal Suprem estaria prevaricant d'alguna manera.
0: Sí, estaria prevaricant. I no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el tribunal estaria prevaricant.
1: Vostè confia que Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya aquest 2026?
0: Ho desitjo d'una manera intensa, apassionada, perquè políticament estem parlant d'un element que, diguem-ne, que és una ferida per la democràcia mateixa. Per la democràcia, que hi hagi tres persones que hagin de viure a l'exili. I per altra banda també hi ha una qüestió humana que no ens pot passar inadvertida i que a mi no em passa ni em passarà mai inadvertida.
1: Té por d'alguna manera que si el PP i Vox acaben governant a la Moncloa i encara no s'ha aplicat l'amnistia, això pugui encara encallar-se més?
0: El Tribunal Suprem té un nivell de complicitat extraordinàriament alt amb el PP i amb Vox, que ha expressat sense necessitat que Vox i el PP governin l'estat espanyol.
1: Vostè serà president del Parlament en principi fins al 2028, quan acaba la legislatura a Catalunya, i després què farà?
0: No ho sé què faré, però per mi el fet de ser president del Parlament de Catalunya és un honor extraordinari, excepcional, i per tant m'hi estic abocant amb tota la intensitat. Ara hem fet el balanç d'aquests dos primers anys, hem fet més de 160.000 quilòmetres per al conjunt del país, visitar totes les comarques, més de 1.000 actes institucionals, i jo dic que quantes vegades seràs president del Parlament? Pare, em diuen, i els dic, pare, però és que treballes. Quantes vegades el pare serà president del Parlament? Una, doncs, a fondo. És això.
1: Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info, en aquesta agenda tan atapeïda que té, i fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Passen 3 minuts de 3 quarts d'una. Fem un cop d'ull al trànsit tot seguit. Després la previsió del temps. Amb aquesta calorada que arrenca a partir de demà. I en Protecció Civil demanen extremar les precaucions i buscar alternatives per combatre aquesta calor. Abans, però, els cotxes. Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, Jordi. Comencem parlant de la P7. A la P7 hi ha retencions de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord i també de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud. També retencions a la C32 al Vendrell en sentit Calafell, també a Sant Boi de Llobregat en sentit sud i a la mateixa C32 també a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord. A la C35 a Llagostera cap a l'enllaç amb la C65 i a la C65 també amb busos cap a Santa Cristina d'Aro. A la C14 l'avaria d'un vehicle talla un carril entre Bassella i Pinell de Solsonès en sentit nord. A l'N340 retencions al Vendrell en sentit sud, també a l'AP2 a Montblanc en sentit est, com també a l'N240 a Montblanc en sentit Valls. També en tenim a la C33 de Mollet a Parets del Vallès en sentit nord, a la C17 a Parets del Vallès també en sentit nord, a la C60 a Argentona en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32, a la C58 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona, a l'A2 a Cornellà de Llobregat també cap a Barcelona, a la B20

0: 20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat i un cop ja a Barcelona la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc també sentit Besòs. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: La calor es va intensificant amb aquest darrer dia de primavera d'aquest any, amb un ambient completament d'estiu i gairebé canicular. De fet, les temperatures a migdia ja arriben als 34 graus en moltes comarques, al Pla d'Urgell, a l'Urgell, al Priorat, a la Noguera, fins i tot en punts del Vallès o del Gironès, entre els 33 i 34, i avui esperem que es superin els 35 fàcilment a la depressió central, des del Pla de Lleida fins a l'interior de les comarques de Girona, i en general valors superiors als 30 al litoral i al prelitoral, lleugerament. De fet, no descartem ja alguna primera xifra de 39, per tant, que tornin a assolir-se aquests 39 graus, que de moment és el valor més alt del que portem d'any, assolit sobretot a finals de maig, i de fet, demà, amb l'inici de l'estiu, podria arribar, doncs, una onada de calor, que és el que esperem, almenys fins a Sant Joan, uns 3-4 dies a molt estirar, de temperatures desbocades, amb valors per sobre dels llindars habituals, i en definitiva a partir de demà podrien començar a caure els primers 40 graus de manera puntual al Pla de Lleida, potser una mica més extensos fins i tot de cara a l'inici de la setmana que ve, dilluns, amb una situació sempre de sol, de pols agariant amb ambient enterbolit, d'alguns núvols prims i d'algunes petites nuvolades de calor, la majoria ubicades bàsicament al Pirineu, sobretot a les tardes, on no descartaríem algunes gotellades.
3: 10 minuts i arribem a la una. Recapitulem el més destacat d'aquesta hora. Recordant que l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial després que hagin mort 2 menors ofegats ahir mentre es banyaven en una zona rocosa de la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un dels nois que estava ingressat en estat crític. Hi ha un segon menor ingressat, també de 13 anys, que continua en estat crític, i ahir, durant el rescat, va morir un primer noi de 12 anys. De fet, són 3 els morts a les platges catalanes des que dilluns, 15 de juny, comencés oficialment la campanya d'estiu. Aquest matí ha mort també un home de mitjana edat ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: I el Líban s'eleva a 16 les persones mortes aquesta matinada pels atacs d'Israel, malgrat l'alto el foc amb Hezbollah. Segons el portal Axios, els negociadors dels Estats Units i de l'Iran viatgen a Suïssa per reprendre el diàleg que ahir va interrompre, de fet, l'ofensiva israeliana al Líban. I a Barcelona, el Nobel Philippe Aiguillon ha defensat aquesta setmana els beneficis de la intel·ligència artificial sobre l'economia. Segons aquest economista francès, perquè l'economia vagi bé, cal innovació i el que ell anomena destrucció creativa per reemplaçar les tecnologies que han quedat obsoletes. Així veu el futur del món laboral un dels autors de l'informe Draghi sobre la competitivitat econòmica europea. A Catalunya Ràdio hem parlat amb l'últim Nobel d'Economia, que aquesta setmana ha estat al Cercle d'Economia i ha rebut el Premi Europeu de Ciència i Pàtia. És un reportatge de la Núria Har amb muntatge musical del Blai Iniesta.
4: La intel·ligència artificial destruirà llocs de treball, però també en crearà perquè, segons Philippe Aiguillon, aquesta tecnologia fa créixer la productivitat.
5: Es crearan nous llocs de treball perquè la intel·ligència artificial permet generar moltes idees noves. Les noves idees generen noves ocupacions, però també substitueix tasques que ja estan sent reemplaçades per la intel·ligència artificial. Aquests llocs de treball corren el risc de desaparèixer.
4: Philippe Aiguillon coincideix amb el diagnòstic del CEO de l'empresa nord-americana Palantir. Diu que en el futur tindran èxit les persones amb un ofici i la gent neurodivergent, que pensa diferent de la resta.
5: Hi haurà espai per les persones capaces de pensar de manera disruptiva. També hi haurà demanda de feines manuals. Es pot arribar a ser un excel·lent lampista gràcies a una formació tècnica molt especialitzada i després complementar-la amb estudis més generals o superiors.
4: I afegeix que per als professionals del futur serà més important que mai dominar les competències transversals.
5: La capacitat de treballar amb altres persones, de liderar equips i de dur a terme iniciatives, aquestes són les habilitats que hem de reforçar.
4: Aiguillon és més optimista amb la tecnologia que no pas amb les institucions, a qui demana que regulin la indústria i la competència per fomentar el creixement econòmic i que amb el canvi tecnològic ningú es quedi enrere. Un dels perills és l'auge dels populismes.
5: Crec que el populisme s'alimenta de persones que se senten excloses dels beneficis de la globalització i de la revolució tecnològica. Tenen la sensació que ningú els té en compte i precisament això és el que cal fer, tenir-les en compte.
4: Aquest Nobel d'Economia francès es declara socialdemòcrata convençut i és un acèrrim defensor de la protecció social dels treballadors i de l'escola pública com a ascensor social.
5: Necessitem una escola on qualsevol infant pugui prosperar, independentment del seu origen social o familiar. Tothom hauria de tenir accés a una bona educació i a uns coneixements bàsics de càlcul, lectura i escriptura. És un tret dels infants, perquè a l'escola s'hi aprèn a aprendre. I és precisament això el que et permet adaptar-te als canvis al llarg de la vida.
3: Doncs ara sí, actualitat esportiva, 5 minuts i la una.
1: Esports.
3: Albert Benet, bon dia.
6: Hola, bon dia. A Iogur ha fet la pole del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez, cinquè, sortirà des de la segona fila de la graella a les 3 de la tarda. La cursa sprint al circuit de Brno amb transmissió de l'Univers MotoGP a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I amb una notícia d'última hora, Àlex Márquez ha decidit plegar d'aquest Gran Premi de la República Txeca després de consultar amb els metges i amb l'equip.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: I ara a aquesta hora està en marxa l'etapa reina de la Volta a Catalunya Femenina de ciclisme en final a la Molina i que estem seguint amb l'Isaac Vilalta. Isaac, què tal? Bon dia.
7: Què tal, Albert? Bon dia. I ara mateix actualitzem situació de cursa. Les ciclistes, totes les favorites, rodant agrupades a 31 quilòmetres de meta, a punt de començar aquesta ascensió al Coll de la Creueta. Les anteriors referències que teníem no eren vàlides. Ara sí que tenim imatges de cursa. És cert que abans ens indicaven que el gran grup, el gruix de l'etapa, estava rodant molt més ràpid del que era previst. No és així. S'està rodant sobre un horari molt més normal. Per tant, l'etapa s'acabarà cap als volts de les dues del migdia. Ara mateix, a 30 quilòmetres de meta, les ciclistes superant la Pobla de l'Illet i encarant el port de la Creueta. Categoria especial, 21 quilòmetres d'ascensió, amb trams que piquen cap avall, amb trams més suaus, però també amb rampes que arriben al 15%. El desnivell mitjà d'aquests 21 quilòmetres és del 5%. Un cop coronin la Creueta, els quedarà un descens, lleuger descens, fins aquí a la Molina, on hi ha situada la línia d'arribada, on fa sol, fa calor, però també pica una mica el vent. Per tant, la situació és relativament agradable. Comencen a arribar aficionats per veure què passa en l'etapa d'avui, si Paula Blasi, si Mireia Benito són protagonistes. De moment, els seus equips, l'UAE i l'AG Insurance, que són els que comanden el gran grup a 30 quilòmetres de meta, les favorites juntes, agrupades, amb protagonisme per als equips de Mireia Benito i de Paula Blasi.
6: I el que farem ara és anar cap a València i connectarem amb l'Ernest Macià, perquè el Barça juga aquest vespre a partir de les 8, el segon partit de la final de la CB de bàsquet a la pista del València. L'equip blaugrana, recordeu, l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga en el primer partit. Des de València, Ernest, què tal? Bon dia.
8: Molt bon dia, Albert, des del Roig Arena de València. Ara mateix, sessió de tir matinal del Barça previ a aquest segon partit de la final, un partit que començarà amb un 0-1. El Barça va guanyar el primer partit aquí després de pròrroga, 112-113, i per tant ja té garantit el factor Palau. En tot cas, avui l'equip buscarà la victòria, amb un dubte, el de Tomas Satoranski, que continua amb problemes lumbars. El jugador el veiem entrenar ara mateix, però per precaució és probable que Xavi Pascual opti per reservar-lo un partit més. En tot cas, la decisió es posposarà fins a una hora i mitja abans no comenci aquest partit. Per cert, el Roig Arena està ple de banderoles de color taronja per animar cromàticament l'equip en el segon assalt d'aquesta gran final.
6: El Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El Sabadell jugarà la temporada que ve a segona 5 anys després i la celebració arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta, que remuntava així l'1-0 en contra de l'anada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell.
9: Va, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé, m'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable, i la gent que porta el club doncs ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
6: La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segon entre el Sabadell i el Girona, tal com va avançar ahir la cadena SER i va poder confirmar Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona. Rafinha s'ha lesionat la matinada passada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinya ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. N'estarà pendent Carlo Ancelotti, seleccionador del Brasil.
10: A ver, Rafinha, tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
6: Per cert, Ancelotti ha confirmat que Neymar estarà ja disponible per al pròxim partit del Brasil contra Escòcia. D'aquesta jornada al Mundial destaca l'eliminació de la Turquia d'Arda Güler després de perdre contra el Paraguai per 1-0, també la victòria del Marroc contra Escòcia per 1-0 amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador nascut a Terrassa que ja va fer el gol contra el Brasil. Dels partits d'avui destaquen el Països Baixos-Suècia a les 7 i l'Alemanya Costa d'Ivori a les 10.
1: Trescat Info.

0: Ja són 3 les persones mortes ofegades a les platges catalanes des que va començar la temporada el dia 15 de juny. Avui al matí un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona i a Tarragona. Han mort 2 menors que ahir es van ofegar a la platja de la Rabassada i un altre que està ingressat en estat crític. Protecció Civil demana extremar al màxim les precaucions aquest cap de setmana i buscar alternatives per combatre la primera onada de calor que ens arribarà demà. Serà molt intensa i s'allargarà com a mínim fins dimarts. No descarta restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver més risc d'incendi. Avui s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal en 74 municipis, en 12 comarques de la Catalunya central i al sud-oest del país. S'eleva a 16 les persones mortes aquesta matinada al Líban per atacs d'Israel, tot i l'alto foc amb Hezbollah. Segons el portal Axios, els negociadors dels Estats Units i de l'Iran viatgen a Suïssa per reprendre el diàleg que ahir va interrompre l'ofensiva israeliana al Líban. Docents, personal d'atenció educativa i membres del sector del lleure participen avui en una assemblea a Barcelona per posar en comú les noves mobilitzacions al sector educatiu de cara al curs vinent. Debaten el model de possibles vagues i el tipus de protestes que farien si n'hi acaba havent. La Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes dels treballadors per esmenar possibles irregularitats. Hi ha afectades més de 4.100 persones. La majoria són treballadors fixos discontinus i també n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els màxims autoritzats per llei. Ha mort un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burrows, creador de la mítica sèrie Cheers, amb una dilatada carrera televisiva que també inclou la direcció de sèries com Friends, Taxi o The Big Bang Theory. Havia dirigit més de 1.000 capítols amb sèries de televisió. Els britànics de Prodigy tanquen avui l'última jornada al Sonar, que han encetat una nova etapa traslladant totes les actuacions a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Ahir van encapçalar la nit el raper londinenc Skepta i la DJ i productora belga Charlotte de Witte, que va fer saltar milers de persones amb el seu techno.
1: Esports.
2: El japonès Ai Ogura ha fet la pole del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez, cinquè, sortirà des de la segona fila de la graella. Àlex Márquez ha abandonat el Gran Premi després de la sessió d'aquest matí i després de consultar-ho amb els metges i amb l'equip. El Barça pendent de les proves que li han de fer avui a Rafinha per saber l'abast de la lesió muscular a la cuixa dreta. El davanter s'ha lesionat amb el Brasil la matinada passada en la victòria contra Haití per 3-0 al Mundial. D'aquesta jornada destaca l'eliminació de Turquia, que ha perdut per 1-0 amb el Paraguai. També la victòria del Marroc contra Escòcia, també per 1-0. El Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat, que començarà a les 7 a la Nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. I a les 8 del vespre, segon partit del play-off final de la CB de bàsquet, València-Barça amb l'1-0 per l'equip blaugrana.
0: Migdia amb calor a bona part del país i sol. Avui a la tarda les temperatures continuaran enfilant-se, 30-35 graus. Poden arribar de manera puntual als 39 al Pla de Lleida. Ambient assolellat amb núvols prims, passatgers poc importants i pols sahariana en suspensió. Al Pirineu hi poden créixer nuvolades i no descarte que hi pugui haver algun petit ruixat.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts i mig de la una. Us està informant Jaume Brufau. 3 persones han mort per accidents a les platges catalanes en menys de 24 hores. Avui al matí, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. La víctima no portava documentació. Hi ha hagut un avís al telèfon d'emergència 112 a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i han anat de seguida 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana. Aquesta víctima mortal s'afegeix als 2 menors que han perdut la vida arran de l'ofegament que hi va haver ahir. Un va morir ahir, tenia 12 anys, l'altre mort avui, tenia 13 anys i va ser ingressat en estat crític. Hi ha un altre xicot també de 13 anys que continua ingressat crític, segons hem pogut confirmar a 3CAT Info. Mentre s'estaven banyant amb d'altres 3 amics en una zona amb forts corrents marítims, a la platja hi onejava la bandera groga i en aquest sentit Protecció Civil insisteix en que cal ser molt prudents a l'hora de banyar-nos. La subdirectora d'Emergències, Imma Soler, ha destacat avui al matí en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests accidents, a vegades, es podrien evitar.
3: Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències que poden haver-hi i, per tant, actuar. Tot això doncs, pot resultar al final un accident, com malauradament doncs, va resultar ahir, i per tant doncs, jo crec que el que hem de fer és continuar apretant amb aquesta sensibilització, amb aquesta conscienciació.
0: L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat i ha donat el condol a la família i als amics dels menors morts a través d'un escrit a la xarxa Social X. També ha agraït la tasca dels professionals mèdics que els van atendre. Puja a 16 el nombre de persones mortes al Líban pels atacs de primera hora d'avui de l'exèrcit israelià, militars que han llançat diversos bombardejos i drons, ignorant l'alto el foc vigent des d'ahir. I això ho han indicat fonts d'organitzacions civils libaneses. L'exèrcit libanès acusa l'israelià d'obstruir els esforços per restaurar l'estabilitat al país. La milícia proiraniana de Hezbollah, però, no ha reivindicat cap acció ni s'ha pronunciat sobre la treva forçada per Washington després de l'última jornada mortal que va interrompre les converses entre Estats Units i l'Iran. Segons el portal nord-americà de notícies Axios, l'enviat especial de Donald Trump, Steve Witkoff, i el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, viatgen a Suïssa per negociar els detalls d'un acord de pau definitiu. Ja hi és el gendre de Donald Trump, Jared Kushner, que és un dels negociadors habituals de l'administració nord-americana.
1: 3CAT Info.
0: Passen poc més de 7 minuts de la una del migdia. Catalunya torna a triomfar al món. Segurament teniu al cap la figura d'Antoni Gaudí, feta amb drons, mirant-se la Sagrada Família el dia que el papa venia a la Torre de Jesús. Doncs l'empresa que va crear la figura de l'arquitecte, Flock Drone Art Studio, que té seu a Celrà, al Gironès, ara ha fet història a Portugal, i és que aquesta passada nit, ahir ja ho explicàvem a 3CAT Info, ha aconseguit una doble fita internacional en el festival Air Invictus, que s'ha fet a Porto. I és que Flock Drone Art Studio ha aconseguit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons i ha batut el rècord europeu del nombre de drons volant de manera simultània en un espectacle de llum i art aeri. S'ha convertit, per tant, en la primera empresa europea a assolir les dues fites després de desplegar, atenció, 3.097 drons sincronitzats a Porto.
4: Congratulations, you are officially amazing. You have just set a Guinness World Records title.
0: Les felicitacions per assolir aquest rècord Guinness.
4: Drones forming a sentence today and a very inspirational one at that. Congratulations, officially amazing.
0: Fran Arnau, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Bé, felicitats, perquè Fran Arnau és el CEO d'aquesta empresa que ara us explicava en Flock Drone Art Studio. Més que content, suposo, a aquesta hora.
5: Sí, sí, a tope. Encara estem aquí en un núvol i volant amb els peus a sobre del terra, diguéssim. Molt contents, la veritat.
0: Mai més ben dit, fent el joc de paraules.
5: Sí.
0: Heu aconseguit aquest rècord, que déu-n'hi-do, una frase... Quina frase era?
5: Mira, no te la sabré reproduir exactament perquè està en portuguès i és llarga, però ve a dir que amb 3.100 drons i ànimes, diguéssim, tots junts podem somiar l'impossible i fer-ho realitat.
0: Vindries això, és una frase, com bé diu en portuguès, que diu aquests 3.100 drons, e un propósito, dient, cuando soñamos juntos, now existe impossible. Això de res és impossible. Això és el que ha passat aquesta passada nit, però deixi'ns tirar una miqueta enrere, perquè va ser una de les imatges, la de l'arquitecte Antoni Gaudí mirant-se la seva creació, a més amb aquest moviment, amb un molt subtil, però molt, de seguida, molt entenedor, abaixant el cap així, amb humilitat, mirant-se la Sagrada Família. L'hem sentit a vostè alguna vegada, també, ja, i també els creadors de l'espectacle, però va ser una idea que van tirar endavant i que no era fàcil a priori de fer.
5: No, exacte, no. Era dificultós sobretot per la part tècnica i de seguretat. Estàvem al centre de Barcelona i era complex trobar l'espai i la manera de com fer-ho, però la veritat és que amb tot l'equip, amb la direcció de l'Igor Estudi i amb la realització d'en Paulí, es va poder trobar la fórmula per posar les càmeres on tocava, els drons també, i poder fer aquest efecte que va ser molt xulo, i la veritat és que ha tocat a tanta gent.
0: Els drons ja fa... Digui, disculpi.
5: Digues, digues, no, no.
0: Sentia algun soroll com si volgués completar la seva resposta. Diem que els drons ja fa un temps que ens acompanyen, hem vist de tot, des d'espectacles molt geomètrics. Aquest de la figura de la cara, del rostre d'Antoni Gaudí, doncs, prenia aquesta humanitat en el cel amb els drons desplegats. És un sector que està en constant evolució, no toca sostre, perquè segurament encara ens queden moltíssimes coses per veure. Però quin és el sector que està... Quina és l'evolució que està vivint el sector dels drons?
5: No, la veritat és que sí, va començar molt lent per tema dels permisos, perquè no ens deixaven volar en general, no? Les empreses que volien fer aquest tipus de projectes costava molt a nivell de seguretat i de tot a trencar aquesta barra, diguéssim, aquest fre, però ara un cop ja podem fer això, la veritat és que no té massa límits d'alguna manera, no? Vull dir, hi ha un tema de quantitats, evidentment com més drons volis, més visual és la imatge, diguéssim, tens més píxels i pots fer coses amb més resolució, i això ja fa un augment constant de que a mesura que vagis posant punts doncs sempre serà millor. Però a part també hi ha la part de narrativa i de que cada vegada aprenem més, no? El que deies, aquest moviment subtil del Gaudí, per exemple, o afegir aquests drons en moments amb més arts, com va ser la inauguració de la Sagrada, o vam fer també a la Copa Amèrica i altres espectacles, jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees doncs, pots traslladar moltes emocions.
0: Que els va decidir anar a intentar fer el rècord Guinness a Portugal?
5: Doncs va ser una mica de rebot, entre cometes, tot i que preparat, però primer bueno, vam detectar que l'encàrrec que teníem era de 3.000 drons per l'espectacle que es volia fer i vam detectar que el rècord europeu anterior havia sigut d'una mica menys de drons i vam voler doncs, bueno, batre un altre cop per posar-nos el repte i llavors vam oferir a l'empresa posar més drons per assumir això i amb aquesta voràgine ens vam donar compte que també que aquesta frase que volien escriure ells en l'espectacle es podia fer més xula i es podia lligar amb el rècord Guinness i així va sigut i vam lligar amb totes les marques i tot i la veritat és que ha sigut un èxit molt, molt xulo.
0: Clar, ara amb el cap no només la figura del rostre d'Antoni Gaudí sinó que també va ser molt maco de veure el cel com s'escrivia no que s'il·luminés de seguida, sinó com s'escrivia ben bé com lletra lligada al gràcies, oi? Aquest gràcies que vau fer també a la Sagrada Família. A Portugal ha sigut igual, s'ha anat escrivint aquesta frase dels 3.100 drons i un propòsit quan somiem junts, res és impossible, s'ha anat escrivint mica en mica?
5: Va ser una mica a mitges, diguéssim. El format de que vam voler desvetllar la frase va ser més de cop, d'alguna manera, però el que vam fer és com una mena de cel estrellat, que hi havia poca llum, pocs drons, i mica en mica es anava omplint, i a poc anaves veient com es creava la frase aquesta. L'efecte ha sigut una mica diferent, però també perquè era un marc també més digital i més xulo.
0: Impactant, segur. Senyor Arnau, un parell de qüestions només ja per apagar aquesta conversa, i agraïm que ens estigui explicant com ha anat per Portugal. Estem parlant de l'aspecte com la part més lúdica dels drons, això de fer les figures, d'acompanyar celebracions. Ara també feia referència a la Copa Amèrica, però ja sabem que té utilitat de seguiment i moltíssimes també utilitats pel que fa a seguretat, a poder fer seguiment des de curses, evidentment, doncs és un ampli ventall el que els drons faciliten avui en dia al món de la tecnologia de cara a la seva utilitat per a la ciutadania.
5: Sí, no? És una eina que ja fa molts anys que se'n parla, però que cada vegada es va demostrant més. És una eina espectacular que permet, no? Al final és el que ha volgut fer l'home sempre, volar, i a través de volar fer tot tipus d'activitats, i això ens permet, com dius, tot el que comentes. Malauradament també hi ha la part més fosca, però això al final l'humà a vegades també utilitza la tècnica per fer mal.
0: Sí.
5: I no, la veritat és que nosaltres estem focalitzats a la llum, a fer gaudir i a passar-ho bé amb tothom.
0: I l'altre, perquè segurament hi ha molta gent que ens escolta, ja fa anys també que hi ha molt dron particular, és a dir, i amb el món dels influencers avui en dia ho veiem també, perquè en els comptes privats de molta gent doncs ja fa molt de temps que és molt habitual veure les imatges des de dalt, des del cel, de gent que està voltant pel món o de gent que fa alguna cosa aquí a Catalunya. Per tant, també és un terreny el dron particular que deu tenir molt recorregut per recórrer.
5: Sí. Ara és cada vegada és més accessible a la tecnologia i més econòmica. Hi ha drons amb una tecnologia molt sofisticada de preu econòmic i que ho pot utilitzar molt fàcilment la gent. I és el que dèiem, permet un punt de vista que no estàs acostumat i no és el mateix. Qualsevol vista que tens normal, no?, de peu de terra, canvia de cop i agafa espectacularitat i t'ajuda molt amb el relat audiovisual, a narrar doncs, com arribes a un poble o com es veu el paisatge del voltant, etcètera.
0: Tot un món i encara tot un cel per recórrer, de ben segur. Fran Arnau, CEO d'aquesta empresa Flock Drone Art Studio, l'enhorabona per la feina feta, l'enhorabona pel rècord Guinness aconseguit a Portugal. Gràcies per parlar en directe uns minuts aquí a 3CAT Info per explicar-nos què és el que feu a la vostra empresa i quin és aquest univers dels drons. Molt bon dia.
5: Moltes gràcies. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: A vostè, bon dia.
5: Adéu.
0: Un quart de dues, àrea de servei a punt.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem pel trànsit. Des de l'equip viari. Després, previsió del temps. Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Jaume. A la P7 hi ha retencions de Mollet a Vilanova del Vallès en sentit nord i en el mateix sentit també a Maçanet de la Selva, mentre que hi ha un punt de retenció encara a Martorell en sentit sud. També hi ha retencions a la C35 i, posteriorment, C65 a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro. A la C32 a Montgat i també a Cabrera de Mar, en sentit sud, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, Montgat i Cabrera de Mar, en sentit nord, òbviament. També a Sant Vicenç de Calders, al terme del Vendrell, en sentit Calafell. A la C27 a la Pobla de Mafumet, en sentit Tarragona. A la P2 a Montblanc, en sentit est. A l'N240, també a Montblanc, en sentit sud, cap a Valls. A l'N340 al Vendrell, en sentit sud. A la C33 a Parets del Vallès, en sentit nord. A la C60 a Argentona, cap a l'enllaç amb la C32. A la 2 a Cornellà de Llobregat, cap a Barcelona. A la C58 a Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en tots dos sentits. I a la Ronda Litoral, al Poble Nou, en sentit Llobregat, i a Montjuïc, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
6: Bon dia.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
7: La calor es va intensificant amb aquest darrer dia de primavera d'aquest any, amb un ambient completament d'estiu i gairebé canicular. De fet, les temperatures a migdia ja arriben als 34 graus en moltes comarques, al Pla d'Urgell, a l'Urgell, al Priorat, a la Noguera, fins i tot en punts del Vallès o del Gironès, entre els 33 i 34, i avui esperem que superin els 35 fàcilment a la depressió central, des del Pla de Lleida fins a l'interior de les comarques de Girona, i en general valors superiors als 30 al litoral i al prelitoral, lleugerament. De fet, no descartem ja alguna primera xifra de 39, per tant, que tornin a assolir-se aquests 39 graus, que de moment és el valor més alt del que portem d'any, assolit sobretot a finals de maig, i de fet, demà, amb l'inici de l'estiu, podria arribar doncs una onada de calor, que és el que esperem, almenys fins a Sant Joan, uns 3-4 dies a molt estirar, de temperatures desbocades, amb valors per sobre dels llindars habituals, i en definitiva, a partir de demà podrien començar a caure els primers 40 graus de manera puntual al Pla de Lleida, potser una mica més extensos, fins i tot de cara a l'inici de la setmana que ve, dilluns, amb una situació sempre de sol, de pols segarien amb ambient enterbolit, d'alguns núvols prims i d'algunes petites nuvolades de calor, la majoria ubicades bàsicament al Pirineu, sobretot a les tardes, on no descartaríem algunes gotellades.
1: 3CAT Info.
8: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a Diari de Girona. Informa't sense límits, descobreix newsletters exclusives, nous passatemps, una app renovada i els avantatges del club. Sortejos, descomptes i experiències úniques. Subscriu-te a Diari de Girona. De Girona, de valent.
9: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
10: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
9: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
11: Emma Vilarasau i Usman Umar. Glòria Serra. I Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
13: Quina ratxa! Quants maig portes?
12: 150.
13: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
11: la suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
1: 3cat Info.
0: Aquest matí s'està fent l'Assemblea Educativa de Catalunya en què hi participen docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu del país. Una reunió que es fa a Barcelona i que ha de servir per decidir quins passos faran els docents a partir d'ara, després d'haver tombat l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats. A l'Assemblea es debat quan començarien i de quina manera es farien les properes mobilitzacions, si és que n'hi ha, de cara al curs vinent. Entre les possibilitats hi ha la vaga indefinida, les vagues puntuals o altres accions de pressió. Els docents tenen previst tornar a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8 de setembre. La Inspecció de Treball insta més de 2.560 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones, més de la meitat amb contractes de personal fix discontinu. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims autoritzats amb aquest tipus de contractació. Les empreses han estat escollides davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent. Se'ls ha demanat que revisin els contractes que se'ls indica i, en el cas que hi detectin alguna irregularitat, que la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el Pla de Lluita contra el Frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors, lluitar contra la precarietat laboral i defensar les empreses que compleixen amb la normativa.
1: 3CAT Info.
0: Últim dia avui de la jornada del Sónar, encapçalada pels veterans de Prodigy com a caps de cartell. Això l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com Skepka, Taito Manabe o Annie in the Hall. Ho estem seguint. L'Hospitalet de Llobregat, Mar Ruiz.
14: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. S'ha dedicat a fer que el públic també se sentís part de l'espectacle, parlant amb ells, enfocant-los amb la càmera i fent-los protagonistes. Ha mostrat galons cantant cançons de projectes compartits amb altres rapers com A$AP Rocky o Drake, mentre llançava crítiques a l'autoritarisme i l'abús de poder en cançons com No Security o Bullet From a Gun. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. Alguns resultats no són gaire lluny de músics de jazz contemporanis com Kamasi Washington. Entre samplejats i capes d'efectes constantment passen coses. Ha col·laborat amb Mode Selector, que aquest dissabte també actuarà en el Sonar, o Underworld treballa des d'un set farcit de joguines electròniques sobre les que es mou constantment com si ballés sobre els dits. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre l'holandès Rainer Zonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial, que feia música basada en l'estil de Zonneveld. Les armes, el techno més inclement. I techno en majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi, i a omplir travessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave. La londinenca Arti tenia l'antídot de tanta duresa, una sessió de ball amb algun apunt caribeny, kuduro, baile funky i sons de l'Índia. Aquest dissabte els britànics Prodigy, innovadors del breakbeat i molt populars als 90, encapçalen el cartell. Compartiran protagonisme amb el també popular duet berlinès Mode Selector o la DJ belga Amelie Lenz, entre d'altres.
0: Poc més de 5 minuts i seran 2:15.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Ai Ogura ha fet la pole del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez, cinquè, sortirà des de la segona fila de la graella. A la cursa sprint, al circuit de Breno, que començarà a les 3 de la tarda en transmissió de l'Univers MotoGP a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Qui no la disputarà és Àlex Márquez, que ha decidit plegar d'aquest gran premi després de consultar-ho amb els metges i amb l'equip. El pilot de Cervera havia tornat després de 5 setmanes lesionat, però després de la sessió d'aquest matí ha preferit continuar la recuperació abans que competir el que queda de cap de setmana. I a aquesta hora estem seguint l'etapa reina de la Volta a Catalunya femenina de ciclisme, en final a la Molina. Isaac Vilalta, bon dia.
15: Què tal, Albert? Bon dia. Últims 20 quilòmetres d'aquesta etapa, últims 10 quilòmetres d'ascensió a la Creueta. A partir d'aquí, lleuger descens cap a la Molina. Al capdavant queda un grup d'unes 15-20 unitats on hi ha les ciclistes més fortes d'aquesta cursa. Ara hi ha hagut un moment de cert relaxament. S'estan resituant les peces i amb l'equip de Mireia Benito, l'AG Insurance, lliurant una partida d'escacs amb l'UAE, l'equip de Paula Blasi, les dues corredores catalanes protagonistes. I és que Paula Blasi, als primers quilòmetres d'aquesta ascensió, ha llançat un atac. Només l'ha pogut seguir Mireia Benito. Després s'hi han afegit un parell de corredores més. S'han reagrupat. Instants més tard, Paula Blasi ha llançat un segon atac i s'ha repetit la pel·lícula en aquest marcatge dona-dona entre Mireia Benito i Paula Blasi. I com dèiem, després d'aquest segon atac, a veure que l'atrapaven per darrere, ha aixecat una miqueta el peu Paula Blasi i s'han anat reagrupant diferents ciclistes. No hi és la líder de la general, per tant avui veurem canvis, però encara queden 10 quilòmetres d'ascensió passant per Castellar de Nuc, i això vol dir que en aquests 10 quilòmetres hi tornarà a haver atacs i, per tant, veurem qui acaba movent l'arbre. Molt probablement Paula Blasi ho tornarà a intentar, molt probablement Mireia Benito tornarà a saltar roda en aquest marcatge entre les dues ciclistes catalanes. 10 per coronar la Creueta, 20 perquè s'acabi aquesta etapa.
2: El Barça juga aquest vespre a partir de les 8 el segon partit de la final de l'ACB de bàsquet a la pista del València. Tomas Satoranski amb problemes lumbars és dubte. Recordeu que l'equip blaugrana l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Kevin Panther, escorta del Barça.
16: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
2: Al València-Barça a les 8 el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El Sabadell jugarà la temporada que ve a segona, 5 anys després, i la celebració arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta, que remuntava així l'1-0 en contra de l'anada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell.
17: Va, a mi... Aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé, m'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable, i la gent que porta el club doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
2: Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va aplanar el camí, el 2-0 de Neco. El minut 88 va ser decisiu perquè va evitar la pròrroga i després el descompte, dos gols més, un de Quadri, que va provocar una invasió de camp que va aturar el partit 10 minuts, i Xavi Moreno al 4-0 al minut 110. La temporada que ve hi haurà duel català segona entre el Sabadell i el Girona, i tal com va avançar ahir la cadena SER i va poder confirmar Catalunya Ràdio, Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona.
1: 3CAT Info.
2: Rafinha s'ha lesionat la matinada passada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Carlo Ancelotti, seleccionador del Brasil.
18: Bé, Rafinha, tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
2: És la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. Per cert, que Ancelotti ha confirmat que Neymar estarà ja disponible per al pròxim partit del Brasil contra Escòcia. Destaquem l'eliminació de la Turquia d'Arda Güler després de perdre contra el Paraguai per 1-0, i també la victòria del Marroc contra Escòcia per 1-0 amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador nascut a Terrassa que ja va fer el gol contra el Brasil. Dels partits d'avui destaquem el Països Baixos-Suècia a les 7 i l'Alemanya-Costa d'Ivori a les 10.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:15. Aquesta hora destaquem que ja són 3 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar oficialment la campanya d'estiu el dia 15. Avui al matí ha mort un home de mitjana edat ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona i a Tarragona. Han mort 2 menors les últimes hores, un ahir i un avui al matí. N'hi ha un altre que està ingressat en estat crític, també arran de l'ofegament que va haver ahir a la platja de la Rabassada. Protecció Civil demana extremar al màxim les precaucions i buscar alternatives per combatre la calor d'aquesta primera onada que comença demà i que s'allargarà com a mínim fins dimarts. No descarta restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver més risc d'incendi. Avui ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal en 74 municipis d'11 comarques de la Catalunya Central i del sud-oest del país. Puja a 16 el nombre de persones mortes avui de matinada al Líban pels atacs d'Israel, malgrat el foc amb Hezbollah. Segons el portal Axios, els negociadors dels Estats Units i de l'Iran viatgen a Suïssa per reprendre el diàleg, que ahir va interrompre l'ofensiva israeliana al Líban. I des d'ara fins a les 2, entre diverses qüestions, us explicarem que els treballadors de la banca diuen prou a la pressió comercial que reben per ampliar beneficis i un 85% denuncien que han arribat a límits insuportables. Avui el programa Solidaris de Catalunya Ràdio aborda aquesta qüestió per tal d'analitzar quina és la situació al sector financer. I també farem atenció al projecte que s'ha tirat endavant per recuperar un antic teatre amagat i tancat des de fa 20 anys, al mig de la Bisbal d'Empordà. És el Foment, durant el segle XX, punt de trobada per als bisbalencs. I en esports a aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. A Iogura ha fet la pole del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Marc Márquez, cinquè, sortirà des de la segona fila de la graella. Àlex Márquez ha abandonat aquest Gran Premi després de la sessió d'aquest matí i després de consultar-ho amb els metges i amb l'equip. El Barça, pendent de les proves que li han de fer avui a Rafinha per saber l'abast de la lesió muscular a la cuixa dreta que s'ha fet amb el Brasil la matinada passada en la victòria contra Haití per 3-0 al Mundial.
1: Avui a la tarda les temperatures se situaran entre els 30 a 35 graus i poden arribar de manera puntual als 39 graus al Pla de Lleida. Ambient assolellat, amb alguns núvols prims passatgers i pols sahariana. Al Pirineu podran créixer nuvolades i no es descarta algun petit ruixat. Tres persones han mort per accidents a les platges catalanes en menys de 24 hores. Avui al matí, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. La víctima anava indocumentada. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i s'han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Aquesta víctima mortal s'afegeix als dos menors que han mort ofegats arran d'un ofegament que va haver ahir mentre es banyaven en una zona rocosa de la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un dels nois que estava ingressat en estat crític, tenia 13 anys. Hi ha un segon menor ingressat, també de 13 anys, que continua crític, tal com he pogut confirmar a 3CAT Info, i ahir, durant el rescat, va morir un primer noi de 12 anys. Mentre s'estaven banyant en una zona amb forts corrents marítims, a la platja hi onejava la bandera groga. En aquest sentit, Protecció Civil insisteix a la prudència a l'hora de banyar-se i la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, ha destacat que aquest tipus d'accidents, en algunes ocasions, es podrien evitar. N'ha parlat al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències que poden haver-hi i, per tant, actuar. Tot això doncs, pot resultar al final un accident com malauradament doncs, va resultar ahir i per tant doncs, jo crec que el que hem de fer és continuar apretant amb aquesta sensibilització, amb aquesta conscienciació.
1: L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat i ha donat el condol a la família i als amics dels menors a través d'un escrit a la xarxa Social X i també agrair la tasca dels professionals mèdics que els han atès. 74 municipis d'11 comarques de la Catalunya Central i el sud-oest del país tenen avui actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Tot això a les portes de la primera onada de calor d'estiu, que ens arriba demà, que s'allarga fins dimarts com a mínim i que ens portarà temperatures que poden arribar als 40 graus a Ponent. Protecció Civil té actiu en fase de prealerta al pla Infocat per aquesta previsió de perill d'incendi molt elevat i no descarta aplicar restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver un risc més alt d'incendi durant la revetlla de Sant Joan. N'ha parlat al suplement Imma Soler, subdirectora d'Emergències.
3: Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
1: Aquestes altíssimes temperatures preocupen sobretot per la coincidència aquests dies amb la revetlla de Sant Joan dimarts i amb la campanya de la sega del cereal. Els últims dos dies ja hem tingut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Avui, un foc forestal crema en una finca privada de Flix, a la Ribera d'Ebre. Vegetació i arbres. Hi treballen 11 dotacions dels bombers, dues de les quals aèries. Ja està controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que va cremar 11 hectàrees de vegetació ahir, majoritàriament terreny agrícola. En aquesta situació d'aquesta calor extrema, d'aquestes altíssimes temperatures, noves dades confirmen que la MOC, un corrent oceànic que garanteix el clima temperat del nord d'Europa, s'està alentint. Aquest alentiment, segons els especialistes, podria trastocar el clima del continent i fer-lo més extrem. Però sovint, quan es parla d'aquest corrent, es fan també previsions catastrofistes com que podria provocar una glaciació sobtada a Europa. Abordem aquesta qüestió amb el cap de verificació de 3CAT Info. Carlos Baraybar.
0: La MOC sovint va acompanyat de titulars com catastròfic, glaciació o narracions que s'assemblen més a pel·lícules com El dia de demà que a la realitat. Segons Santiago Giral, investigador i director de Geoscience Barcelona del CSIC, els efectes catastròfics que pot provocar l'alentiment de la MOC són reals, però no els terminis.
4: Que a més, una pel·lícula que m'agrada especialment perquè la física que estan ensenyant és correcta, vale? L'únic que la velocitat a la que ocorreixen els processos no és la correcta, però clar, si tinguéssim que fer-ho a escala temporal que toca naturalment, no? La gent, els protagonistes no viurien el suficient. La física és correcta, però el temps no.
0: Dit això, sí que és cert que en els darrers mesos han aparegut noves dades recollides sobre el terreny que confirmen els pitjors pronòstics, que la MOC s'està alentint i està transportant cada cop menys aigua calenta i, per tant, menys aire calent sobre la superfície. Aquest alentiment pot generar, com dèiem, un refredament progressiu d'Europa, però els experts no es posen d'acord si seria a partir del 2100 o si ja seria en les properes dècades.
1: Dos quarts i mitja dues.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Puja a 16 el nombre de persones mortes al Líban pels atacs de primera hora d'avui de l'exèrcit d'Israel. Els militars israelians han llançat diversos bombardejos i drons ignorant l'alto el foc vigent des d'ahir. Això han indicat fonts d'organitzacions civils libaneses. L'exèrcit libanès acusa l'israelià d'obstruir els esforços per restaurar l'estabilitat del país. De la seva banda, la milícia proiraniana de Hezbollah no ha reivindicat cap acció ni s'ha pronunciat sobre la treva forçada per Washington després de l'última jornada mortal que va interrompre les converses entre Estats Units i l'Iran. Segons el portal nord-americà de notícies Axios, l'enviat especial de Donald Trump, Steve Witkoff, i el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, viatgen cap a Suïssa per negociar els detalls d'un acord de pau definitiu. A Suïssa ja hi és el gendre de Donald Trump, Jared Kushner, un dels negociadors habituals de l'administració nord-americana. El xoc que va haver ahir entre dos trens al nord de Londres deixa com a mínim una persona morta i un centenar de ferides. 11 han estat molt greu. La persona que ha perdut la vida és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va parar a causa d'un error al sistema de seguretat i l'altre el van vestir per darrere. Londres, corresponsal Quim Olivares.
6: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres, entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
7: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
6: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
1: Els comuns exigeixen a Pedro Sánchez que el govern espanyol impulsi mesures anticorrupció per negociar els pressupostos d'aquest any. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
8: Primer, mesures anticorrupció, mesures de regeneració democràtica. Segon, pressupostos. I tercer, eleccions. Perquè el que està clar és que la negociació dels pressupostos no es pot convertir en una cortina de fum per tapar la corrupció i perquè res no canvie, no?
1: Jéssica Albiach refereix en concret que s'acceleri l'avantprojecte de llei d'integritat pública que preveu la creació d'una oficina anticorrupció i també ha reclamat regular de manera urgent l'estatut dels expresidents. Els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable a Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat. Jordi Corbalán.
9: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
10: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, de manera compromesa.
11: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
9: La diputada del Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
12: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
9: I l'advocat Joan Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
13: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
9: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
5: 3CAT Info.
1: Els treballadors de bancs i caixes avisen que la pressió comercial que reben ha pujat els últims 3 anys fins a arribar a nivells, asseguren, insuportables. És el que opina el 85% de les plantilles, segons una enquesta que Comissions Obreres ha fet entre 46.000 treballadors del sector financer a tot l'Estat. Ingrid Vilanova, Domènec Sadurní i Xavi Galícia són representants sindicals al Banc Santander, al Banc Bilbao Vizcaya Argentària i al Banc Sabadell i porten mesos mobilitzant-se per aquesta situació. N'han parlat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
14: Rebem pressions contínuament per bonus, per objectius. Quan hem vengut, contínuament hi ha rànquings, que és el que més ven, el que menys ven.
15: Controlen la gent mitjançant semàfors, el semàfor de tota la vida, i t'has d'estar col·locat en verd perquè si no ets bo.
16: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada, com vulgarment es diu.
1: Comissions Obreres no és l'únic sindicat que denuncia que aquests treballadors de la banca reben pressions comercials per augmentar les vendes. El SECB, sindicat majoritari a CaixaBank, ja ha convocat 3 aturades parcials des de començaments d'any per aquest mateix motiu. Begoña Peiró n'és la presidenta.
17: Seguimientos, Excel, ranking, pizarras en las oficinas de quién va primero, quién va el último. Tú no lo haces bien, te voy a meter en una sala a llamar y yo te voy a controlar quién, cómo llamas.
1: El Solidari s'emet avui a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, recull les reivindicacions del sector i aprofundeix a la història de l'entitat financera més important de Catalunya amb una entrevista al periodista i historiador Rafa Burgos, autor de La Caixa, una història mai no explicada. I està en marxa un projecte

0: Parts implicades.
1: Recuperar l'ús social i cultural del Foment, n'hem parlat amb l'Ajuntament, n'hem parlat amb el Bisbat, n'hem parlat amb totes les parts interessades en recuperar aquest espai i això hi és, sí.
0: També hi ha una associació, el Foment Centre de Cultures, que lluita per reobrir el teatre i dinamitzar culturalment el municipi i la comarca. Sebastián Ruiz és el portaveu.
2: Per nosaltres era molt important aquest pas, nou pas que s'ha fet, que és aquest diàleg entre els tècnics de l'Ajuntament i els tècnics del Bisbat. No?
0: Des de l'Ajuntament expliquen que, tot i que no és un projecte prioritari, podrien fer una aportació econòmica per recuperar el Foment.
3: Són 2:15. Àrea de servei, trànsit i temps. Equip viari, Carmina Malagarriga. Bon dia.
4: Bon dia, Jaume. Comencem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions de Mollet a Vilanova del Vallès en sentit sud. En canvi, se circula amb normalitat al tram sud de l'AP7. Hi ha retencions a la C35 i C65 a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro. A la C32 a Montgat i també a Cabrera de Mar en sentit nord i a Sant Vicenç de Calders, al terme del Vendrell, en sentit Calafell. A la C27 a la Pobla de Mafumet en sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat a causa d'un accident. També retencions a la P2 a Montblanc en sentit est i a l'N240, també a Montblanc, en sentit sud, cap a Valls. A l'N340 al Vendrell, en sentit sud, a la C60 a Argentona, per enllaçar amb la C32, per tant, en sentit sud, a la 2 a Cornellà de Llobregat, cap a Barcelona, a la C58 a Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en tots dos sentits, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
3: Gràcies, Carmina, bon dia.
4: Bon dia.
3: El temps. Jofre Genuer.
5: La calor es va intensificant amb aquest darrer dia de primavera d'aquest any, amb un ambient completament d'estiu i gairebé canicular. De fet, les temperatures a migdia ja arriben als 34 graus en moltes comarques, al Pla d'Urgell, a l'Urgell, al Priorat, a la Noguera, fins i tot en punts del Vallès o del Gironès, entre els 33 i 34, i avui esperem que es superin els 35 fàcilment a la depressió central, des del Pla de Lleida fins a l'interior de les comarques de Girona, i en general valors superiors als 30 al litoral i al prelitoral, lleugerament. De fet, no descartem ja alguna primera xifra de 39, per tant, que tornin a assolir-se aquests 39 graus, que de moment és el valor més alt del que portem d'any, assolit sobretot a finals de maig. I, de fet, demà, amb l'inici de l'estiu, podria arribar doncs una onada de calor, que és el que esperem, almenys fins a Sant Joan, uns 3-4 dies a molt estirar, de temperatures desbocades, amb valors per sobre dels llindars habituals, i, en definitiva, a partir de demà podrien començar a caure els primers 40 graus de manera puntual al Pla de Lleida, potser una mica més extensos, fins i tot de cara a l'inici de la setmana que ve, dilluns, amb una situació sempre de sol, de pols agariana amb ambient enterbolit, d'alguns núvols prims i d'algunes petites nuvolades de calor, la majoria ubicades bàsicament al Pirineu, sobretot a les tardes, on no descartaríem algunes gotellades.
3: Tarragona commemora el 40è aniversari de l'Institut Municipal de Serveis Socials, una institució hereva de serveis d'atenció a persones sense cobertura sanitària o que vivien en barraques, unes necessitats que potser no han canviat massa en tots aquests anys. N'hem pogut parlar amb alguns dels seus responsables en aquest reportatge que ens ha preparat la Clara Chavarria i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Xavier Espelt.
6: Les últimes dades revelen que la pobresa i l'exclusió social afecten un 25% de la població a Catalunya. I a Tarragona, la meitat dels usuaris de Càritas no tenen un habitatge digne i pateixen precarietat laboral. Un dels col·lectius de l'Institut de Serveis Socials de Tarragona més afectats per tot plegat són els més petits i les seves famílies i els adolescents. Mercè Rocamora és coordinadora de serveis socials a la zona centre de Tarragona i Jordi Molina, del Servei d'Atenció Educativa per Adolescents amb Expedient de Risc.
7: Avui en dia sí que ens trobem moltes problemàtiques perquè tenim la problemàtica d'habitatge. La meva opinió és que sí que la societat sembla que està augmentant la violència en general. la violència, la salut mental, no? La pobresa.
8: Una mica és l'atenció a nois i noies que necessiten el nostre suport per tirar endavant. Que la primera cosa que hem de fer és escoltar, analitzar, planifiquem com fer-ho.

0: i actuar acompanyant-los.
1: Un altre dels capítols importants de l'IMSS és l'atenció a la gent gran i dependent. Loli Tovar és cap administrativa del Departament d'Administració i Sandra Sadurní també està implicada en aquest servei.
2: El més important de tots jo crec que és el servei d'ajuda a domicili. No pots deixar una persona dependent d'un servei que ho necessita diàriament.
3: El servei d'atenció domiciliari és essencial. A part del servei de neteja, fem un acompanyament. Hi ha gent gran que està sola i simplement la treballadora familiar que hi va i està una estona parlant amb ella, l'acompanya al carrer a passejar, l'ajuda a fer el dinar. Cada vegada es necessita més aquest servei.
1: L'altre pal de paller de l'Institut són els recursos econòmics i humans. S'hi refereixen el gerent Josep Miquel Beltran, Tovar i Sadurní.
4: Hem sigut molt prolífics a l'hora de fer lleis aquí a Catalunya, però totes aquestes lleis no han estat acompanyades moltes vegades d'aquest finançament necessari.
2: Nosaltres, bàsicament, contractem tot el que és referent a serveis socials. Un servei d'ajuda a domicili, un servei de teleassistència, al cap i a la fi són serveis molt importants per a la ciutadania i sense això no podria fer-se el servei.
3: La gent està de baixa, costa cobrir aquestes baixes, sí que és veritat que no sempre és culpa de l'empresa, no?
1: Si bé les perspectives de futur no són optimistes, els professionals de l'IMSS, amb una llarga trajectòria a la institució, fan aquesta lectura.
4: És una oportunitat molt bona per a poder explicar i comunicar quines són les històries d'èxit de serveis socials, que també n'hi ha, no? Això no només passa a les pel·lícules de Hollywood, sinó que també passa a una organització com la nostra.
0: El fàcil és dir, estem molt malament, però amb el treball del dia a dia, jo veig que tirem endavant.
5: 3CAT Info.
6: Ja ben segur que reconeixeu aquesta sintonia. És de la mítica sèrie Cheers. Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burrows, conegut sobretot per ser un dels co-creadors d'aquesta Cheers. Però la seva dilatadíssima trajectòria televisiva el va portar també a dirigir d'altres sèries tan conegudes com... Friends, Will & Grace o The Big Bang Theory. De Friends en van dirigir 15 capítols, entre ells el primer. De fet, va arribar a dirigir més de 1.000 capítols de diferents sèries de televisió i va guanyar 11 premis Emmy. A les últimes hores, les xarxes s'han omplert de mostres de condol per la seva mort. Matt LeBlanc, el Joey de Friends, l'ha recordat com una icona per tots els nivells. I Ted Danson, protagonista de Cheers, ha dit que Burrows era com un pare per ell.

0: aguantem bé. Per la feina, ja.
1: L'agenda del Tres Rondes. El cap de setmana casteller de Tres Catinfo.
2: La Diada de Festa Major de Sant Pere a Reus i la Diada d'Aniversari dels Castellers de Barcelona són dues de les actuacions més destacades del cap de setmana previ a les Diades de Sant Joan. La Diada de Sant Pere, la capital del Baix Camp, és dissabte a les 6 de la tarda a la plaça del Mercadal.
3: Hi actuen els Xiquets de Reus acompanyats dels Capgrossos de Mataró i els Castellers de la Vila de Gràcia.
2: De dissabte també destaca la trobada de les colles de l'Eix a Manresa.
3: Amb l'actuació dels Tirallongues, els Segals i els Castellers de Lleida, l'actuació està prevista per les 6 de la tarda a la plaça Major de la capital del Bages. Dissabte a les 6 també podeu veure castells a la plaça Major de la Bisbal del Penedès amb els Bous, els Xicots de Vilafranca i els Nois a la Torre. I a la plaça Major de Montblanc hi actuaran els Torraires acompanyats dels Castellers del Foix de Cubelles.
2: I diumenge, com us dèiem, hi ha una cita castellera important a Barcelona.
3: A les 12 a la plaça de Sant Jaume hi actuen els Castellers de Barcelona acompanyats dels de Sabadell i els Moixiganguers d'Igualada.
2: Diumenge a les 11 a la plaça de l'Església de Sant Jaume d'Enveja hi actuen els Xicuelos i Xicueles al Delta i la colla castellera de Vacarisses. I a Sant Adrià del Besòs al migdia hi podreu veure la colla local acompanyada dels Castellers de Santa Coloma i els de Viladecans.
3: Diumenge al migdia, castells a la plaça Vella de Prats de Lluçanès amb la colla del Lluçanès, els Castellers de Caldes de Montbui i els Matussers de Molins de Rei. A Bagà, a la plaça Galzeran, hi actuen els Castellers de Berga i els de Cornellà. I a Bernet dels Banys, a les 7, hi actuen els Pallagos del Conflent.
2: Tot plegat, com us dèiem, abans de les Diades tradicionals de Sant Joan.
3: Dimarts al vespre, vigília de Sant Joan, hi ha actuacions per tot el país per acompanyar l'arribada de la Flama del Canigó. Hi ha Valls, Diada de Completes, a les 8 a la plaça del Blat, amb les dues colles dels Xiquets de Valls.
2: La gran diada del dia de Sant Joan és també a Valls, que celebra la Festa Major i és on tradicionalment començava la temporada castellera.
3: Enguany comença a les 12 del migdia. A la plaça del Blat podreu gaudir de la colla jove Xiquets de Valls i la colla vella dels Xiquets de Valls. De com vagi aquesta diada en tindreu informació en directe a 3Cat Info i Catalunya Ràdio.
2: Del dia de Sant Joan també destaca la diada que celebrarà 7:45 a la plaça de la Font de Tarragona.
3: Hi actuaran les quatre colles de la ciutat, la colla jove, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo.
2: Dimecres que ve hi ha més diades encara de Sant Joan.
3: A la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, a les 7, hi actuen els Capgrossos de Mataró i els Xics de Granollers. Al passeig marítim de Torroella de Montgrí actuarà la colla castellera de Figueres i a la plaça Josep Valls de Torredembarra, els Nois de la Torre i els Castellers d'Altafulla.
2: De les diades al cap de setmana i també de les previsions de Sant Joan en tindreu tota la informació diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 rondes de 3Cat Info.
4: Quatre minuts i seran les dues.
1: Esports.
4: Albert Benet, bon dia.
5: Bon dia, Jaume. D'aquí una mica més d'una hora, a les 3, començarà la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al circuit de Breno, amb transmissió de l'Univers MotoGP a l'app de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Amb Bayo Gura a la pole, Marc Márquez, cinquè, sortirà des de la segona fila de la graella. Àlex Márquez ha decidit plegar d'aquest Gran Premi després de consultar-ho amb els metges i amb l'equip. El pilot de Cervera havia tornat després de 5 setmanes lesionat, però després de la sessió d'aquest matí ha preferit continuar la recuperació abans que competir el que queda de cap de setmana. Tot això, aquesta cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP a partir de les 3, i el que està passant ara, a aquesta hora, estem pendents del desenllaç de l'etapa reina de la Volta a Catalunya femenina de ciclisme en final a la Molina. Isaac Vilalta, bon dia.
6: Què tal, Albert? Bon dia. Doncs sí, decidint-se aquesta etapa i decidint-se també la Volta, perquè Paula Blasi va camí de guanyar l'etapa reina avui aquí, va camí d'aconseguir la seva primera volta a Catalunya, ha atacat fins en 6 ocasions a l'ascensió a la Creueta, al final ha aconseguit marxar tota sola ja els últims quilòmetres i ara està obrint forat respecte de les perseguidores. Ja han coronat, com deia, la Creueta, ara a 5 quilòmetres de meta en aquest tram que pica, un tram irregular, però sobretot una lleugera baixada cap aquí a la Molina, amb Paula Blasi líder en solitari, cap de cursa en solitari, amb 1 minut i 20 segons segons respecte de la jove canadenca joveníssima, només 19 anys, Sydney Sberenga. Darrere seu, Celia Geary, la francesa, que ara mateix és tercera de manera provisional en aquesta etapa. Geary ha estat la que ha estat més a prop durant tots aquests atacs de Paula Blasi, i per darrere ha de venir un grupet amb Mireia Benito, la de Llorenç del Penedès, també molt activa avui, també amb aquest marcatge a la Paula Blasi, sempre mostrant-se les posicions capdavanteres. Resumint, 5 quilòmetres per arribar al final aquí a la Molina, amb Paula Blasi com a cap de cursa en solitari, sentenciant avui la volta. Li traurà gairebé un minut i mig a les perseguidores, començant per Sberenga, per Geary, i darrere ja el grupet amb la Mireia Benito.
5: El Barça juga aquest vespre a partir de les 8, el segon partit de la final de la CB de bàsquet, a la pista del València. Tomas Satoranski, amb problemes lumbars, és dubte. Recordeu que l'equip laurana afronta aquest partit amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista. Kevin Panther, escorta del Barça.
7: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
5: I a partir de les 7, la festa del Sabadell per celebrar l'ascens a la segona divisió de futbol, amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que començarà la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El Sabadell jugarà la temporada que ve a segona, 5 anys després, i una celebració que arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta. Kaiser, capità del Sabadell.
8: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
1: Catalunya Ràdio.
9: Tres morts en menys de 24 hores a les platges catalanes. Això en la primera setmana de temporada de bany. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
9: Avui ha mort un dels adolescents que ahir es va ofegar a la platja de la Rabassada de Tarragona. Hi ha un altre noi que continua crític després de l'accident i un tercer que va morir ahir. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i hi ha bandera vermella en aquesta platja. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
10: A partir d'avui, 3 dies de dol. Òbviament, les banderes a mitjasta. Ja està la ciutat al costat de la família. És no... massa tràgic.
9: A Barcelona, un home mort a primera hora del matí ofegat a la Barceloneta, ho explicarem. I atenció, aquesta notícia d'última hora. El jutge Peinado retira el passaport a Begoña Gómez i l'envia a judici. També obliga la dona del president espanyol a presentar-se als jutjats cada dues setmanes. Del món, pendents del Líban, on avui ja han mort almenys 16 persones pels atacs de l'exèrcit israelià, malgrat l'alto el foc amb Hezbollah, i això condiciona també les ja fràgils negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. I aquest migdia també estem seguint l'assemblea que fan els docents per concretar les mobilitzacions del sector educatiu de cara al curs vinent. Una trobada que ha d'acabar aquest migdia. Us explicarem el que s'hi decideixi. I avui, al Catalunya migdia, també sentirem les reflexions del Premi Nobel d'Economia Philip Aguillon sobre la intel·ligència artificial.
11: There will be creation of new jobs because AI allows you to generate many new ideas.
9: Lluny de criminalitzar-la, creu que és un dels motors de la innovació per fer créixer la productivitat i defensa el concepte de la destrucció creativa, diu, per substituir les tecnologies que han quedat obsoletes. I avui, Barcelona ballarà a ritme de The Prodigy. El mític grup britànic tancarà el Sónar, el festival referent mundial de la música electrònica, ha encetat una nova etapa en què ha centralitzat les actuacions al recinte firal de la Gran Via. Tot això fins a 2:45. A partir de llavors, els esports. Avui, Sergi Camps, destaquem Sabadell.
12: Sí, home, el Sabadell, que està de dolça ressaca. Avui, rua pels carrers de la ciutat. Ahir 4-0 contra el Zamora, ascens a la segona divisió. Refrescarem el que va passar ahir a la nova Creu Alta i escafarem motors de cara a la rua d'aquesta tarda. Més enllà d'això, parlarem de bàsquet. Avui, el Barça juga el segon partit contra el València, a València, segon partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. I també parlarem de ciclisme, perquè en directe Paula Blas està a punt de guanyar la segona etapa de la Volta a Catalunya i és virtual guanyadora d'aquesta ronda.
9: Ara, trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bon dia.
13: Bon dia, Eva. Doncs bé, a aquesta hora es mantenen retencions a la P7 a Montornès del Vallès en sentit nord, a la C35 i posteriorment C65 a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 a Argentona per enllaçar amb la C32, a la B10 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i també a la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Demà comença l'estiu i coincideix amb la primera onada de calor de l'any. Jofre Genové, bon dia.
14: Bon dia, bona hora. Doncs així és. De fet, acomiadem aquesta primavera amb un ambient canicular de ple estiu, ara mateix amb temperatures que arriben als 36 graus al Canós, a la Segarra. De fet, comarques com la Segarra, Pla d'Urgell, Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, les Garrigues, la Noguera, ara mateix els termòmetres oscil·len entre els 36 a 37 graus, aproximadament, i encara podríem pujar una mica més. De fet, avui esperem alguna xifra que arribi a les portes dels 40, al voltant d'aquests 39, xifra que no s'havia assolit fins a finals del mes passat, com a valors més alts del que portem d'any. Demà arribaran els 40 i, de fet, entre demà i Sant Joan podria haver-hi algunes xifres lleugerament superiors, 40 graus, sobretot al voltant del Pla de Lleida. I, en general, parlarem de temperatures que poden superar els seus llindars d'onada de calor fora de la zona del Pla de Lleida, gran part de l'interior i del prelitoral, superant els 33 a 36 graus a moltes poblacions. Això és l'escenari que tindrem amb l'arribada de l'estiu a partir de demà, com dèiem, fins a Sant Joan, i amb bonança, amb sol, ambient d'estiu, i sempre amb aquesta possibilitat d'algunes nuvolades en el Pirineu que donguin quatre gotes i aquesta polsa gariana en suspensió. De fet, les nuvolades en el Pirineu han d'anar a més a mesura que avancin aquests dies de calor intensa, d'aquesta onada de calor, i tindrem un episodi de més ruixats en el Pirineu exclusivament dilluns, però sobretot ja de cara a dimecres.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
9: Són les 2:05. I en setem informatiu, marxant cap a Tarragona, 3 persones han mort per ofegaments a les platges catalanes en menys de 24 hores, quan tot just, aquest dilluns, ha començat oficialment la campanya de bany. Aquest matí, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta, i també ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat ja va morir un primer menor, en aquest cas de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial. Tarragona, Ariadna Escoda.
15: Pujant a dues les víctimes mortals de l'ofegament que es va produir aquest divendres a la zona de Roques del Morrot, entre la platja de la Rabassada i la del Miracle de Tarragona. Un noi de 12 anys va morir ofegat i dos de 13 van ser evacuats crítics a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un dels quals ha mort al centre hospitalari. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat el tràgic succés i ha declarat 3 dies de dol.
16: És lamentar aquest tràgic es queda pur succés. Són dues vides truncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb el Servei Social de l'Ajuntament tot el necessari.
15: La zona on es banyaven els menors quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. És en aquest context que Viñuales ha demanat prudència entre els banyistes.
16: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques mai. Mai, mai, mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
15: Aquest matí s'ha fet un homenatge per les víctimes al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els menors.
9: I la tercera víctima mortal, com dèiem, ha estat aquest matí a Barcelona, Maria Guixà.
17: Sí, es tracta d'un home de mitjana edat que anava indocumentat i ha perdut la vida aquest matí cap a 6:45, ha estat quan el telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís, fora, per tant, d'hores de vigilància a la platja, i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i també diverses patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Des de Protecció Civil, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, destaca que aquest tipus d'accidents a les platges es podrien evitar si s'extremen les precaucions. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
18: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi el màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar, doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
9: Un cap de setmana, doncs, pendents de les platges, també dels incendis. Ja s'han estabilitzat els focs de Flix a la Ribera d'Ebre, de Palou, a la Segarra i de Montornès del Vallès, que durant el matí han cremat vegetació i terreny agrícola i que marquen l'inici d'una jornada en perill molt alt d'incendi a 74 municipis, 12 comarques de la Catalunya central i també del sud-oest del país.
17: Sí, en aquesta àrea s'hi manté, de fet, el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Això a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, que entre demà i dimarts deixarà temperatures que poden arribar als 40 graus a Ponent. Protecció Civil, davant d'aquest escenari, té actiu en fase de prealerta el Pla Infocat per aquest perill d'incendi molt elevat i no descarta tampoc aplicar restriccions puntuals a les àrees on s'hi pot haver més risc d'incendi, sobretot durant la revetlla de Sant Joan, és a dir, la nit de dimarts a dimecres. Són declaracions també d'Imma Soler al Suplement.
18: Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
17: Amb aquests termòmetres disparats, el que preocupa especialment és aquesta coincidència, no només amb la revetlla, sinó també, sobretot, amb la campanya de la sega del cereal, que està activa en aquests moments. De fet, en els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis agrícoles en diversos punts de les comarques de Lleida i de Girona.
9: I parlant encara una derivada d'aquestes altes temperatures, noves dades confirmen que la MOC, el corrent oceànic que garanteix el clima temperat del nord d'Europa, s'està alentint. Aquest alentiment podria provocar una baixada dràstica de temperatures generalitzada, amb efectes a tot el continent. Sempre que es parla de la MOC, però, se solen fer previsions catastròfiques que sovint no responen, però, a la realitat. Per això ara volem saber com ho analitza el nostre responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
19: Entre altres coses, els darrers dies s'ha tornat a parlar de si la MOC provocaria allò que ens va mostrar la pel·lícula El dia de demà de Roland Emmerich, el 2004, una glaciació immediata de tot l'hemisferi nord. Doncs, segons Santiago Giral, investigador i director del Geoscience Barcelona del CSIC, els efectes catastròfics que podria provocar l'alentiment d'aquest corrent oceànic són reals, però es donarien de manera gradual.
20: A mi és una pel·lícula que m'agrada especialment perquè la física que estan ensenyant és correcta. Vale, l'únic que la velocitat a la que concorreixen els processos no és la correcta, però clar, si tinguéssim que fer-ho a escala temporal que toca naturalment, no? La gent, els protagonistes no viurien el suficient. La física és correcta, però el temps no.
19: Els experts, això sí, no es posen d'acord amb quan es podrien començar a notar els efectes d'aquest alentiment de la MOC. Mentre que alguns apunten que seria en les properes dècades, altres pensen que podria ser cap a l'any 2100. En qualsevol cas, el que sí que es confirma és aquest alentiment i els científics demanen que s'actuï per mitigar-ho o, en tot cas, per preparar-se per fenòmens climàtics més extrems a Europa.
9: I notícia d'aquest migdia. El jutge Juan Carlos Peinado obre judici oral contra Begoña Gómez i també li retira el passaport com a mesura cautelar. Ara la parella del president espanyol, Pedro Sánchez, s'haurà de presentar als jutjats cada dues setmanes i no podrà sortir de territori espanyol. Anem cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
21: Molt bon dia, Eva. Sí, és l'última hora. El judici, el jutge Peinado ha trigat 5 dies a prendre una decisió i finalment ha optat per obrir judici oral contra la dona de Pedro Sánchez i imposar-li les mesures cautelars que havia demanat l'acusació popular que lidera l'organització ultracatòlica Azteoir. Retirada del passaport, prohibició de sortida de territori espanyol i compareixences quinzenals davant del jutjat. Això després que dilluns Begoña Gómez comparegués davant del magistrat en una audiència preliminar, el pas previ per enviar-la al banc dels acusats per tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Les acusacions, recordem, li demanen 24 anys de presó. La tesi del magistrat és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez des de la seva arribada a la Secretaria General del PSOE i també a la Moncloa i que es van prendre així decisions públiques favorables a la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. També creu el jutge que Gómez es va aprofitar de la dedicació d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines que eren alienes, diu, a la funció institucional que li corresponia. Es refereix així a Cristina Álvarez, també investigada i enviada a judici juntament amb l'empresari Juan Carlos Barrabés. A la seva interlocutòria, Peinado torna a tirar de comparacions i assegura que Gómez va teixir un entramat propi de règims absolutistes que no es veia a punta des del regnat de Ferran VII. L'escrit és ferm, però recordem que l'Audiència de Madrid encara té pendent resoldre el recurs que la dona de Sánchez va presentar contra el seu processament. Seria aquesta l'última carta per evitar el judici que faria un jurat popular. El PSOE i la Moncloa ja han sortit del pas i en un missatge a les xarxes denuncien una persecució judicial i política.
9: Dos minuts i arribarem a un quart de tres. Obrim ara Crònica Internacional per explicar-vos que Israel bombardeja el Líban malgrat l'alto el foc amb Hezbollah i tots dos s'acusen mútuament de violar-lo. Des de primera hora d'aquest matí, els bombardejos i els drons israelians ja han provocat la mort d'almenys 16 civils i un soldat libanès. Tot i que l'ofensiva al sud del Líban continua, la diplomàcia intenta superar la galleda d'aigua freda que ahir va ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa, Núria Har.
0: Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat que ja s'estén més enllà del riu Litani.
3: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: Entre els morts hi ha quatre membres d'una mateixa família, pare, mare i dos fills. Un patró que ja hem vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui. Un pare i les seves dues filles menors entre els cinc morts de la franja. Tot i això, sembla que avui l'ofensiva d'Israel no atura la diplomàcia. Suïssa ha confirmat que els mediadors del Pakistan i Qatar continuen amb les converses i, segons el portal nord-americà Axios, els negociadors de Trump, el seu gendre Jared Kushner i Steve Witkoff, viatgen cap a Suïssa per reprendre el diàleg. El ministre d'Exterior suís, però, s'ha negat a confirmar qui encapçala la delegació nord-americana. El ministre de l'Interior pakistanès ha aterrat avui a l'Iran per seguir negociant amb el d'Exteriors iraní, el negociador Abbas Araghchi.
9: De seguida, més notícies del món, però abans, tornant a casa nostra, aquest matí ha començat a l'Ateneu del Clot de Barcelona l'Assemblea Educativa de Catalunya, una trobada que reuneix docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. Tots junts volen analitzar el moment actual als centres educatius i plantejar les mobilitzacions de cara al curs que ve, Gemma Bonet.
22: Sí, els participants debaten com seran les vagues previstes per al setembre, si seran indefinides per territoris o progressives. També s'hi discuteixen altres accions de pressió i quina ha de ser l'estratègia a seguir durant l'estiu. L'assemblea ha començat a les 10 del matí i es preveu que s'acabi a 3:15. De fet, estem molt pendents perquè cap a 3:15 està previst que facin alguna valoració els representants d'aquesta assemblea. Malgrat que el curs escolar s'ha acabat, el malestar dels docents continua. L'últim pas de les negociacions va ser el preacord del 29 de maig, que van signar Comissions Obreres UGT i al qual s'hi va sumar també després el Sindicat Professors de Secundària. L'USTEC el va acabar refusant quan en la consulta els docents va guanyar el no. La CGT, la Intersindical i la COS es van aixecar de la taula de negociació.
9: I Bolívia ha decretat l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes contra el govern. Els militars ja ocupen els carrers del país per fer front a les accions dels camperols que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que inclou els obrers i els miners.
0: A primera hora d'aquest matí, el president de Bolívia ha declarat l'estat d'emergència després d'unes setmanes que han paralitzat l'economia.
23: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: Els camperols afins a Evo Morales protesten contra l'augment del cost de la vida, sobretot per la pujada del preu del combustible. També es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz, un dels aliats de Donald Trump a l'Amèrica Llatina. L'estat d'excepció permet desplegar els militars per restablir la circulació i garantir l'abastiment de la població.
9: A Colòmbia, la seguretat és un dels temes que ha marcat la campanya electoral. Demà els colombians decidiran qui serà el proper president del país, si el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, o el de l'ultradreta, Abelardo de la Espirella. Els comicis, volem dir, arriben enmig d'una de les pitjors crisis de violència dels últims anys, també de violència política. Bogotà, Joan Biosca.
24: A Colòmbia, veure polítics amb armilles antibales protegits per escortes amb escuts blindats o fent mítings dins d'una gàbia protectora forma part de la normalitat. I en aquestes presidencials, les mesures de seguretat han estat encara més extremes. L'assassinat del precandidat conservador Miguel Uribe Turbay en un míting de barri a Bogotà l'any passat disparava totes les alarmes en un país que ja té en el seu ADN la inseguretat i la por. Màxima protecció per als dos candidats a la presidència de Colòmbia, tant pel candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, com per al progressista Iván Cepeda, que es juguen diumenge a la presidència del país a les urnes. Una protecció balística que faciliten empreses com la d'en Miguel Caballero.
2: Pues es que no podemos olvidar que Colombia lleva más de 60 años en una crisis de seguridad. No podríamos decir que es una guerra, pero tiene una alteración a la paz.
24: La seguretat és la principal preocupació dels colombians. Manuel Camilo González és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
4: La seguretat tiene muchas aristas. Está la inseguridad de que uno sale, te pueden atracar, pues obviamente delitos que suceden en lo cotidiano, lo que uno asumiría que es delincuencia común. Pero también tenemos una inseguridad que incluso se vive en lo rural, que es la, digamos, la inseguridad propia del conflicto armado.
24: 17 milions de colombians que no van votar la primera volta, la clau d'aquestes presidencials.
9: I tornant a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil als controls de trànsit de les carreteres gironines per detectar motos manipulades. La vigilància s'ha reforçat en vies molt freqüentades pels motoristes, com per exemple la que uneix Tossa de Mar i Lloret, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas Fontàs.
5: Fins ara els agents tenien dificultats en comprovar algunes modificacions fetes a les motos, com per exemple si el vehicle feia més soroll del permès o si havia estat modificat per tenir més potència de la que permet el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells per passar una inspecció regular, ho poden detectar de forma molt precisa i sobre el terreny. Joan Costa és el cap de trànsit dels Mossos.
6: Amb l'arribada del bon temps, hi ha un ús més lúdic de la motocicleta i sobretot amb dies festius i caps de setmana, és en els punts estratègics que nosaltres treballem.
5: L'objectiu final és reduir la sinistralitat entre aquest col·lectiu, els motoristes, que estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona.
9: Això a Girona, i pel que fa a Palma, us expliquem també avui notícia destacada que el preu disparat de lloguer a les Balears ha multiplicat el nombre d'assentaments amb caravanes on els usuaris viuen sense llum, ni aigua, ni infraestructures per evacuar aigües brutes. La majoria de residents en aquests assentaments treballen, cobren el sou base i no poden accedir als 1.700 euros que es demanen de mitjana per un pis. Anem cap a Mallorca. Caterina Carmany.
7: Per exemple, a Son Hugo, a Palma, el nombre de caravanes s'ha multiplicat per 10 en 4 anys, de 20 a 200, de 40 a 400 usuaris, com en José, amb un nadó de 3 mesos.
25: Compré una caravana porque no tenía dónde estar, tenía el chiquillo. Trabajo aquí al lado y hoy en día como están las cosas no se puede permitir un alquiler y menos siendo joven.
7: Demanen que l'Ajuntament els desallotgi. Na Begoña és una de les primeres que s'hi va instal·lar.
26: Mos volen aixecar? Bueno, dóna'm un puesto. Però no hi ha puestos, dóna'm una casa, no hi ha cases. Què feim? Mos anem davall d'un pont?
7: Des de Cort responen que està en mans de serveis socials. El lloguer d'un habitatge és de 1.700 euros de mitjana a les Balears, la comunitat més cara frec a frec a Madrid. Els usuaris hi destinen el 60% dels ingressos, el doble del que recomanen els experts.
9: Ara publicitat, 2 minuts i tornem.
1: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
27: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
28: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
29: Un de cada 3 infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
30: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
31: 4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
30: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
32: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
30: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
33: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
30: El que està en joc no es compta en diners.
3: perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
30: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.
10: Aquest cap de setmana, Mundial i final l'ACB.
11: Atenció!
12: Dissabte obrim a les 4 amb la ressaca de la cursa sprint del Gran Premi de Motos de la República Txeca i de l'etapa de la Volta Femenina.
10: A les 7, Països Baixos, Suècia del Mundial. L'equip de Koeman se la juga davant els suecs que han debutat amb golejada.
12: I a partir de les 8, des del Roig Arena, València-Barça, segon partit de la final de l'ACB.
10: Transmissió amb Ernest Macià, Carme Lloberes i Oriol Rodríguez des de València.
12: I diumenge, les motos, la tertúlia de bàsquet i l'Espanya-Aràbia Saudita a les 6 de la tarda.
10: El segon partit de l'equip espanyol al Mundial.
12: Tot gira.
10: Dissabte de 4 a 10 i diumenge de 4 a 9 amb David Clopés. Catalunya migdia amb Eva Compte.
9: Més coses. Que el Regne Unit torni a Europa. És el lema de la marxa dels contraris al Brexit, que des d'aquest migdia tornen a manifestar-se pel centre de Londres. Reivindiquen que el país torni a les institucions europees quan dimarts farà tot just una dècada, 10 anys, que per la via d'un referèndum que va ser controvertit, les van abandonar. Al mateix temps, els contraris a la migració es concentren a Birmingham en una marxa de signe xenòfob. Tot plegat, seguint-ho a Londres. I tenim en Quim Olivares. Bon dia.
13: Hola, bon dia. Londres torna a mobilitzar-se en contra de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Els manifestants, molts a banderes europees i britàniques, volen arribar fins al Parlament de Westminster per tornar a portar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política. Sentim Gareth Steele, un dels que va encapçalar la campanya per continuar a la Unió Europea el 2016.
14: I certament cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
13: Els manifestants consideren que el referèndum del 2016 va ser consultiu i que sempre hi ha hagut un sentiment majoritari per pertànyer a Europa.
14: La majoria de la població gairebé sempre ha estat a favor de tornar a Europa. De manera constant, si ho vol dir així. La campanya del Brexit va ser una aberració.
13: Els assistents denuncien l'impacte econòmic, social i cultural que ha portat el Brexit, que ha allunyat el seu país d'Europa.
9: I sentíem la veu quan eren les dues en punt del Nobel Philippe Aguillon, que ha defensat aquesta setmana a Barcelona els beneficis de la intel·ligència artificial sobre l'economia. Segons aquest economista francès, la tecnologia impulsa la innovació, que és el motor de la productivitat. A Catalunya Ràdio hem parlat amb ell.
15: Aguillon admet que la intel·ligència artificial destruirà llocs de treball, però diu que també en crearà perquè genera noves idees clau per generar riquesa. El Nobel francès és més optimista amb la tecnologia que no pas amb les institucions. Aquí demana que regulin la indústria i la competència per fomentar el creixement econòmic i garantir que amb el canvi tecnològic ningú es quedi enrere. Un dels perills és l'auge dels populismes.
16: Crec que el populisme s'alimenta de persones que se senten excloses dels beneficis de la globalització i de la revolució tecnològica. Tenen la sensació que ningú els té en compte i precisament això és el que cal fer, tenir-les en compte.
15: Socialdemòcrata convençut, Philippe Aguillon és un acèrrim defensor de la protecció social dels treballadors i de l'escola pública com a ascensor social. Aquesta setmana ha estat al Cercle d'Economia i també ha rebut el Premi Europeu de Ciència i Pàtia a l'Ajuntament de Barcelona.
9: I avui és l'última jornada del Sónar que encapçalen els veterans de Prodigy com a caps de cartell. Serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com el raper londinenc Skepta i la DJ i productora belga Charlotte de White. També els catalans Anin de Hall, l'Hospitalet Marc Ruiz.
17: Avui els britànics Prodigy, innovadors del breakbeat i molt populars als 90, encapçalen el cartell. Compartiran protagonisme amb el també popular duet berlinès Mode Selector, la DJ belga Millie Lenz, els danesos Who Made Who, o el veterà japonès Takuya Nakamura, un trompetista que es va passar al jungle i l'acid jazz. Serà l'endemà que el raper britànic Skepta fes una classe magistral de grime fent rimes sincopades a velocitats impossibles que feien les delícies del públic. També van impressionar les mescles en directe que feia Subtract, amb una espectacular bateria en viu i desenes d'efectes i capes superposades. I el techno més cru de Charlotte DeWitt, que va omplir l'escenari principal de públic que ballava a les seves ordres. Hores abans, els catalans Annie in the Hall entusiasmaven el públic de primera hora amb veu, cordes cincantaires i un pet de percussió electrònica amb el que filtraven poemes i música popular. Inevitablement recordaven Tartar Helena, Marina Herlop o Maria Arnal.
9: 2:02, 2 minuts per la proposta.
1: La proposta.
9: I avui ens apropa la Maria Guixà. Maria, bon dia.
0: Bon dia.
9: Avui em deies que vols que ens bombardegin.
0: Sí, i sobretot que tothom es deixi bombardejar avui a Barcelona, perquè la ciutat serà bombardejada, literalment, no de bombes, sinó de poemes, a través d'una iniciativa que és meravellosa, que l'impulsa el col·lectiu d'Arxilec Casa Grande. I es tracta d'un helicòpter que a quarts de nou doncs, llançarà 100.000 poemes d'autors catalans i d'autors xilens que fan referència a aquests poemes a la llibertat a través de la memòria, el caos, la resistència, l'exili i el silenci. Els poemes es llançaran sobre la plaça Nova, és a dir, a la zona de la catedral de Barcelona, i voleiaran per transformar el cel en una espècie doncs, d'espai de memòria, de contemplació i de paraula escrita. Cristóbal Bianchi és membre d'aquest col·lectiu, del col·lectiu Casa Grande, i ens ho explica a Catalunya Ràdio.
2: Los poemas chilenos vienen en castellano los poemas catalanes en catalán. Se imprimen, el formato es en punto página, como un punto del libro, más o menos 20 centímetros de largo, y vamos a lanzar una cantidad aproximada de 100.000 poemas, que son más o menos 500 kilos, o sea, son media tonelada de poemas.
0: Aquest esdeveniment, anomenat bombardeig de poemes, ja s'ha fet anteriorment en altres ciutats que durant la història han patit bombardejos des de l'aire, com per exemple Santiago de Chile, Dubrovnik o Guernica.
2: Este proyecto solamente se ha realizado en lugares que han sufrido bombardeos desde el aire. Entonces, básicamente, si las personas se acercan a las 8:30 y se quedan hasta las 9:30-10, van a recibir un poema del cielo.
9: A 8:45 del vespre, ara ho sentíem, a la plaça Nova, Maria.
0: Sí, meravellós, fins a 2:11 de la nit.
9: Gràcies.
0: Adéu.
9: En punt, 2:45, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
4: Bona tarda, Eva. Com va dir el mariner Edmond Dantès, tota la saviesa humana es resumeix en dos conceptes, confiar i esperar. El Sabadell ha confiat tota la temporada en el projecte de Ferran Costa i ahir van aconseguir l'ascens al futbol professional. El 4-0 contra el Zamora suposa que els arlequinats se jugaran a segona la temporada vinent. Ara fem la ressaca de l'ascens de l'equip del Vallès. I el Barça de bàsquet va confiar en Xavi Pascual i, tot i que el projecte no ha sortit com es volia, el club blaugrana espera que, un cop més, el món de l'esport no tingui lògica i el Barça superi el València a la final de la Lliga ACB. Avui, segon partit, ara també en parlem. El dia que continua un Mundial que ens ha deixat aquesta matinada una lesió muscular de Rafinha. Ara també marxarem cap als Estats Units. Amb la Nàdia Roig a la producció i el Blaini està al muntatge musical, esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
4: Ara parlarem de tot plegat, però abans ens aturem en el ciclisme perquè teníem en dansa fins fa pocs minuts la segona etapa, l'etapa reina de la Volta Ciclista a Catalunya entre Sant Vicenç de Castellet i la Molina. L'ha guanyat Paula Blasi ara fa pocs minuts i ja podríem dir, crec, que tenim campiona virtual d'aquesta ronda catalana. Enviat especial de Catalunya Ràdio, Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Sergi? Bona tarda.
4: El titular seria aquest, Paula Blasi s'endú l'etapa i també virtualment la competició, la prova.
5: Home, mira, això ara d'aquí uns instants li preguntarem a ella, però sí, és cert que avui la Paula li ha costat, li ha costat perquè pujant la creueta, ella era la gran candidata, la favorita, tothom controlava la seva roda, i pujant la creueta, aquest port de categoria especial, ha atacat fins a 6 ocasions, en 6 ocasions ha atacat la Paula. Li ha costat molt anar-se'n, sobretot la francesa Célia Guéry, que la tenia enganxada a roda, també la Mireia Benito, li estava fent un marcatge personalitzat pràcticament, i la Paula cada cop que atacava doncs veia com aquestes corredores li saltaven a roda, se li enganxaven a ella i li costava molt anar-se'n. Al final ha estat una qüestió ja pràcticament de desgast, quedaven molt poquetes corredores al capdavant, a la part capdavantera, i la Paula sí que ha aconseguit marxar en solitari, coronar la creueta els últims 4-5 quilòmetres, ja els ha fet tota sola, baixar cap aquí la Molina i ampliar una miqueta la diferència que ha superat el 1:20 respecte de Célia Guéry, i això fa doncs, que la general tingui aquesta diferència, 1:24 sobre la francesa. Si mirem una miqueta més enrere, a la cinquena posició, més de 2:30, gairebé 3 minuts, hi ha la Mireia Benito, i és que avui, clar, accent català, aquí a la volta, amb la Paula atacant, guanyant, i amb la Mireia resistint, defensant-se i també sent protagonistes. Les dues catalanes sent protagonistes a la part capdavantera de l'etapa i també, com et deia, a la part capdavantera de la general.
4: Doncs mira, conversa fresca, fresca, fresca, fa pocs minuts, entre l'Isaac Vilalta i la Paula Blasi.
5: Paula, felicitats. Com ha costat, això?
6: Joder, ups, sí, sí que ha costat, sí. Sí, realment, ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i en cap moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
5: Has d'anar cap al podi, sí. Només una més, la volta està sentenciada?
6: Ojalà estigui sentenciada.
4: Diu, tant de bo ho estigui de sentenciada la volta, Isaac, podem dir que gairebé sí, no?
5: Sí, més enllà de les diferències, que són importants, fixa't, una prova de tres etapes, aquestes diferències fregant el minut i mig entre la primera i la segona, això sempre és estrany, és considerable. La Paula és superior, ho sabíem abans de començar aquesta volta, i després, clar, queda només una etapa. Què pot passar demà? L'etapa de demà està dissenyada perquè resolgui l'esprint. Sí que és cert que la primera meitat de l'etapa és trencacames, hi ha parpers, hi ha aquest coll, aquest port, però vaja, no és un port per marcar diferències. El tram final de la jornada ja pica molt cap avall, és molt més pla, i fins i tot, parlant aquí amb d'altres ciclistes, amb d'altres equips, tothom té clar que demà és una etapa que resoldrà l'esprint, i per tant la Paula, que disputa la seva segona volta, l'any passat no hi va poder ser, el primer any encara a les files del Massi, recordo que va caure a l'etapa inaugural a Manresa, llavors era una semi desconeguda i avui ella hi volia ser, i avui ha fet aquest pas definitiu per demà emportar-se. Mira, no sé si sentiu de fons, sí, com ella surt al podi, eh? Hi ha bastants aficionats aquí a la Molina que saluden a la Paula, doncs la Paula camí d'emportar-se demà aquesta seva primera volta a Catalunya.
4: Abans de tancar, Isaac, deixa'm parlar del fenomen Paula Blasi, perquè recordem que fa poques setmanes va guanyar la Volta a Espanya. Escolta, com hem d'analitzar en clau ciclisme català, en clau ciclisme, no sé si dir mundial o de competició, aquest fenomen Paula Blasi?
5: No, en clau catalana, històric. Històric perquè fins fa poc, fins fa un parell de mesos, quan la Paula va guanyar l'Amstel Gold Race, aquesta clàssica, la victòria més important de la història en el ciclisme femení català era de la Marta Vilajosana en una etapa del Giro d'Itàlia de fa 20 anys. La Marta, que per cert està per aquí, de comentarista d'Esport 3, i la Marta ho deia sempre, des d'aleshores, diu, el que ha aconseguit la Paula amb aquesta clàssica ja és superior al que vaig aconseguir jo. Doncs imagina't, des d'aleshores la Paula, que ha guanyat l'Amstel, ha guanyat la Vuelta, ara fa poc va guanyar el Tour dels Pirineus, ara s'emportarà aquesta volta a Catalunya, a partir de l'1 d'agost la tindrem al Tour de França, i a nivell mundial, jo ara mateix, a dia d'avui, la situo entre les 5-7 millors ciclistes del món, per tant, el Tour de França. Veurem què decideix l'equip, eh? Perquè hi ha Longoborghini, hi haurà dues caps de files, veurem què decideix l'UAE, la Paula encara ha de créixer, però sense cap mena de dubte, candidat al top 5.
4: Doncs aquest és el fenomen Paula Blasi, i ara sí, per acabar, Isaac, a preguntar-te també per l'ambient en aquesta Volta Ciclista a Catalunya, aquesta ronda catalana, aquesta ronda de casa, com has viscut l'ambient, com està l'ambient?
5: Mira, espera't un segon. Ara un dels patrocinadors, una marca de cerveses que li fa entrega una cervesa a la Paula que se la veu al podi.
4: Sant Hilari, allò típic que fa ella, no?
5: Sí, allò típic, sí, més o menys. Sí que et diré que hi ha més expectació a nivell mediàtic, hi ha més periodistes, i a nivell popular, d'aficionats, hi ha molta gent seguint la Paula, sense cap mena de dubte. Això és indiscutible, la seva presència, la seva figura transcendeix, és una ciclista propera a la gent, abans la sentia amb aquesta manera tan espontània que té d'expressar-se, sense cap mena de dubte, però és que cap mena de dubte està fent créixer el ciclisme aquí a casa nostra.
4: Doncs Isaac Vilalta, enviat especial de Catalunya Ràdio, la Volta Ciclista a Catalunya, moltes gràcies i ens sentim aquesta tarda al Tot Gira.
5: Perfecte, fins després.
4: 7 minuts per sobre de 2:45.
7: Ara sí, final del partit. El Sabadell és de segona el 25 de maig del 2024. El Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
4: Sabadell és una de festa, els arlequinats celebraran aquesta tarda amb una rua. Biel Cadella, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
4: El seu retorn a la segona divisió el van certificar ahir al vespre, ara ho sentíem amb la narració del Francesc Ripoll, en derrotar el Zamora per un contundent 4-0.
18: Sí, en un partit en què havien de remuntar l'1-0 en contra del partit d'anada i els vallesans van igualar el marcador bastant aviat, al minut 19, amb un golaç de Javi López Pinto. Després van venir uns minuts d'impàs i al descans una mala notícia. Kaiser va haver de ser substituït per unes molèsties. A la segona part, el Zamora va xutar un cop al pal i un altre al travesser i va reclamar un penal que l'àrbitre no va concedir després de revisar la jugada al VAR. Però quan ja semblava que el partit aniria a la pròrroga, un minut abans de l'afegit, Eneko va fer el 2-0. Sis minuts després, Quadri va fer el tercer i la nova Creu Alta va embogir amb una invasió de camp que va paralitzar el partit durant 10 minuts. A la represa encara hi va haver temps perquè Xavi Moreno fes el definitiu 4-0. Després, nova invasió de camp i celebració a la gespa amb les emocions a flor de pell com les dels dos centrals titulars ahir, Kaiser i Bonaldo.
19: És un dia increïble. Este 19 de junio va quedar gravado el resto de mi vida y muy, muy emocionado por lo que hemos conseguido.
20: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir estos momentos que voy a recordar para toda mi vida.
18: Un altre dels més emocionats en aquest retorn a segona després de 5 temporades i 2 ascensos consecutius era el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
21: Sí, sí, sí. No sé què em fotim fora.
22: No, segur que no.
21: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
18: Aquest vespre a rua a partir de les 7 amb sortida des de la nova Creu Alta i final a la plaça del Doctor Robert on hi ha l'Ajuntament. La comitiva serà rebuda al Saló de Plens cap a les 8 i després l'equip sortirà al balcó des del que dirigirà unes paraules a l'afició.
4: Una rua que seguirem amb el Biel Cadilla al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
18: Sí, senyor.
4: Gràcies, Biel.
18: Fins ara.
4: Avui passen més coses a l'univers futbol. Comencem parlant encara de la segona divisió. L'any que ve hi tindrem un duel català. Sabadell-Girona, amb un Girona. Xavi Soler, que tal? Bona tarda.
23: Bona tarda.
4: Que ja ha triat nou entrenador i ha mirat dins de casa per escollir el tècnic que tindrà com a objectiu tornar a la primera divisió.
23: Estem competint molt bé. Això... no n'hem sobrat, ni molt menys, estem patint molt, però...
24: I és aquest que sentim, Quique Álvarez, fent tàndem amb el seu germà Òscar com a assistent. Seran l'equip tècnic del Girona aquesta propera temporada. El tècnic gallec ha entrenat les dues últimes temporades al filial gironí, aconseguint l'ascens de tercera a segona ref el primer any i aquesta temporada un setè lloc a segona ref. La notícia la va avançar i la cadena SER i l'ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio. Abans d'això, molts anys de Quique Álvarez al futbol base del Barça, on entrena, entre molts altres jugadors, Abel Ruiz, que qui sap si serà un jugador important del Girona la temporada vinent. Experiència com a assistent de Javi Calleja a les banquetes de Villarreal, Alavés i Llevant, i una aposta que passa per davant de tots els noms que han anat sortint, des de Carles Martínez al mateix Javi Calleja, Alessio Lixi, Rubi o fins i tot Adai. El club espera fer oficial aquesta incorporació de Quique Álvarez, que repetim, farà tàndem amb el seu germà Òscar com a entrenadors del Girona la temporada vinent.
4: Doncs esperem que aquesta aposta per Quique Álvarez sigui bona i sigui l'entrenador que aconsegueixi l'ascens del Girona a la primera divisió. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, parlem del Mundial, marxem cap als Estats Units per parlar d'aquesta competició. Aquesta matinada, Brasil 3, Haití 0, un partit marcat per la lesió muscular de Rafinha. Enviada especial de Catalunya Ràdio als Estats Units, Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
25: Bona tarda, Sergi.
4: Sònia, aquest partit, aquest Brasil 3, Haití 0, amb una mala notícia pel Barça, eh?
25: A punt d'arribar al minut 39 del partit, Rafinha es va ajupir, havia notat una punxada, van entrar les assistències, però no va caldre que se'l miressin. Van parlar breument i el davanter del Barça va abandonar el camp pel seu propi peu, conscient que tenia una dolència muscular. A falta de les proves que li faran avui, a la concentració temen per l'abast de la lesió, i és que aquesta seria la quarta lesió muscular de Rafinha aquesta temporada. De fet, en la primera de les tres, el brasiler del Barça va recaure i va ser baixa durant 2 mesos. I en l'última, que es va fer durant un amistós precisament amb la seva selecció, va estar 5 setmanes fora del terreny de joc. No és la temporada de Rafinha, que veurem si pot ajudar el Brasil en el que queda de campionat. A tot això, els d'Ancelotti van guanyar còmodament a Haití per 3-0, dos gols de Cunha i un de Vinícius, i se situen líders de grup pel gol a Baraj. Prèviament, Marroc també havia guanyat, però en el seu cas només per 1-0 davant Escòcia. El gol africà, per cert, un altre cop de Saibari, aquest migcampista ofensiu del PSV, que amb el Marroc juga de nou i que va néixer a Terrassa.
4: Ara torno amb tu, Sònia, per parlar del partit de la selecció espanyola de demà. Abans, Xevi, de la resta de partits del Mundial d'aquesta matinada, què destaquem?
24: La notícia destacada és l'eliminació de Turquia, va perdre 1-0 contra el Paraguai. La selecció del madridista Güler, del jugador de la Juve Yıldız, no ha marcat cap gol en els dos partits que ha jugat i és una de les primeres grans decepcions del Mundial. A més, ha perdut contra un Paraguai que ha jugat tota la segona part amb un jugador menys per l'expulsió del Mirón en l'anomenada Llei Vinícius. El jugador es dirigeix al jugador turc Muldur i li diu alguna cosa, però amb la boca tapada. Amb aquesta nova llei, això és targeta vermella. Tot i això, els turcs no van ser capaços d'empatar el partit. També destacat, ja ho deia ara la Sònia, victòria del Marroc contra Escòcia, 0-1, amb un altre gol del jugador nascut a Terrassa, Saibari, i amb l'encara jugador del Girona, serà per poc temps, això sí, un Ahi de titular, i Pochettino, que continua fent somiar a una de les seleccions anfitriones, als Estats Units, que va guanyar 2-0 a Austràlia, fet que suposa ja la classificació pels setzens. Avui a les 7 hi haurà el Països Baixos Suècia, a les 10 l'Alemanya Costa d'Ivori, a les 2 cafè per molt cafeters amb l'Equador Curaçao i a les 6 Tunísia Japó.
4: Hem quedat amb el Xevi a les 2 de la matinada per comentar in situ aquest Equador Curaçao. A casa teva o a casa meva, Xevi?
3: A la que vulguis.
4: Bé,
3: al carrer, si vols.
4: Sí, al carrer. Pantalla gegant aquí a l'Avinguda Diagonal. Aquest és el menú per avui. Per demà, Espanya-Aràbia Saudita. Sònia, un partit amb l'ombra de quants minuts podrà jugar Lamine Yamal?
25: Un dia més, totes les mirades centrades en Lamine Yamal, amb la incògnita de si De La Fuente el farà jugar d'inici o el reservarà per la segona part. A les últimes hores, el davanter del Barça ha posat seny en una entrevista a Televisió Espanyola. Per moltes ganes que tingui, sap que s'ha d'anar a poc i jugar els 90 minuts no és una opció.
8: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
25: La selecció espanyola ja és a Atlanta, on d'aquí a una estona farà l'últim entrenament abans del partit de demà contra l'Aràbia Saudita.
4: Per tancar l'univers futbol, Xevi, fora del Mundial, avui es decidirà l'últim integrant de primera divisió per la temporada vinent.
24: Que serà l'Almeria de Rubio o el Màlaga, que juguen avui la tornada de la final per pujar a primera, una final que juga a l'estadi dels Jocs del Mediterrani i on a l'anada

0: 21 de juny amb El Periódico, el teu quiosc i elperiódico.com.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
5: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
6: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
7: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
8: Perquè quan parlem clar, espantem els altres.
9: L'optimista neix o es fa.
10: No té sentit queixar-se.
11: Cada dissabte a les 11 de la nit...
7: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
11: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
12: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
13: 2 minuts per sobre de 3:45 de la tarda. Marc Márquez surt des de la segona fila de la graella a la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca, que comença ara a les 3. El Tro de Cervera ha utilitzat la mateixa estratègia que fa 15 dies a Hongria, un divendres de reserva de forces i un dissabte d'atac. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
13: Amb una darrera hora, per cert, Àlex Márquez plega del Gran Premi per raons físiques.
14: Sí, l'Àlex va superar dijous i divendres 2 revisions mèdiques. Tornava després de 5 setmanes lesionat. Després del primer lliure d'aquest matí, la cosa no pinta. Després del primer lliure d'ahir la cosa no pintava bé, però va decidir seguir i avui, després de la classificació, ha decidit amb els metges i l'equip plegar. Seguirà amb la recuperació, veurem si decideix viatjar la setmana que ve als Països Baixos. Per la seva banda, el campió Marc Márquez ha fet molt bona preparació al segon entrenament lliure amb una segona posició i després de la classificació ha tingut un problema. El primer pneumàtic no l'ha pogut aprofitar i el segon s'ha trobat molta gent ràpida. De fet, els 6 primers de la Q2 han superat el rècord de pista que havia fet ahir mateix Ayogura, que és qui ha fet la pole, i de fet, els 12 que han disputat la Q2 han rodat més ràpid que el rècord de l'any passat. Fa caloreta, la pista està perfecta i els pneumàtics responen. I amb aquest escenari, Marc Márquez fent 5è ha assolit un nivell acceptable. És el que es preveu d'entrada que sigui un duel Aprilia Ducati a l'esprint de Breno.
13: Amb tot això, Damià, repassem la graella.
14: Una primera fila amb Ayogura, amb la pole amb Dijan Antonio i Bañaya també amb ell. A la segona fila, Bezzecchi, Marc Márquez i Moreira. A la tercera, Raúl Fernández de Acosta i Morbidelli. Des de la quarta fila, Jorge Martín, Aldeguer i Mir. Des de la cinquena, Maverick Viñales i des de la sisena, Àlex Rins.
13: La cursa ara a les 3, en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. Ara et pregunto, Damià, pel trial, que avui és cap de setmana també, aquest cap de setmana és de trial també, però abans et pregunto per Moto3 i Moto2.
14: La pole position de Moto2 l'ha fet David Alonso, el colombià, tot i una caiguda sobre Philip Salac i Dani Olgado. El líder Manu González sortirà des de la segona fila i en Moto3 és la tercera pole seguida del castellà David Almansa, quarta de la temporada amb Hakim Danish i el líder Máximo Quiles, que sortiran des de la primera fila, i Joel Esteban, el català, ho farà des de la sisena.
13: Com dèiem, també hi ha Mundial de Trial aquest cap de setmana, Damià.
14: Sí, en aquest cas a Camerino, Itàlia, a la regió de les Marques, el Toni Bou i la Berta Avellán, que són els líders respectius, i ara mateix Berta Avellán s'acaba d'imposar a la primera jornada sobre Sofia Rabí i la txeca Denisa Pechakova. Per tant, la Berta, que segurament d'aquests 11 punts se'n va a més 14 a falta de la jornada de demà, la segona prova de demà, evidentment. També estan competint els homes. Toni Bou ha guanyat la primera mànega al davant de Mateo Graterola i, atenció, el català Miquel Gelabert, tercer amb la Honda elèctrica. I ara, en la segona volta, és Graterola qui, de moment, ocupa la primera posició amb 3 punts més que Toni Bou.
13: N'estarem pendents. També tenim, Damià, el Mundial d'Enduro i, novament, a Portugal, amb Josep Garcia, que ahir a la nit va guanyar el supertest. I hi ha hagut cursa del Mundial de monoplaces elèctrics a la Xina.
14: Pepe Martí ha remuntat 16 posicions i ha pujat al podi a la cursa del Mundial de la Fórmula E al circuit de Sanya, a l'illa xinesa de Hainan, igualant el millor resultat de la temporada. Martí havia estat sancionat amb 5 posicions de graella i ha sortit 19è. El pilot Cupra ha estat molt intel·ligent en la gestió de l'energia del monoplaça. Aquesta cursa marca l'inici de la ronda asiàtica del campionat. La pròxima cita de Martí i l'equip Cupra és a Xangai, a la Xina, d'aquí

0: hi ha 15 dies per dues curses.
1: Gràcies, Damià. D'aquí 5 minuts mal comptats comença la transmissió d'aquesta cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca, l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I avui a les 8, un dels plats forts de la jornada esportiva, parlem de bàsquet, València-Barça, el Roig Arena, segon partit de la final de la Lliga CB, final al millor de 5 partits, recordem-ho, el Barça hi arriba amb un 1-0 al global de la final, el primer partit, un resultat espectacular, 112-113. A València ja hi tenim la Res Macià i l'Oriol Rodríguez. Què tal, companys? Bona tarda.
2: Hola, hola, com estem?
3: Hola.
1: Molt bé. Doncs, el Res Macià, començo amb tu. Per l'última hora del Barça, anava a preguntar-te si tothom està sa, però em sembla que Satoranski no acaba de girar rodó, no?
2: A veure, Satoranski crec que, a no ser que ell digui el contrari, no jugarà. En teoria ha entrenat, jo l'he vist entrenar amb normalitat, però segurament s'esperaran el primer partit que sigui decisiu. Avui encara no ho és. Si el Barça guanyés, per exemple, el primer partit decisiu seria dilluns. Si avui el Barça perd, el primer partit decisiu seria dijous. I, per tant, jo no crec que l'utilitzin avui. Veurem. Ha entrenat, però té problemes lumbars. De fet, a Tenerife se li va veure fer una safata en la qual no va arribar ni a cistella, però va ser per l'esquena, evidentment. Doncs és un jugador amb talent, amb capacitat, però l'esquena li està fallant bastant. I si juga, evidentment, jugarà infiltrat, però no fa l'efecte. El València, el que sabem segur és que no tornarà Roivers, que és dels jugadors que estan a la infermeria al millor, un jugador que fa 9-10 punts per partit. Josep Puerto és el que potser estaria més a prop de tornar, però avui tampoc jugarà. He estat aquest matí dins l'entrenament, dins el pavelló, i ja hi ha les 15.500 localitats, una per una, amb una banderola de color taronja. Per tant, l'Atrezzo està col·locat i la veritat és que impressiona bastant. Impressiona bastant perquè estarà tot venut, és el pavelló més gran de tot el sud d'Europa. I bé, doncs dir-te que del Barça viatjaran uns 200 aficionats i que l'equip està molt, molt motivat i ho veuen segurament molt diferent com ho veien abans de la sèrie, perquè el Barça fa 2 mesos que no perd a fora i això significaria avui deixar el Barça a un partit de la final. Escoltem a Kevin Panther parlant justament del factor pista.
4: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
1: Ara li pregunto a l'Oriol Rodríguez per les estadístiques, a veure què diuen les estadístiques d'aquesta sèrie entre el València i el Barça, però abans, Macià, sensacions. Tu creus que el 0-2 és possible?
2: Jo crec que serà difícil. Possible és, evidentment que sí, però crec que és difícil guanyar 2 partits a aquest València a pista contrària. Crec que és més complicat.
1: Oriol, a veure, estadístiques. Tu ets l'home dels números. Crec que hi ha, doncs, alguna estadística en clau Barça que, escolta, ens convida a ser optimistes.
3: Sí, mira, i sobretot si el Barça torna a estar tan encertat com abans d'ahir en el triple, em va clavar 19. 19 de 38 és un 50%, 57 punts des del 6,75, per tant, si torna a encertar tants triples, la victòria és més probable. El València i el Barça s'han vist les cares ja 5 cops aquesta temporada, sumant la Lliga i també l'Eurolliga, però el Barça aquí, al Roig Arena, deia Macià que és complicat, però ja hi ha guanyat les 2 últimes vegades, dijous i també el darrer partit de l'Eurolliga. Barça-València s'han enfrontat a marcadors alts, amb marcadors baixos, per tant, de moment, el balanç és de 3 victòries a 2 favorable al conjunt de Xavi Pasqual, i en les 37 finals que s'han disputat de la Lliga CB a 5 partits, sí, en 12 ocasions, el visitant s'ha posat per 0 victòries a 1, és a dir, ha guanyat el primer partit en camp contrari, i de 10 d'elles, d'aquestes 12 ocasions, l'equip ha acabat guanyant, és a dir, que en 83,3% de les vegades que l'equip que jugava fora ha guanyat el primer partit, doncs s'ha acabat imposant en el títol de Lliga. També les últimes 3 finals de la Lliga CB han acabat amb un 3-0, finiquitada, per exemple, la de la temporada passada del Real Madrid contra València per 3-0, per tant, bé, tots aquests números, aquesta coctelera indicaria que el Barça té molts números per poder guanyar el títol de la Lliga CB després d'haver guanyat el partit de dijous.
1: Doncs els números diuen que sí, que és possible que el Barça s'endugui aquesta Lliga CB de bàsquet. La transmissió d'aquest segon partit, d'aquest segon València-Barça a les 8, el tot gira amb el Macià, la Carme Lloberes i també l'Oriol Rodríguez. Fins ara, companys.
3: Fins ara.
1: I encara en bàsquet, a 2 moviments del mercat de fitxatges en clau gironina. Comencem per l'Uni Girona, que ha anunciat el fitxatge de la pivota andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, parla de la jugadora.
5: Amb ella guanyem molts centímetres, guanyem corpulència,
0: guanyem una pivot intimidadora amb molt, molt bons moviments d'esquenes a l'aro.
1: Aquesta temporada García ha estat la màxima anotadora i rebotejadora del Palma. I de la seva banda, el bàsquet Girona ha fet oficial el fitxatge del base Isaac Vázquez, el sentim.
5: Bueno, mi fichaje por el bàsquet Girona significa pues, un gran paso adelante en mi carrera. El más grande he quedado sin duda y bueno, cumplir el sueño que siempre he tenido de poder llegar a jugar en la CB, ¿no?
1: El jugador B de l'Ourense. 4 minuts i les 3 de la tarda. En hoquei continua ben viva la final de l'Hockey Lliga masculina després de la gran victòria de l'Igualada ahir a les Comas contra el Liceo per 5-2. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Els igualadins arribaven ferits després del 16-4 global en contra dels dos primers partits jugats a la pista del Liceo i les coses doncs, no van començar tampoc gaire bé. El gol de Nil Cervera va fer que el resultat del descans fos de 0-1 a favor dels visitants, resultat que hauria donat el títol de Lliga al Liceo. Però a la segona part, domini local i sobretot gran efectivitat de cara a porteria. L'Igualada va marcar 5 gols consecutius per demostrar per què són finalistes de l'Hockey Lliga i van forçar el quart partit amb aquesta victòria final per 5-2. En parla el porter Arnau Martínez en declaracions a una entrevista al Tot Gira.
7: I la veritat és que ahir ho parlàvem, evidentment només anem 1-2, seguim per darrere l'eliminatòria, però el partit d'ahir penso que és molt meritori per això mateix de... d'haver passat un cap de setmana tan complicat, la setmana d'entrenaments ha sigut, els primers dies van ser fotuts perquè tots estaven bastant decebuts i bastant una mica tocats dels dos partits de la Corunya.
6: Aquesta conversa d'Arnau Martínez al Tot Gira, per cert, la podrem sentir íntegra a partir de les 4 de la tarda, com sempre, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
1: Això va ser ahir en el tercer partit i demà, Marc, es jugarà el quart.
6: També a les Comas, a partir de 8:45 del vespre. El funcionament serà el mateix que en el duel d'ahir. Si guanya el Liceo, s'acaba la Lliga i els gallecs són campions. Si guanya l'Igualada, s'allarga la sèrie fins al cinquè i definitiu partit, que es disputaria dimarts, dia 23, a 8:45 del vespre a Riazor.
1: Gràcies, Marc.
6: Fins ara.
1: Dos minuts i mig, arribarem a les 3 de la tarda. Acabem el programa amb una de Futbol Sala. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Una del Linyola, eh?
8: Sí. El Linyola de Futbol Sala ja prepara el partit de tornada dels play-offs d'ascens a la primera divisió. Demà, a partir de les 12 del migdia, les de l'equip del Pla d'Urgell s'enfrontaran a l'Estrella Cortegada, en un partit on hauran de remuntar un resultat en contra d'una 4 del partit d'anada. Montse Carles, jugadora del Linyola, comentava l'actuació de l'equip en el primer partit i no perdia les esperances de remuntar l'eliminatòria en declaracions a Lleida TV.
9: Jo crec que de la primera part podem estar molt satisfetes perquè... elles han baixat a mitja pista, hem tingut moltes arribades, molt poques ocasions per part d'elles, però de vegades el futbol sala és injust i elles la segona part sí que és veritat que s'han mostrat millor. Però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençudes, ens queda Galícia.
8: El partit es jugarà a la pista de l'Estrella Cortegada, escenari on no ha perdut encara en tota la temporada, i servirà per decidir quin dels dos equips jugarà a la màxima competició estatal la temporada vinent. El Linyola, fundat el 2010, es planta davant d'una oportunitat única per pujar a primera divisió, dos anys després de l'últim ascens que van protagonitzar a la segona categoria de futbol sala.
1: Gràcies, Roger. Un minut i arribarem a les 3 de la tarda. Recordeu que ara a les 3 comença la transmissió de la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP a l'Univers MotoGP del Damià Aguilar, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A les 3 aquesta cursa sprint, amb Àlex Márquez retirat d'aquesta cursa, d'aquest Gran Premi, i amb Marc Márquez sortint cinquè a la grella de sortida. Nosaltres, la gent d'esports, a banda d'aquesta aposta per les motos al digital, anem a fer un cafè i ens hi tornem a posar a les 4 de la tarda amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia. Avui tenim un menú d'aquells degustació gourmet. Tenim la Rua del Sabadell a les 7 de la tarda. El Sabadell ha ascendit a la segona divisió. Ho celebrarem en aquesta rua pels carrers de la ciutat del Vallès. També aquest Barça que juga a la pista del València, segon partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. Qui sap si el Barça podrà posar-se per 0-2 en aquesta final, qui ho hauria dit ara fa unes setmanes. També parlarem del Mundial i també analitzarem aquest fitxatge que sembla que ja està fet, de fet ja ho està, de Quique Álvarez per ser el pròxim entrenador del Girona, l'entrenador que ha de guiar el conjunt gironí en l'operació ascens a la primera divisió. Un cafè i tornem.
10: Trescat Info.
11: Bona tarda a les 3.

0: El jutge Juan Carlos Peinado envia Begoña Gómez a judici i li retira el passaport. Ara la dona del president espanyol tindrà prohibit sortir del territori espanyol i haurà de comparèixer cada 15 dies davant del jutge. Begoña Gómez està acusada de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Les acusacions li demanen 24 anys de presó. Tres persones han mort ofegades a les últimes hores a les platges catalanes. Un home de mitjana edat ha mort avui al matí a la platja barcelonina de Sant Miquel. I a Tarragona, arran de l'ofegament que hi va ahir, hi ha mort un menor avui al matí de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de que ahir morís un dels nois de 12 anys. Un altre dels nois que ahir es va ofegar a la Rabassada també està ingressat en estat crític. El consistori a Tarragona decreta 3 dies de dol oficial. L'exèrcit israelià afirma que està compromès amb l'alto el foc amb Hezbollah mentre continua atacant al sud del Líban. Hi ha com a mínim 16 civils i 2 soldats libanesos morts, tot i que l'ofensiva continua. La diplomàcia intenta reprendre el diàleg. Els negociadors nord-americans viatgen a Suïssa mentre l'Iran rep els mediadors pakistanesos a casa. Bolívia decreta l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres per les protestes dels camperols contra el govern. Els pagesos rebutgen l'acord que hi van signar el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país després de setmanes de manifestacions i aldarulls. Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines. Vies com la coneix Tossa de Mar i Lloret són les de més vigilància per la gran quantitat d'usuaris els caps de setmana. Un control que també té com a objectiu detectar altres delictes, com circular begut, drogat o de forma temerària. Es multipliquen els assentaments de caravanes a les Balears arran de l'elevat preu dels habitatges. Són espais on no hi ha connexió elèctrica ni abastiment d'aigua. La majoria dels residents són treballadors amb sous baixos que no es poden permetre pagar un lloguer. Doble rècord de l'empresa catalana Flock Drone Art Studio, que va crear la figura d'Antoni Gaudí amb drons. Ahir a la nit, en un festival a Porto, van desplegar 3.097 drons sincronitzats i van establir un nou rècord europeu. També van entrar al llibre Guinness dels rècords per la frase més llarga escrita en drons. Amb l'estiu han arribat les obres de millora en molts carrers de la ciutat de Barcelona. N'hi ha més d'una vintena en marxa que afecten vies com l'Avinguda Meridiana, la Ronda de Dalt, el carrer Balmes i la Rambla, treballs que provoquen, a més, restriccions de trànsit. Els britànics de Prodigy encapçalen el cartell de l'última jornada al Sonar, l'endemà d'una jornada molt de ball, reivindicació i creativitat, amb artistes rapers com el londinenc Sketka o l'artista multimèdia japonès Daito Manabe.
1: Esports.
2: Acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. La podeu seguir en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és la líder de la general a falta de l'etapa de demà. I aquest vespre a les 8, segon partit del play-off final de la CB de bàsquet, València-Barça amb 1-0 per l'equip blaugrana.
0: Aquesta tarda les temperatures se situen entre els 30 i 35 graus a bona part del país. Poden arribar puntualment als 39 al Pla de Lleida. Ambient assolellat arreu, alguns núvols prims passatgers i pols sahariana. Nuvolades i algun ruixat, de poca importància al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de les 3 de la tarda, us informa Jaume Brufau. El jutge Juan Carlos Peinado obre judici oral contra Begoña Gómez i també li retira el passaport com a mesura cautelar. Ara la parella del president espanyol, Pedro Sánchez, s'haurà de presentar als jutjats cada dues setmanes i no podrà sortir de territori espanyol. Més dades, Madrid, Alba Gil.
3: Molt bon dia, Eva. Sí, és l'última hora. El judici, el jutge Peinado ha trigat 5 dies a prendre una decisió i finalment ha optat per obrir judici oral contra la dona de Pedro Sánchez i imposar-li les mesures cautelars que havia demanat l'acusació popular que lidera l'organització ultracatòlica Hazte Oír. Retirada del passaport, prohibició de sortida de territori espanyol i compareixences quinzenals davant del jutjat. Això després que dilluns Begoña Gómez comparegués davant del magistrat en una audiència preliminar, el pas previ per enviar-la al banc dels acusats per tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Les acusacions, recordem, li demanen 24 anys de presó. La tesi del magistrat és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez des de la seva arribada a la Secretaria General del PSOE i també a la Moncloa, i que es van prendre així decisions públiques favorables a la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. També creu el jutge que Gómez es va aprofitar de la dedicació d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines que eren alienes, diu, a la funció institucional que li corresponia. Es refereix així a Cristina Álvarez, també investigada i enviada a judici juntament amb l'empresari Juan Carlos Barrabés. A la seva interlocutòria, Peinado torna a tirar de comparacions i assegura que Gómez va teixir un entramat propi de règims absolutistes que no es veia a punta des del regnat de Ferran VII. L'escrit és ferm, però recordem que l'Audiència de Madrid encara té pendent resoldre el recurs que la dona de Sánchez va presentar contra el seu processament. Seria aquesta l'última carta per evitar el judici que faria un jurat popular. El PSOE i la Moncloa ja han sortit del pas i en un missatge a les xarxes denuncien una persecució judicial i política.
0: Tres persones han mort per ofegaments a les platges catalanes en menys de 24 hores quan tot just dilluns començava oficialment la campanya de bany. Avui al matí un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta, i també ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític des d'ahir a l'Hospital Joan 23 de Tarragona arran de l'ofegament que va haver a la platja de la Rabassada, on durant el rescat ja va morir un primer xicot de 12 anys. A Tarragona, Ariadna Escoda, l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial.
4: Pugen a dues les víctimes mortals de l'ofegament que es va produir aquest divendres a la zona de Roques del Morrot, entre la platja de la Rabassada i la del Miracle de Tarragona. Un noi de 12 anys va morir ofegat i dos de 13 van ser evacuats crítics a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un dels quals ha mort al centre hospitalari. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat el tràgic succés i ha declarat 3 dies de dol.
5: És lamentar que tràgic es queda pur succés. Són dos vides troncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari.
4: La zona on es banyaven els menors quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. És en aquest context que Viñuales ha demanat prudència entre els banyistes.
5: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques mai. Mai. Mai. Mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
4: Aquest matí s'ha fet un homenatge per les víctimes al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els menors.
0: L'home que ha mort avui al matí anava indocumentat. L'avís al 112 s'ha rebut a les 7, fora d'hores de vigilància, i fins a la platja de Sant Miquel de la Barceloneta s'han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana. Des de Protecció Civil, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, destacava que alguns d'aquests accidents es podrien evitar si s'extremessin les precaucions.
6: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar, doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
0: I a aquesta hora els bombers treballen a les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació forestal a Querol, a l'Alt Camp. Hi ha 21 dotacions, 6 de les quals aèries. Un foc que ve amb pes per vent de marinada. Ja estan estabilitzats els incendis de Flix, a la Ribera d'Ebre, de Palou, a la Segarra, i de Montornès del Vallès, que durant el matí han cremat vegetació i terreny agrícola. I és que avui tenim un perill molt alt d'incendi forestal a 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre. I això a les portes de la primera onada de calor de l'estiu que ens arriba demà i que s'allargarà com a mínim fins dimarts, deixant 40 graus a Ponent. Protecció Civil té actiu en fase de prealerta el pla Infocat per aquest perill d'incendi molt elevat i no descarta aplicar restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver un risc més alt d'incendi, sobretot tenint en compte la coincidència amb la Revetlla de Sant Joan la nit de dimarts a dimecres.
6: Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquests termòmetres disparats preocupen sobretot també perquè coincideixen amb la campanya de la sega del cereal. En els últims dos dies hi ha hagut fins a una desena d'incendis agrícoles en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Poc més de 4 minuts i serà un quart de 4.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'exèrcit israelià afirma que està compromès amb l'alto el foc amb Hezbollah mentre continua atacant al sud del Líban. Des de primera hora d'avui al matí, els atacs dels drons israelians han provocat la mort de com a mínim 16 civils i dos soldats libanesos. Uns bombardejos d'Israel que han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat, que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest ciutadà libanès és una de les persones afectades per les bombes.
7: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: Entre les víctimes, quatre membres d'una mateixa família, el pare, la mare i dos fills. Un patró que ja s'ha vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui. Un pare amb dues filles menors entre les cinc persones mortes a la franja. Tot i que l'ofensiva al sud del Líban continua, la diplomàcia intenta superar la galleda d'aigua freda que hi va suposar l'ajornament sense data de les converses entre Estats Units i l'Iran. Suïssa ha confirmat que els mediadors del Pakistan i Qatar continuen amb les negociacions. Segons el portal de notícies Axios, els negociadors de Donald Trump, el seu gendre, Jared Kushner i Steve Witkoff, viatgen cap a Suïssa per reprendre el diàleg. Però el ministre d'Exterior suís s'ha negat a confirmar qui encapçala la delegació nord-americana. El ministre de l'Interior pakistanès ha aterrat avui a l'Iran per continuar negociant amb el d'Exterior iranià, Abbas Araghchi. I a Bolívia, el president Rodrigo Paz decreta l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres provocat per pagesos amb mobilitzacions contra el govern.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: Els militars ja ocupen els carrers del país per fer front a les accions dels camperols, que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que inclou obrers i miners. Els pagesos, afins a Evo Morales, protesten contra l'augment del cost de la vida, sobretot per la pujada del preu del combustible, però també es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz, un dels aliats de Donald Trump a l'Amèrica Llatina. L'estat d'excepció permet desplegar els militars per restablir la circulació i per garantir l'abastiment de la població. Al Perú, el candidat presidencial de l'esquerra, que està a punt de perdre la segona volta per 40.000 vots, es mostra disposat a portar el pols electoral als carrers i a la justícia. Roberto Sánchez ha demanat als seus seguidors noves mobilitzacions en defensa del vot i ha anunciat que presentarà un recurs per anul·lar les eleccions que per ara encapçala la conservadora Keiko Fujimori.
9: Transparència electoral, justícia electoral. En les pròximes hores, nuestro equipo legal presentará un recurso.
0: Des del balcó de la seu del seu partit, Roberto Sánchez ha afirmat que no reconeixerà una possible derrota a les urnes, que ara el deixen en segona posició. Tot i que els comicis van ser ara fa un parell de setmanes, encara queda un 0,4% de paperetes per escrutar. El candidat de l'esquerra qüestiona la gestió del vot exterior i diu que a la segona volta no s'han digitalitzat les actes.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé és un quart de quatre.
1: El temps.
0: Previsió de Jofre Genuer.
10: Aquesta darrera tarda de primavera l'ambient serà canicular amb temperatures entre els 33 a 37 graus en moltes poblacions de l'interior. De fet, al Pla Llera no descartem alguna xifra que toqui els 39 i amb un panorama de ple estiu, amb un ambient més de juliol o d'agost que no pas de mitjans de juny. De fet, a partir de demà, amb l'arribada de l'estació astronòmica de l'estiu, iniciarem un episodi d'onada de calor que pot persistir fins a Sant Joan. Seran tres dies seguits, entre tres, quatre dies seguits, en què les temperatures en algunes poblacions poden superar el llindar de temperatures poc probables, poc normals per l'època, valors que a Pla de Lleida poden arribar als 40 graus i, per tant, una calor desbocada. Molta precaució en aquest sentit, amb un panorama sempre dominat pel sol, pols saharians en suspensió i alguns núvols prims, així com també alguna nuvolada en el Pirineu que pugui arribar a donar alguna gota en aquesta àrea. Fenòmens de moment poc importants, però no es poden descartar de la mateixa calor, tant avui com demà, com dilluns i també de cara a dimecres. Posteriorment, doncs, afluixa una mica la calor, però no desapareix.
1: 3CAT Info. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
11: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
11: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
12: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
13: Molt.
12: Tan nostre com dir... Posarem llum?
13: A la foscor.
12: O com dir... Aventureres, aventurers.
13: Ens hi apuntem o què?
12: Què dius?
13: Saps que és molt nostre, també?
14: Sou molt bona gent!
1: Xxt, silenci.
13: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
12: O el Catalunya Ràdio.
15: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
12: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
13: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
12: Molt nostre.
0: Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, la xifra més alta en tota la seva història. Els vols cap a Amèrica representen gairebé un 43% de totes les connexions de llarg radi, amb les noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica, amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. Els Mossos d'Esquadra han començat a fer servir una estació d'ITV mòbil als controls de trànsit a les carreteres gironines per detectar motos manipulades. La vigilància s'ha reforçat sobretot en vies molt freqüentades pels motoristes, com la coneix Tossa de Mar i Lloret, sobretot els caps de setmana. Girona, Berta Artigas Fontàs.
16: Fins ara els agents tenien dificultats en comprovar algunes modificacions fetes a les motos, com per exemple si el vehicle feia més soroll del permès o si havia estat modificat per tenir més potència de la que permet el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells per passar una inspecció regular, ho poden detectar de forma molt precisa i sobre el terreny. Joan Costa és el cap de trànsit dels Mossos.
17: Amb l'arribada del bon temps, hi ha un ús més lúdic de la motocicleta i sobretot amb dies festius i caps de setmana, doncs és en els punts estratègics que nosaltres doncs treballem.
16: L'objectiu final és reduir la sinistralitat entre aquest col·lectiu, els motoristes, que estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona.
0: El preu disparat del lloguer a les Balears ha multiplicat el nombre d'assentaments amb caravanes on els usuaris viuen sense llum, ni aigua, ni infraestructura per evacuar aigües brutes. La majoria de residents en aquests assentaments treballen, cobren el sou base i no poden accedir als 1.700 euros que es demanen de mitjana per llogar un pis. Anem fins a Mallorca ara, Caterina Carmany.
18: Per exemple, a Son Hugo, a Palma, el nombre de caravanes s'ha multiplicat per 10 en 4 anys, de 20 a 200, de 40 a 400 usuaris, com en José, amb un nadó de 3 mesos.
19: Compré una caravana porque no tenía dónde estar, tenía el chiquillo. Trabajo aquí al lado y hoy en día como están las cosas no se puede permitir un alquiler y menos siendo joven.
18: Es dutxa al centre esportiu del costat i ha descartat viure en un habitatge. Només demana.
19: No una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico? ¿El niño qué? Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas están más limpias, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
18: Demanen que l'Ajuntament els desallotgi. Na Begoña és una de les primeres que s'hi va instal·lar.
20: Mos volen aixecar? Bueno, dóna'm un puesto. Però no hi ha puestos, dóna'm una casa, no hi ha cases. Què feim? Mon anant davall d'un pont? Mon anant massa vella cintura en tendes de campanya? O què? Què hem de fer?
18: Des de Cort responen que està en mans de serveis socials. El lloguer d'un habitatge és de 1.700 euros de mitjana a les Balears, la comunitat més cara frec a frec a Madrid. Els usuaris hi destinen el 60% dels ingressos, el doble del que recomanen els experts.
21: 3CAT Info.
0: L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit a Portugal el rècord Guinness de la frase més llarga escrita amb drons i el rècord europeu de vol simultani. S'ha convertit així en la primera empresa europea a assolir les dues fites després de desplegar ahir 3.097 drons sincronitzats a Porto.
22: Flock Drone Art, to the whole team here today and everyone that made this possible, congratulations, you are officially amazing. You have just set...
0: Felicitacions per aquesta doble fita aconseguida ahir.
22: 3,097 drones forming a sentence...
0: d'una empresa que va ser l'encarregada de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle La Sagrada Família amb la visita del Papa al vespre que es beneïa la Torre de Jesús. Avui a 3CAT Info hem parlat amb Fran Arnau, CEO d'aquesta empresa. Ens ha explicat que els avenços tecnològics els permeten sumar tecnologia i emoció.
23: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pots traslladar moltes emocions.
0: Flock Drone Art Studio va ser l'empresa que es va crear a Catalunya l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat en aquest sector dels drons. Aquest estiu a Barcelona les principals obres que es fan als carrers afecten la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En conjunt se n'executen 24, es fan una vintena de pavimentacions i es milloren diverses infraestructures de transport públic. La primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, que porta les àrees d'urbanisme i mobilitat, Laia Bonet, justifica per què aquest serà un altre estiu amb moltes obres a Barcelona.
24: És cert que l'estiu baixa les necessitats de mobilitat, però segueixen havent-hi persones que s'han de moure per la ciutat i, per tant, som molt conscients de les molèsties que generen, però realment és quan podem reduir les molèsties, reduir les afectacions perquè baixa la mobilitat i perquè, en definitiva, són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
0: Repassem quines són aquestes principals obres que es fan i, sobretot, quines afectacions tenen de cara a la ciutadania. És una informació que han preparat en Joan García i la Maite Curto i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Diego Monroy.
25: Pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. Serà l'obra que complicarà més la mobilitat.
26: Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en sentit d'entrada a la ciutat. Del 7 al 14 d'agost es farà de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert. Els busos interurbans acabaran a Fabra i Puig i per la Meridiana només hi circularan els que no s'aturen.
25: Cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys que estius anteriors.
26: Perquè el tall d'un carril en cada sentit, el lent, entre els accessos 5 i 6, es limita del 3 al 24 d'agost. Abans, del 19 de juliol al 6 d'agost, es faran talls nocturns. La cobertura d'aquest tram s'ha d'acabar a finals de l'any que ve.
25: Pavimentació del carrer Balmes entre la plaça Molina i la ronda General Mitre.
26: El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el trànsit entre Mitre i Via Augusta. Es culminarà la transformació d'aquest carrer al cap de 2 anys d'obres. S'han eixamplat les voreres i s'hi han plantat nous arbres.
25: S'acabaran les obres pendents a la Rambla.
26: Per deixar-la acabada al febrer de l'any que ve, abans de recuperar el sentit descendent, del 3 al 16 d'agost es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic i es desviarà el trànsit per la calçada Raval.
25: Obres en infraestructures de transport públic. Destaca el tall a la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat.
26: Entre l'11 i el 23 d'agost no hi haurà trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià per renovar les vies. I del 27 de juliol al 28 d'agost no funcionarà el funicular de Vallvidrera per manteniment. En tots dos casos, el servei es farà amb autobusos. Al metro, les línies afectades seran la 1, la 3, la 4 i la 9 i 10 Nord. Les obres d'urbanització per cobrir el túnel de Glòries a la Gran Via s'aprofitaran per canviar el traçat del tramvia. Afectarà amb talls parcials les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs del 3 de juliol al 13 de setembre.
25: Obres de pavimentació. Es renoven 100.000 metres quadrats de calçada.
26: Destaquen les que es faran a Sant Aló, plaça Cerdà, Gran Via, entre Marina i La Pan i Padilla, i el passeig Maragall.
21: Trescat Info.
0: Poc més de 4 minuts i seran 3:45 de la tarda. Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ara amb en Francesc.
21: Esports.
2: I acaba tot just ara la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. La guanyada Peko Bagnaia per davant de Yogura i de Marc Márquez, que ha acabat en tercera posició. Per cert, Bezzecchi, el líder del Mundial, ha caigut. Una cursa que, recordem, ens ha deixat la notícia de que Àlex Márquez ha decidit plegar d'aquest Gran Premi després de consultar-ho amb els metges i amb l'equip. El pilot de Cervera havia tornat després de 5 setmanes lesionat, però després de la sessió d'aquest matí ha preferit continuar la recuperació abans que competir el que queda de cap de setmana.
21: 3CAT Info.
2: I parlem ara de ciclisme, perquè Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder en general, a la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'ha estat deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
2: Demà tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina. I el Barça juga aquest vespre a partir de les 9 el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València. Tomàs Satoranski amb problemes lumbars és dubte. Recordeu que l'equip blaugrana l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Sentim ara declaracions de Kevin Panther, escorta del Barça.
4: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
2: Aquest València-Barça a les 8 el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El Sabadell, que jugarà la temporada que ve a segona 5 anys després, i la celebració arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta, que remuntava així l'1-0 en contra del partit d'anada. Són declaracions de Kaiser, el capità del Sabadell.
5: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
2: La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segona entre el Sabadell i el Girona, tal com va avançar ahir la cadena SER, i va poder confirmar Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona. I en futbol, Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la Canarinha ha guanyat per 3-0. Li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Avui juguen dos partits, el Països Baixos Suècia a les 7 i l'Alemanya Costa d'Ivori a partir de les 10. I l'Unigirona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina i ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que el jutge Juan Carlos Peinado envia Begoña Gómez a judici i li retira el passaport. La dona del president espanyol tindrà prohibit sortir del territori espanyol i haurà de compareixer davant del jutge cada 15 dies. Està acusada de tràfic d'influències, de corrupció en els negocis, de malversació i d'apropiació indeguda. Les acusacions li demanen 24 anys de presó. Tres persones han mort ofegades a les platges catalanes a les últimes 24 hores. Avui al matí, un home de mitjana edat ha mort a la platja barcelonina de Sant Miquel. I a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític des d'ahir, després de l'ofegament que hi va haver a la platja de la Rabassada, on durant el rescat hi va morir també un primer menor de 12 anys. N'hi ha un altre, també de 13 anys, encara ingressat en estat crític. L'Ajuntament de Tarragona decreta 3 dies de dol oficial. L'exèrcit d'Israel afirma que està compromès amb l'alto el foc amb Hezbollah, mentre continua atacant però al sud del Líban. Hi ha com a mínim 16 civils i 2 soldats libanesos morts. Tot i que l'ofensiva continua, la diplomàcia intenta reprendre el diàleg. Els negociadors nord-americans viatgen a Suïssa mentre l'Iran rep els mediadors pakistanesos a casa seva. I entre diverses qüestions, des d'ara fins a arribar a les 4, us explicarem que el govern ha posat en marxa una nova campanya que reivindica el paper de Catalunya com a país líder en drets LGTBI+. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, destaca la lluita col·lectiva i institucional per combatre les discriminacions, però avisa alhora. Cal continuar treballant per evitar que es perdin els drets fins ara aconseguits. Hi ha esports a aquesta hora. Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Francesc?
2: Que Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha acabat tercer i el líder del Mundial, Bezzecchi, ha caigut.
1: Avui és l'últim dia de la primavera, i sí, sembla ben bé d'estiu, que comença demà. De moment, avui, temperatures entre 35 i 39 graus a l'interior. Demà poden arribar els 40 de manera puntual a Lleida, tot això amb sol i poca aigua. Aquesta hora comencem explicant-vos que ja ha acabat a l'Ateneu del Clot de Barcelona l'Assemblea Educativa de Catalunya que s'ha fet avui. Una trobada que ha reunit docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i també representants sindicals. L'objectiu, analitzar el moment actual que travessen els centres educatius i també plantejar mobilitzacions, si és que n'hi ha d'haver, de cara al curs vinent. Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa, ha explicat ara fa pocs minuts que, tot i que encara no se sap el calendari exacte, a començament de curs hi haurà noves vagues a escoles i instituts.
3: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
1: Ens aturem uns minuts d'aquesta qüestió a 3CAT Info i podem saludar Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Bé, ara hem sentit que l'assemblea ja està feta, que es decideix que ja s'apunten aquestes vagues que hi hauria mobilitzacions a començaments de curs, però que no se sabria encara exactament quan. Serà així? Es començarà el curs al setembre el dia 8 generalitzant amb vagues? No el dia 8 mateix, a partir del dia 8.
4: Sí, a partir del dia 8 tindrem vagues, tindrem mobilitzacions. El que passa és que bé, estem en una situació de final de curs, de molt cansament, no?, per totes les mobilitzacions que hem tingut. I el dia exacte, doncs, encara no s'ha tancat, es parlarà durant les properes setmanes per tancar aquest dia i poder tant anunciar-lo com fer els preavisos pertinents.
1: Se sap ja ben bé, ara tot just està acabant de dibuixar el que vostès tenen al cap, però seran novament aquestes mobilitzacions com les que s'han viscut aquests últims mesos? Territorials, per dir-ho d'alguna manera, per exemple, per donar només una dada?
4: És una de les possibilitats, sí. És una de les possibilitats. Han sigut vegades que han funcionat bé, que el fet de fer-les territorials doncs, també ha donat molta veu a quines són les sinergies, però també a quines són les necessitats de cada territori. Evidentment, doncs les necessitats de Barcelona Consorci no són les mateixes que l'Alt Pirineu, no? Ni a nivell d'educació i de personal educatiu, i això ha sigut una eina que ens ha permès doncs, anar totes juntes, a la vegada que totes juntes estem tenint cadascuna la nostra veu.
1: Permeti'ns una qüestió, només per fer una mica de memòria a la gent, perquè s'ha viscut el que s'ha viscut els últims mesos, els mitjans de comunicació també ho hem explicat, però preguntem-li a vostè, després de l'acord que es va assolir amb el principal sindicat, amb vostè, que altres van dir que no, després se celebrava també el no i a continuar reivindicant, quin és l'escenari actual, doncs, de l'Assemblea Educativa? Quin és l'escenari actual que la ciutadania ha d'entendre per de cara al començament de curs amb aquestes noves vagues?
4: Bé, hem d'entendre que estem en una emergència educativa i que encara que no hi haguessin mobilitzacions, el curs tampoc començaria amb normalitat, perquè no hi ha una normalitat a les aules. Ens trobem amb que falten moltíssimes mans, que tenim un decret d'inclusiva que no s'està podent complir perquè falten recursos. És a dir, que la normalitat, encara que no hi haguessin reivindicacions laborals, tampoc hi seria. Llavors, nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans per poder començar a dibuixar quina és la sortida de tot aquest conflicte i a la situació en la que ens estem trobant. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
1: I en tot això, en quin paper queden els sindicats amb aquesta nova ara assemblea educativa?
4: Nosaltres, els sindicats, el que som és una eina. És a dir, no tindríem sentit els sindicats si les plantilles no participessin d'aquestes mobilitzacions i no participessin dels mateixos sindicats. És a dir, evidentment, l'afiliació és necessària, però també hem d'entendre que no tothom s'hi sent còmode o no tothom té la mateixa cultura política. I mica en mica aquesta cultura política s'està estenent també a través de l'Assemblea Educativa per tenir un primer contacte amb les lluites i amb les reivindicacions laborals. Els sindicats hi continuem sent. De fet, no, jo mateixa i la resta de companyes d'altres sindicats hem participat i participem amb tota la normalitat dins l'Assemblea Educativa i dins les nostres assemblees de centre. No hem d'entendre que siguin espais que es fan la competència, al contrari, ens generem sinergies i ens retroalimentem.
1: Una de les queixes que sentíem aquests darrers mesos quan parlàvem amb vostès des del sector de l'educació era que el Departament d'Educació més aviat no només no els escoltava, que sinó fins i tot no hi havia una comunicació directa. Hi ha algun contacte aquests mesos previs a l'estiu, ara que hi haurà, que tot s'afluixa una mica al ritme del curs? Hi ha hagut algun contacte, alguna intenció des del Departament d'Educació? Tornaran a seure-s'hi i confien que hi hagi aquesta represa de converses?
4: Nosaltres hem de treballar perquè hi hagi aquesta represa de converses. També hem de dir que a CGT mai se'ns ha cridat en aquestes tandes de sindicats, excepte el dia 29 de maig, i això segueix sent així. És a dir, el govern no s'està posant en contacte amb un dels sindicats de la mesa com és CGT.
1: Es parlava, i vostès també, quan van aconseguir l'acord, vam tornar a veure després a les següents mobilitzacions, no és només una qüestió de sou. És a dir, l'últim acord, que va ser rebutjat en consulta per majoria dels docents, incloïa el preacord del 29 de maig que hi havia aquest augment dels 600 euros mensuals en 4 anys i que més de 6.000 professionals nous s'afegirien a l'escola inclusiva, però van tornar a dir que no era una qüestió de sou. Tornen a parlar de les ràtios, de la burocratització a les escoles, de la feina que han de fer molt sovint els mestres. Per tant, avui, a finals de juny, previ que comenci ja l'estiu i de seguida serem al setembre, perquè això passa volant, quines peticions torneu a fer?
4: Sí, bueno, malauradament l'estiu ens passa volant a totes, no? És que les reivindicacions continuen sent les mateixes, es necessiten més mans. 6.000 dotacions en 4 anys no reverteix l'emergència educativa i no es notarà als centres. El que necessitem és que hi hagi unes mesures que es vegi quin és el resultat i que hi són quan avancen els centres. Per tant, calen mans, cal baixar ràtios, cal tornar la democràcia als centres, cal internalitzar les vetlladores, cal reconèixer l'etapa del 0-3, cal reclassificar el PAE, calen moltes coses perquè al final calen tantes coses per un tema de desinversió i de menysteniment, no? A l'escola pública, govern rere govern, aquí hem de ser justes també, que això no és només responsabilitat del PSC, però hem d'entendre també que l'educació és un sistema complex i per tant les solucions també són complexes.
1: Són diverses.
4: Són diverses, exacte.
1: Digui, disculpi.
4: No, és que les solucions són diverses. I per tant, quan nosaltres anàvem veient que el govern se centrava només en sous, nosaltres ja ho anàvem veient, que és que aquesta no és la demanda. Molta gent de les assemblees, però quan anem a visitar centres, la gent ens deia, és que tant me fa que a mi em pugin el sou o no. Jo el que vull és poder anar a treballar tranquil·la, saber que podré fer la meva feina i que quan acabi de treballar no m'emportaré muntanyes i muntanyes i muntanyes de feina a casa que no em permeten conciliar, per exemple. No? Llavors, nosaltres per això al final també hem posat sobre la taula de dir, és que no es tracta d'un número, es tracta de tenir una clàusula de garantia salarial per no tornar a aquesta situació d'aquí res. No? És a dir, aquests 600 euros de pujada, que a més no, s'hi barregen l'acord de maig, l'acord de març, però també l'acord de funció pública, ja neixen caducats perquè no reverteix la pèrdua de poder adquisitiu dels últims 20 anys.
1: Tenen diversos fronts oberts, ara vostè ens ho explica, però calen mans, diu vostè. Han fet números? Quantes mans calen?
4: Doncs per començar, calen el doble de mans, és a dir, unes 12.000 dotacions per l'any vinent. Per començar. I estic parlant només d'escola pública. Així per començar. I després, doncs, anar-ne ampliant segons les necessitats que hi hagi doncs, a cada centre, a cada zona, etc.
1: Seria un dels punts que podria desencallar el conflicte, l'assoliment d'aquestes 12.000 places de gent treballant?
4: Seria un dels punts, però n'ha d'haver més. La clàusula de garantia salarial és un dels punts que ens ajudaria a desencallar el conflicte. Tornar la democràcia als centres, perquè al final els decrets d'autonomia de centres, de plantilles i direccions, el que ens arriba a nosaltres com a sindicats és que generen moltíssimes baixes per salut mental i, de fet, aquesta era una de les propostes, poder fer una auditoria de què comporten aquests decrets i que al final doncs, també costen diners les baixes i el departament s'hi ha negat en rodó. També a derogar-los, evidentment.
1: Una qüestió, com veiem ara, com podem constatar, Trescat Info, completament oberta. Ja som aquest estiu, 2026, però ja fixem una mica la mirada de cara a l'any que ve, perquè també la carpeta de les sortides de les colònies continuarà sent per vostès una de les eines de batalla?
4: Sí, ho és, i de fet no caldrà esperar al setembre. És a dir, les empreses de colònies o les grans empreses de lleure ja estan posant sobre la taula que hi poden haver eros i ertos en aquest àmbit i, per tant, nosaltres durant tot l'estiu també treballarem en aquest sentit. Tot el suport a les... No? És a dir, hem de trobar aquestes sinergies també entre docents i lleure, tot el suport no? des de la part de lleure de CGT, aquestes reivindicacions, però també ens planteja com plantar cara a les grans empreses de colònies que, a més, estan molt i molt lluny de fer valer els drets laborals, un tan bàsic com pot ser les 12 hores de descans entre jornades.
1: Ja per acabar, aprofitem la vinentesa que parlem amb vostè, senyora Gené, per comentar-li. La setmana passada vam viure una mobilització del sector de l'educació, però que va tenir un afegit de diverses entitats, però sobretot també de famílies, de força famílies que també van donar el suport als mestres que continuaven fent les seves reivindicacions. Passats aquests mesos de complicacions en l'organigrama familiar, de l'anuig de molts pares i mares per intentar poder quadrar el dia a dia amb els nanos i les escoles, han notat un canvi d'actitud de cara a les famílies cap al que demanen els docents?
4: Doncs mira, una de les anàlisis que fem, no? Fem un doble anàlisi de com encarar aquest nou curs. Un és no tornar a negociar dins la mesa sectorial, sinó fer-ho a través del comitè de vaga, precisament per donar cabuda a tots els sectors més enllà de docents. I per l'altra banda, doncs, també creiem que hauríem d'haver parlat abans amb les famílies i ens hem arremangat, tal com tenim el punt d'inflexió en la consulta. I ja queda clar que les mobilitzacions del personal educatiu no són només pel sou. Fem tots plegats un punt d'inflexió i ens posem en contacte i de

0: reivindicacions que fa la gent que se n'encarreguen de l'educació dels nostres de casa. Gràcies, bona tarda.
1: A vosaltres, adeu, bona tarda i bona revetlla. Adeu.
0: Igualment.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Passa poc més d'un minut de 3:15.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
3: Lentament es van activant aquests avisos d'onada de calor intensa per als propers dies. S'inicia sobretot a partir de demà. Demà concretament al Pla de Lleida, comarques interiors de Girona, que és on podran assolir-se valors entre els 38 a 40 graus i en general valors entre els 33 a 36 graus a gran part del país. De fet, a l'interior, a la Catalunya central, també es poden superar àmpliament aquests 36 o 37 graus i acostar-se als 38 o 39. Avui, de fet, estem tenint ja aquesta tendència a anar cap aquí. Temperatures que arriben a les d'ara ja als 36-37 a moltes poblacions de l'interior i, de fet, no descartaríem que encara pujant una mica més el termòmetre cap al Pla de Lleida hi hagi alguna xifra a tocar dels 39, amb un panorama assolellat, alguns núvols prims passatgers, aquesta polsa galeana en suspensió, mala qualitat de l'aire i amb algunes nuvolades que amb la mateixa calor en el Pirineu exclusivament poden créixer amb una mica de força i donar alguna gotellada. Aquests fenòmens sembla que es repetiran tant demà com, de fet, al llarg dels propers dies, fins i tot podrien guanyar una mica més de terreny dilluns o dimecres. Sembla que la situació, per tant, dominada per aquesta onada de calor, que s'inicia amb l'arribada de l'estiu astronòmic demà, podrà persistir fins dimecres.
4: Orgull de la meva gent. Orgull del meu futur. Orgull del meu país. Orgull de qui va obrir camí, dels drets que hem guanyat. Orgull de ser referents. Orgull de ser com som. Orgull d'orgull. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: És la nova campanya del govern que reivindica el paper de Catalunya com a país líder en drets LGTBI i més. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha destacat la lluita col·lectiva i institucional per combatre les discriminacions i avisa que cal continuar treballant per evitar que es perdin els drets adquirits.
5: Que aquest orgull no és conformisme. Estem en un context, òbviament, en el que es qüestionen drets que semblaven consolidats i, per tant, el que hem de sentir-nos orgullosos de la feina que queda per fer, del compromís que volem assolir per continuar avançant, perquè jo crec que estem en un moment en el que no hem de consentir donar cap pas enrere.
0: La campanya s'impulsa amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional per l'Alliberament del col·lectiu LGTBI+. Tarragona commemora el 40è aniversari de l'Institut Municipal de Serveis Socials, una institució hereva de serveis d'atenció a persones sense cobertura sanitària o que vivien en barraques, unes necessitats que potser no han canviat tant en tots aquests anys. N'hem pogut parlar amb alguns dels seus responsables i la Clara Chavarría, amb en Xavier Espelt, ens han preparat aquesta informació.
6: Les últimes dades revelen que la pobresa i l'exclusió social afecten un 25% de la població a Catalunya. I a Tarragona, la meitat dels usuaris de Càritas no tenen un habitatge digne i pateixen precarietat laboral. Un dels col·lectius de l'Institut de Serveis Socials de Tarragona més afectats per tot plegat són els més petits i les seves famílies i els adolescents. Mercè Rocamora és coordinadora de serveis socials a la zona centre de Tarragona i Jordi Molina del Servei d'Atenció Educativa per Adolescents amb expedient de risc.
7: Avui en dia sí que ens trobem amb moltes problemàtiques perquè tenim la problemàtica d'habitatge. La meva opinió és que sí que la societat sembla que està augmentant la violència en general. La violència, la salut mental, no? La pobresa.
8: Una mica és l'atenció a nois i noies que necessiten el nostre suport per tirar endavant. Que la primera cosa que hem de fer és escoltar, analitzar, planifiquem com fer-ho i actuar acompanyant-los.
6: Un altre dels capítols importants de l'IMSS és l'atenció a la gent gran i dependent. Loli Tovar és cap administrativa del Departament d'Administració i Sandra Sadurní també està implicada en aquest servei.
9: El més important de tots jo crec que és el servei d'ajuda a domicili. No pots deixar una persona dependent de un servei que ho necessita diàriament.
10: El servei d'atenció domiciliari és essencial. A part del servei de neteja, fem un acompanyament. Hi ha gent gran que està sola i simplement la treballadora familiar que hi va i està una estona parlant amb ella, l'acompanya al carrer a passejar, l'ajuda a fer el dinar. Cada vegada es necessita més aquest servei.
6: L'altre pal de paller de l'Institut són els recursos econòmics i humans. S'hi refereixen el gerent Josep Miquel Beltran, Tovar i Sadurní.
11: Hem sigut molt prolífics a l'hora de fer lleis aquí a Catalunya, però totes aquestes lleis no han estat acompanyades moltes vegades d'aquest finançament necessari.

0: Nosaltres bàsicament contractem tot el que és referent a serveis socials, un servei d'ajuda a domicili, un servei de teleassistència. Al cap i a la fi són serveis molt importants per la ciutadania i sense això no podria fer-se el servei.
1: La gent està de baixa, costa cobrir aquestes baixes. Sí que és veritat que no sempre és culpa de l'empresa, no?
2: Si bé les perspectives de futur no són optimistes, els professionals de l'IMSS, amb una llarga trajectòria a la institució, fan aquesta lectura.
3: És una oportunitat molt bona per a poder explicar i comunicar quines són les històries d'èxit de serveis socials, que també n'hi ha, no? Això no només passa a les pel·lícules de Hollywood, sinó que també passa a una organització com la nostra.
4: Lo fàcil és dir, estem molt malament. Però amb el treball del dia a dia, jo veig que tirem endavant.
5: 3CAT Info.
6: El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides de la Revetlla. Si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Aquest any els preus han pujat al voltant d'un 3% a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la durant el dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar la coca artesana és lent.
7: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
6: La llarga fermentació i l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats amb caducitats molt més llargues perquè porten conservants, cosa que no tenen els productes dels obradors artesans. I avui, última jornada del Sonar, que encapçalen els veterans de Prodigy com a caps de cartell, l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com el raper londinenc Skepta, la DJ i productora belga Charlotte de Witte, l'artista multimèdia japonès d'Aito Manabe o els catalans Annie in the Hall. Ho estem seguint a l'Hospitalet del Llobregat amb Mamma Ruiz.
8: Avui els britànics Prodigy, innovadors del breakbeat i molt populars als 90, encapçalen el cartell. Compartiran protagonisme amb el també popular duet berlinès Mode Selector, la DJ belga Emily Lenz, els danesos Who Made Who o el veterà japonès Takuya Nakamura, un trompetista que es va passar al jungle i l'acid jazz. Serà l'endemà que el raper britànic Skepta fes una classe magistral de grime fent rimes sincopades a velocitats impossibles que feien les delícies del públic. També van impressionar les mescles en directe que feia Subtract amb una espectacular bateria en viu i desenes d'efectes i capes superposades. I el techno més cru de Charlotte de Witte, que va omplir l'escenari principal de públic que ballava a les seves ordres. Hores abans, els catalans Annie in the Hall entusiasmaven el públic de primera hora amb veu, cordes, cincantaires i un pet de percussió electrònica amb el que filtraven poemes i música popular. Inevitablement recordaven Tartarlena, Marina Herlop o Maria Arnal.
5: Trescat Info.
6: 5 minuts i mig seran les 4 de la tarda.
5: Esports.
6: Francesc Ripoll, bona tarda.
9: Bona tarda. Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
10: I sembla que guanyarà, i sembla que és per Pecco. Aquesta és per Bagnaia. Bagnaia. Aquesta és per Bagnaia, la victòria de Pecco Bagnaia. Sí, senyor, la segona per Ogura. La tercera posició per Marc Márquez. El tro de Cervera i fora del podi.
9: Així ho explicava el Damià Aguilar a l'Univers MotoGP. Marc Márquez li ha retallat 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, i la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca. Tercera posició pel tro de Cervera i caiguda del líder Bezzecchi per davant de Márquez. A meta ja com a guanyador Pecco Bagnaia. Amb Bayo Gura, Maverick Viñales ha caigut i Àlex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres per tant la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. I Àlex Márquez, com dèiem, havia tornat després de 5 setmanes lesionat, però després de la sessió d'aquest matí ha preferit continuar la recuperació abans de competir el que queda de cap de setmana. I ara parlem de ciclisme, perquè Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La podem sentir en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
9: Demà tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina. I el Barça juga aquest vespre a partir a les 8 del segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València. Tomàs Satoranski amb problemes lumbars és dubte. Recordeu que l'equip blaugrana l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Sentim Kevin Panther, escorta del Barça.
12: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
9: El València-Barça a les 8 el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El Sabadell, que jugarà la temporada que ve al futbol professional 5 anys després, i la celebració arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta, que remuntava així l'1-0 en contra de l'anada. N'ha parlat el seu president, Pau Morilla Giné, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
13: Tot comença per manifestar o visualitzar el que vols i, evidentment, tenir la humilitat de treballar. Els somnis, sempre ho diem al Sabadell, els somnis no somien, es treballen i bueno, doncs molt, molt content.
9: La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català, segona, entre el Sabadell i el Girona, tal com avança ahir la cadena SER, i va poder confirmar Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà el tècnic del primer equip del Girona la temporada que ve, a segona.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: I Rafinha s'ha lesionat la matinada passada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 de partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Carlo Ancelotti és el seleccionador del Brasil.
14: A veure, Rafinha, tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos que ha pasado.
9: Avui també juguen dos partits més, el Països Baixos Suècia a les 7 i l'Alemanya Costa d'Ivori a les 10. A les 2 de la matinada, Ecuador Curaçao a les 6 de la matinada, ja la nit d'avui, demà diumenge, al Tunísia Japó. I a segona, per cert, avui tornada a la final per pujar a primera divisió, Almeria Màlaga a les 9 del vespre. A l'anada el partit va acabar amb empat a 0.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivota andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Marta García ha estat la màxima anotadora i també rebotejadora de l'equip.
5: 3CAT Info.
15: Bona tarda, ara són les 4.

0: Aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora. L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho acaba d'anunciar el règim després que els últims bombardejos han deixat almenys 16 civils morts, malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, l'Iran i els Estats Units intenten reprendre les negociacions suspeses aquestes últimes hores. A Catalunya, els docents alerten que l'inici del curs serà convuls, tot i que encara no concreten ni dades ni format, asseguren que els primers dies de classe hi tornarà a haver vagues i protestes. Ho han decidit aquest matí en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals. I tres persones han mort ofegades a les platges del país en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat ha mort aquest matí a la platja de Sant Miquel, a Barcelona, i a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat també moria un primer menor de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial. A Espanya, el jutge Juan Carlos Peinado envia Begoña Gómez a judici i li retira el passaport. Ara, la dona del president espanyol tindrà prohibit sortir del territori i haurà de comparèixer cada 15 dies davant del jutge. Està acusada de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Les acusacions li demanen 24 anys de presó. I la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns treballadors i han detectat possibles irregularitats i fraus, sobretot en personal fix discontinu i en treballadors que encadenen contractes temporals. Hi ha afectades més de 4.100 persones. A Catalunya, els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines. Vies com la que uneix Tossa de Mar i Lloret són de les més vigilades per la gran quantitat d'usuaris els caps de setmana. El control també té com a objectiu detectar altres delictes com circular begut, drogat o de forma temerària. I el Sonar, els britànics de Prodigy, encapçalen el cartell de l'última jornada. Serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com el raper londinenc Skepta i l'artista multimèdia japonès Daito Manabe.
1: Esports.
2: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha acabat tercer i el líder del Mundial, Bezzecchi, ha caigut. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I aquest vespre a les 8, segon partit del play-off final de l'ACB de bàsquet, València-Barça amb 1-0 per l'equip blaugrana.
0: I del temps, la primavera s'acomiada i ho fan temperatures ja de finals de juliol amb valors de 35 a 39 graus a l'interior. Aquest diumenge arriba l'estiu i ja ens portarà la primera onada de calor de la temporada. Afectarà sobretot les comarques interiors, on es podran assolir els 40 graus de manera puntual.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta hora us informa Jordi Tenes. L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz i ho fa com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim islamista ha emès un comunicat en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que el preacord de pau firmat entre els dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban. Malgrat aquest nou entrebanc, els dos governs han anunciat la intenció de reprendre les negociacions a Suïssa, suspeses aquestes últimes hores arran de l'increment de la violència entre Israel i Hezbollah. El vicepresident dels Estats Units, Jed Vance, n'ha parlat a la cadena Fox News.
3: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: Segons el portal Axios, els negociadors de Trump, el seu gendre, Jared Kushner i Steve Witkoff, viatgen a Suïssa per reprendre el diàleg. L'Iran ha anunciat que hi envia també una missió per reclamar als Estats Units que compleixin els seus compromisos. I l'exèrcit d'Israel diu que està compromès amb l'alto el foc amb Hezbollah mentre continua atacant el sud del país. Els militars han emès un comunicat favorable a la treva anunciada ahir pels Estats Units, però no confirmada públicament per les parts. Des de primera hora d'aquest matí, els atacs i els drons israelians israelians han provocat la mort d'almenys 16 civils i 2 soldats libanesos. Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat, que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
4: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus 2 fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: Entre els morts hi ha 4 membres d'una mateixa família, pare, mare i 2 fills. Un patró que ja s'ha vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui. Un pare i les seves 2 filles menors entre els 5 morts a la franja.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Catalunya, l'Assemblea Educativa avisa que a l'inici del curs que ve hi haurà noves vagues a escoles i instituts, tot i que encara no se sap el calendari exacte. Asseguren que les mobilitzacions es poden notar ja des del primer dia. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
5: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls.
0: Des de la CGT, la secretària general Laura Jané, que també ha assistit a l'assemblea d'avui, ha instat el govern a convocar el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: L'assemblea educativa s'ha fet a l'Ateneu del Clot de Barcelona i han participat docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals. I encara a Catalunya, 3 persones han mort per ofegaments a les platges catalanes en menys de 24 hores, quan tot just aquest dilluns ha començat oficialment la campanya de bany.
1: 3CAT Info.
0: Era aquest matí quan un home de mitjana edat moria a la platja de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta, i també la mort d'un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat també moria un primer menor de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial i demà, al punt del migdia, es farà un minut de silenci al Palau Municipal, a la plaça de la Font. Anem cap a Tarragona, Ariadna Escoda.
7: Pujant a 2 les víctimes mortals de l'ofegament que es va produir aquest divendres a la zona de Roques del Morrot, entre la platja de la Rabassada i la del Miracle de Tarragona. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un dels quals ha mort al centre hospitalari. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat el tràgic succés i ha declarat 3 dies de dol.
8: És lamentar aquest tràgic es queda pur succés. Són 2 vides troncades de l'Ajuntament, doncs. Farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari.
7: La zona on es banyaven els menors quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. És en aquest context que Viñuales ha demanat prudència entre els banyistes.
8: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques mai. Mai. Mai. Mai. Ni un joc, ni... res, no s'ha de saltar mai de les roques.
7: Aquest matí s'ha fet un homenatge per les víctimes al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els menors.
0: Gràcies, Ariadna. I a Barcelona, com dèiem, aquest matí moria ofegat un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel, a la Barceloneta. L'home anava indocumentat. L'avís al 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos i també de la Guàrdia Urbana. Des de Protecció Civil, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, destaca que aquest tipus d'accidents es poden evitar si s'extremen les precaucions. Declaracions que feia aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio.
9: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar, doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
1: 3CAT Info.
10: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
11: 4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... O sigui, encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
10: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
12: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
10: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
13: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
10: El que està en joc no es compta en diners.
14: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
10: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribem a 4:45. A Espanya, el jutge Juan Carlos Peinado obre judici oral contra Begoña Gómez i també li retira el passaport com a mesura cautelar. Ara la parella del president espanyol Pedro Sánchez s'haurà de presentar als jutjats cada 2 setmanes i no podrà sortir del territori espanyol al Vigil Madrid.
15: El jutge Peinado ha trigat 5 dies a prendre una decisió i finalment ha optat per obrir judici oral contra la dona de Pedro Sánchez i imposar-li les mesures cautelars que havia demanat l'acusació popular que lidera l'organització ultracatòlica Hazte Oír. Retirada del passaport, prohibició de sortida de territori espanyol i compareixences quinzenals davant del jutjat. Això després que dilluns Begoña Gómez comparegués davant del magistrat en una audiència preliminar, el pas previ per enviar-la al banc dels acusats per tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Les acusacions, recordem, li demanen 24 anys de presó. La tesi del magistrat és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez des de la seva arribada a la Secretaria General del PSOE i també a la Moncloa, i que es van prendre així decisions públiques favorables a la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. També creu el jutge que Gómez es va aprofitar de la dedicació d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines que eren alienes, diu, a la funció institucional que li corresponia. Es refereix així a Cristina Álvarez, també investigada i enviada a judici juntament amb l'empresari Juan Carlos Barrabés. A la seva interlocutòria, Peinado torna a tirar de comparacions i assegura que Gómez va teixir un entramat propi de règims absolutistes que no es veia punt des del regnat de Ferran VII. L'escrit és ferm, però recordem que l'Audiència de Madrid encara té pendent resoldre el recurs que la dona de Sánchez va presentar contra el seu processament. Seria aquesta l'última carta per evitar el judici que faria un jurat popular. El PSOE i la Moncloa ja han sortit del pas i en un missatge a les xarxes denuncien una persecució judicial i política.
0: Gràcies, Alba. I a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.560 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims autoritzats legalment. Davant d'aquests indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el Pla de Lluita contra el Frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i lluitar contra la precarietat laboral. I parlant d'inspeccions, els Mossos d'Esquadra han començat també utilitzant, en aquest cas, una estació d'ITV mòbil als controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motos manipulades. La vigilància s'ha reforçat en vies molt freqüentades pels motoristes, com la que uneix Tossa de Mar i Lloret, sobretot durant els caps de setmana. Anem cap a Girona, Berta Artigas Fontàs.
16: Fins ara els agents tenien dificultats en comprovar algunes modificacions fetes a les motos, com per exemple si el vehicle feia més soroll del permès o si havia estat modificat per tenir més potència de la que permet el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells per passar una inspecció regular, ho poden detectar de forma molt precisa i sobre el terreny. Joan Costa és el cap de trànsit dels Mossos.
17: Amb l'arribada del bon temps, hi ha un ús més lúdic de la motocicleta i sobretot amb dies festius i caps de setmana, és en els punts estratègics que nosaltres treballem.
16: L'objectiu final és reduir la sinistralitat entre aquest col·lectiu, els motoristes, que estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona.
0: I a Barcelona avui és l'última jornada del Sónar que encapçalen els veterans de Prodigy. Com a caps de cartell serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com el raper londinenc Skepta, la DJ i productora belga Charlotte de White, l'artista multimèdia japonès d'Aito Manabe i els catalans Annie in the Hall, l'Hospitalet, Marc Ruiz.
18: Dance, dance, dance. Yeah. Hey, hey, hey. Avui els britànics Prodigy, innovadors del breakbeat i molt populars als 90, encapçalen el cartell. Compartiran protagonisme amb el també popular duet berlinès Mode Selector, la DJ belga Emily Lenz, els danesos Who Made Who o el veterà japonès Takuya Nakamura, un trompetista que es va passar al jungle i l'acid jazz. Serà l'endemà que el raper britànic Skepta fes una classe magistral de grime fent rimes sincopades a velocitats impossibles que feien les delícies del públic. També van impressionar les mescles en directe que feia Subtract amb una espectacular bateria en viu i desenes d'efectes i capes superposades. I el techno més cru de Charlotte David, que va omplir l'escenari principal de públic que ballava a les seves ordres. Hores abans, els catalans Annie in the Hall entusiasmaven el públic de primera hora amb veu, cordes, cincantaires i un pet de percussió electrònica amb el que filtraven poemes i música popular. Inevitablement recordaven Tartarlena, Marina Herlop o Maria Arnal.
0: Hem arribat a un quart i un minut de 5 de la tarda. El temps.
1: El temps.
0: Pendents d'aquesta calorada, Jofre Genoem.
19: Aquesta darrera tarda de primavera l'ambient serà canicular amb temperatures entre els 33 a 37 graus en moltes poblacions de l'interior. De fet, a Pla Llera no descartem alguna xifra que toqui els 39 i amb un panorama de ple estiu, amb un ambient més de juliol o d'agost que no pas de mitjans de juny. De fet, a partir de demà, amb l'arribada de l'estació astronòmica de l'estiu, iniciarem un episodi d'onada de calor que pot persistir fins a Sant Joan. Seran 3 dies seguits, entre 3-4 dies seguits, amb què les temperatures en algunes poblacions poden superar el llindar de temperatures poc probables, poc normals per l'època, valors que al Pla de Lleida poden arribar als 40 graus i, per tant, una calor desbocada. Molta precaució en aquest sentit, amb un panorama sempre dominat pel sol, pols sahariana en suspensió i alguns núvols prims, així com també alguna nuvolada en el Pirineu que pugui arribar a donar alguna gota en aquesta àrea. Fenòmens de moment poc importants, però no es poden descartar de la mateixa calor, tant avui com demà, com dilluns i també de cara a dimecres. Possiblement, doncs, afluixa una mica la calor, però no desapareix.
0: Gràcies, Jofre. I parlant de calor, els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació forestal a Querol, a l'Alt Camp, i treballen 21 dotacions, 6 de les quals aèries. D'altra banda, ja estan estabilitzats 4 incendis de vegetació a Flix, a Montornès del Vallès, Palau i Argentona. Avui hi ha perill molt alt d'incendi forestal a 74 municipis de Ponent, Catalunya Central i Terres de l'Ebre. Això a les portes d'aquesta primera onada, com sentíem, de calor d'estiu, que entre aquest diumenge i dimarts deixarà, ho deia en Jofre, temperatures que poden arribar als 40 graus a Ponent. Protecció Civil té actiu en fase de prealerta el pla Infocat per aquest perill d'incendi molt elevat i no descarta aplicar restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver un risc més alt d'incendi durant la revetlla de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres. Declaracions de la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, a Catalunya Ràdio.
9: Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Uns termòmetres disparats que preocupen especialment per la coincidència amb la revetlla i sobretot amb la campanya de la sega del cereal. En els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis agrícoles en diversos punts de les comarques de Lleida i de Girona. I parlant de la revetlla. I en els riscos que comporta. L'any passat, el sistema d'emergències mèdiques va atendre gairebé 600 persones i un 18% eren menors. Per incidir en la prevenció en aquesta franja d'edat, Protecció Civil recorre al teatre i hem assistit justament a una de les representacions que s'han fet al Teatre de l'Escorxador de Lleida amb 300 alumnes de 5è i 6è de primària. Hi ha anat i ens ho explica l'Estela Bussoms.
20: Vinga, que comenci l'espectacle!
21: Així comença l'aventura de la Flama, el Foguera i la seva àvia per preparar la revetlla de Sant Joan. Entre ells s'aconsellen i es corregeixen, per exemple, l'àvia encén un petard que no explota.
22: I recorda, iaia,
23: què?
22: Si no explota, no es poden tocar. No
23: quantes
22: es poden
23: coses,
22: tocar.
23: Ho
22: què? Sento, iaia, però és així, no es poden tocar. S'ha de deixar una bona estona i després, en tot cas, es remulla.
21: Missatges també molt pensats per a un públic preadolescent que pot estar massa pendent de l'exposició a les xarxes.
23: No
22: bueno, doncs aquí, la mitjana, a veure.
23: Això és encara pitjor, Foguera.
22: Bueno, que sigui passada, però ja veuràs que això ho petarà a xarxes.
24: ¡Vamos! ¡Vamos!
21: Els alumnes han estat molt atents i ens expliquen coses que han après.
2: Jo agafo la metxa, la tiro, però mai, o sigui, jo mai he previst la seguretat de la distància, llavors he après també sobre allò.
3: No hi ha que tirar petardos a jocs urbans i boscosos, i dins de les ampolles.
4: Que no tenen que tirar petardos a zones tancades.
5: De les distàncies, perquè no vigilem això. Llavors pues, ja tindrem més cura.
24: Tenim que estar amb els pares o amb un adult.
21: Ara bé, també cal saber què cal fer si, malgrat tot, ens fem mal. A l'escenari ho ha explicat el Xavi, voluntari de Creu Roja.
25: Per exemple, no sé, estàs de Sant Joan i has encès un petard i se't crema una mica la mà. Preguntant, ostres, ara que m'he cremat, què hauré de fer? Aleshores, el meu paper consisteix en explicar, pues, t'has de mullar la zona, calmar-la, anar a un cap, etc.
21: I tot plegat supervisat per Pilar Trenado, cap d'estudis de l'Escola Sant Josep de Calassanç de Lleida, i Adrià Duaigües, tècnic de Protecció Civil.
26: Amb aquestes edats és quan s'atreveixen

0: una miqueta fer-ho, no? Llavors, així doncs, prenem més consciència.
1: És una de les franges d'edat en les quals passen més incidents. Aproximadament d'un 30 a un 40% dels incidents són en aquesta franja. És un col·lectiu molt important a l'hora de fer difusió d'aquests consells de seguretat.
2: Celebrem una revetlla segura!
3: I parlant de Sant Joan, encara el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides de la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3% a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
4: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
3: I és que la llarga fermentació i l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per a fer un bon producte. Un fet que les diferencia, i molt, de les que es poden trobar als supermercats amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, cosa que no tenen els productes dels obradors artesans.
5: Trescat Info.
3: I amb l'estiu arriba també un clàssic a Barcelona, les obres. Aquest estiu les principals afectaran la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En conjunt s'executaran 24 obres, es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures de transport públic. La primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, que porta les àrees d'urbanisme i mobilitat, la Laia Bonet, justifica perquè aquest serà un altre estiu de moltes obres.
6: És cert que l'estiu baixa les necessitats de mobilitat, però segueixen havent-hi persones que s'han de moure per la ciutat i, per tant, som molt conscients de les molèsties que generen, però realment és quan podem reduir les molèsties, reduir les afectacions perquè baixa la mobilitat i perquè, en definitiva, són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
3: Doncs repassem-les tot seguit amb en Joan García i la Maite Curto. El muntatge és del Diego Monroy.
7: Pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà l'obra que complicarà més la mobilitat.
8: Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en sentit d'entrada a la ciutat. Del 7 al 14 d'agost es farà de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert. Els busos interurbans acabaran a Fabra i Puig i per la Meridiana només hi circularan els que no s'aturen.
7: Cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies-Vall d'Hebron afectarà menys que estius anteriors.
8: Perquè el tall d'un carril en cada sentit, el lent, entre els accessos 5 i 6, es limita del 3 al 24 d'agost. Abans, del 19 de juliol al 6 d'agost, es faran talls nocturns. La cobertura d'aquest tram s'ha d'acabar a finals de l'any que ve.
7: Pavimentació del carrer Balmes entre la plaça Molina i la ronda General Mitre.
8: El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el trànsit entre Mitre i Via Augusta. Es culminarà la transformació d'aquest carrer al cap de 2 anys d'obres. S'han eixamplat les voreres i s'hi han plantat nous arbres.
7: S'acabaran les obres pendents a la Rambla.
8: Per deixar-la acabada al febrer de l'any que ve, abans de recuperar el sentit descendent, del 3 al 16 d'agost es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic i es desviarà el trànsit per la calçada Raval.
7: Obres en infraestructures de transport públic. Destaca el tall a la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat.
8: Entre l'11 i el 23 d'agost no hi haurà trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià per renovar les vies. I del 27 de juliol al 28 d'agost no funcionarà el funicular de Vallvidrera per manteniment. En tots dos casos, el servei es farà amb autobusos. Al metro, les línies afectades seran la 1, la 3, la 4 i la 9 i 10 Nord. Les obres d'urbanització per cobrir el túnel de Glòries a la Gran Via s'aprofitaran per canviar el traçat del tramvia. Afectarà amb talls parcials les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs del 3 de juliol al 13 de setembre.
7: Obres de pavimentació. Es renoven 100.000 metres quadrats de calçada.
8: Destaquen les que es faran a Sant Aló, plaça Cerdà, Gran Via, entre Marina i La Pan i Perilla i el passeig Maragall.
3: Doncs ara, 4 minuts, arribem a 4:45, als esports.
5: Esports.
3: Francesc Ripoll, bona tarda.

0: Bona tarda. Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP del davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a DAZN.
1: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
0: També ha caigut Maverick Viñales i Àlex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir la recuperació de la lesió de cervicals. De fet, ell mateix ho explica.
2: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor, entonces no depende siempre de ti, y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asen.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La podem sentir en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
0: Demà, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'avinguda Maria Cristina. I el Barça juga aquest vespre a les 8 al segon partit de la final de l'ACB de bàsquet a la pista del València. Tomàs Satoranski, amb problemes lumbars, és dubte. Recordem que l'equip blaurana l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Sentim Kevin Panther, l'escorta del Barça.
5: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
0: Aquest València-Barça a les 8 el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sabadell celebrarà avui l'ascens de la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. Un Sabadell que jugarà la temporada que ve a segona, 5 anys després, i la celebració arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0. La nova Creu Alta, que remuntava així l'1-0 en contra del partit d'anada. N'ha parlat el seu president, Pau Morilla, ginent declaracions al suplement.
6: Tot comença per manifestar o visualitzar el que vols i, evidentment, tenir la humilitat de treballar. Els somnis, sempre ho diem al Sabadell, els somnis no somien, es treballen i bueno, doncs molt, molt content.
0: La temporada que ve, doncs, hi haurà un duel català segon entre el Sabadell i el Girona, tal com va avançar ahir la cadena SER i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona. I avui el Mundial de Futbol la juguen els Països Baixos, Suècia a les 7, l'Alemanya Costa d'Ivori a les 10, la matinada dissabte, diumenge, Ecuador Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia Japó a les 6 del matí. Bona tarda, són 4:45.
3: 3CAT Info.
0: I aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora. L'Iran ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos hagin deixat almenys 16 civils morts malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, l'Iran i els Estats Units intenten reprendre les negociacions suspeses aquestes últimes hores. A Catalunya, els docents alerten que l'inici del curs serà convuls, tot i que encara no concreten ni dades ni format. Asseguren que els primers dies de classe hi tornarà a haver vagues i protestes. Ho han decidit aquest matí, ho han fet en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que aplega docents, personal d'atenció educativa, professional del lleure i també representants sindicals. I tres persones han mort ofegades a les platges del país en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat moria aquest matí a la platja barcelonina de Sant Miquel, i a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat ja en estat crític després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat també moria un primer menor de 12 anys. El consistori de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial. A més d'aquestes notícies, també passarem pel Regne Unit, que reivindiquen que el país torni a les institucions europees quan dimarts farà tot just una dècada del controvertit referèndum que en va propiciar la sortida. I al mateix temps, els contraris a la migració es concentren a Birmingham en una marxa de signe xenòfob. I a partir de 3:15 sentirem el novel Philippe Aguillon, que ha defensat aquesta setmana a Barcelona els beneficis de la intel·ligència artificial sobre l'economia. De l'actualitat esportiva, Francesc Ripoll, què destaquem?
7: Que Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha acabat tercer i el líder del Mundial, Ben Jackie, ha caigut.
0: I del temps, la primavera s'acomiada, de fet, en temperatures que no són de primavera. Són més aviat de finals de juliol. Valors que van dels 35 als 39 graus a l'interior. I demà arriba oficialment l'estiu, portarà sota el braç la primera onada de calor de la temporada i afectarà sobretot les comarques interiors, on es podran assolir els 40 graus de manera puntual.
3: Al Catalunya al dia parlem de tu. I de tu, i de tu. Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant. I som-hi, t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
8: Dins i no quedarà pagesia, i un dels...
3: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
9: 170.000 turistes. Tot i que
10: el projecte ha reduït dimensions.
11: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
3: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts a 4:15. L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz com a resposta als atacs d'Israel al Líban, amb el règim islamista que ha emès un comunicat en què acusa Estats Units de violar els seus compromisos, ja que el preacord de pau firmat entre els dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban, que no ha passat. Malgrat aquest nou entrebanc, els dos governs han anunciat la intenció de reprendre les negociacions a Suïssa, suspeses aquestes últimes hores arran de l'increment de la violència entre Israel i Hezbollah. El vicepresident dels Estats Units, Gide Benz, n'ha parlat a la cadena Fox News.
12: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: Segons el portal Axios, els negociadors de Trump, el seu gendre, Jared Kushner i Steve Witkoff, han viatjat a Suïssa per reprendre el diàleg. L'Iran ha anunciat que hi envia també una missió per reclamar als Estats Units que compleixin els seus compromisos. I mentrestant, l'exèrcit d'Israel diu que està compromès amb l'alto el foc amb Hezbollah mentre continua atacant al sud del país. Els militars han emès un comunicat favorable a la treva anunciada ahir pels Estats Units, però no confirmada públicament per les parts. Des de primera hora d'aquest matí, els atacs i els drons israelians han provocat la mort d'almenys 16 civils i 2 soldats libanesos. Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest libanès és un precisament dels afectats per les bombes.
13: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians, a 9:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I entre els morts hi ha 4 membres d'una mateixa família, pare, mare i 2 fills. Un patró que ja s'ha vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui. Un pare i les seves 2 filles menors entre els 5 morts a la franja.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya, l'Assemblea Educativa avisa que a l'inici del curs que ve hi haurà noves aturades a escoles i instituts, tot i que encara no se'n sap el calendari exacte. Asseguren que les vagues es poden notar ja des del primer dia. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
9: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Des de la CGT, la secretària general Laura Gené, que també ha assistit a l'Assemblea, ha instat el govern a convocar el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions que feia a 3Cat Info.
10: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: L'assemblea d'avui s'ha fet a l'Ateneu del Clot de Barcelona i han participat docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals. Més qüestions. 3 persones han mort per ofegaments a les platges catalanes en menys de 24 hores quan tot just aquest dilluns començava oficialment la campanya de bany. En parlem tot seguit.
3: 3Cat Info.
0: Aquest matí un home de mitjana edat ha mort a la platja de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta. També moria un menor de 13 anys que estava ingressat ja en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat va morir també un primer menor de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial i demà, al punt del migdia, es farà un minut de silenci al Palau Municipal, a la plaça de la Font. Ariadna Escoda.
14: Pugen a 2 les víctimes mortals de l'ofegament que es va produir aquest divendres a la zona de Roques del Morrot, entre la platja de la Rabassada i la del Miracle de Tarragona. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un dels quals ha mort al centre hospitalari. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat el tràgic succés i ha declarat 3 dies de dol.
15: És lamentar que tràgic es queda pur succés. Són 2 vides truncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat, amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari.
14: La zona on es banyaven els menors quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. És en aquest context que Viñuales ha demanat prudència entre els banyistes.
15: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques. Mai. Mai. Mai. Mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
14: Aquest matí s'ha fet un homenatge per les víctimes al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els menors.
0: A Barcelona, l'home que ha mort a la platja de Sant Miquel de la Barceloneta aquest matí anava indocumentat. L'avís el rebia al 112 cap a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles de Mossos i també de la Guàrdia Urbana. Des de Protecció Civil, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, destaca que aquest tipus d'accidents es poden evitar si s'extremen les precaucions. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar, doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 6 minuts i 3 quarts de 5 de la tarda, que el Regne Unit torni a Europa. Aquest és el lema de la marxa dels contraris al Brexit, que des d'aquest migdia es tornen a manifestar pel centre de Londres. Reivindiquen que el país torni a les institucions europees quan dimarts farà tot just una dècada del controvertit referèndum que en va propiciar la seva sortida. Alhora, els contraris a la migració es concentren a Birmingham, en aquest cas, en una marxa de signe xenòfob. A Londres hi tenim Quim Olivares.
17: Londres torna a mobilitzar-se en contra de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Els manifestants, molts a banderes europees i britàniques, volen arribar fins al Parlament de Westminster per tornar a portar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política. Sentim Gareth Steele, un dels que van capçalar la campanya per continuar a la Unió Europea el 2016.
18: I certament cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
17: Els manifestants consideren que el referèndum del 2016 va ser consultiu i que sempre hi ha hagut un sentiment majoritari per pertànyer a Europa.
18: La majoria de la població gairebé sempre ha estat a favor de tornar a Europa. De manera constant, si ho vol dir així. La campanya del Brexit va ser una aberració.
17: Els assistents denuncien l'impacte econòmic, social i cultural que ha portat el Brexit, que ha allunyat el seu país d'Europa.
0: Gràcies, Quim. I a Múnich, a Alemanya, ha mort un tècnic ferroviari arran de la col·lisió de dos trens de mercaderies per causes que ara s'investiguen. Per la violència del xoc, dos vagons de mercaderies han quedat mig penjant en un pont. A més, un objecte que ha caigut ha topat contra un autobús que en el moment de l'accident circulava sota aquest pont, però viatjava sense passatge i el conductor ha resultat il·lès.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: No deixem la crònica internacional, 4 minuts i 3 quarts de 5 de la tarda, perquè el president de Bolívia, Rodrigo Paz, ha decretat l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes contra el govern després d'unes setmanes que han paralitzat l'economia.
19: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: Sí, com sigui, els militars ja ocupen els carrers del país per fer front a les accions dels camperols que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país que inclou els obrers i els miners. Els pagesos afins a Evo Morales protesten contra l'augment del cost de la vida, sobretot per la pujada del preu del combustible. També es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz, un dels aliats de Donald Trump a l'Amèrica Llatina. L'estat d'excepció permet desplegar els militars per restablir la circulació i garantir l'abastiment de la població. I a Colòmbia, la seguretat és un dels temes que ha marcat la campanya electoral. Demà els colombians estan cridats a les urnes, decidiran qui serà el proper president del país, si el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, o el de l'ultradreta, Abelardo de la Espriella. Els comicis arriben enmig d'una de les pitjors crisis de violència dels últims anys, també de violència política. Ens ho explica tot plegat des de Bogotà, en Joan Biosca.
20: A Colòmbia, veure polítics amb armilles antibales protegits per escortes amb escuts blindats o fent mítings dins d'una gàbia protectora forma part de la normalitat. I en aquestes presidencials, les mesures de seguretat han estat encara més extremes. L'assassinat del precandidat conservador Miguel Uribe Turbay en un míting de barri a Bogotà l'any passat disparava totes les alarmes en un país que ja té en el seu ADN la inseguretat i la por. Màxima protecció per als dos candidats a la presidència de Colòmbia, tant pel candidat de l'extrema dreta Abelardo de la Espriella com per al progressista Iván Cepeda, que es juguen diumenge a la presidència del país a les urnes. Una protecció balística que faciliten empreses com la d'en Miguel Caballero.
21: Pues es que no podemos olvidar que Colombia lleva más de 60 años en una crisis de seguridad. No podríamos decir que es una guerra, pero tiene una alteración a la paz.
20: La seguretat és la principal preocupació dels colombians. Manuel Camilo González és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
22: La seguridad tiene muchas aristas. Está la inseguridad de que uno sale, te pueden atracar, pues obviamente delitos que suceden en lo cotidiano, lo que uno asumiría que es delincuencia común. Pero también tenemos una inseguridad que incluso se vive en lo rural, que es la, digamos, la inseguridad propia del conflicto armado.
20: 17 milions de colombians que no van votar la primera volta, la clau d'aquestes presidencials.
0: I acabem aquesta crònica per l'Amèrica Llatina. El Perú, on el candidat presidencial de l'esquerra, que està a punt de perdre la segona volta per 40.000 vots, està disposat a portar el pols electoral, ha dit, als carrers i a la justícia. Roberto Sánchez ha demanat als seus seguidors noves mobilitzacions en defensa del vot i ha anunciat que presentarà un recurs per anul·lar les eleccions que per ara encapçala la conservadora Keiko Fujimori.
23: Transparència electoral, justícia electoral. En las próximas horas, nuestro equipo legal presentará un recurso.
0: Ho deia des del balcó de la seu del seu partit. Roberto Sánchez ha dit que no reconeixerà una possible derrota a les urnes, que ara el deixen en segona posició, tot i que els comicis van ser fa dues setmanes. Recordem-ho, encara queda un 0,4% de les paperetes per escrutar. El candidat de l'esquerra qüestiona la gestió del vot exterior i diu que a la segona volta no s'han digitalitzat les actes.
24: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
3: Vols saber què passa al Parlament?
25: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
26: Vostè té veu pròpia o fa del tabernet?
1: veu del PSOE.
3: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
2: Podem dir que està en temps de descompte.
4: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
5: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
6: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
25: La prohibició de les compres especulatives serà
26: estrepitoso fracaso de la izquierda.
3: Escolta l'Hemicicle.
27: S'aixeca la sessió.
3: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalan. El temps.
0: 3:45, Jofre Genué.
28: Lentament es van activant aquests avisos d'onada de calor intensa per als propers dies. S'inicia sobretot a partir de demà. Demà concretament al Pla de Lleida, comarques interiors de Girona, que és on podran assolir-se valors entre els 38 a 40 graus i en general valors entre els 33 a 36 graus a gran part del país.

0: tensió, mala qualitat de l'aire i amb algunes nuvolades que amb la mateixa calor en el Pirineu exclusivament poden créixer amb una mica de força i donar alguna gotellada. Aquests fenòmens sembla que es repetiran tant demà com, de fet, al llarg dels propers dies, fins i tot podrien guanyar una mica més de terreny dilluns o dimecres. Sembla que la situació, per tant, dominada per aquesta onada de calor, que s'inicia amb l'arribada de l'estiu astronòmic demà, podrà persistir fins dimecres.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Passen 2:45. En el cas Andic, el pare, Isaac Andic, va escriure un missatge al seu fill, Jonathan, 5 mesos abans de la seva mort, dient-li: «Començo a estar més tranquil, que ja no em mataràs». Ho avança el digital al nacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos d'Esquadra, on en aquesta investigació del presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic pare era la resposta, de fet, a un de previ del seu fill, on li deia: «He recordat algunes discussions on no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare acaba alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: I amb l'arribada de la calor i de l'estiu, comença la temporada també a l'aeroport del Prat, amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals. És la xifra més alta de la seva història. Els vols cap a Amèrica representen prop del 43% de totes les connexions de llarg radi amb les noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica, amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I parlant d'avions, Donald Trump estrena avió presidencial. És un regal de Qatar, valorat amb 400 milions de dòlars, que ha jubilat l'antic Air Force One, i l'obsequi ha generat, de fet, ja una gran polèmica al propi país, als Estats Units, pel conflicte d'interessos que comporta i els dubtes sobre la seguretat dels Estats Units. El president nord-americà, però, s'ha limitat a presumir del que li han regalat l'avió.
3: Està considerat l'avió més luxós del món. Probablement no n'hi haurà cap altre d'igual.
2: Aquest nou avió va aixecar molta polseguera fa un any quan l'emir de Qatar el va oferir a Donald Trump en el viatge oficial que va fer a la monarquia del Golf. I ara parlem d'economia i ho fem de la intel·ligència artificial i de la mà del Nobel Philippe Aguillon, que ha defensat aquesta setmana a Barcelona els beneficis d'aquesta nova eina, la intel·ligència artificial, sobre l'economia. Segons aquest economista francès, perquè l'economia vagi bé, cal innovació i el que ell anomena destrucció creativa per reemplaçar justament les tecnologies que han quedat obsoletes. Així veu el futur del món laboral un dels autors de l'informe Draghi sobre la competitivitat econòmica europea. A Catalunya Ràdio n'hem parlat amb aquest últim Nobel d'Economia, que aquesta setmana ha estat a Barcelona al Cercle d'Economia i ha rebut el Premi Europeu de Ciència i Pàtia. És un reportatge de la Núria Har amb muntatge musical del Blai Iniesta.
4: La intel·ligència artificial destruirà llocs de treball, però també en crearà perquè, segons Philippe Aguillon, aquesta tecnologia fa créixer la productivitat.
5: Es crearan nous llocs de treball perquè la intel·ligència artificial permet generar moltes idees noves. Les noves idees generen noves ocupacions, però també substitueix tasques que ja estan sent reemplaçades per la intel·ligència artificial. Aquests llocs de treball corren el risc de desaparèixer.
4: Philippe Aguillon coincideix amb el diagnòstic del CEO de l'empresa nord-americana Palantir. Diu que en el futur tindran èxit les persones amb un ofici i la gent neurodivergent, que pensa diferent de la resta.
5: Hi haurà espai per les persones capaces de pensar de manera disruptiva. També hi haurà demanda de feines manuals. Es pot arribar a ser un excel·lent lampista gràcies a una formació tècnica molt especialitzada i després complementar-la amb estudis més generals o superiors.
4: I afegeix que per als professionals del futur serà més important que mai dominar les competències transversals.
5: La capacitat de treballar amb altres persones, de liderar equips i de dur a terme iniciatives, aquestes són les habilitats que hem de reforçar.
4: Aguion és més optimista amb la tecnologia que no pas amb les institucions, a qui demana que regulin la indústria i la competència per fomentar el creixement econòmic i que amb el canvi tecnològic ningú es quedi enrere. Un dels perills és l'auge dels populismes.
5: Crec que el populisme s'alimenta de persones que se senten excloses dels beneficis de la globalització i de la revolució tecnològica. Tenen la sensació que ningú els té en compte i precisament això és el que cal fer.

0: fer, tenir-les en compte.
1: You need to take them into account.
2: Aquest Nobel d'Economia francès es declara socialdemòcrata convençut i és un acèrrim defensor de la protecció social dels treballadors i de l'escola pública com a ascensor social.
1: You should have a school where anybody...
0: Necessitem una escola on qualsevol infant pugui prosperar, independentment del seu origen social o familiar. Tothom hauria de tenir accés a una bona educació i a uns coneixements bàsics de càlcul, lectura i escriptura. És un dret dels infants, perquè l'escola s'hi aprèn a aprendre. I és precisament això el que et permet adaptar-te als canvis al llarg de la vida.
3: I del territori, ara us parlem del festival Riu Viu al Dover, al Baix Ebre.
4: Posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin.
3: Un festival que marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició, en un programa de 3 dies, una programació de 3 dies, on el fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques, amb un programa que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i la gastronomia.
4: La llum no discrimina, ens il·lumina tots, amb reflexos i colors i per tots cantors.
3: L'organització celebra la bona acollida del festival després d'exhaurir les entrades de les activitats de pagament i d'haver venut més de 600 abonaments pels 3 dies de programació. Aida Mayor és la presidenta del festival.
5: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no el consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
3: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són el grup Sexeni, que estan sonant a l'antena de 3CAT Info, i Joan Rovira, que clouran el festival demà diumenge. Tot això combinat amb una paraiguada de la plataforma en defensa de l'Ebre, cercaviles, contacontes i concerts, a més d'espectacles teatrals, jocs infantils i tastos de vins. Que hem arribat al moment dels esports. 6 minuts i les 5 de la tarda. Tanquem aquest informatiu.
6: Esports.
3: Francesc Ripoll, bona tarda.
7: Bona tarda. Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant de Yokura i de Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla ara 7 punts al líder del Mundial, Bezzecchi, que ha caigut. Sentim declaracions de Marc Márquez a DAZN.
8: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
7: També ha caigut Maverick Viñales i Àlex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. De fet, ell mateix ho explica.
9: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor, entonces no depende siempre de ti, y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
6: L'actualitat esportiva a fons.
7: Parlem ara de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
7: Demà tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'avinguda Maria Cristina. I en bàsquet, el Barça juga aquest vespre a partir de les 8 el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Tomas Satoranski, amb problemes lumbars, és dubte. Recordeu que l'equip l'hauran afrontar l'afronta aquest partit amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Kevin Panther, escorta del Barça.
11: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
7: El València-Barça a les 8 el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat. A partir de les 7, la rua començarà la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El Sabadell, doncs, que jugarà la temporada que ve a segona, 5 anys després, i la celebració arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta, que remuntava així l'1-0 en contra de l'anada. N'ha parlat el seu president, Pau Morilla Giné, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
12: Tot comença per manifestar o visualitzar el que vols i, evidentment, tenir la humilitat de treballar. Els somnis, sempre ho diem al Sabadell, els somnis no somien, es treballen i bueno, doncs molt, molt content.
7: La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segona entre el Sabadell i el Girona, tal com avança ja la cadena SER, ja ha pogut confirmar Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà el tècnic del primer equip del Girona la temporada que ve. El Mundial de Futbol avui juga en dos partits, al Països Baixos-Suècia a les 7 i l'Alemanya-Costa d'Ivori a les 10, la matinada d'avui dissabte diumenge, Ecuador-Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia-Japó a les 6 del matí. I Rafinha s'ha lesionat la matinada passada al Mundial de Futbol amb el Brasil, el davanter del Barça, ha hagut de deixar el camp al minut 39 de partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Li han de fer proves per saber-ne l'abast i també el temps de baixa. Carlo Ancelotti és el seleccionador del Brasil.
13: A veure, en fi, ja tenim que avaluar-lo, lo van avaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
7: A segona avui, tornada de la final per pujar a primera divisió, Almeria-Màlaga a les 9 del vespre, l'anada del partit va acabar amb empat a 0. Parlem ara de bàsquet, més a punts. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivota andalusa Marta García, de 24 anys, i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
14: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
7: I també declaracions d'Isaac Vázquez després de fitxar ahir pel bàsquet Girona de la Lliga ACB.
15: Bueno, mi fichaje por el Básquet Girona significa pues un gran paso adelante en mi carrera. El más grande que he dado, sin duda. Y bueno, cumplir el sueño que siempre he tenido de poder llegar a jugar en la CB, ¿no?
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tres Cat Info.

0: Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que li ha imposat avui el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat avui a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció als negocis i apropiació indeguda. L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat com a mínim avui 16 civils morts, tot i l'alto el foc d'ahir. Amb aquesta ofensiva, el Pakistan anuncia que demà reprenen negociacions a Suïssa i l'Iran i els Estats Units confirmen que també hi enviaran delegacions. Els docents alerten que l'inici del curs serà convuls. Tot i que encara no concreten ni dates ni format, asseguren que els primers dies de classe hi tornarà a haver vagues i protestes. Ho han decidit avui al matí en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha plegat docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals a Barcelona. Tres persones han mort ofegades a les platges catalanes en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat ha mort ofegat avui al matí a la platja barcelonina de Sant Miquel, i a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat des d'ahir en estat crític després de l'ofegament que va patir a la platja de la Rabassada amb més jovent. Durant el rescat va morir un primer menor de 12 anys i un altre encara està ingressat crític. A l'Ajuntament de Tarragona han decretat 3 dies de dol oficial. Els Mossos d'Esquadra han començat a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines. Vies com la que uneix Tossa de Mar i Lloret són les més vigilades per la gran quantitat d'usuaris que hi ha, sobretot els caps de setmana. El control també té com a objectiu detectar d'altres delictes com circular begut, drogat o fer-ho de forma temerària. Es multipliquen els assentaments de caravanes a les Balears perquè hi ha molta gent que no es pot pagar un lloguer. No hi ha ni connexió elèctrica ni abastiment d'aigua. Detingudes una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits al Sónar, que continua en marxa avui amb una nova jornada. Una segona nit que ha acabat amb 10 detinguts per tràfic de drogues i 2 per requeriments judicials. A més, s'han interposat 53 denúncies per tinença de substàncies i ha investigat també per tràfic de drogues i una persona per apropiació indeguda lleu.
1: Esports.
2: Peco Bagnaia guanyant la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha acabat tercer i el líder del Mundial, Bezzecchi, ha caigut. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I aquest vespre, a les 8, segon partit del play-off de la CB de bàsquet. És la final València-Barça amb 1-0 per l'equip blaugrà.
0: Tarda novament, i és l'última d'aquesta primavera molt, molt calorosa. Avui tenim temperatures que ballen entre els 34 i els 39 graus. Demà que arriba l'estiu podran assolir els 40 al Pla de Lleida i els 37 o 38 a punts de les comarques de Girona. Començarà la primera onada de calor que, com a mínim, ens acompanyarà fins dimarts.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 5 de la tarda. Us està informant Jaume Brufau. A aquesta hora podem saludar a Madrid a l'Alba Gil. Bona tarda, Alba.
3: Bona tarda.
0: I és que té novetats sobre el cas Begoña Gómez, que ha decidit recórrer la retirada del passaport que li ha imposat avui mateix el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat enviava a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció als negocis i apropiació indeguda. I ella, com ara ho dèiem, ja ha reaccionat.
3: Sí, fons de l'entorn de Gómez confirmen que té previst presentar un recurs contra aquestes mesures cautelars que li ha imposat el magistrat Peinado, que aquest mateix dissabte li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir de territori espanyol i l'obliga a presentar-se quinzenalment davant del jutjat. El jutge ha trigat 5 dies a enviar-la a judici després que dilluns, recordem, la cités a una audiència preliminar, el pas previ imprescindible per fer-la seure al banc dels acusats. De fet, ha seguit la petició de les acusacions populars que lidera l'organització ultracatòlica Azteoir i entre les quals també hi ha Vox. i que li reclamen fins a 24 anys de presó. La Fiscalia, en canvi, demana l'absolució. La decisió inèdita de Peinado ha desfermat ja una tempesta política. El PSOE i la Moncloa acusen el jutge Peinado d'estar obsessionat amb Gómez i denuncien una cacera judicial i política amb diversos missatges a les xarxes socials, mentre que el PP acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. Els sindicats de policies Jupol i SUP també han reaccionat, exigeixen a Peinado que rectifiqui per haver argumentat a la seva interlocutòria que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugar-se.
0: Gràcies, Alba. Madrid, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Doncs un cop s'ha sabut aquesta decisió del jutge Peinado, el secretari general del PP ja ha escrit a X que no hi ha dia sense un escàndol. Poc abans, des de Barcelona, assegurava que a Pedro Sánchez li queda poc temps, diu, al capdavant del govern espanyol.
4: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada y centrada en resolver los problemas de la gente.
0: Des del govern espanyol, també a les xarxes socials, la major part de ministres han sortit en defensa de Pedro Sánchez. Un dels primers ha sigut el de titular de Transports, Òscar Puente, que ha criticat que Peinado digués que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir. També l'ha criticat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha dit que tot i que avui és un dia nefast pels que creuen en la justícia, ell hi continua confiant.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim islamista ha emès un comunicat llegit per televisió en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, perquè el preacord de pau firmat entre els dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban.
5: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Tot i aquest nou entrebanc, el Pakistan, país mediador, ha anunciat que demà reprendran les negociacions a prop de Lucerna, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, Jota de Vance, n'ha parlat a la cadena Fox News.
6: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: Jota de Vance ha anunciat que els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, membre també de la família Trump, ja són a Suïssa des de fa unes hores i ha anticipat que ell mateix espera poder viatjar els pròxims dies. L'Iran ha anunciat que enviarà el ministre d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, que també ha afirmat que exigirà als Estats Units que compleixi amb els seus acords. L'exèrcit israelià diu que està compromès amb l'alto el foc amb Hezbollah, però continua atacant al sud del Líban. Els militars han emès un comunicat favorable a la treva anunciada ahir pels Estats Units, però no confirmada pràcticament tampoc per cap de les parts. Des de la primera hora d'aquest matí, atacs i drons israelians s'han succeït i han provocat la mort de com a mínim 16 civils i 2 soldats libanesos. Bombardejos d'Israel que han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat, que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest ciutadà libanès explica que ha sigut una de les persones afectades per les bombes.
7: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 9:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: Entre els morts hi ha 4 membres d'una mateixa família, pare, mare i 2 fills.
1: 3Cat Info.
0: Poc més de 5 minuts i serà 5:45 de la tarda. L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que al començament del curs vinent hi haurà més vagues a escoles i instituts. Tot i que encara no en concreten el calendari exacte, asseguren que les mobilitzacions es poden començar ja a notar des del primer dia del curs, el 8 de setembre. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea i avui hem pogut parlar amb ella a 3Cat Info.
8: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Des de la CGT, la secretària general, Laura Gené, que també ha assistit a l'assemblea d'avui, ha instat el govern a convocar el comitè de vaga i els representants de les famílies.
9: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: Avui l'assemblea educativa s'ha fet a l'Ateneu del Clot de Barcelona i han participat docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals. Tres persones han mort per ofegament a les platges catalanes en menys de 24 hores quan tot just dilluns començava oficialment la campanya de bany. Avui al matí, a primera hora, un home de mitjana edat ha mort a la platja de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta, i també ha mort un dels menors que ahir es va haver afectat per l'ofegament que hi va haver a la platja de la Rabassada, a Tarragona. Era un xicot que tenia 13 anys i que estava ingressat des d'ahir en estat crític a l'Hospital Joan 23. Ahir, durant el rescat, va morir un primer menor de 12 anys i un altre de 13, continua encara ingressat, també en estat crític. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial i demà, al punt del migdia, es farà un minut de silenci al Palau Municipal, a la plaça de la Font. Tarragona, Anna Escoda. Ariadna Escoda.
10: Pugen a dues les víctimes mortals de l'ofegament que es va produir aquest divendres a la zona de Roques del Morrot, entre la platja de la Rabassada i la del Miracle de Tarragona. Un noi de 12 anys va morir ofegat i dos de 13 van ser evacuats crítics a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un dels quals ha mort al centre hospitalari. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat el tràgic succés i ha declarat 3 dies de dol.
11: És lamentar aquest tràgic que es queda pur succés. Són dos vides troncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari.
10: La zona on es banyaven els menors quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. És en aquest context que Viñuales ha demanat prudència entre els banyistes.
11: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques mai. Mai, mai, mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
10: Aquest matí s'ha fet un homenatge per les víctimes al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els menors.
0: Des de Protecció Civil, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, en declaracions avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio, també ha destacat que aquest tipus d'accidents a vegades es podrien evitar si s'extremés al màxim la precaució.
12: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
0: I a aquesta hora els bombers de la Generalitat han pogut donar per estabilitzar l'incendi de vegetació forestal que hi ha hagut a Querol, a l'Alt Camp. Hi han treballat 21 dotacions, 6 de les quals aèries. La majoria ja s'han pogut retirar. També estan estabilitzats els altres 4 incendis de vegetació que hi ha hagut avui a Flix, Montornès del Vallès, a Palou i a Argentona. Avui a perill molt alt d'incendi forestal en 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, això a les portes de la primera onada de calor d'estiu, que arriba demà i que s'allargarà com a mínim fins dimarts i que pot portar els 40 graus a Ponent. Protecció Civil té actiu en fase de prealerta al pla Infocat per aquest perill d'incendi molt elevat i no descarta aplicar restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver un risc més alt d'incendi, sobretot la Revetlla de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres.
12: Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Una onada de calor que també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol als concerts i actes públics. Durant aquest cap de setmana, els 35 departaments del país en situació d'alerta vermella. Les autoritats fan la crida a la responsabilitat de la ciutadania per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut, que s'han de centrar a atendre les persones més vulnerables a aquesta calor. Les temperatures es mantindran molt elevades com a mínim fins dimarts i també hi poden arribar als 39 graus. Els parcs i jardins de París es mantindran oberts la nit de dissabte a diumenge també per poder pal·liar la calor i es cansaran les activitats esportives a l'aire lliure. Una onada de calor rècord a França, que ja van viure el 2003, llavors va causar la mort a 15.000 persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un quart de sis.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
13: Aquesta darrera tarda de primavera l'ambient serà canicular amb temperatures entre els 33 a 37 graus en moltes poblacions de l'interior. De fet, a Pla Llera no descartem alguna xifra que toqui els 39 i amb un panorama de ple estiu, amb un ambient més de juliol o d'agost que no pas de mitjans de juny. De fet, a partir de demà, amb l'arribada de l'estació astronòmica de l'estiu, iniciarem un episodi d'onada de calor que pot persistir fins a Sant Joan. Seran tres dies seguits, entre 3-4 dies seguits, en què les temperatures en algunes poblacions poden superar el llindar de temperatures poc probables, poc normals per l'època, valors que a Pla de Lleida poden arribar als 40 graus i, per tant, una calor desbocada. Molta precaució en aquest sentit, amb un panorama sempre dominat pel sol, pols saharian en suspensió i alguns núvols prims, així com també alguna nuvolada en el Pirineu que pugui arribar a donar alguna gota en aquesta àrea. Fenòmens de moment poc importants, però no es poden descartar de la mateixa calor, tant avui com demà, com dilluns i també de cara a dimecres. Posteriorment, doncs, afluixa una mica la calor, però no desapareix.
1: 3CAT Info.
14: Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
16: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
15: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, la xifra més alta en la seva història. Els vols cap a Amèrica representen gairebé el 43% de totes les connexions de llarg radi amb les noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica, amb 18 destinacions, a l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. Els Mossos d'Esquadra han començat a fer servir una estació d'ITV mòbil als controls que fan de trànsit a les carreteres de Girona per detectar motos que hagin estat manipulades. La vigilància s'ha reforçat sobretot en vies molt freqüentades per motoristes com la que uneix Tossa de Mar i Lloret, sobretot durant els caps de setmana. Girona, Berta Artigas Fontàs.
17: Fins ara els agents tenien dificultats en comprovar algunes modificacions fetes a les motos, com per exemple si el vehicle feia més soroll del permès o si havia estat modificat per tenir més potència de la que permet el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells per passar una inspecció regular, ho poden detectar de forma molt precisa i sobre el terreny. Joan Costa és el cap de trànsit dels Mossos.
18: Amb l'arribada del bon temps, doncs, hi ha un ús més lúdic de la motocicleta i sobretot en dies festius i caps de setmana, doncs és en els punts estratègics que nosaltres doncs treballem.
17: L'objectiu final és reduir la sinistralitat entre aquest col·lectiu, els motoristes, que estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona.
0: El preu disparat del lloguer a les Balears ha multiplicat el nombre d'assentaments amb caravanes on els usuaris viuen sense llum, ni aigua, ni infraestructures per evacuar aigües brutes. La majoria de residents en aquests assentaments treballen, cobren el sou base i no poden accedir als 1.700 euros que es demanen de mitjana per llogar un pis. Palma, Caterina Carman Jaume.
19: Per exemple, a Son Hugo, a Palma, el nombre de caravanes s'ha multiplicat per 10 en 4 anys, de 20 a 200, de 40 a 400 usuaris, com en José, amb un nadó de 3 mesos.
20: Compré una caravana porque no tenía donde estar, tenía el chiquillo, Trabajo aquí al lado y hoy en día como están las cosas no se puede permitir un alquiler y menos siendo joven.
19: Es dutxa al centre esportiu del costat i ha descartat viure en un habitatge. Només demana.
20: No una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico? ¿El niño qué? Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
19: Demanen que l'Ajuntament els desallotgi. Na Begoña és una de les primeres que s'hi va instal·lar.
21: Mos volen aixecar? Bueno, dóna'm un puesto. Però no hi ha puestos, dóna'm una casa, no hi ha cases. Què feim? Mon anant davall d'un pont? Mon anant massa vella cintura en tendes de campanya? O què? Què hem de fer?
19: Des de Cort responen que estan mans de serveis socials. El lloguer d'un habitatge és de 1.700 euros de mitjana a les Balears, la comunitat més cara frec a frec a Madrid. Els usuaris hi destinen el 60% dels ingressos, el doble del que recomanen els experts.
0: Detingudes una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits al Sónar. La segona nit del festival, el festival també ha acabat amb 10 detinguts per tràfic de drogues i per 2 de requeriments judicials. A més, els Mossos d'Esquadra han interposat 53 denúncies per tinença de substàncies i també hi ha hagut un investigat per tràfic de drogues i un per apropiació indeguda lleu. Durant la primera nit del festival, la policia també desplegava 45 efectius que van detenir 9 persones per tràfic de drogues i en van tramitar 34 denúncies. A més, en una jornada que s'acaba a les 7 del matí de demà, en aquest últim dia de programació. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. La de fruita confitada continua sent la preferida, però van cada vegada prenent més força demanda de coques de crema o les farcides de nata o trufa. Els preus han pujat al voltant d'un 3% aquest any per l'encariment dels productes per la situació internacional. D'així, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari de la pastisseria Zaguirre a Terrassa, Miguel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
22: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: Amb llarga fermentació, amb ús d'ingredients de qualitat, que són la clau perquè surti un bon producte. I això, asseguren des del gremi, és el que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, que tenen caducitats molt més llargues, però perquè porten conservants, cosa que no tenen aquests productes que fan als obradors artesans.

0: I el festival Riu Riu al Dober del Baix Ebre marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició. Programació de 3 dies. El fil conductor, la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques i un programa que inclou fins a una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i la gastronomia. L'organització celebra la bona acollida del certamen després d'exhaurir les entrades d'activitats de pagament i d'haver venut més de 600 abonaments pels 3 dies que dura el Riu Riu. Aida Mayor n'és la presidenta.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són el grup Sexeni i també Joan Rovira, que tancaran el festival demà. Tot i això, combinat amb la piraguada de la plataforma en defensa de l'Ebre, cercaviles, contacontes, concerts, jocs infantils, tastos...

0: Poc més de 5 minuts i seran 6:15.
1: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda. Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Al davant de Yogura i Marc Márquez, el tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a Dazón.
3: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
2: També ha caigut Maverick Viñales i Àlex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
4: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor, entonces no depende siempre de ti, y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat amb la final a La Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La podem sentir en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
2: Demà, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'avinguda Maria Cristina.
1: 3CAT Info.
2: I el Barça juga aquest vespre a partir de les 8 el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València. Tomas Satoranski amb problemes lumbars és dubte. Recordem que l'equip blaugrana l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Kevin Panther és l'escorta del Barça.
6: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
2: El València-Barça a les 8 el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà la nova Creu Alta i s'acabarà el balcó de l'Ajuntament. El Sabadell, que jugarà la temporada que ve a segona 5 anys després, i la celebració arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta, que remuntava així l'1-0 en contra del partit d'anada. N'ha parlat el seu president, Pau Morilla, llegint en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
7: Tot comença per manifestar o visualitzar el que vols i, evidentment, tenir la humilitat de treballar. Els somnis, sempre ho diem al Sabadell, els somnis no somien, es treballen i bueno, doncs molt, molt content.
2: La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català de segona entre el Sabadell i el Girona, tal com avança ahir la cadena SER, i va poder confirmar Catalunya Ràdio que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà el tècnic del primer equip del Girona la temporada que ve a segona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I Rafinha està lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 de partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Avui, per cert, es juguen dos partits més. El Països Baixos-Suècia a les 7 i l'Alemanya-Costa d'Ivori a les 10. La matinada d'avui dissabte a diumenge, Ecuador-Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia-Japó a les 6. I per cert, que avui a segona juga la tornada de la final per pujar a primera divisió. Almeria-Màlaga a les 9 del vespre. A l'anada el partit va acabar amb empat a 0. I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3cat info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. Begoña Gómez decideix recórrer avui la decisió que ha pres el magistrat aquest matí de retirar-li el seu passaport i d'enviar-la a judici. Recorrirà aquestes decisions del magistrat Juan Carlos Peinado, que envia la dona de Pedro Sánchez a judici pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. L'Iran torna a atacar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos hagin deixat com a mínim 16 civils morts, tot i l'alto el foc d'ahir. Els docents alerten que el començament de curs serà convuls al setembre, perquè tot i que encara no concreten ni dates ni format, diuen que hi tornarà a haver vagues i protestes. S'ha decidit avui al matí a Barcelona, en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha plegat docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals. Des d'ara fins a arribar a les 6 també us explicarem que Bolívia ha decretat l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres per les protestes dels camperols contra el govern. Els pagesos rebutgen l'acord que ahir van signar el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, després de setmanes de manifestacions i aldarulls. I la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns treballadors. I han detectat possibles irregularitats i fraus, sobretot en personal fix discontinu i en treballadors que encadenen contractes temporals. I en esports a aquesta hora, Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda, aquest vespre a les 8, segon partit de la final del play-off de la Lliga CB de bàsquet. València-Barça amb 1-0 per l'equip blaugrana.

0: Últim dia de primavera amb temperatures de finals de juliol amb valors de 35 a 39 graus a l'interior. Demà arriba l'estiu i portarà la primera onada de calor de la temporada, sobretot a les comarques interiors, on poden assolir ben bé els 40 graus de manera puntual. Begoña Gómez recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Fons a l'entorn de Gómez confirmen que té previst de presentar un recurs contra les mesures cautelars que li imposava el magistrat Peinado, que avui li ha retirat el passaport. Li ha prohibit sortir del territori espanyol i l'obliga a presentar-se quinzenalment davant del jutjat. El jutge ha trigat 5 dies a enviar a Begoña Gómez a judici després que dilluns la cités a una audiència preliminar, pas previ imprescindible per fer-la seure al banc dels acusats. De fet, així, la petició de les acusacions populars, liderades per l'organització ultracatòlica Hazte Oír, i entre les quals hi ha Vox, que li reclamen 24 anys de presó. La decisió inèdita de Peinado ha desfermat una tempesta política. El PSOE i la Moncloa han acusat el jutge Peinado d'estar obsessionat amb Gómez i han denunciat una cacera judicial, mentre que el Partit Popular ha acusat Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. El sindicat de policies Jupol i SUP exigeixen a Peinado que rectifiqui per haver argumentat que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir. Quan s'ha sabut la decisió del jutge, el secretari general del PP ha dit a X que no hi ha dia sense un escàndol. Poc abans, des de Barcelona, assegurava que a Pedro Sánchez li queda poc temps al capdavant del govern espanyol.
1: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada y centrada en resolver los problemas de la gente.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim islamista ha emès un comunicat, llegit per televisió, en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que el preacord de pau firmat entre tots dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban.
2: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Tot i aquest nou entrebanc, el Pakistan, país mediador, ha anunciat que demà reprendran les negociacions a prop de Lucerna, a Suïssa. El president dels Estats Units, J. Vance, n'ha parlat a la cadena de notícies Fox News.
3: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: J. Vance ha anunciat que els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, gendre de Trump, ja són a Suïssa des de fa unes hores i ha anticipat que ell mateix espera poder viatjar els pròxims dies. L'Iran ha anunciat que enviarà el ministre d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, que ha assegurat que exigirà als Estats Units que compleixi amb els seus acords.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que a començament de curs hi haurà noves vagues a escoles i instituts. Tot i que encara no se'n sap el calendari exacte, afirmen que les mobilitzacions es poden notar ja des del primer dia. Mònica Rodrigo és la portaveu d'aquesta assemblea.
5: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Des de la CGT, la secretària general, Laura Gené, que també ha assistit a l'assemblea d'avui, ha instat el govern a convocar el comitè de vaga i els representants de les famílies. Ens n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
6: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: L'assemblea educativa s'ha fet avui a l'Ateneu del Clot de Barcelona i han participat docents, personal d'educació i també professionals del lleure, així com representants sindicals. 6:15 PM, el president de Bolívia, Rodrigo Paz, decreta l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de carreteres provocat per protestes contra el govern després d'unes setmanes que han paralitzat l'economia al país.
7: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: Els militars ja ocupen els carrers del país per fer front a les accions dels camperols, que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que inclou els obrers i els miners. Els pagesos, afins a l'expresident Evo Morales, protesten contra l'augment del cost de la vida, sobretot per la pujada del preu del combustible. També es manifesten, però, contra les polítiques del nou govern conservador de Paz, que és un dels aliats de Trump a l'Amèrica Llatina. L'estat d'excepció permet desplegar els militars per establir la circulació i per garantir l'abastiment de la població. Això a Bolívia. A Colòmbia, la seguretat és un dels temes que ha marcat la campanya electoral. Demà decideixen qui serà el proper president del país, si el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, o el de la ultradreta, Abelardo de la Espriella. Els comicis arriben enmig d'una de les pitjors crisis de violència superior dels últims anys, també de violència política. Comicis crucials que seguim a Bogotà amb el nostre enviat especial, Joan Biosca.
8: A Colòmbia, veure polítics amb armilles antibales protegits per escortes amb escuts blindats o fent mítings dins d'una gàbia protectora forma part de la normalitat. I en aquestes presidencials, les mesures de seguretat han estat encara més extremes. L'assassinat del precandidat conservador Miguel Uribe Turbay en un míting de barri a Bogotà l'any passat disparava totes les alarmes en un país que ja té en el seu ADN la inseguretat i la por. Màxima protecció per als dos candidats a la presidència de Colòmbia, tant pel candidat de l'extrema dreta Abelardo de la Espriella com per al progressista Iván Cepeda, que es juguen diumenge a la presidència del país a les urnes. Una protecció balística que faciliten empreses com la d'en Miguel Caballero.
9: Pues es que no podemos olvidar que Colòmbia lleva más de 60 años en una crisis de seguridad. No podríamos decir que es una guerra, pero tiene una alteración a la paz.
8: La seguretat és la principal preocupació dels colombians. Manuel Camilo González és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
10: La seguretat tiene muchas aristas. Está la inseguridad de que uno sale, te pueden atracar, pues obviamente delitos que suceden en lo cotidiano, lo que uno asumiría que es delincuencia común. Pero también tenemos una inseguridad que incluso se vive en lo rural, que es la, digamos, la inseguridad propia del conflicto armado.
8: 17 milions de colombians que no van votar la primera volta, la clau d'aquestes presidencials.
4: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Inspecció de Treball insta més de 2.560 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i lluitar contra la precarietat laboral. El 85% dels treballadors de bancs i caixes denuncien que la pressió comercial a què estan sotmesos per ampliar beneficis ha arribat a nivells insuportables. És el que es desprèn d'una enquesta del sindicat Comissions Obreres que ha fet a 46.000 treballadors del sector de la banca a tot l'Estat. Podem escoltar els testimonis d'Ingrid Vilanova, de Domènec Sadurní i de Xavi Galícia, que són representants sindicals del Banc Santander, el Banc Bilbao Biscaia Argentària i el Banc Sabadell, i que han participat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio, que avui a la nit, a partir de les 10, tracta aquesta qüestió.
11: Rebem pressions contínuament per bonus, per objectius, quan hem vengut. Contínuament hi ha rànquings, que és el que més ven, el que menys ven.
12: Controlen la gent mitjançant semàfors, el semàfor de tota la vida, i t'haig d'estar col·locat en verd perquè si no ets bo.
13: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada, com vulgarment es diu.
0: També al SECB, el sindicat d'empleats de CaixaBank ha convocat 3 aturades parcials des de començaments d'any pel mateix motiu. Begoña Peirón és la presidenta.
14: Seguimientos, Excel, ranking, pizarras en las oficinas de quién va primero, quién va el último. Tú no lo haces bien, te voy a meter en una sala a llamar, a llamar, a llamar, y yo te voy a controlar quién, cómo llamas.
0: Aquesta qüestió, l'anàlisi d'aquesta situació i aquests testimonis ampliats, com us dèiem avui a partir de les 10 de la nit, al programa Solidaris a Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
0: A Múnich, a Alemanya, ha mort un tècnic ferroviari arran de la col·lisió de 2 trens de mercaderies per causes que encara s'estan investigant. Per la violència del xoc, 2 vagons de mercaderies han quedat mig penjant d'un pont. A més, un objecte que ha caigut ha topat contra un autobús que en el moment de l'accident passava just per sota del pont, però no portava passatgers. El conductor, a més, per sort, n'ha sortit il·lès.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé són 6:15.
4: El temps.
0: Previsió de Dani Ramírez.
15: Avui està fent molta calor aquesta tarda, ha fet ja valors màxims que puntualment en punts de Ponent o al Pallars Jussà encara poden pujar unes dècimes o un grau fins allà a les 6 de la tarda o quarts de 7, però de moment 39 graus al Carràs, no hem arribat als 40. La previsió dels 40 és per demà diumenge a la tarda. També dilluns i dimarts arribaríem a superar amb escreix els 40 graus al sector de Ponent, de Lleida. Torre de Segre, avui 38, Lleida, la capital del Segre, amb 38. El Canós, la Segarra, 38. Vallfogona, Balaguer, la Noguera, 38. N'hi ha hagut 37 a Tremp, 37 a Vinebre, 37 a Oliana, a l'Alt Urgell, 33 a Viella. I com a fresques, 19 a Port del Comte, 22 a Núria, o, per exemple, n'hi ha hagut 28 a Gisclareny, al Berguedà, a uns 1.200 metres d'altitud. Demà l'avís de calor comença a la tarda, entre les 2 i les 3, fins allà a les 8 del vespre. Aquestes 6 hores són delicades, podem arribar a aquests 40-41 graus en punts del Segrià. 38, 39, 40, també les Garrigues, a l'Urgell, Pla d'Urgell, a la Noguera, al Pallars Jussà, i 25 graus aproximadament a uns 2.000 metres d'altitud. També avís de calor i forta aquest diumenge, primer dia de l'estiu, en punts de la Garrotxa, Pla de l'Estany, Alt Empordà i Baix Empordà, aquí màximes de 35 a 38 graus. La punta de calor màxima seria dilluns, dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, potser baixa un parell de graus, dijous tornarà a baixar un parell de graus, però vaja, sempre farà molta, molta calor, i els propers dies poques tempestes al Pirineu, avui pràcticament ni una, n'hi han d'actives

0: Es diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
2: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
3: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
4: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
5: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
3: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
4: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
6: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, òbviament, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, es va veure obligat a renunciar a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
3: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
4: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
7: L'objectiu és doble: fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
3: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
7: El Japó diu: és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
3: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
6: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, hi ha una competència tecnològica i d'innovació creixent, de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa

0: que les empreses japoneses doncs, tinguin, no?, una situació complicada, no? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones, però...
1: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
2: Japón sí es un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
3: És un reportatge de Cèlia Cernadas. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3CAT Info.
4: 3CAT Info.
5: I a Vic han descobert un vas funerari del segle XVIII amb restes de, com a mínim, 33 individus que aporten molta informació de la societat de l'època. Les restes s'han trobat a l'església de la Congregació dels Dolors fent unes obres. Abans de finals d'any es vol dignificar l'espai fent un ossari ben fet. A l'estudi antropològic hi ha participat la UBIC, Universitat Central de Catalunya, i la nostra corresponsal, a Osona, la Nàtia Dell, ha seguit els passos d'aquesta important descoberta.
6: Hi ha uns documents que parlen de l'existència d'un vas funerari, el que no se sabia és on era. Fent unes obres per suprimir barreres arquitectòniques, van aixecar una llosa del terra a l'església i la sorpresa va ser majúscula. Van aparèixer unes escales, una desena de graons, per baixar fins a la cripta funerària. Xavier Cervera és prior de la Congregació dels Dolors.
7: L'impacte va ser molt fort. Va ser molt fort perquè aquí no hi ha sepultures individuals, sinó que és un vas comú i, per tant, es veien tots els cossos tal com estaven des de que es va clausurar, creiem, quan es va obrir el cementiri municipal de Vic el 1834.
6: La Laia Nogué és la directora del Laboratori d'Anatomia de la Facultat de Medicina de la UBIC.
8: Molts ossos, moltes restes fragmentades, posar-ho tot a sobre les taules, a la sala de dissecció, i un cop ho teníem tot classificat, doncs començar a separar bé doncs, per ossos. Gràcies a aquesta classificació vam poder determinar que hi havia un mínim de 33 individus enterrats en aquest vas funerari.
6: Però a qui pertanyen aquesta colla d'ossos inconexes? Ens ho ha explicat l'arqueòleg Otto Ordeig, que ha fet l'estudi antropològic.
9: El que observem és que no és una població seleccionada per ser inhumada allà, sinó que és una població genèrica que s'enterra allà, independentment de tots aquests factors que comentàvem, de sexe, d'edat, inclús també de la classe social, perquè, de fet, trobem individus força sans a nivell ossi i individus doncs, molt treballats, per tant, que eren treballadors rasos i que, tot i així, formaven part de la congregació i doncs, se'ls tenia present en el moment d'enterrar-los en aquell vas funerari.
6: Un exemple d'inclusivitat portes endins de la congregació que sorprèn per l'època.
7: Una de les seguretats espirituals que oferia la congregació dels Dolors era de poder ser enterrat en aquest espai. Per tant, hi trobem gent de tota condició social, humils, gent benestant i de tots els sexes, homes i dones. No era habitual. Les normes socials a fora d'aquí de la congregació anaven per un cantó i nosaltres anàvem per un altre, una mica disruptors.
6: Les congregacions dels Dolors, en els seus rituals funeraris, enterraven els nobles amb sabates i la gent humil descalça. Per això no s'han trobat a espardenyes. Sí, algunes soles de sabata, perruques i rosaris. A partir de la prova de carboni 14, que s'ha fet a 4 mostres de fèmur, s'ha determinat que són restes de la primera meitat del segle XVII i XVIII. Els ossos, que hem pogut veure exposats sobre una taula, continuen estant al laboratori de la Facultat de Medicina de la UBIC, però la Congregació dels Dolors vol tornar les restes al seu emplaçament original. La voluntat és fer un ossari ben fet abans de finals d'any, però tot dependrà dels costos.
4: 3CAT Info.
5: 4 minuts i seran les 6.
4: Esports.
5: Francesc Ripoll, bona tarda.
10: Bona tarda. El Barça juga aquest vespre a partir a les 8 el segon partit de la final de l'ACB de bàsquet a la pista del València. Tomas Satoranski amb problemes lumbars és dubte. Recordem que l'equip blaugrana l'afronta amb l'1-0 a favor que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Kevin Panther és l'escorta del Barça.
11: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
10: El València-Barça a les 8 el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Parlem ara de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder a la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
10: Demà, tercera definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'avinguda Maria Cristina. I Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant de Yogura i de Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Márquez a DAZN.
13: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
10: També ha caigut Maverick Viñales i Àlex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. I el Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament, tot això després de la victòria ahir per 4-0 davant el Zamora. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha passat aquesta tarda pel Tot Gira de Catalunya Ràdio.
14: Crec que l'èxit principal d'aquesta temporada ha sigut poder connectar un equip amb gana, amb ambició, que ha sortit sempre a competir per guanyar els partits, sense especular, amb una afició doncs, que volia que aquest equip, el seu equip li transmetés, que el connectés, i penso que per això hem aconseguit generar aquesta sinergia i poder viure ambients com el d'ahir, que evidentment t'apropen a guanyar partits.
10: La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segona entre el Sabadell i el Girona, tal com va avançar ahir la cadena SER, ha pogut confirmar Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà el tècnic del primer equip del Girona la temporada que ve a segona. I avui hi ha més partits del Mundial de Futbol. Països Baixos, Suècia a les 7 i l'Alemanya Costa d'Ivori a les 10. La matinada d'avui dissabte diumenge, Ecuador Curaçao a les 2 de la matinada i Tunísia Japó a les 6 del matí.
4: Trescat Info.
15: Bona tarda, ara són les 6.

0: En els propers 60 minuts us explicarem que l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat almenys 16 civils morts, malgrat l'alto al foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà es reprenen les negociacions a Suïssa i l'Iran i els Estats Units han confirmat que hi enviaran delegacions. A Espanya, Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat avui a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. L'alta temperatura i la previsió que pugi més a partir d'aquest diumenge fan que el risc d'incendi sigui molt alt a una setantena de municipis del país. Protecció Civil no descarta aplicar restriccions durant la revetlla de Sant Joan. L'onada de calor afectarà altres països europeus i a França, per exemple, s'esperen temperatures de rècord. Tres persones mortes, ofegades a les platges catalanes en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat moria aquest matí a la platja barcelonina de Sant Miquel i a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat va morir un primer menor de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial. Pel que fa a educació, els docents alerten que l'inici del curs serà convuls, tot i que encara no concreten ni dates ni format. Asseguren que els primers dies de classe hi tornarà a haver vagues i protestes. Ho han decidit aquest matí en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals. I 150.000 persones han assistit a l'edició d'enguany del Sonar, segons el balanç de l'organització. El Festival de Música Electrònica acaba aquesta nit amb un cartell encapçalat pels britànics de Prodigy.
1: Esports.
2: Aquest vespre a les 8, segon partit del play-off, final de l'ACB de bàsquet, València-Barça amb 1-0 per l'equip blaugrana. Paula Blas ja guanyant l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la general. I el Mundial de Futbol a les 7 comença al Països Baixos, Suècia, a les 10, Alemanya, Costa d'Ivori.
0: I aquesta tarda és la darrera de la primavera astronòmica, assolellada, molt calorosa a l'interior i aquí amb màximes d'entre 34 i 39 graus. Demà ja es poden assolir els 40 al Pla de Lleida i els 37 o 38 a punts de les comarques de Girona. Començarà la primera onada de calor amb l'arribada de l'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta hora els informa Jordi Tenes. Amb l'Iran, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz com a resposta als atacs d'Israel al Líban, el règim islamista ha emès un comunicat llegit per televisió en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que el preacord de pau firmat entre els dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban.
3: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Malgrat aquest nou entrebanc, el Pakistan, el país mediador, ha anunciat que demà reprenen les negociacions a prop de Lucerna, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, n'ha parlat a la cadena Fox News.
4: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: Abans ha anunciat que els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, el gendre de Donald Trump, ja són a Suïssa des de fa unes hores i ha anticipat que ell mateix espera viatjar-hi els pròxims dies. L'Iran ha anunciat que hi enviarà el ministre d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, que ha assegurat que exigirà als Estats Units que compleixi els seus acords. Israel i Hezbollah s'acusen mútuament de violar la treva anunciada ahir, però que cap part va confirmar públicament. La milícia xiita assegura que els israelians són totalment responsables de les vulneracions, mentre que l'exèrcit d'aquest país alega que són els altres els que s'assalten la treva contínuament. Israel afirma que hi està compromès mentre continua atacant al sud del país. Avui s'ha traspassat la barrera dels 4.000 morts des del 2 de març, quan va començar l'ofensiva. Des de primera hora d'aquest matí, els atacs i els drons israelians han provocat la mort d'almenys 16 civils i 2 soldats libanesos. Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
5: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: Entre els morts hi ha quatre membres d'una mateixa família, el pare, la mare i dos fills. Un patró que ja s'ha vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui. Un pare i les seves dues filles menors entre els 5 morts de la franja. I l'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz. Aquesta hora en parlem a fons amb la Maria Llop, que és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Senyora Llop, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
0: Amb l'anunci de l'obertura de l'estret d'Hormuz, el preu del petroli va baixar ràpidament, ho veiem a les borses divendres, cosa que va fer que de retruc s'anés abaratint lentament la benzina. Ara, però, això ha canviat. Per sort, les borses estan tancades al cap de setmana. Es torna a tancar Hormuz. Això com afectarà a partir d'aquí, novament, els consumidors, aquesta decisió?
6: Això del tancament de l'estret d'Hormuz és, d'alguna manera, tornar allà on ja érem. És a dir, és tornar a les pressions que van desencadenar la crisi que es va iniciar amb el conflicte de l'Iran. La qüestió és si realment l'anunci que s'ha fet avui és un anunci que es perllongarà el temps, o si és simplement una situació puntual que no tindrà massa efectes a nivell dels mercats energètics.
0: És a dir, que podria ser una estratègia de l'Iran de cara a les negociacions que comencen demà a Suïssa.
6: Exactament. Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política que no pas d'un tancament efectiu, llavors doncs, entenc que hi hauria una situació una mica més relaxada sobre els mercats energètics, que els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada i que les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si això és efectivament un anunci que s'acaba materialitzant i hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, pues llavors la situació ja la coneixem, és d'alguna manera una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: De cara al dilluns, amb l'obertura ja de les borses europees i de tot el món, a banda de la benzina i del gasoil, la situació geopolítica variable també repercutirà en el gas?
6: És possible, perquè per l'estret d'Hormuz passa un percentatge molt important de gas liquat. Per tant, quan parlem de crisi energètica, estem parlant no només de petroli, sinó també del gas.
0: Estem parlant amb Maria Llop, que és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, per saber justament les conseqüències econòmiques d'aquesta decisió del tancament de nou de l'estret d'Hormuz. A banda, doncs, dèiem, de la benzina i del gasoil, el sector de les benzineres està demanant que les rebaixes fiscals de la benzina i el gasoil es mantinguin, com a mínim, fins després de l'estiu i no fins al 30 de juny, com està previst. Què n'opina vostè?
6: Sí, clar, hi ha l'anunci del govern de tornar als nivells d'IVA del 21% pels carburants a partir del dia 1 de juliol. Si estem en un escenari en què els vaixells poden circular per l'estret d'Hormuz i les pressions sobre els mercats energètics són les que teníem fa 24 hores, això, diguem que sobre els consumidors tindria uns efectes limitats, però si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar la matèria prima, el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i, a més, aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% pel litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu. Per tant, cal esperar, estem a finals de mes, falten encara uns dies, però tornar als nivells d'IVA en un context de tancament o nou tancament de l'estret d'Hormuz seria un impacte o tindria un impacte molt negatiu pel consumidor.
0: També serà llarga la recuperació un cop es torni a reobrir l'estret i es mantingui aquesta obertura i no aquesta intermitència. Repercussions que això també tindrà en les polítiques econòmiques dels països.
6: Sí, clar, ja, de fet ja ho estem notant. Ja el Banc Central Europeu ha pujat un quart de punt al tipus d'interès, perquè d'alguna manera el que s'està és aplicant una política que ha de lluitar contra les pressions inflacionistes que a la vegada venen o s'han originat de manera molt important per la crisi energètica. Això té conseqüències directes sobre el consumidor final, perquè aplicar una política de tipus d'interès alts, això vol dir que els crèdits i que l'endeutament surt més car, per tant, és una reducció del poder adquisitiu dels consumidors i una erosió de les rendes.
0: Com a experta catedràtica d'Economia de la Rovira i Virgili, què creu que passarà a partir d'ara amb les negociacions que hi ha en marxa demà a Suïssa i amb tot el que estem veient, Israel que no fa cas també de l'alto al foc?
6: Sí, lo que jo observo és que hi ha una elevada fragilitat en tot el que és la negociació a nivell, diguem, de la política i de la diplomàcia. És una zona en què hi ha molts conflictes, diguem, allí on hi ha una confluència de molts conflictes diferents, bilaterals, multilaterals, i si no s'aconsegueix realment un pacte de pau que sigui més o menys durader, això tindrà conseqüències econòmiques mundials. Ara bé, per posar una nota positiva, com que tots els països que estan negociant són plenament conscients, o penso, vull pensar que són plenament conscients de les conseqüències i del que s'hi estan jugant a nivell econòmic, penso que això, d'alguna manera, també és un incentiu a aconseguir la pau.
0: Doncs ens quedem en aquest punt. Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: 3CAT Info.
0: Això pel que fa a la crònica internacional, Espanya, ben guanyar Gómez, recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda a Madrid. Alba Gil.
7: Fons de l'entorn de Gómez confirmen que té previst presentar un recurs contra aquestes mesures cautelars que li ha imposat el magistrat Peinado, que aquest mateix dissabte li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir de territori espanyol i l'obliga a presentar-se quinzenalment davant del jutjat. El jutge ha trigat 5 dies a enviar-la a judici després que dilluns, recordem, la cités a una audiència preliminar, el pas previ imprescindible per fer-la seure al banc dels acusats. De fet, ha seguit la petició de les acusacions populars que lidera l'organització ultracatòlica Azteoir i entre les quals també hi ha Vox, i que li reclamen fins a 24 anys de presó. La fiscalia, en canvi, demana l'absolució. La decisió inèdita de Peinado ha desfermat ja una tempesta política. El PSOE i la Moncloa acusen el jutge Peinado d'estar obsessionat amb Gómez i denuncien en una cacera judicial i política amb diversos missatges a les xarxes socials, mentre que el PP acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. Els sindicats de policies Jupol i SUP també han reaccionat, exigeixen a Peinado que rectifiqui per haver argumentat a la seva interlocutòria que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugar-se.
0: Doncs un cop s'ha sabut la decisió del jutge Peinado, el secretari general dels Populars ha escrit a X que no hi ha dia sense un escàndol. Poc abans, des de Barcelona, ha assegurat que a Pedro Sánchez li queda poc temps al capdavant del govern d'Espanya.
8: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada y centrada en resolver los problemas de la gente.
0: Des del govern espanyol, també a les xarxes socials, la major part dels ministres han sortit en defensa de Pedro Sánchez. Un dels primers ha estat el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha criticat que Peinado digués que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir. També l'ha criticat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha dit que, tot i que avui és un dia nefast pels que creuen a la justícia, ell hi continua confiant.
1: El temps.
0: Hem arribat a un quart de set de la tarda. Cop d'ull al temps. Dani Ramírez.
9: La temperatura avui ha estat altíssima. Sembla que ens anem acostumant, però això no és habitual, arribar a moltes zones a 37-38 graus, fins a 39 al Carràs, és la més alta del país. Demà arribaríem ja a superar la barrera dels 40. S'activa ja l'avís de calor a les comarques de Ponent, des del Segrià, les Garrigues, Urgell, Pla d'Urgell, fins a la Noguera i el Pallars Jussà. I el llindar dels 37-38 graus es pot donar també en punts de la Garrotxa, Pla de l'Estany, Baix Empordà i Alt Empordà. Aleshores, sembla que ja seria dilluns quan es dispara la calor a molts sectors i s'estén la calorada a gairebé tot el país. Tot el país amb alerta de temperatura que passa aquest llindar, potser cap al Gironès, la Selva quedaria una mica al marge, a la costa no seria una calor de les pitjors que han passat els últims anys, l'any passat mateix, el 2019, el 2003, van ser anys amb junys molt càlids, i en canvi tota la Catalunya central, Ponent, valls del Pirineu, del Prepirineu, prelitoral de Barcelona, la Ribera d'Ebre, poden arribar aquests llindars que situen al voltant dels 35 als 40 graus, i en el cas del Pla de Lleida, fins i tot contemplem la possibilitat d'arribar als 42 o 43 graus entre dilluns i dimarts. Extraordinari. En alguns sectors hi pot haver rècords de calor. I atenció a les nits també entre tropicals i tòrrides, mínimes de 20 a 25 i que no sigui una mica més. Sobretot a la costa, prelitoral, però no descartem en punts a l'interior aquestes mínimes de 25 graus. Tot això amb sol, alguna nuvolada al Pirineu, ara mateix tenim tempestes més al nord del Carlit, però en principi no arribarien a afectar el Pirineu català. I destaquem que sí que preveiem algunes nuvolades les tardes de dilluns amb algun ruixat al Pirineu, demà difícilment, i en canvi dimarts, la vigília de Sant Joan, podria haver algun ruixat o tronada al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona.
0: Gràcies, Dani. Seguim parlant de calor i d'incendis. S'ha controlat el que hi ha a Querol, a l'Alt Camp, i que ha cremat 4 hectàrees. Els bombers ja han retirat una part de les dotacions que hi han treballat, però encara n'hi ha 9. Avui hi ha 4 incendis més de vegetació a Flix, a Montornès del Vallès, Palou i Argentona, al Maresme. Tots estan estabilitzats. El perill d'incendi forestal és molt alt. A 74 municipis de Ponent, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. Això a les portes d'aquesta primera onada de calor que ens explicava el Dani Gómez, el Dani Ramírez, calor de l'estiu, que entre demà i dimarts deixarà temperatures que poden arribar als 40 graus a Ponent. Protecció Civil té actiu en fase de prealerta el pla Infocat per aquest perill d'incendi molt elevat i no descarta aplicar restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver un risc més alt d'incendi durant la revetlla de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres. Declaracions de la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, a Catalunya Ràdio.
10: Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis alt. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revetlla i sobretot amb la campanya de la sega del cereal. En els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis agrícoles en diversos punts de les comarques de Lleida i de Girona. I no només a Catalunya arriba aquesta onada de calor, també afecta i colpeja de retruc França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'aquest diumenge al migdia, als concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música. Aquesta prohibició afecta els 35 departaments del centenar que té França, que estan en situació d'alerta vermella amb temperatures pròximes als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit anul·lar els concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut que s'han de centrar a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre Sébastien Lecornu davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar uns 15.000 morts. També es cancel·len moltes activitats esportives a l'aire lliure i els parcs i jardins de París es mantindran oberts tota la nit per pal·liar la calor.
1: Tresca Info. Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
11: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
12: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
12: Entrades a teatrepoliorama.com.
13: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
14: Quatre persones, dos vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
13: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
15: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
13: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
16: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
13: El que està en joc no es compta en diners.
17: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
13: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: 3CAT Info.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 7 de la tarda, 3 persones han mort per ofegaments a les platges del país en menys de 24 hores, quan tot just aquest dilluns començava oficialment la campanya de bany a Catalunya. Aquest matí, un home de mitjana edat moria a la platja de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta, i també ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat va morir un primer menor de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial i demà, al punt del migdia, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: I tercera i última jornada del Festival Sonar, que culminarà amb grans espectacles com el concert de The Prodigy o la sessió techno de Melly Lens, en un format molt més íntim i minimalista. El productor i compositor barceloní 30 Drops presenta el seu techno experimental. L'edició d'enguany es tancarà amb 150.000 assistents, segons l'organització. Ho està seguint des de l'Hospitalet de Llobregat l'Òscar Callau.
1: Xifres d'assistència massives per aquest Sonar, que per primer cop ha unificat les sessions de dia i les de nit en un sol recinte aquí a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. És evident que aquestes xifres de milers de persones es concentren en les sessions de vespre, nit i matinada, perquè a primera hora ho té més difícil per omplir i donar caliu a les sessions de tarda. Aquesta música que sentim és l'escalfament de Sistema. Les DJs Gala i Nogue, que actuen juntes i que han escalfat l'ambient, doncs, en aquesta primera hora de 5 a 6 al Sonar Village, a l'aire lliure. Hem tingut ocasió també de parlar amb el Sergio Reyes, el músic allà darrere del projecte 30 Drop, que s'estrena a 6:45 a l'escenari Sonar Hall. Un creador que fa techno experimental, abstracte i minimalista amb visuals generats en directe.
2: La magnitud és evident perquè el festival és una de les referències mundials. Haurem tingut la sort també d'actuar a Àsia, Xina, Detroit, molts llocs, però tu pensa que per mi Sonar és... Jo he après amb Sonar des dels 90. Per tant, acabar fent una actuació, una solo, diguem, és important.
1: El relleu el prendrà d'aquí a uns minuts Colin Cosmo Murphy, una DJ llegendària que des dels anys 80 punxa vinils a la recerca permanent de música innovadora. La foto on es presenta al web i l'app del Sonar és amb un disc de Kraftwerk Autobahn, per tant, una mica ja podem intuir per on van els trets.
0: Gràcies, Òscar. I parlant del Sonar, detingudes una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits al festival. La segona nit, el recinte final de Gran Via ha acabat amb 10 detinguts per tràfic de drogues i 2 per requeriments judicials. A més, els Mossos d'Esquadra han interposat 53 denúncies per tinença de substàncies. També hi ha un investigat per tràfic de drogues i un per apropiació indeguda lleu. Durant la primera nit del festival, la policia també va desplegar 45 efectius que van detenir 9 persones per tràfic de drogues i van tramitar 34 denúncies per tinença de substàncies. Avui és l'últim dia de programació en una jornada que s'acabarà a les 7 del matí d'aquest diumenge.
3: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
4: Bona tarda. El Barça juga aquest vespre a partir de les 8 el segon partit de la final de l'ACB de bàsquet a la pista del València. Tomas Satoranski amb problemes lumbars és dubte. Recordem que l'equip laurana afronta aquest partit amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Kevin Panther és escorta del Barça.
5: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
4: Aquest València-Barça a les 8 el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. Sentim Blasi en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'estava deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i en un moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
4: Demà tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant de Yogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim ara Marc Márquez a DAZN.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
4: També ha caigut Maverick Viñales i Àlex Rins, ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor, entonces no depende siempre de ti, y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había hecho mucho, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba, y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: El Sabadell celebrarà avui l'ascens de la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament, un Sabadell que jugarà la temporada que ve a segona al futbol professional 5 anys després, i la celebració arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta, que remuntava així l'1-0 en contra del partit d'anada. Sentim Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: Crec que l'èxit principal d'aquesta temporada ha sigut poder connectar un equip amb gana, amb ambició, que ha sortit sempre a competir per guanyar els partits, sense especular, amb una afició doncs, que volia que aquest equip, el seu equip li transmetés, que el connectés, i penso que per això hem aconseguit generar aquesta sinergia i poder viure ambients com el d'ahir, que evidentment t'apropen a guanyar partits.
4: La temporada que ve, doncs, hi haurà un duel català segon entre el Sabadell i el Girona, tal com avança ahir la cadena SER, i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I avui hi ha més partits del Mundial de Futbol. Països Baixos, Suècia a les 7 i l'Alemanya Costa d'Ivori a les 10. La matinada d'avui dissabte a diumenge. Ecuador Curaçao, 2 de la matinada. I Tunísia, Japó, ja a les 6 del matí. I Rafinha s'ha lesionat la matinada passada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinya ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Li han de fer proves per saber-ne l'abast i també el temps de baixa. Carlo Ancelotti, el seleccionador del Brasil, parla sobre el jugador blaugrana.
10: A ver, Rafinha, tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
4: Està endavant, recordem, de la quarta lesió aquesta temporada. Rafinha, que s'ha perdut uns quants partits, tant amb el Barça com amb la selecció del Brasil. I a segona, avui tornada de la final per pujar a primera, Almeria-Màlaga a les 9 del vespre, a l'anada del partit va acabar amb empat a 0.
3: 3CAT Info.
4: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivota andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip.
0: Bona tarda, són 6:45.
3: 3CAT Info.
0: I aquestes les notícies més destacades a aquesta hora. L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat almenys 16 civils morts malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà reprenen les negociacions a Suïssa i l'Iran i els Estats Units han confirmat que hi enviaran delegacions. Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat avui a judici la dona de Pedro Sánchez, el president espanyol, pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A més d'aquestes notícies, en els pròxims 30 minuts sentirem l'alerta dels docents amb un inici del curs convuls. Tot i que encara no concreten ni dates ni format, asseguren que els primers dies de classe hi tornarà a haver vagues i protestes. Ho han decidit aquest matí en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals. I us explicarem que els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres de les comarques de Girona. Vies com la que uneix Tossa de Mar i Lloret són de les més vigilades per la gran quantitat d'usuaris que tenen els caps de setmana. El control també té com a objectiu detectar altres delictes com circular begut, drogat o de forma temerària. Dels esports, Francesc, què destaquem aquesta hora?
4: Que aquest vespre a les 8 es juga el segon partit de la final del play-off de la Lliga CB de bàsquet. València-Barça amb un 1-0. Per l'equip blaugrana i que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta és l'última tarda de la primavera astronòmica, que de fet ja és d'estiu plenament, una tarda assolellada, molt calorosa a l'interior, aquí amb màximes d'entre 34 i 39 graus. Aquest diumenge ja es poden assolir amb l'arribada de l'estiu els 40 graus al Pla de Lleida i els 37 o 38 graus a punts de les comarques de Girona. Començarà la primera onada de calor amb l'entrada de l'estiu astronòmic.
11: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
13: Sigui
12: bon
13: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
12: Denuncien l'excés de burocràcia...
14: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
15: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
14: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
12: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
14: I de la resta del món.
12: Pendents de la cimera internacional...
14: Faci el temps que faci.
16: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
14: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte.
0: 3Cat Info. Ara passen 3 minuts a 6:45. L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim islamista ha emès un comunicat llegit per la televisió en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que el preacord de pau firmat entre els dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban.
17: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Malgrat aquest nou entrebanc, el Pakistan, el país mediador, ha anunciat que aquest diumenge reprenen les negociacions a prop de Lucerna, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, ja t'he dit abans, n'ha parlat a la cadena Fox News.
18: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: Divendres ha anunciat que els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, el gendre de Donald Trump, ja són a Suïssa des de fa unes hores i ha anticipat que ell mateix espera viatjar-hi els pròxims dies. L'Iran ha anunciat que hi enviarà el ministre d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, que ha assegurat que exigirà als Estats Units que compleixi els seus acords. Israel i Hezbollah s'acusen mútuament de violar la treva anunciada ahir, però que cap part va confirmar públicament. La milícia xiïta assegura que els israelians són totalment responsables de les vulneracions, mentre que l'exèrcit d'aquest país alega que són els altres els que se salten la treva contínuament. Israel afirma que hi està compromès mentre continua atacant el sud del país. Avui s'ha traspassat la barrera dels 4.000 morts des del 2 de març, quan va començar aquesta ofensiva. Des de primera hora d'aquest matí, els atacs i els drons israelians han provocat la mort d'almenys 16 civils i 2 soldats libanesos. Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
19: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 9:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I entre els morts hi ha 4 membres d'una mateixa família, el pare, la mare i 2 fills. Un patró que ja s'ha vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui. Un pare i les seves 2 filles menors entre els 5 morts de la franja. A Espanya, Begoña Gómez recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat a judici la dona del president Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Anem cap a Madrid. Alba Gil.
20: Fons de l'entorn de Gómez confirmen que té previst presentar un recurs contra aquestes mesures cautelars que li ha imposat el magistrat Peinado, que aquest mateix dissabte li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir de territori espanyol i l'obliga a presentar-se quinzenalment davant del jutjat. El jutge ha trigat 5 dies a enviar-la a judici després que dilluns, recordem, la cités a una audiència preliminar, el pas previ imprescindible per fer-la seure al banc dels acusats. De fet, ha seguit la petició de les acusacions populars que lidera l'organització ultracatòlica Hazte Oír, i entre les quals també hi ha Vox, i que li reclamen fins a 24 anys de presó. La Fiscalia, en canvi, demana l'absolució. La decisió inèdita de Peinado ha desfermat ja una tempesta política. El PSOE i la Moncloa acusen el jutge Peinado d'estar obsessionat amb Gómez i denuncien una cacera judicial i política amb diversos missatges a les xarxes socials, mentre que el PP acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. Els sindicats de policies Jupol i SUP també han reaccionat. Exigeixen a Peinado que rectifiqui per haver argumentat a la seva interlocutòria que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugar-se.
0: Doncs a X, un cop s'ha sabut la decisió del jutge Peinado, el secretari general dels Populars ha escrit que no hi ha dia sense un escàndol. Poc abans, des de Barcelona, ha assegurat que a Pedro Sánchez li queda poc temps al capdavant del govern d'Espanya.
21: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada i centrada en resolver los problemas de la gente.
0: També a les xarxes socials, la major part dels ministres del govern espanyol han sortit en defensa del president Pedro Sánchez. Un dels primers ha estat el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha criticat que Peinado digués que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir. També l'ha criticat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha dit que, tot i que avui és un dia nefast pels que creuen en la justícia, ell hi continua confiant.
3: 3CAT Info.
0: Més qüestions. A 6 minuts per arribar a 3 quarts de 7 de la tarda, l'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que a l'inici del curs que ve hi haurà noves aturades a escoles i instituts, tot i que encara no se'n saben les dades ni el calendari exacte. Asseguren que les mobilitzacions es poden ja notar des del primer dia. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
22: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Des de la CGT, la secretària general, Laura Jané, que també ha assistit a l'assemblea d'avui, ha instat el govern a convocar el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions que feia a 3CAT Info.
23: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: Aquesta assemblea educativa s'ha fet a l'Ateneu del Clot de Barcelona i han participat docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals.
3: 3CAT Info.
0: Tornem a l'exterior, anem fins a l'Amèrica Llatina. El president de Bolívia, Rodrigo Paz, ha decretat l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes contra el govern, després d'unes setmanes que han paralitzat l'economia.
24: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. És un estat d'excepció per a devolver-li la llibertat a la gent.
0: Sí, com sigui, els militars ja ocupen els carrers del país per fer front a les accions dels camperols que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que inclou els obrers i els miners. Els pagesos afins a Evo Morales protesten contra l'augment del cost de la vida, sobretot per la pujada del preu del combustible. També es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz, un dels aliats de Donald Trump a l'Amèrica Llatina. L'estat d'excepció permet desplegar els militars per restablir la circulació i garantir també l'abastiment de la població. I a Colòmbia, la seguretat és un dels temes que han marcat novament la campanya electoral. Aquest diumenge els colombians decidiran qui serà el proper president del país, si el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, o el de l'ultradreta, Abelardo de la Espriella. Els comicis arriben enmig d'una de les pitjors crisis de violència dels últims anys, també de violència política. Joan Biosca, Bogotà.
1: A Colòmbia, veure polítics amb armilles antibales protegits per escortes amb escuts blindats o fent mítings dins d'una gàbia protectora forma part de la normalitat. I en aquestes presidencials, les mesures de seguretat han estat encara més extremes. L'assassinat del precandidat conservador Miguel Uribe Turbay en un míting de barri a Bogotà l'any passat disparava totes les alarmes en un país que ja té en el seu ADN la inseguretat i la por. Màxima protecció per als dos candidats a la presidència de Colòmbia, tant pel candidat de l'extrema dreta Abelardo de la Espriella com per al progressista Iván Cepeda, que es juguen diumenge a la presidència del país a les urnes. Una protecció balística que faciliten empreses com la d'en Miguel Caballero.
2: Pues es que no podemos olvidar que Colombia lleva más de 60 años en una crisis de seguridad. No podríamos decir que es una guerra, pero tiene una alteración a la paz.
1: La seguretat és la principal preocupació dels colombians. Manuel Camilo González és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
5: La seguretat tiene muchas aristas. Está la inseguridad de que uno sale, te pueden atracar, pues obviamente delitos que suceden en lo cotidiano, lo que uno asumiría que es delincuencia común, pero también tenemos una inseguridad que incluso se vive en lo rural, que es la, digamos, la inseguridad propia del conflicto armado.
1: 17 milions de colombians que no van votar la primera volta, la clau d'aquestes presidencials.
0: I al Perú, el candidat presidencial de l'esquerra, que està a punt de perdre la segona volta per 40.000 vots, està disposat, ha dit, a portar el pols electoral als carrers i a la justícia. Roberto Sánchez ha demanat als seus seguidors noves mobilitzacions en defensa del vot i ha anunciat que presentarà un recurs per anul·lar les eleccions que per ara encapçala la conservadora Keiko Fujimori.
6: Transparencia electoral, justicia electoral. En las próximas horas, nuestro equipo legal presentará un recurso.
0: Des del balcó de la seu del seu partit, Roberto Sánchez ha dit que no reconeixerà una possible derrota a les urnes, que ara el deixen, de fet, en segona posició. Tot i que els comicis van ser fa dues setmanes, encara queda un 0,4% de les paperetes per escrutar. El candidat de l'esquerra qüestiona la gestió del vot exterior i diu que a la segona volta no s'han digitalitzat les actes.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Tornem a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil als controls de trànsit de les carreteres gironines per detectar motos manipulades. La vigilància s'ha reforçat en vies molt freqüentades pels motoristes, com la coneix Tossa de Mar i Lloret, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas Fontàs.
7: Fins ara els agents tenien dificultats en comprovar algunes modificacions fetes a les motos, com per exemple si el vehicle feia més soroll del permès o si havia estat modificat per tenir més potència de la que permet el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells per passar una inspecció regular, ho poden detectar de forma molt precisa i sobre el terreny. Joan Costa és el cap de trànsit dels Mossos.
25: Amb l'arribada del bon temps, hi ha un ús més lúdic de la motocicleta i sobretot amb dies festius i caps de setmana, és en els punts estratègics que nosaltres treballem.
7: L'objectiu final és reduir la sinistralitat entre aquest col·lectiu, els motoristes, que estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona.
3: El temps.
0: Hem arribat a 6:45. La crònica amb el Dani Ramírez.
26: Avui està fent molta calor aquesta tarda. Ha fet ja valors màxims que puntualment en punts de Ponent o al Pallars Jussà encara poden pujar unes dècimes o un grau fins allà a les 6 de la tarda o 6:45. Però, de moment, 39 graus al Carràs. No hem arribat als 40. La previsió dels 40 és per demà diumenge a la tarda. També dilluns i dimarts arribaríem a superar amb escreix els 40 graus al sector de Ponent, de Lleida. Torre de Segre, avui, 38. Lleida, la capital del Segrià, amb 38. El Canós, la Segarra, 38. Vallfogona, Balaguer, la Noguera, 38. N'hi ha hagut 37 a Tremp. 37 a Vinebre, 37 a Oliana, a l'Alt Urgell, 33 a Viella. I com a fresques, 19 a Port del Comte, 22 a Núria, o, per exemple, n'hi ha hagut 28 a Gisclareny, al Berguedà, a uns 1.200 metres d'altitud. Demà l'avís de calor comença a la tarda, entre les 2 i les 3, fins allà a les 8 del vespre. Aquestes 6 hores són delicades, podem arribar a aquests 40-41 graus en punts del Segrià. 38, 39, 40, també les Garrigues, a l'Urgell, Pla d'Urgell, a la Noguera, al Pallars Jussà, i 25 graus aproximadament a uns 2.000 metres d'altitud. També avís de calor i forta aquest diumenge, primer dia de l'estiu, en punts de la Garrotxa, Pla de l'Estany, Alt Empordà i Baix Empordà, aquí màximes de 35 a 38 graus. La punta de calor màxima seria dilluns, dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, potser baixa un parell de graus, dijous tornarà a baixar un parell de graus, però vaja, sempre farà molta, molta calor, i els propers dies poques tempestes al Pirineu, avui pràcticament ni una, n'hi han d'actives més al nord del Carlit, a la Catalunya Nord, i també unes que entren pel sud-oest de l'Aragó. De moment aquestes tampoc arribarien, sembla, a la zona de Ponent. I les tempestes, els ruixats, es podien presentar a la vigília de Sant Joan aquest dimarts a la tarda, a la nit s'acabarien, en punts del nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu i potser també al voltant d'Osona.
4: Doncs

0: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una, i llavors és un procés lent.
1: La llarga fermentació i l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de llarg de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues, però per la inclusió de conservants, cosa que no tenen els productes dels obradors artesans.
2: A 3Cat Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
7: Avui fem turisme per Banyoles, però amb una proposta una mica diferent. Banyoles té una xarxa de recs petits canals artificials que condueixen l'aigua de l'estany fins a desembocar el riu Terri. Els seus orígens es remunten a la fundació del monestir de Sant Esteve l'any 812. Amb el temps, el traçat original dels recs ha anat canviant. S'han anat desviant, tapant o descobrint. Us proposem conèixer la ciutat a través d'aquests recs d'una manera enigmàtica, amb un joc pels carrers. Laia Claret, com anem?
8: Molt bé, i tu?
7: Podríem dir que és un escape street com un escape room, però pel centre de Banyoles.
8: Sí, així, exacte. Hem quedat amb Isabel Ruiz i Lídia Anglada, tècniques de turisme de Banyoles, que ens expliquen el misteri que envolta aquest joc.
9: S'ha descobert un mapa antic, s'intueix el perfil de l'estany i seria Banyoles. I dintre aquest mapa hi ha com uns símbols molt enigmàtics, molt estranys, que si anem seguint els símbols que ens va marcant en el mapa, doncs anem descobrint una miqueta la història de la ciutat basada en els recs de Banyoles.
10: Necessiten adolescents que tinguin ganes de descobrir i conèixer què ha passat en aquesta ciutat i com desxifrar aquest mapa. I aquí comença una miqueta el joc.
2: A l'arxiu comarcal del Pla de l'Estany, ubicat a la primera planta del claustre del monestir de Sant Esteve de Banyoles, s'ha descobert un mapa antic sense data. El que se sap del cert és que es tracta de Banyoles, pel perfil inconfusible de l'estany i les línies dels recs.
7: Molt bé, doncs ja sabem l'objectiu, com s'hi juga?
8: Doncs es pot fer amb el mapa de paper o de manera digital.
9: Tens dues versions per fer-ho. Pots fer a través d'una web app, vas recorrent tot el recorregut, vas geolocalitzat i a cada punt doncs, se t'obre com un joc, un repte, un enigma, alguna coseta que has de resoldre. Es pot complementar amb la versió analògica, que des de l'Oficina de Turisme hi ha uns mapes que ja et van també descrivint una miqueta tot el que és l'enigma que has de descobrir, i a cada punt vas trobant una placa amb un codi morse, i aquest codi morse servirà per desxifrar al final una paraula amagada.
7: Perfecte. Al joc analògic has de buscar un codi i a la part digital fer proves. Com ara quines?
8: Mira, són força variades, escolta.
9: Hi ha des d'un trencaclosques, per exemple, el mapa et surt tot desordenat. Aquest ja és el primer repte una mica difícil si no ets de Banyoles, perquè la gent de Banyoles tenim molt clar la forma de l'estany, però la gent que és de fora no ho té tan clar. I després vas trobant preguntes així més per observar l'entorn i dir una miqueta de descripció del que tens a l'entorn, descobrir equipaments municipals, que també passes per allà i tens el rec al costat, o una font, que l'aigua arriba a través d'un rec.
8: I tot passa en un recorregut senzill.
10: És pel barri vell de la ciutat, és superamès, superfàcil, i la idea és que ho facin en grup, i a més, si es fa la versió digital, doncs hi ha un rànquing, que això ho fa encara més emocionant, perquè pots veure a quina posició estàs en tot moment. Són més o menys uns 2 quilòmetres, més o menys és tot planer, tot accessible, és molt fàcil de fer. La major part del joc és peatonal, per tant no hi ha problema, pots fer-ho amb molta tranquil·litat i seguretat.
8: Si quan acabeu el joc voleu veure més recs, doncs no veniu. Heu sentit que el joc té uns 2 quilòmetres de recorregut, però de recs no us en faltaran.
10: Tenim una xarxa de 33 quilòmetres de recs, uns coberts i l'altre descoberts. Llavors, a mesura que vagis caminant, te'n trobaràs d'uns o dels altres. I si t'hi fixes bé, inclús pots veure algun animaló en aquests recs.
8: Un joc dirigit a la gent jove per fer amb amics, amb l'escola, amb el cau. Evidentment, també per fer en família. Si voleu resoldre el misteri, només heu d'anar a l'Oficina de Turisme i allà us explicaran les dues versions d'aquest joc que es diu Serrecs. És a dir, barrejant la paraula secrets
9: i recs.
7: Gràcies, Laia. Anirem a Banyoles.

0: Tornarem a Banyoles perquè sempre val la pena anar-hi. Ara per conèixer la ciutat a través dels recs.
1: Doncs vinga, fet!
0: Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada a la web de 3Cat Info. El muntatge musical és de Josep Lluís Santissa.
2: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info.
3: I nit de veneres avui al Blau Marí Músic, al Port Vell de Barcelona.
4: Quan jo en tenia 4 anys, el pare em duia la barca.
3: Una nit de veneres, una nit dedicada a una de les grans tradicions musicals de la Mediterrània per gaudir de les veus, les melodies i l'emoció d'un gènere que parla de la mar, de la memòria, dels viatges i de les arrels compartides.
4: Que és mare del temporal.
3: Amb Marjau, Mariona Escoda i Mariners de la Riera, amb Linda Mirabal, Blau Marí Music proposa un concert especial per deixar-se portar pel so de les habaneres en un entorn únic, amb Barcelona i el mar com a escenari. Una trobada íntima i popular per cantar, recordar i viure la música arran d'aigua.
4: El cel estava estrenat.
3: El Blau Marí Music estrena aquest nou cicle de concerts fins al 28 de juny. El d'aquesta nit començarà a 9:45 de la nit.
2: Esports.
3: Tenguem informatiu, ho fem amb en Francesc Ripoll i els esports. Francesc, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça juga aquest vespre a partir de les 8 el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València. Tomas Satoranski amb problemes lumbars és dubte. Recordeu que l'equip blaugrana l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Sentim Kevin Panther, escorta del Barça.
6: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
5: El València-Barça a les 8 el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a La Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
5: Demà tercera definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP davant de Yogura i Marc Márquez. El Tro de Cervera li retalla 7 punts. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut, també ha caigut. I sentim Marc Márquez a DAZN.
8: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
5: També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins, ha acabat fora dels punts. Alex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir la recuperació de la lesió de cervical. Ell mateix ho explica.
9: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor, entonces no depende siempre de ti y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La rua començarà a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El Sabadell, que jugarà la temporada que ve a segona 5 anys després, i la celebració que arriba l'endemà de la golejada contra el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta. Sentim Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Crec que l'èxit principal d'aquesta temporada ha sigut poder connectar un equip amb gana, amb ambició, que ha sortit sempre a competir per guanyar els partits, sense especular, amb una afició doncs, que volia que aquest equip, el seu equip li transmetés, que el connectés, i penso que per això hem aconseguit generar aquesta sinergia i poder viure ambients com el d'ahir, que evidentment t'apropen a guanyar partits.
3: La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segon entre el Sabadell i el Girona, tal com va avançar ahir la cadena SER, i va pogut confirmar Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona. Avui hi ha més partits del Mundial de Futbol. El Països Baixos-Suècia, que començarà ara a les 7, amb el blaugrana De Jong, que serà titular. També Alemanya-Costa d'Ivori a les 10, i la matinada d'avui dissabte, diumenge, Ecuador-Curaçao a les 2 de la matinada, i el Tunísia-Japó a les 6 del matí. Per cert, que Rafinha s'ha lesionat la matinada passada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit, i contra Haití, que deixa que la selecció canarinya ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Li hauran de fer proves per saber-ne l'abast i també el temps de baixa. I per cert, que el Madrid ha fet un comunicat on manifesta que no ha mantingut cap contacte amb Olise, jugador del Bayern de Munic. El club blanc l'ha més arrel de les informacions que han sortit a diversos mitjans en els darrers dies. A segona, avui, tornada a la final per pujar a primera, Almeria-Màlaga a les 9 del vespre. A l'anada del partit va acabar amb empat a 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I per acabar els esports, expliquem que l'Uni Girona ha fitxat la pivota andalusa Marta García, procedent del Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina.
2: 3CAT Info.
10: Bona tarda a les 7.

0: Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que avui li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado, un magistrat que ha enviat avui a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció als negocis i apropiació indeguda. L'Iran torna a atacar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat com a mínim 16 civils morts malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà reprenen les negociacions a Suïssa i l'Iran i els Estats Units confirmen que envien delegacions. Els docents anuncien noves mobilitzacions per l'inici del curs vinent. Ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega professionals del món de l'educació i representants sindicals. També demanen al govern que convoqui aquest estiu al comitè de vaga. Tres persones han mort ofegades a les platges catalanes en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat ha mort avui al matí a la platja barcelonina de Sant Miquel. I a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de l'ofegament d'ahir a la platja de l'Arrabassada, on en el rescat hi va morir un primer menor de 12 anys. N'hi ha un tercer, també de 13 anys, que continua ingressat en estat crític. L'Ajuntament tarragoní decreta 3 dies de dol oficial. Les altes temperatures i la previsió que encara puguin més a partir de demà fan que el risc sigui elevat i molt elevat pel que fa a incendis a una setantena de municipis del país. Protecció Civil no descarta aplicar restriccions durant la revetlla de Sant Joan i març vinent, amb una onada de calor que afecta també altres països europeus. A França, per exemple, també esperen temperatura rècord. Es multipliquen els assentaments de caravanes a les Balears arran de l'elevat preu dels habitatges. Són espais on no hi ha connexió elèctrica ni abastiment d'aigua. La majoria dels residents són treballadors amb sous baixos que no es poden permetre pagar un lloguer. Els Mossos d'Esquadra comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades dels controls que fan en carreteres de Girona. En carreteres com la que uneix Tossa de Mar i Lloret, de les més vigilades, sobretot també els caps de setmana. El control també té com a objectiu detectar d'altres delictes, com circular begut, drogat o fer-ho de forma temerària. 150.000 persones han assistit a l'edició d'enguany del Sonar, segons el balanç de l'organització. Festival de música electrònica que s'acaba aquesta nit i matinada amb un cartell que encapçalen els britànics de Prodigy.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol ha començat ara als Països Baixos, Suècia, a les 10, Alemanya, Costa d'Ivori. Aquest vespre a les 8, segon partit del play-off de l'ACB de bàsquet, és la final València-Barça amb 1-0 per l'equip blaugrana. I Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la general.
0: Aquesta nit serà de molt suau a càlida en moltes zones, també a punts de l'interior. Cel mig ennuvolat a les comarques de Lleida i Tarragona, on arriben tempestes desgastades des de l'Aragó. Demà sol, núvols prims i pols en suspensió, tot i que encara farà més calor. Al Pla de Lleida poden arribar als 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 7 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Begoña Gómez recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado, que l'ha enviat a judici per 4 delictes. El magistrat creu que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugar-se, diu. La Moncloa denuncia l'obsessió, diuen, i la desproporció del magistrat Peinado, i els sindicats policials Madrid, Alba Gil, li exigeixen que rectifiqui.
3: Begoña Gómez mou fitxa i anuncia que presentarà un recurs contra les mesures cautelars que li ha imposat Peinado en l'escrit amb què l'envia a judici, la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Una decisió inèdita que pren 5 dies després de l'audiència preliminar a què la va citar dilluns passat. No és la primera vegada que les acusacions populars, entre les quals Vox o l'associació Ultra Azteoir ho demanaven, però ara Peinado hi ha accedit perquè creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir. Diversos sindicats de policia han posat el crit al cel i li exigeixen que rectifiqui. En el terreny polític també s'ha desfermat una tempesta. En una cascada de missatges a les xarxes socials, la Moncloa i el PSOE acusen Peinado d'una obsessió malaltissa amb Gómez i denuncien una cacera judicial desproporcionada. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez i que des que va ser escollit secretari general del PSOE i després president del govern espanyol, es van prendre decisions públiques per afavorir la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense. I a més, diu, Gómez s'hauria aprofitat d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines particulars. La decisió d'enviar a judici Gómez i l'assessora Cristina Álvarez és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara estudia recursos que demanen arxivar la causa, oberta pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
0: Un cop s'ha sabut la decisió del jutge Peinado, el secretari general del Partit Popular ha escrit a X que no hi ha dia sense un escàndol. Des de Barcelona, poc abans, havia assegurat que a Pedro Sánchez li queda poc temps al capdavant del govern espanyol.
4: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada y centrada en resolver los problemas de la gente.
0: Hi ha hagut altres reaccions, com per exemple la del president de la Generalitat, Salvador Illa, que també s'ha pronunciat a X. Ha dit que respecta les decisions de la justícia, però que hi ha mesures difícils d'entendre. I acaba el seu missatge mostrant la seva solidaritat amb Begoña Gómez. L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estratègic estret d'Hormuz com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim islamista ha emès un comunicat, que s'ha llegit per televisió, en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que el preacord de pau firmat entre tots dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban.
5: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Tot i aquest nou entrebanc, el Pakistan, país mediador, ha anunciat que demà reprendran les negociacions a prop de Lucerna, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, n'ha parlat a la cadena Fox News.
6: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: J.D. Vance també ha anunciat que els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, gendre de Donald Trump, ja són a Suïssa des de fa unes hores i ha anticipat que ell mateix espera poder-hi viatjar els pròxims dies. L'Iran també ha anunciat que enviarà el ministre d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, que ha assegurat que exigirà als Estats Units que compleixin amb els seus acords. Sobre aquest nou tancament de l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del transport de petroli mundial, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques de la decisió dependran de si és una simple tàctica o si realment es torna a tancar. Ens ho ha explicat avui a la tarda en una entrevista que li hem fet a 3CatInfo.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: Maria Llop també ha afegit que la coincidència del tancament de l'estret d'Hormuz amb la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors. Israel i Hezbollah s'acusen mútuament de violar la treva anunciada ahir, però que cap part va confirmar públicament. La milícia xiita assegura que els israelians són totalment responsables de les vulneracions, mentre que l'exèrcit d'aquest país alega que són els altres els que s'estan saltant la treva contínuament. Israel afirma que ja està compromès, mentre continua atacant el sud del Líban. Avui s'ha traspassat la barrera dels 4.000 morts des del 2 de març, quan va començar l'ofensiva. Des de primera hora del matí, els atacs i els drons israelians han provocat la mort de com a mínim 16 civils i 2 soldats libanesos. Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat, que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest ciutadà libanès explica que és una de les persones afectades per aquestes bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 9:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: Entre els morts hi ha quatre membres d'una mateixa família, el pare, la mare i dos fills. Un patró que ja s'ha vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui. Un pare i les seves dues filles, menors, morts entre les cinc víctimes mortals que hi ha hagut a la franja. Tres minuts i mig i serà un quart de vuit.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tres persones han mort en ofegaments que hi ha hagut a les platges catalanes en menys de 24 hores, just quan dilluns començava oficialment la campanya de bany. Avui al matí un home ha mort a Barcelona a la platja de Sant Miquel i també ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després de l'ofegament que hi va haver ahir a la platja de la Rabassada, on, durant el rescat que s'hi va fer, ja van rescatar un altre dels menors, mort, tenia 12 anys. I n'hi ha un altre, de 13 anys, que encara està ingressat crític. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest diumenge arran d'aquesta tragèdia, uns fets que passaven ahir mentre onejava la bandera groga en una zona que quedava fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. Tarragona, Ariadna Escoda.
9: Les dues víctimes mortals són dos adolescents, un de 12 i l'altre de 13 anys. El primer va perdre la vida divendres, mentre un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Un segon, menor d'edat, va ser rescatat i ha mort a l'hospital on va ser traslladat en estat crític. Arran de l'incident, hi ha un tercer jove, també en estat crític, ingressat a l'Hospital Joan 23. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
10: Són dos vides truncades de l'Ajuntament, doncs. Farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalç a la família i poca cosa més, per desgràcia. Més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques, mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
9: Aquest matí s'ha fet un homenatge a les víctimes al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol arran de la mort d'aquests menors d'edat i demà diumenge es farà un minut de silenci a les 12 del migdia a la plaça de la Font.
0: Des de Protecció Civil, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio destacava que aquest tipus d'accidents es poden evitar si s'extremen al màxim les precaucions.
11: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany. I és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
0: I a les portes de l'entrada de la primera onada de calor d'estiu, que arribarà demà i que s'allargarà com a mínim fins dimarts, el perill d'incendi forestal és molt alt en 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. Avui se n'han declarat en diversos punts del país. S'espera que les temperatures, que avui ja són molt altes en diversos llocs, augmentin i que entre diumenge i dimarts s'arribi als 40 graus a Ponent. També farà molta calor a la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i algunes zones del nord-est. Per això Imma Soler també apuntava.
11: Emmotllar la nostra activitat diària, planificar què hem de fer, si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor, si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa, tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat. El millor i el més adequat és adaptar al nostre entorn directe.
0: Protecció Civil té actiu en fase de prealerta el pla enfocat pel perill d'incendi molt elevat i no descarta aplicar restriccions a les àrees on hi pot haver un risc més alt durant la revetlla de Sant Joan. El foc que hi ha a Querol, a l'Alt Camp, que ha cremat 4 hectàrees, està controlat. Els de Flix, Montornès del Vallès, Palou i Argentona estan estabilitzats. També hi ha un petit foc de vegetació a Corbera de Llobregat en què treballen 5 dotacions dels bombers. Onada de calor que també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir de demà al migdia, els concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música. La prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França, que són els que estan en una situació crítica perquè poden arribar als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit també anul·lar els concerts. Mesures que decreta un gabinet de crisi presidit pel primer ministre, Sebastián Lecornu, davant d'una onada de calor rècord que recorda molt la que van patir el 2003. Llavors van tenir 15.000 persones mortes. Es cancel·len moltes activitats esportives a l'aire lliure i els parcs i jardins de París es mantenen oberts tota la nit per pal·liar la calor. I els bombers han rescatat avui a la tarda un motorista que havia caigut en un barranc des de la carretera C-462, molt a prop de Josa i Tuixén, a l'Alt Urgell. L'equip de rescat ha tret l'accidentat amb la grua d'un helicòpter que ha participat a l'operació. Després l'han portat en ambulància medicalitzada cap a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on ha ingressat en estat greu. El rescat s'ha dut a terme poc abans de les 3 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 2 minuts d'un quart de 8.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
12: Avui està fent molta calor aquesta tarda. Ha fet ja valors màxims que puntualment en punts de Ponent o al Pallars Jussà encara poden pujar unes dècimes o un grau fins allà a les 6 de la tarda o quarts de 7. Però, de moment, 39 graus al Carràs. No hem arribat als 40. La previsió dels 40 és per demà diumenge a la tarda. També dilluns i dimarts arribaríem a superar amb escreix els 40 graus al sector de Ponent, de Lleida. Torre de Segre, avui, 38, Lleida. La capital del Segre, amb 38. El Canós, la Segarra, 38. Vallfogona, Balaguer, la Noguera, 38. N'hi ha hagut 37 a Tremp, 37 a Vinebre, 37 a Oliana, a l'Alt Urgell, 33 a Viella. I com a fresques, 19 a Port del Comte, 22 a Núria, o, per exemple, n'hi ha hagut 28 a Gisclareny, al Berguedà, a uns 1.200 metres d'altitud. Demà l'avís de calor comença a la tarda, entre les 2 i les 3, fins allà a les 8 del vespre. Aquestes 6 hores són delicades, podem arribar a aquests 40-41 graus en punts del Segrià. 38, 39, 40, també a les Garrigues, a l'Urgell, Pla d'Urgell, a la Noguera, al Pallars Jussà, i 25 graus aproximadament a uns 2.000 metres d'altitud. També avís de calor i forta aquest diumenge, primer dia de l'estiu, en punts de la Garrotxa, Pla de l'Estany, Alt Empordà i Baix Empordà, aquí màximes de 35 a 38 graus. La punta de calor màxima seria dilluns, dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, potser baixa un parell de graus, dijous tornarà a baixar un parell de graus, però vaja, sempre farà molta, molta calor, i els propers dies poques tempestes al Pirineu, avui pràcticament ni una, n'hi han d'actives més al nord del Carlit, a la Catalunya Nord, i també unes que entren pel sud-oest de l'Aragó. De moment aquestes tampoc arribarien, sembla, a la zona de Ponent. I les tempestes, els ruixats, es podien presentar a la vigília de Sant Joan aquest dimarts a la tarda, a la nit s'acabarien, en punts del nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu i potser també al voltant d'Osona.
1: 3CAT Info.
13: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
14: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: El preu disparat del lloguer a les Balears ha multiplicat el nombre d'assentaments amb caravanes on els usuaris viuen sense llum, ni aigua, ni infraestructures per evacuar aigües brutes. La majoria de residents en aquests assentaments treballen, cobren el sou base, però no poden accedir als 1.700 euros que de mitjana es demanen per poder llogar un pis. Mallorca, Caterina Carmany.
15: Per exemple, a Son Hugo, a Palma, el nombre de caravanes s'ha multiplicat per 10 en 4 anys, de 20 a 200, de 40 a 400 usuaris, com en José, amb un nadó de 3 mesos.
16: Compré una caravana porque no tenía dónde estar, tenía el chiquillo. Trabajo aquí al lado y hoy en día como están las cosas no se puede permitir un alquiler y menos siendo joven.
15: Es dutxa al centre esportiu del costat i ha descartat viure en un habitatge. Només demana.
16: No una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico? ¿El niño qué? Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
15: Demanen que l'Ajuntament els desallotgi. Na Begoña és una de les primeres que s'hi va instal·lar.
17: Mos volen aixecar? Bueno, dona'm un puesto. Però no hi ha puestos, dona'm una casa, no hi ha cases. Què feim? Mon anant davall d'un pont? Mon anant a la vella cintura en tendes de campanya? O què? Què hem de fer?
15: Des de Cort responen que està en mans de serveis socials. El lloguer d'un habitatge és de 1.700 euros de mitjana a les Balears, la comunitat més cara frec a frec a Madrid. Els usuaris hi destinen el 60% dels ingressos, el doble del que recomanen els experts.
0: Els Mossos d'Esquadra mantenen una vigilància especial a les carreteres gironines amb més afluència de motoristes. A les últimes setmanes s'ha començat a fer servir una ITV mòbil per detectar quines motos estan manipulades. Girona, Berta Artigas Fontàs.
18: Una de les vies que controlen és la que uneix Tossa de Mar i Lloret per la gran quantitat d'usuaris durant els caps de setmana. Joan Costa és el cap de trànsit dels Mossos de les comarques de Girona.
19: Amb l'arribada del bon temps hi ha un ús més lúdic de la motocicleta i sobretot amb dies festius i caps de setmana.
18: Amb aquestes ITV mòbils, que són unes furgonetes amb tots els estris necessaris per passar una inspecció regular, poden comprovar amb més precisió i sobre el terreny si una moto ha estat manipulada per anar més de pressa o per fer més soroll.
20: Exacte, tenim frenòmetre, tenim velocímetre, tenim sonòmetre, tenim control de gasos, tenim tot allò que es mira en una ITV, doncs ho tenim aquí. Per tant, podem fer una ITV completa i normal, que es faria periòdica normal.
18: Ho explica el responsable de la ITV mòbil, Xavier Grèvol. L'objectiu final és reduir la sinistralitat. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat d'accidents mortals a les comarques de Girona, tot i que les motos suposen només el 3% del parc automobilístic.
0: Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, la xifra més alta en tota la seva història. Els vols cap a Amèrica representen gairebé el 43% de totes les connexions de llarg radi. A l'Amèrica del Nord, el Prat connecta amb ciutats com Nova York, Miami, Los Angeles i Chicago, a més de la nova ruta amb Seattle. Pel que fa a l'Amèrica Llatina, l'oferta inclou destinacions com Ciutat de Mèxic, Buenos Aires, Santiago de Xile i Lima, que s'incorpora aquest estiu. Hi ha programades 18 destinacions a l'Àfrica, la majoria a diferents ciutats del Marroc. També hi ha connexions amb l'Orient Mitjà i Àsia, on l'oferta es limita a 7 destinacions, precisament. El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar aquestes connexions directes amb el continent asiàtic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran 7:45. Alfons Gorina, bona tarda.
21: Bona tarda.
0: Ara a punt amb l'Alfons.
1: Esports.
21: El Barça juga aquest vespre a partir de les 8 el segon partit de la final de l'ACB de bàsquet a la pista del València. Tomas Satoranski, amb problemes lumbars, és dubte. Recordeu que l'equip blaurana l'afronta amb l'1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Aquest València-Barça a les 8 el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui hi ha més partits del Mundial de Futbol. Ara mateix tenim en joc el Països Baixos-Suècia, minut 25 de la primera part, i Països Baixos ja guanya per 2-0, molt superior de moment l'equip que entrena Ronald Koeman i on Frenkie de Jong és titular. També es juga l'Alemanya Costa d'Ivori a partir de les 10 de la nit i la matinada d'avui dissabte a diumenge es juga en l'Equador Curaçao a les 2 de la matinada i Tunísia-Japó a les 6 del matí. I el Sabadell celebra avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat, des de la nova Creu Alta fins al balcó de l'Ajuntament. I tenim el Biel Cadilla seguint aquesta rua. Biel Cadilla, bona tarda.
2: Hola, Alfons, bona tarda. Sí, una rua que ja ha començat puntualment a les 7 de la tarda, quan ha sortit aquest autocar que porta tota la plantilla, tot l'staff del Sabadell, que ahir va aconseguir aquest ascens a la segona divisió i que es dirigeix ara pel carrer Pi i Maragall en direcció cap a la plaça de l'Ajuntament, on seran rebuts pel consistori a la sala de plens. Està previst que sigui cap a les 8 del vespre, quan surtin també els jugadors i els membres de l'staff que vulguin a fer parlaments al balcó de l'Ajuntament per celebrar, com diem, aquest ascens a segona divisió que van aconseguir ahir després de guanyar el Zamora per 4-0 a casa, remuntant així l'1-0 en contra de l'anada.
21: Gràcies, Biel. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català a segona entre el Sabadell i el Girona. Tal com va avançar ahir la cadena Ser, va poder confirmar Catalunya Ràdio, Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: I encara en futbol, Rafinha s'ha lesionat la matinada passada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Parla Carlo Ancelotti, seleccionador del Brasil.
22: A ver, Rafinha tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
21: Estem davant de la quarta lesió aquesta temporada de Rafinha, que s'ha perdut uns quarts partits tant amb el Barça com amb la selecció brasilera.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Per cert, el Real Madrid ha fet un comunicat on manifesta que no ha mantingut cap contacte amb Olise, el jugador del Bayern de Munic. El club blanc l'ha emès arrel de les informacions que han sortit a diversos mitjans en els darrers dies.
3: L'actualitat esportiva a fons.
21: A segona divisió, avui tornada de la final per pujar a primera divisió. Almeria-Màlaga a les 9 del vespre. A l'anada del partit va acabar amb empat a 0.
3: 3CAT Info.
21: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. Podem sentir a Paula Blasi en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
21: Demà, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
3: L'actualitat esportiva a fons.
21: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim a Marc Márquez a DAZN.
24: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
21: També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
25: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
21: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivota andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip.
3: Trescat Info.

0: Bona tarda, són 8:15 i a aquesta hora destaquem que Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que avui li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. L'envia a judici pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció als negocis i apropiació indeguda. Iran torna a atacar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els darrers bombardejos han deixat com a mínim 16 civils morts, tot i l'alto el foc d'ahir. L'Iran i els Estats Units intenten reprendre negociacions suspeses aquestes últimes hores. Els docents anuncien noves mobilitzacions per l'inici del curs vinent. Ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plegué professionals del món de l'educació i representants sindicals. També demanen al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga. Des d'ara fins a arribar a les 8 també us explicarem que la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes a alguns dels seus treballadors, i és que han detectat possibles irregularitats i fraus, sobretot personal fix discontinu i treballadors que encadenen contractes temporals. I els treballadors de la banca diuen prou a la pressió comercial que asseguren que reben per ampliar beneficis, i un 85% denuncien que han arribat ja a límits insuportables. Aquesta qüestió avui l'aborden al programa Solidaris de Catalunya Ràdio a partir de les 10, amb testimonis i anàlisi de la situació al sector financer. Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaques en esports, Alfons?
1: Doncs que tenim aquest Països Baixos-Suècia al Mundial de Futbol, minut 32 de la primera part, guanyat 2-0 al conjunt que entrena Ronald Koeman. Aquest vespre a les 8, segon partit del play-off final de l'ACB de bàsquet, València-Barça amb 1-0 per l'equip blaurana, i Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder a la general.
0: Última tarda d'aquesta primavera astronòmica que vivim encara amb estones de sol i molta calor, amb màximes entre 34 i 39 graus. Demà en farà més. Poden arribar als 40 graus al Pla de Lleida i als 37 o 38 a les comarques de Girona. I començarà la primera onada de calor. Demà arriba l'estiu. Begoña Gómez recorrerà la retirada del passaport que avui li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado, que l'envia a judici per 4 delictes. El magistrat creu que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a escapar-se. La Moncloa denuncia l'obsessió, diuen que té, el jutge Peinado i la desproporció en aquestes actuacions, i els sindicats policials li exigeixen que rectifiqui. Madrid al Vagil.
2: Begoña Gómez mou fitxa i anuncia que presentarà un recurs contra les mesures cautelars que li ha imposat Peinado en l'escrit amb què l'envia a judici: la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Una decisió inèdita que pren 5 dies després de l'audiència preliminar a què la va citar dilluns passat. No és la primera vegada que les acusacions populars, entre les quals Vox o l'associació Ultra Azteoir, ho demanaven, però ara Peinado hi ha accedit perquè creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir. Diversos sindicats de policia han posat el crit al cel i li exigeixen que rectifiqui. En el terreny polític també s'ha desfermat una tempesta. En una cascada de missatges a les xarxes socials, la Moncloa i el PSOE acusen Peinado d'una obsessió malaltissa amb Gómez i denuncien una cacera judicial desproporcionada. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez i que des que va ser escollit secretari general del PSOE i després president del govern espanyol, es van prendre decisions públiques per afavorir la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense. I a més, diu, Gómez s'hauria aprofitat d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines particulars. La decisió d'enviar a judici Gómez i l'assessora Cristina Álvarez és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara estudia recursos que demanen arxivar la causa, oberta pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
0: Un cop s'ha sabut la decisió que ha pres el jutge Peinado, el secretari general del Partit Popular ha escrit a X que no hi ha dia sense un escàndol que afecti el PSOE. Poc abans, des de Barcelona, assegurava que a Pedro Sánchez li queda poc temps al capdavant del govern espanyol.
3: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada i centrada en resolver els problemes de la gent.
0: A banda d'aquest posicionament de Miguel Tellado, des del govern espanyol, també les xarxes socials, la majoria de ministres han sortit en defensa de Pedro Sánchez. Un dels primers ha sigut el titular de Transports, Òscar Puente, que ha criticat que el jutge Peinado hagi dit que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir. També l'ha criticat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que en aquest cas ha afirmat que, tot i que avui és un dia nefast pels que creuen en la justícia, ell i continua confiant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, que també s'ha pronunciat a X, Illa ha dit que respecta les decisions de la justícia, però que hi ha mesures difícils d'entendre. Acaba el missatge mostrant la seva solidaritat amb Begoña Gómez. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim islamista ha emès un comunicat, llegit per televisió, en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que el preacord de pau firmat entre tots dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban.
4: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Tot i aquest nou entrebanc, el Pakistan, país mediador, ha anunciat que demà reprendrà les negociacions a prop de Lucerna, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, n'ha parlat a la cadena Fox News.
5: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: J.D. Vance ha anunciat que els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, gendre de Donald Trump, ja són a Suïssa des de fa unes hores i ha anticipat que ell mateix espera viatjar-hi els pròxims dies. L'Iran ha anunciat que enviarà el ministre d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, que ha assegurat que també exigirà als Estats Units que compleixi amb els seus acords. I Israel ha matat una coneguda ecologista del Líban, famosa per haver creat un santuari de tortugues marines.
6: I started with a friend of mine.
0: És Mona Khalil, una activista que va convertir casa seva en un refugi per les tortugues de la costa meridional del Líban. Va batejar l'indret com el projecte de la Casa Taronja, el color nacional dels Països Baixos, en homenatge al lloc on es va exiliar durant la Guerra Civil Libanesa. Israel va bombardejar casa seva el dia 4, en el marc dels atacs que va fer al sud del país contra Hezbollah. Va resultar ferida greu i ha mort a les últimes hores. Diverses organitzacions ecologistes han lamentat aquesta pèrdua. Greenpeace ha declarat que la seva desaparició és una mort també pel moviment ecologista al Líban i a la regió. Com més de 5 minuts i seran 3:15.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tres persones han mort per ofegaments que hi ha hagut a les platges catalanes en menys de 24 hores, just quan dilluns començava oficialment la campanya de bany. Avui al matí ha mort un home ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona i també mort un dels menors que ahir va patir un ofegament a la platja de la Rabassada a Tarragona. Tenia 13 anys. Ahir, en el rescat, ja van rescatar un altre dels menors, mort, en aquest cas de 12 anys. I n'hi ha un de tercer, també de 13 anys, que continua ingressat en estat crític. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i ha convocat un minut de silenci per demà. Els fets van passar ahir, mentre onejava la bandera groga en una zona que quedava fora de la cobertura i també de la visió dels socorristes. Tarragona, Ariadna Escoda.
8: Les dues víctimes mortals són dos adolescents, un de 12 i l'altre de 13 anys. El primer va perdre la vida divendres mentre un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Un segon menor d'edat va ser rescatat i ha mort a l'hospital on va ser traslladat en estat crític. Arran de l'incident, hi ha un tercer jove, també en estat crític, ingressat a l'hospital Joan 23. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
9: Són dos vides troncades de l'Ajuntament, doncs. Farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això, i doncs donar tot l'escalf a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, sisplau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai, ni un joc ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
8: Aquest matí s'ha fet un homenatge a les víctimes al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol arran de la mort d'aquests menors d'edat i demà diumenge es farà un minut de silenci a les 12 del migdia a la plaça de la Font.
0: A Colòmbia, a les eleccions presidencials de demà, es dirimeix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, al capdavant dels sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
10: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Rameli, cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
11: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, que ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir, a ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
10: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
11: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos, tanto de la antigua guerrilla de las FARC como a la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
10: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Abelardo de las Priella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: I el Parlament de Bolívia es reunirà demà per debatre i votar l'estat d'excepció decretat avui pel president del país, Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que duren i que han paralitzat l'economia boliviana.
12: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que inclou els obrers i els miners. Els pagesos, juntament amb organitzacions afins a l'expresident Evo Morales, protesten contra l'augment del cost de la vida i sobretot per la pujada del preu del combustible. També es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz. És un dels aliats de Donald Trump a l'Amèrica Llatina. El conflicte a Bolívia ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per a centres sanitaris en diverses ciutats del país i, segons el govern, ha causat ja 16 morts, la majoria perquè no els va arribar a l'atenció mèdica pel bloqueig a les carreteres.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Són 7:45.
7: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Avui la calor ha estat forta, puntualment una mica dura de passar aquesta tarda amb humitats baixes, però gairebé 40 graus, 39, la més alta, al Carràs, 38 a Torres de Segre, també Lleida, el Canós, Vallfogona de Balaguer, Valdomar, Alfarràs, Albesa, 38 graus, 37 a Tremp i a Tàrrega, on hi ha hagut a Xerta 37,5, i a l'Alt Empordà, Cabanes, destaca amb 37. L'avís de calor, d'onada de calor extrema, comença aquest diumenge a la tarda, per tant demà, primer dia de l'estiu. L'estiu arriba quan passin 24 minuts de les 10 del matí, gairebé dels quarts d'11, i estem en alerta al Pla de Lleida, també al Pallars Jussà, la Noguera, però sobretot Segrià, Urgell, Pla d'Urgell i les Garrigues. I a les comarques de Girona, 37-38, a la Garrotxa, al Pla de l'Estany i en punts de l'Alt i Baix Empordà. Els 40 graus es podrien donar, o 41, entre el Segrià i el Baix Cinca, la zona de Fraga. Pel que fa a dilluns, més zones amb calor intensa. Gairebé tot el país, llevat d'alguns sectors de Girona. Gironès, la Selva, l'Empordà, quedarien al marge dels avisos de calor extrema. Farà molta calor, nits entre tropicals i tòrrides, mínimes de 20 a 25 o superiors, però de dia no passarien dels 37 graus. En canvi, més de 35, 37, 40, novament a Ponent, Catalunya Central, fins i tot valls del Prepirineu, per sobre dels 38, i per tant, bé, estarem pendents de calor molt forta tot dilluns, dimarts, també dimecres per Sant Joan, i pendents d'algun rècord de calor. N'estarem pendents perquè la zona de Lleida es pot arribar fins i tot als 42-43 graus entre dilluns i dimarts. Avui acabem el dia, ja diem, s'acaba la primavera, amb nuvolades que venen de l'Aragó, núvols prims que arriben per Ponent, una llampegada desfeta, quatre gotes de fang i poca cosa més, i demà s'imposa el sol, a la tarda cap tempesta al Pirineu. Sí que teníem ruixats o tronades la tarda de dimarts, la vigília de Sant Joan, al Pirineu, al nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Inspecció de Treball insta més de 2.560 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus, i afectades més de 4.100 persones.

0: estan sotmesos per ampliar beneficis, ha arribat a nivells insuportables. És el que es desprèn d'una enquesta del sindicat Comissions Obreres que han fet a 46.000 treballadors d'aquest sector de la banca d'arreu de l'Estat. Hem tingut el testimoni d'Íngrid Vilanova, de Domènec Sadurní i de Xavi Galícia, representants sindicals al Banc Santander, al Banc Bilbao, Biscaia Argentària i al Banc Sabadell, que han participat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio, que aquesta nit a les 10 aborda aquesta qüestió.
1: Rebem pressions contínuament per bonus, per objectius. Quan hem vengut, contínuament hi ha rànquings, que és el que més ven, el que menys ven.
2: Controlen la gent mitjançant semàfors, el semàfor de tota la vida, i t'has d'estar col·locat en verd perquè si no ets bo.
3: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada, com vulgarment es diu.
0: També el SECB, el Sindicat d'Empleats de CaixaBank, ha convocat tres aturades parcials des de començaments d'any pel mateix motiu. Begoña Peirón és la presidenta.
4: Seguimientos, Excel, ranking, pizarras en las oficinas de quién va primero, quién va el último. Tú no lo haces bien, te voy a meter en una sala a llamar y yo te voy a controlar quién, cómo llamas.
0: Al programa Solidaris d'aquesta nit també podreu conèixer la història de l'entitat financera més important de Catalunya amb una entrevista al periodista i historiador Rafa Burgos, autor de La Caixa, una història mai no explicada. Com us dèiem, el Solidaris, programa avui a Catalunya Ràdio a partir de les 10 de la nit. Tarragona commemora el 40è aniversari de l'Institut Municipal de Serveis Socials, una institució hereva de serveis d'atenció a persones sense cobertura sanitària o que vivien en barraques, unes necessitats que potser no han canviat massa en tots aquests anys. N'hem pogut parlar amb alguns dels seus responsables i la Clara Chavarría i el Xavier Espelt ens han preparat aquesta informació.
5: Les últimes dades revelen que la pobresa i l'exclusió social afecten un 25% de la població a Catalunya. I a Tarragona, la meitat dels usuaris de Càritas no tenen un habitatge digne i pateixen precarietat laboral. Un dels col·lectius de l'Institut de Serveis Socials de Tarragona més afectats per tot plegat són els més petits i les seves famílies i els adolescents. Mercè Rocamora és coordinadora de serveis socials a la zona centre de Tarragona i Jordi Molina, del Servei d'Atenció Educativa per Adolescents amb Expedient de Risc.
6: Avui en dia sí que ens trobem amb moltes problemàtiques perquè tenim la problemàtica d'habitatge. La meva opinió és que sí que la societat sembla que està augmentant la violència en general. La violència, la salut mental, no? La pobresa.
7: Una mica és l'atenció a nois i noies que necessiten el nostre suport per tirar endavant. Que la primera cosa que hem de fer és escoltar, analitzar, planifiquem com fer-ho i actuar acompanyant-los.
5: Un altre dels capítols importants de l'IMSS és l'atenció a la gent gran i dependent. Loli Tovar és cap administrativa del Departament d'Administració i Sandra Sadurní també està implicada en aquest servei.
8: El més important de tots jo crec que és el servei d'ajuda a domicili. No pots deixar una persona dependent de un servei que ho necessita diàriament.
9: El servei d'atenció domiciliari és essencial. A part del servei de neteja, fem un acompanyament. Hi ha gent gran que està sola i simplement la treballadora familiar que hi va i està una estona parlant amb ella, l'acompanya al carrer a passejar, l'ajuda a fer el dinar. Cada vegada es necessita més aquest servei.
5: L'altre pal de paller de l'Institut són els recursos econòmics i humans. S'hi refereixen el gerent Josep Miquel Beltrán, Tovar i Sadurní.
10: Hem sigut molt prolífics a l'hora de fer lleis aquí a Catalunya, però totes aquestes lleis no han estat acompanyades moltes vegades d'aquest finançament necessari.
8: Nosaltres, bàsicament, contractem tot el que és referent a serveis socials. Un servei d'ajuda a domicili, un servei de teleassistència. Al cap i a la fi són serveis molt importants per la ciutadania i sense això no podria fer-se el servei.
9: La gent està de baixa, costa cobrir aquestes baixes. Sí que és veritat que no sempre és culpa de l'empresa, no?
5: Si bé les perspectives de futur no són optimistes, els professionals de l'IMSS, amb una llarga trajectòria a la institució, fan aquesta lectura.
10: És una oportunitat molt bona per a poder explicar i comunicar quines són les històries d'èxit de serveis socials, que també n'hi ha, no? Això no només passa a les pel·lícules de Hollywood, sinó que també passa a una organització com la nostra.
7: Lo fàcil és dir, estem molt malament. Però amb el treball del dia a dia, jo veig que tirem endavant.
11: 3CAT Info.

Tercera i última jornada del Festival Sonar, que culminarà amb grans espectacles com el concert de The Prodigy o la sessió techno d'Amy Lenz, en un format molt més íntim ja i mínim.

0: minimalista, el productor i compositor barceloní 30 Drops presenta el seu tecno experimental. L'edició d'aquest any es tanca amb 150.000 assistents, segons l'organització. Estem fent el seguiment també del sonar, com no podia ser d'altra manera, a 3CAT Info, a l'Hospitalet del Llobregat, amb l'Òscar Callau.
1: Xifres d'assistència massives per aquest sonar, que per primer cop ha unificat les sessions de dia i les de nit en un sol recinte aquí a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. És evident que aquestes xifres de milers de persones es concentren en les sessions de vespre, nit i matinada, perquè a primera hora ho té més difícil per omplir i donar caliu a les sessions de tarda. Aquesta música que sentim és l'escalfament de Sistema, les DJs Gala i Nogue, que actuen juntes i que han escalfat l'ambient, doncs, en aquesta primera hora de 5 a 6 al Sonar Village, a l'aire lliure. Hem tingut ocasió també de parlar amb el Sergio Reyes, el músic que hi ha darrere del projecte 30 Drop, que s'estrena a 6:45 a l'escenari Sonar Hall. Un creador que fa tecno experimental, abstracte i minimalista amb visuals generats en directe.
2: La magnitud és evident perquè el festival és una de les referències mundials. Haurem tingut la sort també d'actuar Àsia, Xina, Detroit, molts llocs, però tu pensa que per mi Sonar és... Jo he après amb Sonar des dels 90. Per tant, acabar fent una actuació, una solo, diguem, és important.
1: El relleu el prendrà d'aquí a uns minuts Colin Cosmo Murphy, una DJ llegendària que des dels anys 80 punxa vinils a la recerca permanent de música innovadora. La foto on es presenta al web i l'app del Sonar és amb un disc de Kraftwerk Autobahn, per tant, una mica ja podem intuir per on van els trets.
0: Quatre minuts i mig i seran les 8.
3: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda. El Barça juga a partir de les 8, el segon partit de la final de l'ACB de bàsquet a la pista del València. Tomàs Satoranski, amb problemes lumbars, és dubte. Recordeu que l'equip laurana l'afronta amb un 1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després de la victòria a la pròrroga dijous en el primer partit. Aquest València-Barça, que arrenca ara a les 8, el podeu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Futbol, descans en el partit entre Països Baixos i Suècia, amb resultat de 2-0 a favor dels Països Baixos. També es juga l'Alemanya Costa d'Ivori a les 10 i a la matinada de dissabte diumenge es juga l'Equador Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia Japó a partir de les 6 del matí.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I estem seguint les celebracions del Sabadell, que celebra avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat. Tenim allà el Biel Cadilla seguint aquestes celebracions. Biel, bona tarda.
5: Hola, bona tarda de nou, Alfons. Sí, una rua que ja és a punt d'arribar pràcticament al seu destí final, a l'Ajuntament, a la plaça de l'Ajuntament d'aquí de Sabadell. Els jugadors que es desplacen en un autocar on hi ha tota la plantilla del Sabadell, amb Kaiser, Quadri, veig també el tècnic Ferran Costa, evidentment també el president del club, Pau Morilla Gine, que no s'ha pogut perdre aquesta festa, i centenars d'aficionats que s'han anat unint en aquesta rua, en aquest autocar que ha sortit puntual a les 7 de la nova Creu Alta i que, com et deia, d'aquí a pocs minuts arribarà ja a l'Ajuntament de Sabadell, on aquesta comitiva baixarà, seran rebuts al Saló de Plens per l'alcaldessa, per Marta Ferrer, i després pujaran al balcó per fer els parlaments de celebració d'aquest ascens a la segona divisió que van aconseguir ahir, guanyant per 4-0 el Zamora aquí a la nova Creu Alta, remuntant així a l'1-0 en contra de l'anada.
4: Gràcies, Biel. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català a la segona divisió entre el Sabadell i el Girona. Tal com va avançar ahir la cadena SER, va poder confirmar Catalunya Ràdio, Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona.
3: 3CAT Info.
4: I encara en futbol, Rafinha s'ha lesionat la matinada passada al Mundial amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3 a 0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. N'ha parlat Carlo Ancelotti, el seleccionador de Brasil.
6: A ver, Rafinha, tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
4: Estem davant de la quarta lesió aquesta temporada de Rafinha, que s'ha perdut partits tant amb el Barça com amb la selecció brasilera. Per cert, el Real Madrid ha fet un comunicat on manifesta que no ha mantingut cap contacte amb Olise, el jugador del Bayern de Munic. El club blanc l'ha més arrel de les informacions que han sortit a diversos mitjans en els darrers dies.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
7: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi. Han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia. Així que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res. Hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip. Deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
4: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Márquez a DAZN.
8: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera. He dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Trescat Info.

0: Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat avui a judici la dona de Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat almenys 16 civils morts malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà es reprenen les negociacions de Suïssa i l'Iran i els Estats Units han confirmat que hi enviaran delegacions. Els docents alerten que l'inici del curs serà convuls, tot i que encara no concreten ni dates ni format, asseguren que els primers dies de classe hi tornarà a haver vagues i protestes. Ho han decidit aquest matí en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que aplega docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals. Tres persones han mort ofegades a les platges catalanes en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat ha mort aquest matí a la platja barcelonina de Sant Miquel, i a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat va morir un primer menor de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial. L'alta temperatura i la previsió que aquest diumenge encara pugui més fan que el risc pugi més, volem dir, aquestes temperatures, fan que el risc d'incendi sigui molt alt a una setantena de municipis del país. L'onada de calor afecta altres països europeus, com França, on s'esperen temperatures de rècord. Els treballadors de la banca diuen prou a la pressió comercial que reben per ampliar beneficis, i un 85% denuncien que han arribat a límits insuportables. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio aborda aquest vespre quina és la situació al sector financer.
1: Esports.
2: Al Mundial de Futbol tenim el descans al Països Baixos 2, Suècia 0, i ara acaba d'arrencar el partit del Barça de bàsquet, el segon partit de la final contra el València, amb 1-0 per l'equip blaurana. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la general. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I pel que fa al temps, aquesta nit serà de molt suau a càlida a moltes zones, també a punts de l'interior. Cel mig ennuvolat a les comarques de Lleida i Tarragona, on arriben tempestes desgastades des de l'Aragó. Demà, sol, núvols prims i pols en suspensió al cel, encara amb més calor, i s'assoliran els 40 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: 8 i gairebé 4 minuts us acompanyarà fins a les 9, Xavier Palau. Begoña Gómez recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado, que l'ha enviat a judici per 4 delictes. El magistrat creu que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugar-se. La Moncloa denuncia l'obsessió i la desproporció de Peinado, i els sindicats policials li exigeixen que rectifiqui, Madrid Albagil.
3: Begoña Gómez mou fitxa i anuncia que presentarà un recurs contra les mesures cautelars que li ha imposat Peinado en l'escrit amb què l'envia a judici: la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Una decisió inèdita que pren 5 dies després de l'audiència preliminar a què la va citar dilluns passat. No és la primera vegada que les acusacions populars, entre les quals Vox o l'associació Ultra Azteoir, ho demanaven. Però ara Peinado hi ha accedit perquè creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir. Diversos sindicats de policia han posat el crit al cel i li exigeixen que rectifiqui. En el terreny polític també s'ha desfermat una tempesta. En una cascada de missatges a les xarxes socials, la Moncloa i el PSOE acusen Peinado d'una obsessió malaltissa amb Gómez i denuncien una cacera judicial desproporcionada. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez i que des que va ser escollit secretari general del PSOE i després president del govern espanyol, es van prendre decisions públiques per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. I, a més, diu, Gómez s'hauria aprofitat d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines particulars. La decisió d'enviar a judici Gómez i l'assessora Cristina Álvarez és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara estudia recursos que demanen arxivar la causa, oberta pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
0: Un cop s'ha sabut la decisió del jutge Peinado, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha escrit a X que no hi ha dia sense un escàndol. Poc abans, des de Barcelona, ha assegurat que a Pedro Sánchez li queda poc temps al capdavant del govern espanyol.
4: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada y centrada en resolver los problemas de la gente.
0: Des del govern espanyol, també a les xarxes socials, la majoria de ministres han sortit en defensa de Pedro Sánchez. Un dels primers ha sigut el ministre de Transports, Óscar Puente, que ha criticat que Peinado digués que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir. També l'ha criticat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha dit que, tot i que avui és un dia nefast pels que creuen en la justícia, ell hi continua confiant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha pronunciat a la xarxa social X. Ha dit que respecta les decisions de la justícia, però que hi ha mesures difícils d'entendre. I acaba el missatge mostrant la seva solidaritat amb la dona del president, Begoña Gómez.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 8 i 7 minuts, l'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim islamista ha emès un comunicat llegit per televisió en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que el preacord de pau firmat entre els dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban.
5: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Malgrat aquest nou entrebanc, el Pakistan, país que fa de mediador, ha anunciat que demà es reprendran les negociacions prop de Lucerna, Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, n'ha parlat a la cadena Fox News.
6: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: Vance ha anunciat que els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, gendre de Trump, ja són a Suïssa des de fa unes hores i han anticipat que ell mateix espera viatjar-hi els pròxims dies. L'Iran ha anunciat que hi enviarà el ministre d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, que ha assegurat que exigirà als Estats Units que compleixi els seus acords. Sobre aquest nou tancament de l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del transport de petroli mundial, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques de la decisió dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar. Són declaracions de Maria Llop aquí, a 3Cat Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: Maria Llop afegeix que la coincidència del tancament de l'estret d'Hormuz amb la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors. Israel i Hezbollah s'acusen mútuament de violar la treva anunciada ahir, però que cap part va confirmar públicament. La milícia xiïta assegura que els israelians són totalment responsables de les vulneracions, mentre que l'exèrcit d'aquest país alega que són els altres els que se salten la treva contínuament. Israel afirma que ja està compromès mentre continua atacant el sud del Líban. Avui s'ha traspassat la barrera dels 4.000 morts des del 2 de març, quan va començar l'ofensiva. Des de primera hora d'aquest matí, els atacs i els drons israelians han provocat la mort d'almenys 24 persones. Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ompli l'anomenada zona de seguretat que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: Entre els morts hi ha quatre membres d'una mateixa família, el pare, la mare i dos fills. Un patró que ja s'ha vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui. Un pare i les seves dues filles menors entre els 5 morts de la franja.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 8 de la tarda i 11 minuts, el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions. Ho ha anunciat l'Assemblea Educativa de Catalunya, que agrupa mestres, professors, sindicats i altres professionals del sector educatiu. Asseguren que abans del 15 de juliol concretaran les dates de les vagues previstes per l'inici de curs i que aquest estiu no deixaran de mobilitzar-se. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
9: Evidentment, el desgast és important. Tot i aquest desgast, i tot i que evidentment doncs, no podrà haver-hi una manifestació de 50.000 persones, però sí que hi haurà accions. S'aprofitaran doncs, festes majors, s'aprofitaran accions. Si l'agenda del govern, evidentment, la tenim molt en compte. Doncs, si la NIVO va a X acte, doncs, segurament tindrà companyia.
0: Des de la CGT, la secretària general, Laura Gené, afirma que els sindicats són un instrument al servei de l'Assemblea Educativa. Ho ha dit aquí, a Trescat Info.
10: Nosaltres, els sindicats, el que som és una eina. És a dir, no tindríem sentit els sindicats si les plantilles no participessin d'aquestes mobilitzacions. No hem d'entendre que siguin espais que es fan la competència. Al contrari, ens generem sinergies i ens retroalimentem.
0: Tant la representant de la CGT com la de l'Assemblea Educativa han instat el Departament d'Educació a convocar el comitè de vaga durant l'estiu per continuar les negociacions. Tres persones han mort per ofegaments a les platges catalanes en menys de 24 hores, quan just aquest dilluns ha començat oficialment la campanya de bany. Aquest matí un home ha mort a Barcelona, a la platja de Sant Miquel, i també ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat va morir un altre menor de 12 anys. L'Ajuntament tarragoní ha decretat 3 dies de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest diumenge. Els fets van passar aquest divendres, mentre onejava la bandera groga en una zona que quedava fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. Tarragona, Ariadna Escoda.
11: Les dues víctimes mortals són dos adolescents, un de 12 i l'altre de 13 anys. El primer va perdre la vida divendres mentre un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Un segon menor d'edat va ser rescatat i ha mort a l'hospital on va ser traslladat en estat crític. Arran de l'incident, hi ha un tercer jove, també en estat crític, ingressat a l'Hospital Joan 23. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
12: Són dos vides truncades de l'Ajuntament, doncs. Farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies, s'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot les claus a la família i poca cosa més, per desgràcia. Més que aprofitar per donar un missatge de que, sisplau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques, mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
11: Aquest matí s'ha fet un homenatge a les víctimes al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol arran de la mort d'aquests menors d'edat i demà diumenge es farà un minut de silenci a les 12 del migdia a la plaça de la Font.
0: A Barcelona, com dèiem, aquest matí ha mort ofegat un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de la Barceloneta. L'home anava indocumentat. L'avís al 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora de les hores de vigilància. Des de Protecció Civil, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, destaca que aquest tipus d'accidents es poden evitar si s'extremen les precaucions. Declaracions de Soler al suplement de Catalunya Ràdio.
13: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany I és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
0: És un quart de nou.
1: El temps.
0: En aquesta àrea de servei d'aquesta hora, a punt la previsió meteorològica amb la crònica del Dani Ramírez.
14: La temperatura avui ha estat alta i més que pujarà els propers dies. Tenim ja activat un avís de calor extrema que, a més, s'anirà encadenant 3 o 4 dies seguits. Per tant, onada de calor que comença aquest diumenge a la tarda i s'intensifica dilluns i dimarts i potser dimecres fins a Sant Joan. I tot i que dijous i divendres baixen un parell o 3 de graus, estarem encara en una situació de calor molt forta. Per tant, diumenge a la tarda, més de 37, 38 o més de 40 graus al Segrià, sobretot, també al Baix Cinca, a la zona de Fraga, però l'avís del Meteocat ens adverteix d'aquesta calor extrema també fins a la Noguera i al Pallars Jussà, Pla de Lleida, Urgell, Pla d'Urgell i les Garrigues. I per altra banda, més de 37, 38 graus a comarques gironines, com l'Alt del Baix Empordà, la zona del Pla de l'Estany i la Garrotxa. Pel que fa a dilluns, més comarques, gairebé tot el país, llevat d'algun sector del Gironès, de la Selva, Alt i Baix Empordà, que quedarien al marge de la calor extrema, i en canvi a tot Catalunya onada de calor, que ens pot portar 41, 42, potser 43 de màxima en els punts més càlids del país, i probablement rècords. Tot això amb sol, sense tempestes de tarda al Pirineu, ni pot haver alguna d'aïllada dilluns, i també dimarts de la vigília de Sant Joan, i també el dia de Sant Joan, al Pirineu, nord de Lleida, al voltant d'Osona i la Garrotxa, hi haurà alguna tamborinada, i després de tanta calor podrien ser localment intenses.
1: 3CAT Info.
15: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
16: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
15: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
17: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: 3CAT Info.
0: A les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu, ara sentíem la crònica del Dani Ramírez. Aquest dissabte el perill d'incendi forestal és molt alt a 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, avui se n'han declarat a diversos punts del país. S'espera que la temperatura, que avui ja és molt alta en diversos llocs, augmenti i que entre aquest diumenge i dimarts arribi als 40 graus a Ponent. També farà molta calor a la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i algunes zones del nord-est. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats diàries a aquesta situació.
13: Emmotllar la nostra activitat diària, planificar què hem de fer. Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat. El millor i el més adequat és adaptar al nostre entorn directe.
0: Protecció Civil té actiu en fase de prealerta el pla Infocat pel perill d'incendi molt elevat i no descarta aplicar restriccions a les àrees on hi pot haver un risc més alt durant la revetlla de Sant Joan. El foc que hi ha a Querol, a l'Alt Camp, i que ha cremat 4 hectàrees, està controlat. Els de Flix, Montornès del Vallès, Palou i Argentona estan estabilitzats. També hi ha un petit foc de vegetació a Corbera de Llobregat, en què treballen 5 dotacions dels bombers. Per cert, parlant dels bombers, han rescatat aquesta tarda un motorista que havia caigut en un barranc des de la carretera C-462, prop de Jussà i Tuixent, a l'Alt Urgell. L'equip de rescat ha tret l'accidentat amb la grua d'un helicòpter que ha participat en l'operació. Després l'han traslladat a una ambulància medicalitzada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on ha ingressat en estat greu. El rescat s'ha dut a terme poc abans de les 3 de la tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'onada de calor també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol i a la via pública a partir de diumenge al migdia els concerts que es fan arreu del país a motiu del Dia de la Música. Aquesta prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França, que són els que estan en situació d'alerta vermella amb temperatures pròximes als 40 graus. alguns municipis ja han decidit anul·lar els concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut, que s'han de centrar a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre, Sébastien Lecornu, davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar uns 15.000 morts. També es cancel·len moltes activitats esportives a l'aire lliure i als parcs, i també jardins de París es mantindran oberts tota la nit per pal·liar la calor. S'acaba el confinament pels 5 catalans afectats pel brot d'antivirus al vaixell. El secretari de Salut Pública ha anunciat que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos des del 2 de maig. Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, inclosos 3 morts. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any del desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions del seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per a adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre d'altres.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, la xifra més alta de la seva història. Els vols cap a Amèrica representen prop del 43% de totes les connexions de llarg radi. A l'Amèrica del Nord, el Prat connecta amb ciutats com Nova York, Miami, Los Angeles i Chicago, a més de la nova ruta amb Seattle. Pel que fa a l'Amèrica Llatina, l'oferta inclou destinacions com Ciutat de Mèxic, Buenos Aires, Santiago de Xile i Lima, que s'incorpora aquest estiu. Hi ha programades 18 destinacions a l'Àfrica, la majoria a diferents ciutats del Marroc. També hi ha connexions amb l'Orient Mitjà i Àsia, on l'oferta es limita a 7 destinacions. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 8 i 22 minuts, el 85% dels treballadors de bancs i caixes denuncien que la pressió comercial a què estan sotmesos per ampliar beneficis ha arribat a nivells insuportables. És el que es desprèn d'una enquesta del sindicat Comissions Obreres feta a 46.000 treballadors del sector de la banca d'arreu de l'Estat. Sentim Íngrid Vilanova, Domènec Sadurní i Xavi Galícia, representants sindicals del Banc de Santander, el BBVA i el Banc Sabadell, respectivament, en declaracions al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
18: Rebem pressions contínuament per bonus, per objectius, quan hem vengut. Contínuament hi ha rànquings, que és el que més ven, el que menys ven.
19: Controlen la gent mitjançant semàfors, els semàfors de tota la vida, i t'haig d'estar col·locat en verd perquè si no ets bo.
20: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada, com vulgarment es diu.
0: També el SECB, el Sindicat d'Empleats de CaixaBank, ha convocat 3 aturades parcials des del començament d'any pel mateix motiu. Begoña Peiró n'és la presidenta.
21: Seguimientos, Excel, ranking, pizarras en las oficinas de quién va primero, quién va el último. Tú no lo haces bien, te voy a meter en una sala a llamar, a llamar, a llamar, y yo te voy a controlar cómo llamas.
0: Al programa Solidaris d'avui també podreu conèixer la història de l'entitat financera més important de Catalunya amb una entrevista al periodista i historiador Rafa Burgos, autor de La Caixa, una història mai explicada. Els Solidaris d'avui s'emet a les 10 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio. I ara fins a 8:45.
1: Esports.
0: A punt, amb la crònica de l'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona tarda.
2: Bona tarda. Tenim en joc el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València, València-Barça, i de moment molt males notícies perquè el primer quart el marcador és de València 26, Barça 11. Recordem que el Barça domina la sèrie, això sí, per 1-0, i que passi el que passi en aquest partit, mantindrà el factor pista a favor. Aquest partit el podeu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també tenim en joc el Mundial de Futbol al minut 19 de la segona part del Països Baixos 4, Suècia 1. Per tant, de moment, victòria clara per l'equip que entrena Ronald Koeman. També juga l'Alemanya Costa d'Ivori a partir de les 10 de la nit i ja de matinada es disputa l'Equador Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia-Japó a les 6 del matí.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I encara parlant de futbol i del Mundial, Rafinha s'ha lesionat la matinada passada jugant amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha parlat d'aquesta lesió.
3: Bé, Rafinha, tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
2: Estem davant de la quarta lesió aquesta temporada de Rafinha, que s'ha perdut partits tant amb el Barça com amb la selecció brasilera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I, com comentàvem abans, el Sabadell celebra avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat i ho està seguint el Biel Cadilla. Biel, bona tarda, com van les celebracions?
4: Hola, bona tarda, Alfons. Doncs sí, aquest autocar que dèiem abans que ha sortit de la nova Creu Alta a les 7 de la tarda ja ha arribat fa una bona estona aquí davant de l'Ajuntament. Els jugadors i la comitiva han pujat al Saló de Plens Municipal on han sigut rebuts per l'alcaldessa Marta Ferrer i ara estan fent alguns parlaments des del balcó, seguits per milers d'aficionats que omplen aquesta plaça de l'Ajuntament per celebrar aquest ascens a la segona divisió.
22: També ha hecho todo lo posible para que estemos.
2: Gràcies, Biel. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català a la segona divisió entre el Sabadell i el Girona, i tal com va avançar ahir la cadena sèrie, ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Per cert, encara en futbol, avui tornada de la final per pujar a primera divisió entre l'Almeria i el Màlaga a les 9 del vespre. A l'anada, el partit va acabar amb empat a 0.
1: 3CAT Info.
2: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. És sentim a Paula Blasi en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar. I he intentat arrencar.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir Marc Márquez a DAZN.
24: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
2: També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
25: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
2: L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivota andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
26: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge, i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà demà després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit amb remuntada inclosa. Marc Montaner, tècnic de l'Igualada, ha parlat d'aquest partit.
5: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
2: El quart partit es disputarà demà també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1.

0: Benvinguts, bona tarda, són 9:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquests són els titulars que us hem explicat fins ara. Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat avui al judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. En clau internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos deixen almenys 16 civils morts malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà es reprenen les negociacions a Suïssa i l'Iran i els Estats Units han confirmat que hi enviaran delegacions. I pel que fa al conflicte amb els docents, han anunciat precisament els docents noves mobilitzacions per l'inici del curs que ve. Ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega professionals del món de l'educació i representants sindicals. També demanen al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga.

0: En aquesta segona mitja hora passarem per Colòmbia, perquè a les presidencials d'aquest diumenge es dirimeix quin model de seguretat es vol pel país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant dels sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. I el Nobel Philippe Aguillon ha defensat aquesta setmana a Barcelona els beneficis de la intel·ligència artificial sobre l'economia. Segons aquest economista francès, perquè l'economia vagi bé, cal innovació i el que ell anomena destrucció creativa per reemplaçar les tecnologies que han quedat obsoletes. També busquem aquesta hora el titular esportiu. Què destaques, al fons?
1: Doncs que tenim en joc el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València entre el València i el Barça. De moment, domini clar de l'equip valencià, 35-22, quan queden 5 minuts pel descans. També tenim en joc el Països Baixos 4, Suècia 1, al Mundial de Futbol, minut 27 de la segona part. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina i és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint de la República Txeca de MotoGP davant d'Ayogura i Marc Márquez. El Tro de Cervera retalla 7 punts al líder Marco Bezzecchi.
0: I l'últim titular és pel temps, perquè aquesta nit serà de molt suau a càlida, moltes zones també a punts de l'interior. Cel mig ennuvolat a les comarques de Lleida i Tarragona, on arriben tempestes desgastades des de l'Aragó. Demà sol, núvols prims i pols en suspensió al cel. Encara amb més calor i s'assoliran els 40 graus al Pla de Lleida. Begoña Gómez recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado, que l'ha enviat a judici per 4 delictes. El magistrat creu que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugar-se. La Moncloa denuncia l'obsessió i la desproporció de Peinado i els sindicats policials li exigeixen Madrid al Vigil que rectifiqui.
2: Begoña Gómez mou fitxa i anuncia que presentarà un recurs contra les mesures cautelars que li ha imposat Peinado en l'escrit amb què l'envia a judici: la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Una decisió inèdita que pren 5 dies després de l'audiència preliminar a què la va citar dilluns passat. No és la primera vegada que les acusacions populars, entre les quals Vox o l'associació Ultra Teoiro, demanaven, però ara Peinado hi ha accedit perquè creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir. Diversos sindicats de policia han posat el crit al cel i li exigeixen que rectifiqui. En el terreny polític també s'ha desfermat una tempesta. En una cascada de missatges a les xarxes socials, la Moncloa i el PSOE acusen Peinado d'una obsessió malaltissa amb Gómez i denuncien una cacera judicial desproporcionada. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez i que des que va ser escollit secretari general del PSOE i després president del govern espanyol, es van prendre decisions públiques per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. I a més, diu, Gómez s'hauria aprofitat d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines particulars. La decisió d'enviar a judici Gómez i l'assessora Cristina Álvarez és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara estudia recursos que demanen arxivar la causa, oberta pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
0: Un cop s'ha sabut la decisió del jutge Peinado, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha escrit a X que no hi ha dia sense un escàndol. Poc abans, des de Barcelona, ha assegurat que a Pedro Sánchez li queda poc temps al capdavant del govern espanyol.
3: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada y centrada en resolver los problemas de la gente.
0: Des del govern espanyol, també a les xarxes socials, la majoria de ministres han sortit en defensa de Pedro Sánchez. Un dels primers ha sigut el ministre de Transports, Óscar Puente, que ha criticat que Peinado digués que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir. També l'ha criticat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha dit que, tot i que avui és un dia nefast pels que creuen en la justícia, ell hi continua confiant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha pronunciat a X. Ha dit que respecta les decisions de la justícia, però que hi ha mesures difícils d'entendre, i acaba el missatge mostrant la seva solidaritat amb Begoña Gómez.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3cat Info.
0: Dos quarts i mig de nou, l'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim islamista ha emès un comunicat llegit per televisió en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que el preacord de pau firmat entre els dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban.
5: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Malgrat aquest nou entrebanc, el Pakistan, país que fa de mediador, ha anunciat que demà reprendran les negociacions prop de Lucerna, Suïssa. El vicepresident nord-americà J.D. Vance n'ha parlat a la cadena Fox News.
6: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: Vance ha anunciat que els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, gendre de Trump, ja són a Suïssa des de fa unes hores i ha anticipat que ell mateix espera viatjar-hi els pròxims dies. L'Iran ha anunciat que hi enviarà el ministre d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, que ha assegurat que exigirà als Estats Units que compleixi els seus acords. Israel ha matat una coneguda ecologista del Líban, famosa per haver creat un santuari de tortugues marines.
7: I started with a friend of mine.
0: Es tracta de Mona Halil, una activista que va convertir casa seva en un refugi per a les tortugues de la costa meridional del Líban, que inclouen espècies en perill d'extinció. Va batejar l'indret com el projecte de la Casa Taronja, el color nacional dels Països Baixos, en homenatge al lloc on es va exiliar durant la Guerra Civil libanesa. Israel va bombardejar casa seva el dia 4 de juny en el marc dels atacs al sud del país contra Hezbollah. Va resultar ferida greu i ha mort aquestes últimes hores. Diverses organitzacions ecologistes han lamentat la seva mort. Greenpeace ha declarat que la seva desaparició és una pèrdua pel moviment ecologista al Líban i a la regió. Continua l'encreuament de retrets entre Donald Trump i la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El president nord-americà insisteix que la italiana volia fer-se de totes totes una foto amb ell i que ha perdut popularitat per girar l'esquena als Estats Units. La Meloni li ha replicat unes hores més tard, via Instagram, que la seva popularitat és assumpte d'ella i que més valdria que Trump se centrés en la seva. La picabaralla va començar quan Trump va dir que va permetre a Meloni fer-se una foto amb ell per la seva insistència i perquè li feia pena. La primera ministra italiana va contestar que Trump s'ho inventava. I el president nord-americà retreu a Meloni que no permetés als militars nord-americans aterrar les bases italianes durant la guerra contra l'Iran. Arran d'aquesta picabaralla, el cap de la diplomàcia italiana ha anul·lat una visita als Estats Units que tenia prevista per aquest dilluns. Fins fa poc, la ultradretana Meloni era una de les polítiques europees més afins al president Donald Trump. Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenars de persones es manifesten davant el Parlament britànic per reclamar el retorn a Europa. Londres, Quim Olivares.
8: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
8: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
10: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
8: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
0: A Colòmbia, a les presidencials de demà diumenge es dirimeix quin model de seguretat es vol pel país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a la capital colombiana, Bogotà.
11: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Rameli, cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
12: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces usted, que ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir, a ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
11: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
12: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
11: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Belardo de las Priella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: A Bolívia, el Parlament es reunirà demà per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president del país, Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que duren i han paralitzat l'economia.
13: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols, que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que inclou els obrers i els miners. Els pagesos, juntament amb organitzacions afins a l'expresident Evo Morales, protesten contra l'augment del cost de la vida i, sobretot, per la pujada del preu del combustible. També es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz, un dels aliats de Donald Trump a l'Amèrica Llatina. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen pels centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat 16 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica pel bloqueig de les carreteres.
4: 3CAT Info.
0: Hem arribat a 3:15.
4: El temps.
0: A punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
14: Avui la calor ha estat forta, puntualment una mica dura de passar aquesta tarda, amb humitats baixes, però gairebé 40 graus, 39, la més alta, al Carràs, 38 a Torres de Segre, també Lleida, el Canós, Vallfogona de Balaguer, Valdomar, Alfarràs, Albesa, 38 graus, 37 a Tremp i a Tàrrega, on hi ha hagut a Xerta 37,5, i a l'Alt Empordà, Cabanes, destaca amb 37. L'avís de calor, d'onada de calor extrema, comença aquest diumenge a la tarda, per tant demà, primer dia de l'estiu. L'estiu arriba quan passin 24 minuts de les 10 del matí, gairebé dels quarts d'11, i estem en alerta al Pla de Lleida, també al Pallars Jussà, la Noguera, però sobretot Segrià, Urgell, Pedrugell i les Garrigues. I a les comarques de Girona, 37-38, a la Garrotxa, al Pla de l'Estany i en punts de l'Alt i Baix Empordà. Els 40 graus es podrien donar, o 41, entre el Segrià i el Baix Cinca, la zona de Fraga. Pel que fa a dilluns, més zones amb calor intensa. Gairebé tot el país, llevat d'alguns sectors de Girona. Gironès, la Selva, l'Empordà, quedarien al marge dels avisos de calor extrema. Farà molta calor, nits entre tropicals i tòrrides, mínimes de 20 a 25 o superiors, però de dia no passarien dels 37 graus. En canvi, més de 35, 37, 40, novament a Ponent, Catalunya Central, fins i tot Valls del Prepirineu, per sobre dels 38, i per tant, bé, estarem pendents de calor molt forta tot dilluns, dimarts, també dimecres per Sant Joan, i pendents d'algun rècord de calor. N'estarem pendents perquè la zona de Lleida es pot arribar fins i tot als 42-43 graus entre dilluns i dimarts. Avui acabem el dia, ja diem, s'acaba la primavera, amb nuvolades que venen de l'Aragó, núvols prims que arriben per Ponent, una llampegada desfeta, quatre gotes de fang i poca cosa més, i demà s'imposa el sol, a la tarda cap tempesta al Pirineu. Sí que teníem ruixats o tronades la tarda de dimarts, la vigília de Sant Joan, al Pirineu, al nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa. Tresca Info.
0: Els espais del sonar s'estan omplint molt més i més aviat a la tercera i última jornada del festival, que culminarà amb grans espectacles com el concert de The Prodigy i la sessió techno d'Emily Lenz. El jazz electrònic i retrofuturista de Roll Roll Roll ha trencat el Sonar Hall, el domini de les propostes de techno més convencional. Anem a l'Hospitalet de Llobregat, ho estem seguint amb l'Òscar Callau.
15: Roll Roll Roll és un duet neerlandès de música electrònica i jazz experimental format per James Zoo i Nils Bros. Amb teclats analògics i bases digitals, han fet un concert de música per escoltar poc ballable, on han reproduït llargs solos de saxo i trompeta en un jazz electrònic que sembla sortit d'una pel·lícula de ciència-ficció dels anys 80. Un so juganer, fins i tot divertit, que en alguns passatges ens ha recordat els experiments lúdics de les cançons dels pioners suïssos Yellow, però més abstractes, no tan figuratius. Una delicatessa per uns pocs centenars de persones, tot el contrari del que passarà a les 10 a l'escenari principal Sonar Club, amb les

0: producció creativa per reemplaçar les tecnologies que han quedat obsoletes. Així veu el futur del món laboral un dels autors de l'informe Draghi sobre la competitivitat econòmica europea. A Catalunya Ràdio hem parlat amb l'últim Nobel d'Economia, que aquesta setmana ha estat al Cercle d'Economia i ha rebut el Premi Europeu de Ciència Hipàtia. És un reportatge, el que sentirem ara, de la Núria Jarr, amb muntatge musical de Blai Iniesta.
1: La intel·ligència artificial destruirà llocs de treball, però també en crearà perquè, segons Philippe Aguillon, aquesta tecnologia fa créixer la productivitat.
2: Es crearan nous llocs de treball perquè la intel·ligència artificial permet generar moltes idees noves. Les noves idees generen noves ocupacions, però també substitueix tasques que ja estan sent reemplaçades per la intel·ligència artificial. Aquests llocs de treball corren el risc de desaparèixer.
1: Philippe Aguillon coincideix amb el diagnòstic del CEO de l'empresa nord-americana Palantir. Diu que en el futur tindran èxit les persones amb un ofici i la gent neurodivergent, que pensa diferent de la resta.
2: Hi haurà espai per les persones capaces de pensar de manera disruptiva. També hi haurà demanda de feines manuals. Es pot arribar a ser un excel·lent lampista gràcies a una formació tècnica molt especialitzada i després complementar-la amb estudis més generals o superiors.
1: I afegeix que per als professionals del futur serà més important que mai dominar les competències transversals.
2: La capacitat de treballar amb altres persones, de liderar equips i de dur a terme iniciatives. Aquestes són les habilitats que hem de reforçar.
1: Guion és més optimista amb la tecnologia que no pas amb les institucions, a qui demana que regulin la indústria i la competència per fomentar el creixement econòmic i que amb el canvi tecnològic ningú es quedi enrere. Un dels perills és l'auge dels populismes.
2: Crec que el populisme s'alimenta de persones que se senten excloses dels beneficis de la globalització i de la revolució tecnològica. Tenen la sensació que ningú els té en compte i precisament això és el que cal fer, tenir-les en compte.
1: Aquest Nobel d'Economia francès es declara socialdemòcrata convençut i és un acèrrim defensor de la protecció social dels treballadors i de l'escola pública com a ascensor social.
2: Necessitem una escola on qualsevol infant pugui prosperar, independentment del seu origen social o familiar. Tothom hauria de tenir accés a una bona educació i a uns coneixements bàsics de càlcul, lectura i escriptura. És un dret dels infants, perquè a l'escola s'hi aprèn a aprendre. I és precisament això el que et permet adaptar-te als canvis al llarg de la vida.
0: Tarragona commemora el 40è aniversari de l'Institut Municipal de Serveis Socials, una institució hereva de serveis d'atenció a persones sense cobertura sanitària o que vivien en barraques. Unes necessitats que potser no han canviat gaire en tots aquests anys. N'hem parlat amb alguns dels seus responsables en aquest reportatge de Clara Chavarría Domingo, amb muntatge de Xavier Espel.
3: Les últimes dades revelen que la pobresa i l'exclusió social afecten un 25% de la població a Catalunya. I a Tarragona, la meitat dels usuaris de Càritas no tenen un habitatge digne i pateixen precarietat laboral. Un dels col·lectius de l'Institut de Serveis Socials de Tarragona més afectats per tot plegat són els més petits i les seves famílies i els adolescents. Mercè Rocamora és coordinadora de serveis socials a la zona centre de Tarragona i Jordi Molina, del Servei d'Atenció Educativa per Adolescents amb expedient de risc.
4: Avui en dia sí que ens trobem amb moltes problemàtiques perquè tenim la problemàtica d'habitatge. La meva opinió és que sí que la societat sembla que està augmentant la violència en general. La violència, la salut mental, no? La pobresa.
5: Una mica és l'atenció a nois i noies que necessiten el nostre suport per tirar endavant. Que la primera cosa que hem de fer és escoltar, analitzar, planifiquem com fer-ho i actuar acompanyant-los.
3: Un altre dels capítols importants de l'IMSS és l'atenció a la gent gran i dependent. Loli Tovar és cap administrativa del Departament d'Administració i Sandra Sadurní també està implicada en aquest servei.
6: El més important de tots jo crec que és el servei d'ajuda a domicili. No pots deixar una persona dependent de un servei que ho necessita diàriament.
7: El servei d'atenció domiciliari és essencial. A part del servei de neteja, fem un acompanyament. Hi ha gent gran que està sola i simplement la treballadora familiar que hi va i està una estona parlant amb ella, l'acompanya al carrer a passejar, l'ajuda a fer el dinar. Cada vegada es necessita més aquest servei.
3: L'altre pal de paller de l'Institut són els recursos econòmics i humans. S'hi refereixen el gerent Josep Miquel Beltrán, Tovar i Sadurní.
8: Hem sigut molt prolífics a l'hora de fer lleis aquí a Catalunya, però totes aquestes lleis no han estat acompanyades moltes vegades d'aquest finançament necessari.
6: Nosaltres, bàsicament, contractem tot el que és referent a serveis socials. Un servei d'ajuda a domicili, un servei de teleassistència, al cap i a la fi són serveis molt importants per la ciutadania i

0: Sense això no podria fer-se el servei.
1: La gent està de baixa, costa cobrir aquestes baixes. Sí que és veritat que no sempre és culpa de l'empresa, no?
2: Si bé les perspectives de futur no són optimistes, els professionals de l'IMSS, amb una llarga trajectòria a la institució, fan aquesta lectura.
3: És una oportunitat molt bona per a poder explicar i comunicar quines són les històries d'èxit de serveis socials, que també n'hi ha, no? Això no només passa a les pel·lícules de Hollywood, sinó que també passa a una organització com la nostra.
4: El fàcil és dir, estem molt malament, però amb el treball del dia a dia, jo veig que tirem endavant.
5: 5 minuts i a les 9.
6: Esports.
5: Abunen la crònica amb l'Alfons Gorina, pendent de diversos escenaris on hi ha, Alfons, bona tarda, Esport en directe.
7: Molt Esport en directe ara mateix, per exemple, el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet entre el València i el Barça a la pista del Roig Arena a València. Ara mateix al descans guanya el València de 7 punts, 45 a 38. El Barça, però, domina la sèrie per 1-0 i passi el que passi en aquest partit, mantindrà el factor pista a favor. Un partit que podeu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I instants finals, queda res, un minut del temps afegit en el partit del Mundial de Futbol entre Països Baixos i Suècia. Victòria clara de l'equip de Koeman, Països Baixos 5, Suècia 1. A partir de les 10 es juga l'Alemanya Costa d'Ivori i ja de matinada es disputa l'Equador Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia Japó a les 6 del matí.
6: 3CAT Info.
7: I estem seguint les celebracions avui de l'ascens a la segona divisió del Sabadell. Ho està seguint el Biel Cadilla des de Sabadell. Biel, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Alfons. Doncs mira, moment d'incertesa ara mateix aquí a la plaça de l'Ajuntament de Sabadell, perquè hi ha milers de persones i una de les persones que està al mig de la plaça sembla que s'ha marejat, ha tingut alguna indisposició, perquè aquí no corre massa aire, fa molta calor, i li han passat una mica d'aigua al moment en què reprèn aquesta celebració. Des del balcó parlen els jugadors i l'estaf tècnic. Ara parla Ton Ripoll, un dels jugadors del Sabadell que ha aconseguit aquest ascens a la segona divisió.
9: Segurament el pitjor any de la meva vida, però gràcies a aquests sonats, al cos tècnic i a tot el club i sobretot a vosaltres, que no us feu una idea de lo importants que heu sigut per aconseguir el que hem aconseguit tots junts, crec que és el millor any de les nostres vides, el recordarem per sempre, i tots junts que sapigueu que hem fet història i que l'any passat vaig dir que això acaba de començar i ho torno a repetir. Això acaba de començar! I ara...
7: Doncs gràcies, Biel. Fem aquest seguiment de les celebracions del Sabadell en el moment en què també finalitza el partit del Mundial entre Països Baixos i Suècia. Confirmem la victòria clara de Països Baixos per 5-1 contra el combinat suec. El Sabadell, doncs, jugarà a la segona divisió, on es trobarà el Girona, i tal com va avançar ahir la cadena sèrie, ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona. Un altre equip que jugarà a la segona divisió és el Celta B, que ha superat a la Pontferradina per 4-1 al partit de tornada, i també puja a la segona divisió acompanyant el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. I en aquesta divisió es juga avui la tornada de la final per pujar a primera, en aquest cas entre l'Almeria i el Màlaga, a 2:15 del vespre. El partit s'ha hagut d'endarrerir mitja hora després de que hagin apedregat l'autobús dels jugadors del Màlaga.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: I encara en futbol i en clau mundial, Rafinha s'ha lesionat la matinada passada amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0, i tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta, tot i que Carlo Ancelotti encara no en sabia res quan ha parlat en roda de premsa.
10: A veure, Rafinha, tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
7: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi. Han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia. I en un moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res. Hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip. l'equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia... I l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
7: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant de Yogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Márquez a The Zone.
12: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
7: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat del Gran Premi de la República Txeca. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció és la desqualificació.
6: 3CAT Info.
13: Bona nit, són les 9. L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat almenys 16 civils morts malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà es reprenen les negociacions a Suïssa i l'Iran i els Estats Units han confirmat que hi enviaran delegacions. Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat avui a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Tres persones han mort ofegades a les platges catalanes en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat ha mort aquest matí a la platja de Barcelona, de Sant Miquel, i a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat va morir un primer menor de 12 anys. El consistori de Tarragona ha decretat ara 3 dies de dol oficial. L'alta temperatura i la previsió que aquest diumenge encara pugi més fa que el risc d'incendi sigui molt alt a una setantena de municipis de tot el país. L'onada de calor afecta altres països també, com França, on s'esperen, de fet, temperatures de rècord. Els docents anuncien noves mobilitzacions per al començament de curs d'aquest any que ve. Ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega professionals del món de l'educació i representants sindicals. Demanen al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga. Els 5 passatgers catalans que estaven en aïllament a casa pel brot d'antivirus al creuer Ondius ja han rebut l'alta mèdica definitiva. Tots han completat la quarantena que estableix el protocol i han donat negatiu en l'última PCR que se'ls ha fet. I es multipliquen els assentaments de caravanes a les illes. La majoria dels que s'instal·len són treballadors amb sous baixos que no poden pagar el lloguer d'un habitatge que és de 1.700 euros al mes de mitjana. Les Balears són el territori on els lloguers són més cars.
6: Esports.
7: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, a partir de les 10, Alemanya, Costa d'Ivori. En joc, el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet entre el València i el Barça. El descans guanya el València de 7 punts, 45 a 38. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Oyo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
13: I aquesta nit serà de molt suau a càlida, a moltes zones, també a punts de l'interior. El cel mig ennuvolat a les comarques de Lleida i Tarragona, on arriben tempestes desgastades des de l'Aragó. Demà sol, núvols prims i pols en suspensió al cel, encara amb més calor, i atenció perquè assolirem els 40 graus al Pla de Lleida.
6: 3CAT Info.
13: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim islamista ha emès un comunicat llegit per televisió en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que el preacord de pau que van firmar aquests dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban.
14: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
13: Malgrat aquest nou entrebanc, el Pakistan, que és el país mediador, ha anunciat que demà reprendran les negociacions prop de Lucerna, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Benz, n'ha parlat a la cadena Fox News.
15: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
13: Benz ha anunciat que els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, que és el gendre de Trump, ja són a Suïssa des de fa unes hores i ha anticipat que ell mateix espera viatjar-hi els pròxims dies. L'Iran ha anunciat que hi enviarà el ministre d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, que ha assegurat que exigirà als Estats Units que compleixi els seus acords. Doncs sobre aquest nou tancament de l'estret d'Hormuz, per on passa, ja ho sabeu, el 20% del transport de petroli de tot el món, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'aquesta decisió dependran ara de si és una simple tàctica o de si realment es torna a tancar. Són declaracions a 3CAT Info.
16: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
13: Llop afegeix que la coincidència del tancament de l'estret d'Hormuz amb la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol, que va pactar el govern espanyol, doncs que tindrà un efecte molt negatiu en els consumidors. I mentrestant, Israel i Hezbollah que s'acusen mútuament de violar la treva que van anunciar ahir, però que cap part va acabar confirmant públicament. La milícia xiita assegura que els israelians són totalment responsables de les vulneracions, mentre que l'exèrcit d'aquest país al·lega que són els altres, els que se salten la treva contínuament. Israel afirma que hi està compromès mentre continua atacant el sud del Líban. Avui, de fet, s'ha traspassat la barrera dels 4.000 morts des del 2 de març, quan va començar aquesta ofensiva. Des de primera hora del matí, els atacs i els drons israelians han provocat la mort d'almenys 24 persones. Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat, que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
17: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
13: Entre aquests morts hi ha quatre membres d'una mateixa família, el pare, la mare i dos fills. Israel ha mort avui almenys 9 persones amb bombardejos i trets, en aquest cas a la franja de Gaza, malgrat que allà també hi ha en vigor un alto el foc i entre les víctimes hi ha un nen. L'exèrcit també ha matat un càmera del Jazeera, ho ha anunciat la mateixa cadena qatariana i després ho han confirmat els militars israelians que han afegit que, segons ells, era membre de Hamas. La resta dels atacs han passat a 3 zones diferents de la franja. Des de l'alto el foc de l'octubre hi ha hagut més de 1.000 palestins morts i 4 soldats israelians. 3CAT Info. Ara passen 7 minuts de les 9 del vespre. Begoña Gómez recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat avui el jutge Juan Carlos Peinado, que l'ha enviat a judici per 4 delictes. El magistrat creu que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugar-se. La Moncloa denuncia l'obsessió i la desproporció de Peinado i els sindicats policials li exigeixen que rectifiqui. Madrid, Alba Gil.
18: Begoña Gómez Moficha i anuncia que presentarà un recurs contra les mesures cautelars que li han posat Peinado en l'escrit amb què l'envia a judici, la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Una decisió inèdita que pren 5 dies després de l'audiència preliminar a què la va citar dilluns passat. No és la primera vegada que les acusacions populars, entre les quals Vox o l'associació Ultra Azteoir, ho demanaven, però ara Peinado hi ha accedit perquè creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir. Diversos sindicats de policia han posat el crit al cel i li exigeixen que rectifiqui. En el terreny polític també s'ha desfermat una tempesta. En una cascada de missatges a les xarxes socials, la Moncloa i el PSOE acusen Peinado d'una obsessió malaltissa amb Gómez i denuncien una cacera judicial desproporcionada. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez i que des que va ser escollit secretari general del PSOE i després president del govern espanyol, es van prendre decisions públiques per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. I a més, diu, Gómez s'hauria aprofitat d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines particulars. La decisió d'enviar a judici Gómez i l'assessora Cristina Álvarez és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara estudia recursos que demanen arxivar la causa, oberta pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
13: Doncs bé, ara ho dèiem, el Partit Popular, que diu que no hi ha un dia sense escàndol. Avui el secretari general del PP ha assegurat que a Pedro Sánchez li queda poc temps al capdavant del govern espanyol.
19: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada y centrada en resolver los problemas de la gente.
13: Des del govern espanyol, la majoria de ministres han sortit en defensa de Pedro Sánchez. Un dels primers ha sigut el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha criticat que Peinado digués que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir. També l'ha criticat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha dit que, tot i que avui és un dia nefast per als que creuen en la justícia, ell hi continua confiant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha pronunciat a Twitter, ha dit que respecta les decisions de la justícia, però que hi ha mesures difícils d'entendre. I acaba el seu missatge mostrant la seva solidaritat amb la dona del president espanyol.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: 3 persones han mort per ofegaments a les platges catalanes en menys de 24 hores, quan just aquest dilluns començava oficialment la campanya de bany. Aquest matí, un home ha mort a Barcelona, a la platja de Sant Miquel, i també ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat, recordem-ho, va morir un altre menor de 12 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i ha convocat un minut de silenci per demà. Els fets van passar divendres mentre onejava la bandera groga en una zona que quedava fora de la cobertura i també de la visió dels socorristes. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
20: Les dues víctimes mortals són 2 adolescents, un de 12 i l'altre de 13 anys. El primer va perdre la vida divendres mentre un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Un segon menor d'edat va ser rescatat i ha mort a l'hospital on va ser traslladat en estat crític. Arran de l'incident, hi ha un tercer jove, també en estat crític, ingressat a l'Hospital Joan 23. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
21: Són 2 vides truncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalç a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai, ni un joc ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
20: Aquest matí s'ha fet un homenatge a les víctimes al camp de futbol de La Floresta, club vinculat amb els joves. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol arran de la mort d'aquests menors d'edat i demà diumenge es farà un minut de silenci a les 12 del migdia a la plaça de la Font.
13: Des de Protecció Civil, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, destaca que aquest tipus d'accidents es poden evitar si s'extremen les precaucions. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
0: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar, doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
13: I que també estiguem atents, diu Protecció Civil, a les portes de l'entrada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu que ens arriba demà, que evitem fer activitats a l'aire lliure durant les hores d'insolació. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. S'espera que la temperatura augmenti i que entre demà i dimarts arribi als 40 graus a Ponent i a l'interior del país. A la costa central hi ha vist per calor a la nit. La subdirectora de Protecció, Imma Soler, que ara sentíem també, recorda que cal adequar totes les activitats que fem a aquesta situació.
0: Emmotllar la nostra activitat diària, planificar què hem de fer, si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor, si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa, tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat. El millor i el més adequat és adaptar al nostre entorn directe.
13: I Protecció Civil, que no descarta aplicar restriccions a les àrees on hi podria haver un risc més alt durant la revetlla de Sant Joan, un risc alt d'incendi. El foc ara que hi ha a Querol, a l'Alt Camp, i que ha cremat ja 4 hectàrees, està controlat. Tenim el de Flix, Montornès del Vallès, Palou i Argentona, que estan estabilitzats, i també hi ha hagut un petit foc de vegetació a Corbera de Llobregat.
6: El temps.
13: Amb en Dani Ramírez.
1: La temperatura avui ha estat alta i més que pujarà els propers dies. Tenim ja activat un avís de calor extrema que, a més, s'anirà encadenant 3 o 4 dies seguits. Per tant, onada de calor que comença aquest diumenge a la tarda i s'intensifica dilluns i dimarts i potser dimecres fins a Sant Joan. I tot i que dijous i divendres baixen un parell o 3 de graus, estarem encara en una situació de calor molt forta. Per tant, diumenge a la tarda, més de 37, 38 o més de 40 graus al Segrià, sobretot, també al Baix Cinca, a la zona de Fraga, però l'avís del Meteocat ens adverteix d'aquesta calor extrema també fins a la Noguera i al Pallars Jussà, Pla de Lleida, Urgell, Pla d'Urgell i les Garrigues. I per altra banda, més de 37, 38 graus a comarques gironines, com l'Alt del Baix Empordà, a la zona del Pla de l'Estany i la Garrotxa. Pel que fa a dilluns, més comarques, gairebé tot el país, llevat d'algun sector del Gironès, de la Selva, Alt i Baix Empordà, que quedarien al marge de la calor extrema, i en canvi a tot Catalunya onada de calor, que ens pot portar 41, 42, potser 43 de màxima en els punts més càlids del país i probablement rècords. Tot això amb sol, sense tempestes de tarda al Pirineu, n'hi pot haver alguna d'aïllada dilluns, i també dimarts de la vigília de Sant Joan i també el dia de Sant Joan, al Pirineu, nord de Lleida, al voltant d'Osona i la Garrotxa, hi haurà alguna tamborinada i després de tanta calor podrien ser localment intenses.
22: Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
13: Ara passant 2 minuts d'un quart de 10, el curs que ve començarà, atenció, amb noves vagues i mobilitzacions. Ho ha anunciat l'Assemblea Educativa de Catalunya, que agrupa mestres, professors, sindicats i altres professionals del sector. Asseguren que abans del 15 de juliol concretaran les dates de les vagues que ja han previst per al començament de curs i que aquest estiu no deixaran de mobilitzar-se. Mònica Rodríguez és la portaveu de l'Assemblea.
23: Evidentment, el desgast és important, tot i aquest desgast i tot i que, evidentment, doncs, no
2: podrà haver-hi una manifestació de 50.000 persones, però sí que hi haurà accions, doncs s'aprofitaran festes majors, s'aprofitaran accions, si l'agenda del govern evidentment la tenim molt en compte, doncs si la Niubó va a X acte, doncs segurament tindrà companyia.
13: La CGT, la seva secretària general Laura Gené, també afirma que els sindicats són un instrument que està al servei de l'Assemblea Educativa i que hi prendran part. Són declaracions aquí a 3Cat Info.
3: Nosaltres, els sindicats, el que som és una eina, és a dir, no tindríem sentit els sindicats si les plantilles no participessin d'aquestes mobilitzacions. No hem d'entendre que siguin espais que es fan la competència, al contrari, ens generem sinergies i ens retroalimentem.
13: I tots plegat, de fet, esperen a que el govern convoqui l'Assemblea Educativa durant aquest estiu per intentar continuar negociant. I s'ha acabat el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
4: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
13: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos des del 2 de maig. Salut, de fet, dona ara per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, inclosos 3 morts.
23: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
24: Vols saber què passa al Parlament?
25: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
26: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
24: T'ho expliquem cada setmana a 3Cat Info.
27: Podem dir que està en temps de descompte.
28: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
29: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
30: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
31: La prohibició de les compres especulatives serà
32: un estrepitoso fracaso de la izquierda.
24: Escolta l'Hemicicle.
33: S'aixeca la sessió.
24: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán.
13: Doncs justament parlant d'habitatge, el preu disparat de lloguer a les Illes Balears ha multiplicat, atenció, el nombre d'assentaments amb caravanes on els usuaris viuen sense llum, sense aigua, sense unes infraestructures per evacuar aigües brutes. La majoria de residents en aquests assentaments treballen, cobren el sou base i, per tant, no poden accedir als 1.700 euros que es demanen per mitjana per un pis a Mallorca. Anem fins allà. Caterina Carmany.
34: Per exemple, a Son Hugo, a Palma, el nombre de caravanes s'ha multiplicat per 10 en 4 anys, de 20 a 200, de 40 a 400 usuaris, com en José, amb un nadó de 3 mesos.
35: Compré una caravana porque no tenía dónde estar, tenía el chiquillo. Trabajo aquí al lado y hoy en día como están las cosas no se puede permitir un alquiler y menos siendo joven.
34: Es dutxa al centre esportiu del costat i ha descartat viure en un habitatge. Només demana.
35: No una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico? ¿El niño qué? Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
34: Demanen que l'Ajuntament els desallotgi. Na Begoña és una de les primeres que s'hi va instal·lar.
36: Mos volen aixecar? Bueno, dóna'm un puesto. Però no hi ha puestos, dóna'm una casa, no hi ha cases. Què feim? Mon anant davall d'un pont? Mon anant massa vella cintura en tendes de campanya? O què? Què hem de fer?
34: Des de Cort responen que estan mans de serveis socials. El lloguer d'un habitatge és de 1.700 euros de mitjana a les Balears, la comunitat més cara frec a frec a Madrid. Els usuaris hi destinen el 60% dels ingressos, el doble del que recomanen els experts.
13: Doncs a aquesta hora els espais del sonar s'estan omplint molt més i també més aviat en aquesta tercera i última jornada del festival, que culminarà amb grans espectacles com el concert de The Prodigy, volíem dir, i la sessió techno d'Emily Lenz. El jazz electrònic i retrofuturista de Roll, Roll, Roll ha trencat avui al Sonar Hall el domini de les propostes de techno més convencionals. A l'Hospitalet de Llobregat ho està seguint tot l'Òscar Callau.
0: Roll, Roll, Roll és un duet neerlandès de música electrònica i jazz experimental format per James Zoo i Nils Bros. Amb teclats analògics i bases digitals, han fet un concert de música per escoltar poc ballable, on han reproduït llargs solos de saxo i trompeta en un jazz electrònic que sembla sortit d'una pel·lícula de ciència-ficció dels anys 80. Un so juganer, fins i tot divertit, que en alguns passatges ens ha recordat els experiments lúdics de les cançons dels pioners suïssos Yellow, però més abstractes, no tan figuratius. Una delicatessen per uns pocs centenars de persones, tot el contrari del que passarà a les 10 a l'escenari principal Sonar Club, amb l'esperat concert de retorn del mític grup de les raves britàniques dels 90, The Prodigy. Les sessions ballables en aquest espai gegant sota la bola de mirallets aniran al càrrec avui de Dom Dola, Joy Orbison i, sobretot, a les 4 de la matinada, la gran diva belga del tecno modern internacional, Amélie Lenz, amb l'espectacle Aura, un show creat amb audiovisuals de High Cream Studios.
5: Esports.
13: Amb l'Alfons Gorina.
7: En joc el partit de la final de l'ACB de bàsquet, segon partit entre el València i el Barça, quan estem ja al final del tercer quart i sembla que el València ho té molt millor per emportar-se aquesta victòria guanyada 20 punts, 72 a 52. Recordem que el Barça domina la sèrie per 1-0 i que passi el que passi en aquest partit mantindrà el factor pista a favor. Podeu seguir el final del partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts, i a partir de les 10 es juga l'Alemanya Costa d'Ivori. Ja de matinada també es juguen l'Equador Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia Japó a les 6 del matí. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudí. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que encara no està per jugar als 90 minuts.
8: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que a mí se quiera.
7: Aquest diumenge també es disputa el Bèlgica-Iran. I hem estat seguint les celebracions del Sabadell pel seu ascens a la segona divisió de futbol. Ho estem seguint encara amb el Biel Cadilla. Biel, bona tarda.
9: Bona tarda, Alfons, bona nit. Ja s'ha acabat aquesta celebració fa tot just uns instants, una celebració que ha plegat milers de persones aquí davant l'Ajuntament de Sabadell, on ha arribat aquest autocar que ha transportat els jugadors, tota la plantilla, tot l'estaf, des de la nova Creu Alta, passant pel centre fins aquí, fins a la plaça de Sant Roc, on s'ha fet aquest acte final. Han pujat a l'Ajuntament, han estat rebuts per l'alcaldessa i després han fet els parlaments des del balcó. Parlaments molt emotius i amb poca veu, com és el cas del tècnic Ferran Costa.
10: Crec que l'èxit principal d'aquesta temporada ha sigut poder connectar un equip amb gana, amb ambició, que ha sortit sempre a competir per guanyar els partits, sense especular, amb una afició doncs, que volia que aquest equip, el seu equip, li transmetés, que el connectés, i penso que per això hem aconseguit generar aquesta sinergia i poder viure ambients com el d'ahir, que evidentment t'apropen a guanyar partits.
9: Aquestes eren les declaracions que feia el tècnic del Sabadell al Tot Gira aquesta tarda, quan encara tenia una mica més de veu. Un dels moments més emotius que s'han viscut aquí al balcó ha estat quan Kaiser s'ha adreçat a José Ortega, porter de 36 anys, que des del mes de gener no ha pogut jugar amb el Sabadell perquè està de baixa per una qüestió mèdica que no és física, no és esportiva. Bé, doncs s'ha acabat aquesta festa, que ha plegat milers d'aficionats aquí i que s'han donat cita ja la temporada que ve a la nova Creu Alta, això sí, per veure ja partits de segona divisió.
7: Gràcies, Biel. Efectivament, hi haurà, per tant, duel català a la segona divisió entre el Sabadell i el Girona. Tal com va avançar ahir, la cadena sèrie ha confirmat Catalunya Ràdio, Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve a segona. Per cert, que un altre equip que jugarà a la segona divisió és el Celta B, que ha superat a la Pontferradina avui per 4-1 i acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc en l'ascens a la segona divisió. En aquesta segona divisió juga avui la tornada de la final per pujar a primera entre l'Almeria i el Màlaga a 10:15 del vespre. El partit s'ha hagut d'endarrerir mitja hora després de que hagin apedregat l'autobús dels jugadors del Màlaga. A l'anada, el partit va acabar amb empat a 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I ara parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
7: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
1: L'actualitat esportiva a fons.
7: Peco Bagnaia ja ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim a Márquez en declaracions a DAZN.
3: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
7: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. I la sanció és la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
5: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
1: 3CAT Info.

0: Ara són 2:15, estem explicant que l'Iran ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat almenys 16 civils morts, malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà es reprenen les negociacions a Suïssa i l'Iran i els Estats Units han confirmat que hi enviaran delegacions. Begoña Gómez, que presentarà un recurs contra la retirada del passaport que li ha imposat avui el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. I avui, malauradament, també és notícia que 3 persones han mort ofegades a les platges de casa nostra en menys de 24 hores. A partir d'ara sentirem l'espai L'Hemicicle de 3Cat Info, dedicat a l'actualitat parlamentària. Aquest cap de setmana, amb entrevista al president de la Cambra, Josep Rull, per fer balanç dels 2 primers anys de la legislatura.
1: Esports. En joc, el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. Perd clarament el Barça 80-52. A falta de 7 minuts pel final, sembla que el València posarà l'empat a 1 a l'eliminatòria. En el Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. A partir de les 10 es juga l'Alemanya Costa d'Ivori. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina i es situa líder de la General. I Peco Bañaya ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca, on Marc Márquez ha retallat 7 punts al líder Marco Bezzecchi.
0: I aquesta nit serà de molt suau a càlida a moltes zones, també a punts de l'interior. El cel mig ennuvolat a les comarques de Lleida i Tarragona. Allà arriben tempestes desgastades des de l'Aragó. Demà farà sol, hi haurà núvols prims i pols en suspensió al cel, encara amb més calor, i assolirem els 40 graus al Pla de Lleida.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: Avui a l'Hemicicle entrevistem el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, per fer balanç dels 2 primers anys de la legislatura. El juny del 2024 es va constituir el Parlament sorgit de les últimes eleccions catalanes que van portar Salvador Illa a la presidència de la Generalitat.
2: Té la paraula.
3: Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i benvingut.
4: Moltes gràcies.
3: Ja hem arribat a l'equador de la legislatura a Catalunya. El 10 de juny del 2024, ara fa 2 anys, es va constituir el Parlament, sorgit de les últimes eleccions, i 2 mesos més tard, el 8 d'agost, Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat. Quin balanç fa d'aquests 2 anys com a president del Parlament?
4: En relació al Parlament mateix, el que hem intentat és prioritzar l'activitat parlamentària, donar-li solidesa i incrementar la qualitat legislativa. Aquest és l'element fonamental, clau del Parlament. Ara prendrem noves mesures per tal de reforçar aquesta qualitat legislativa. A mi m'agradaria poder establir un mecanisme de control amb posterioritat a l'aprovació de les lleis, d'avaluació de les lleis. També hem reduït els terminis de tramitació de determinades lleis, encara no prou. Jo sempre he explicat que els terminis de la societat i els terminis del Parlament han de reduir la seva distància. I durant massa temps la distància ha estat excessivament significativa i important. I per altra banda, jo crec que l'element més rellevant des de la perspectiva de la presidència del Parlament i de la mesa del Parlament, l'element més rellevant és haver signat un conveni amb el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder ampliar el Parlament de Catalunya a partir d'aquí 6-7 anys. I, per tant, destinar el Palau del Parlament a l'activitat política, preservar el patrimoni històric amb tota la simbologia i fer un edifici estrictament administratiu de Parlament avançat i modern.
3: Un altre dels reptes que ha hagut d'entomar aquesta legislatura és com gestionar els discursos dels partits d'extrema dreta. Això s'ha aconseguit, gestionar tots els posicionaments i discursos de partits com Vox i Aliança Catalana?
4: Això és molt complicat i sempre hi ha marge per poder millorar. Sempre he explicat el mateix. La llibertat d'expressió en seu parlamentària és un bé que s'ha de preservar i és extraordinàriament protegit, aquesta llibertat d'expressió, tal com ens diu el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Això vol dir que hi ha d'haver impunitat respecte a algunes afirmacions que són clarament ofensives. Per exemple, hi va haver un diputat de Vox que va assenyalar una diputada del Parlament, la diputada Najat Driouech, dient que l'havien de deportar. O que pensaven que... No la deportarem encara. Això és clarament ofensiu i és punible. Finalment va demanar perdó, però això és molt, molt greu. I, per tant, el que necessitem és tenir les eines adequades perquè, quan se superen els límits que també estableix el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, des d'un punt de vista de dignitat humana, des d'un punt de vista d'expressions racistes, xenòfobes, evidentment s'ha de poder actuar. I, per tant, nosaltres hem utilitzat aquest mecanisme de la Comissió de l'Estatut del Diputat, que ara, amb la reincorporació del seu president, d'Antoni Castellà, després d'una baixa per una qüestió de salut, doncs ja tindrem algunes notícies. Ens consta tanmateix que els grups parlamentaris estan movent-se per actualitzar el codi de conducta i el reglament per tal de donar per donar més consistència jurídica a eventuals, diguem-ne, advertiments i sancions que hi pugui haver en aquest àmbit.
3: Entrant en l'activitat legislativa del Parlament, el juliol s'aprovarà una de les lleis més importants de qualsevol govern, que són els pressupostos de la Generalitat, els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers pressupostos que la cambra pot aprovar des del 2023. Creu que són un baló d'oxigen per al president de la Generalitat per poder resistir fins a finals de la legislatura?
4: Home, pot acabar la legislatura, és evident, o com a mínim afrontar-la el proper any. Això és evident. Quan hi ha pressupostos, hi ha possibilitat de recorregut de la legislatura. Una altra cosa és si aquests pressupostos són els més adequats i els que necessita el país, o aquests pressupostos són suficients per les necessitats del país. I aquí em pertoca de posar sobre la taula el mateix tema que anem posant any rere any, que és el dèficit fiscal descarnat que té Catalunya i que fa que aquests pressupostos siguin clarament insuficients respecte allò que el país necessita en aquests moments.
3: Ja portem un temps que el focus informatiu està molt posat al Congrés i a Madrid, que no pas aquí al Parlament. Creu que Pedro Sánchez podrà esgotar la legislatura espanyola amb tota la tempesta judicial que està esquitxant el PSOE?
4: Han de donar moltes explicacions, però per mi l'element més rellevant és que no hi ha pressupostos. I això és una anomalia que no podem donar per bona. Abans vostè em preguntava sobre la possibilitat d'acabar la legislatura al Parlament de Catalunya. Jo el que li he respost és, home, amb la mesura que molt probablement s'aprovaran els pressupostos, hi ha marge per fer allò que s'ha de fer. Una altra cosa és la discrepància, si es fa de la millor manera possible. Però Madrid fa 3 anys i mig que no s'aprova cap pressupost. I, per tant, això és una anomalia que no es pot donar per bo. I, per tant, per mi aquest és l'element fonamental, per entendre la debilitat del govern espanyol. Una altra cosa és tot aquest assetjament judicial. Hi ha una part que sembla consistent, una altra part que nosaltres ja havíem advertit en els socialistes quan ens passava a nosaltres. Els havíem advertit que primer començaran amb els independentistes i quan van començar amb nosaltres hi havia entusiasme, i ens van jutjar i ens van condemnar sense que hi hagués solidesa i amb uns procediments absolutament irregulars, i nosaltres els ho vam advertir. I per tant hi ha una combinació entre, diguem-ne, una actuació que és d'una contundència extrema per part del poder judicial, amb àmplies dosis d'arbitrarietat, però també hi ha alguns elements que sembla que tenen prou consistència com perquè el PSOE doni les explicacions adequades, i això, òbviament, debilita la posició del president del govern.
3: Vostè deia que és una normalitat democràtica que un govern no tingui pressupostos. Creu que aquesta qüestió s'hauria de regular legalment perquè no passi el que està passant, per exemple, a Madrid?
4: És una bona pregunta. El món local, per exemple, sempre ha de quedar investit un alcalde, i per tant es dona una prevalença en el que ha guanyat les eleccions. en cas que no hi hagi una majoria alternativa. Això és interessant. I el món local també estableix que si no s'aproven els pressupostos hi ha una moció, diguem-ne, de confiança, i a partir d'aquí hi ha la possibilitat de poder-los aprovar, la qual cosa dona estabilitat. Veurem. Estic simplement teoritzant. No dic que s'hagi de plantejar això. Estic reflexionant. Però és evident que els països necessiten aquesta consistència.
3: Creu que tots aquests casos judicials que estan esquitxant el PSOE poden acabar de retruc afectant l'estabilitat de la legislatura a Catalunya?
4: No sé fins a quin punt ho poden fer. L'estabilitat a Catalunya la garanteix el tripartit, que funciona de facto i funciona operativament. La mateixa majoria de la investidura és la majoria, diguem-ne, que sustenta l'actual govern. Aquesta és una pregunta que evidentment s'ha de plantejar en aquests actors, en aquests tres partits que donen estabilitat a Catalunya.
3: Creu que el president Illa hauria de donar explicacions davant del Parlament, com per exemple li ha exigit el principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya?
4: Que és el meu grup parlamentari.
3: Que és el seu partit.
4: Evidentment, clar, la resposta és evidentment que sí, que s'han de donar. Jo en sóc partidari sempre. En sóc partidari de davant de circumstàncies que generen inquietud, que generen preocupació, evidentment, poder comparèixer crec que és la millor recepta. Jo sempre la recomano i la recomanaria a tothom. Sempre compareixi i donar la cara. Sempre.
3: Abans de les vacances d'estiu encara queda un calendari polític intens. El 16 de juliol és una data marcada en vermell al calendari perquè és quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia. El Tribunal Constitucional espera aquest pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i a tots els líders del procés. Vostè, què n'espera de la justícia europea i què espera que faci després la justícia espanyola?
4: M'agradaria que la justícia europea fos una justícia justa. M'agradaria que la justícia europea, i desitjo que sigui així, es posicioni amb els termes que ja ha plantejat l'advocat general, que amb un percentatge molt alt allò que planteja l'advocat general acaba sent allò que fa el Tribunal de Justícia de la Unió, i després a partir d'aquí s'hauria d'actuar en conseqüència, perquè quan nosaltres fem una activitat internacional molt intensa des del Parlament de Catalunya i ens reunim amb d'altres parlaments, quan els explico que sóc president d'una cambra on hi ha dos dels 135 diputats que són a l'exili, queden al·lucinats. Quan els explico que hi ha hagut una llei d'amnistia aprovada pel Parlament espanyol amb una majoria democràtica, queden al·lucinats, absolutament al·lucinats. Quan els explico que el poder judicial espanyol està en una posició de rebel·lia democràtica, queden al·lucinats. És que és això. És a dir, no caldria que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'hagués de posicionar per fer les coses ben fetes. No caldria. Malauradament, caldrà. Però no caldria. En un estat normal i en un estat democràtic, no caldria.
3: Si la justícia europea finalment resol a favor de l'amnistia, vostè confia que el Tribunal Suprem acabarà aplicant-la?
4: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. Allò que li deia abans, el que ens va passar a nosaltres, el que li va passar al fiscal general de l'Estat... Insisteixo, ho havíem advertit, i per tant el Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. I aquesta és una notícia nefasta per l'estat de dret a l'estat espanyol, i no hauria de passar inadvertit a la resta a les democràcies europees.
3: En cas que no apliqués l'amnistia i la justícia europea hi resolgués favorablement, aleshores el Tribunal Suprem estaria prevaricant d'alguna manera.
4: Sí, estaria prevaricant, i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
3: Vostè confia que Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya aquest 2026?
4: Ho desitjo d'una manera intensa, apassionada, perquè... políticament estem parlant d'un element que, diguem-ne, que és una ferida per la democràcia mateixa. per la democràcia, que hi hagi tres persones que hagin de viure a l'exili. I per altra banda també hi ha una qüestió humana que no ens pot passar inadvertida i que a mi no em passa ni em passarà mai inadvertida.
3: Té por d'alguna manera que si el PP i Vox acaben governant a la Moncloa i encara no s'ha aplicat l'amnistia, això pugui encara encallar-se més?
4: El Tribunal Suprem té un nivell de complicitat extraordinàriament alt amb el PP i amb Vox, que ha expressat sense necessitat que Vox i el PP governin l'estat espanyol.
3: Vostè serà president del Parlament en principi fins al 2028, quan acaba la legislatura a Catalunya, i després què farà?
4: No ho sé què faré, però per mi el fet de ser president del Parlament de Catalunya és un honor extraordinari, excepcional, i per tant m'hi estic abocant amb tota la intensitat. Ara hem fet el balanç d'aquests dos primers anys, hem fet més de 160.000 quilòmetres per al conjunt del país, visitar totes les comarques, més de 1.000 actes institucionals, i jo dic que quantes vegades seràs president del Parlament? Pare, em diuen, i els dic, pare, però és que treballes... Quantes vegades el pare serà president del Parlament? Una, doncs, a fondo. És això.
3: Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, en aquesta agenda tan atapeïda que té, i fins una altra.
4: Moltíssimes gràcies.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
0: Ara passa un minut de 3:15.
2: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
5: Avui la calor ha estat forta, puntualment una mica dura de passar aquesta tarda amb humitats baixes, però gairebé 40 graus, 39, la més alta, Alcarràs, 38 a Torres de Segre, també Lleida, Alcanós, Vallfogona de Balaguer, Valdomar, Alfarràs, Albesa, 38 graus, 37 a Tremp i a Tàrrega, on hi ha hagut a Xerta 37,5, i a l'Alt Empordà, Cabanes, destaca amb 37. L'avís de calor, d'onada de calor extrema, comença aquest diumenge a la tarda, per tant demà, primer dia de l'estiu. L'estiu arriba quan passin 24 minuts de les 10 del matí, gairebé dels quarts d'11, i estarem en alerta al Pla de Lleida, també al Pallars Jussà, la Noguera, però sobretot Segrià, Urgell, Pla d'Urgell i les Garrigues. I a les comarques de Girona, 37-38, a la Garrotxa, al Pla de l'Estany i en punts de l'Alt i Baix Empordà. Els 40 graus es podrien donar, o 41, entre el Segrià i el Baix Cinca, la zona de Fraga. Pel que fa a dilluns, més zones amb calor intensa. Gairebé tot el país, llevat d'alguns sectors de Girona. Gironès, la Selva, l'Empordà, quedarien al marge dels avisos de calor extrema. Farà molta calor, nits entre tropicals i tòrrides, mínimes de 20 a 25 o superiors, però de dia no passarien dels 37 graus. En canvi, més de 35, 37, 40, novament a Ponent, Catalunya Central, fins i tot valls del Prepirineu, per sobre dels 38, i per tant, bé, estarem pendents de calor molt forta tot dilluns, dimarts, també dimecres per Sant Joan, i pendents d'algun rècord de calor. N'estarem pendents perquè la zona de Lleida es pot arribar fins i tot als 42-43 graus entre dilluns i dimarts. Avui acabem el dia, ja diem, s'acaba la primavera, amb nuvolades que venen de l'Aragó, núvols prims que arriben per Ponent, una llampegada desfeta, quatre gotes de fang i poca cosa més.

0: permetre desarmar en el seu dia la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació a Colòmbia. Tenim un enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
1: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramelli, cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
2: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y la pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted que ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir, a ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
1: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
2: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
1: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Belardo de las Priella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: Doncs demà aquesta segona volta de les presidencials a Colòmbia i, mentrestant, a Bolívia, el Parlament s'ha de reunir demà també per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes que s'estan fent contra el govern, que ja fa 7 setmanes que duren i que han paralitzat l'economia.
3: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: Això és el que diu el president. L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat d'aquest país, que inclou els obrers i també els miners. Els pagesos, juntament amb organitzacions afins a l'expresident Evo Morales, protesten contra l'augment del cost de la vida i sobretot per la pujada del preu del combustible. També es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz, que és un dels aliats de Donald Trump a la Amèrica Llatina. Aquest conflicte ha provocat ja el desabastiment d'aliments, de combustible, com dèiem, i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat 16 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica pel bloqueig a les carreteres.
4: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
5: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaugrana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual a DAZN en acabar el partit.
6: Bueno, globalmente hay que mirarlo, que estamos 1-1. Está claro que la segunda parte, al salir del vestuario, teníamos nuestras opciones de volver, pero no hemos acertado, no hemos sido capaces de hacerlo. Luego ya nos hemos venido abajo y ya nos han cogido esta ventaja importante en un partido que ya estaba roto.
5: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts, i ara a les 10 arrenca l'Alemanya Costa d'Ivori i ja de matinada es disputa l'Equador Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia Japó a les 6 del matí. Aquest diumenge es juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudí. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
7: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
5: I aquest diumenge també es juga al Bèlgica-Iran. I encara en futbol, el filial del Celta ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar

0: farà la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya a la segona divisió el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. I en aquesta segona divisió s'està jugant avui la tornada de la final per pujar a primera divisió entre l'Almeria i el Màlaga. Minut 23 de la primera part i el resultat és encara d'empat a 0, el mateix resultat que hi va haver al partit d'anada. El partit ha començat amb mitja hora de retard després que hagin apedregat l'autobús dels jugadors del Màlaga quan arribaven a l'estadi.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat amb final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i en un moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
0: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
1: 3CAT Info.
0: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Sentim a Marc Márquez a DAZN.
3: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
0: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat del Gran Premi de la República Txeca. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris. La sanció és la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ens ho explica.
4: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba. Había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit. Podem sentir a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
5: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
0: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
6: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
0: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola en les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada. I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
7: Amb l'arribada de la Marta García fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.

0: Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat avui a judici la dona del president Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat almenys 16 civils morts malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà es reprenen les negociacions a Suïssa i l'Iran i els Estats Units han confirmat que hi enviaran delegacions. Els docents anuncien noves mobilitzacions per l'inici del curs que ve. Ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que aplega professionals del món de l'educació i representants sindicals. També demanen al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure a les hores de sol davant l'entrada d'una onada de calor aquest diumenge. Des d'ahir, el Servei Mèdic d'Emergències ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt a una setantena de municipis del país. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu a l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. Els treballadors de la banca diuen prou a la pressió comercial que reben per ampliar beneficis i un 85% denuncien que han arribat a límits insuportables. A aquesta hora, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio aborda aquest vespre quina és la situació al sector financer.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau Blaurana. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, i ara mateix ha començat l'Alemanya 0, Costa d'Ivori 0, minut 3 de la primera part. Pauli Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina i és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El Tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I al temps, el sol s'imposarà arreu del país amb capes de núvols prims, cirrus i presència de pols en suspensió, calitja. Al llarg de la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, més probablement al nord del Ripollès i la Cerdanya. Aquí no s'hi descarta alguna gotellada o tronada de curta durada. Molta calor i temperatura màxima prevista de 36 a 40 graus a l'interior.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 de la nit, us acompanya Xavier Palau. Begoña Gómez recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado, que l'ha enviat a judici per 4 delictes. El magistrat creu que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugar-se. La Moncloa denuncia l'obsessió i la desproporció de Peinado i els sindicats policials li exigeixen que rectifiqui. Madrid, Alba Gil.
3: Begoña Gómez mou fitxa i anuncia que presentarà un recurs contra les mesures cautelars que li ha imposat Peinado en l'escrit amb què l'envia a judici, la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Una decisió inèdita que pren 5 dies després de l'audiència preliminar a què la va citar dilluns passat. No és la primera vegada que les acusacions populars, entre les quals Vox o l'associació Ultra Azteoir ho demanaven, però ara Peinado hi ha accedit perquè creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir. Diversos sindicats de policia han posat el crit al cel i li exigeixen que rectifiqui. En el terreny polític també s'ha desfermat una tempesta. En una cascada de missatges a les xarxes socials, la Moncloa i el PSOE acusen Peinado d'una obsessió malaltissa amb Gómez i denuncien una cacera judicial desproporcionada. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez i que des que va ser escollit secretari general del PSOE i després president del govern espanyol, es van prendre decisions públiques per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. I a més, diu, Gómez s'hauria aprofitat d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines particulars. La decisió d'enviar a judici Gómez i l'assessora Cristina Álvarez és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara estudia recursos que demanen arxivar la causa, oberta pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
0: Un cop s'ha sabut la decisió del jutge Peinado, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha escrit a la xarxa social X que no hi ha dia sense un escàndol. Poc abans, des de Barcelona, ha assegurat que a Pedro Sánchez li queda poc temps al capdavant del govern espanyol.
4: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada y centrada en resolver los problemas de la gente.
0: Des del govern espanyol, també a les xarxes socials, la majoria de ministres han sortit en defensa de Pedro Sánchez. Un dels primers ha estat el ministre de Transports, Óscar Puente, que ha criticat que Peinado digués que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir. També l'ha criticat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha dit que, tot i que avui és un dia nefast pels que creuen en la justícia, ell hi continua confiant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha pronunciat a X. Ha dit que respecta les decisions de la justícia, però que hi ha mesures difícils d'entendre. I acaba aquest missatge mostrant la seva solidaritat amb Begoña Gómez.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 10 i 7 minuts, l'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
5: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit a la zona i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, recordem-ho, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge reprendran a Suïssa les negociacions entre iranians i nord-americans, suspeses divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, s'ha mostrat optimista en una entrevista a la cadena Fox News.
6: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: D'altra banda, Donald Trump s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen aquestes negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses ni després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah s'acusen mútuament de violar la treva anunciada ahir, però cap part va confirmar públicament. La milícia xiïta assegura que els israelians són totalment responsables de les vulneracions, mentre que l'exèrcit d'aquest país alega que són els altres els que s'assalten la treva contínuament. Israel afirma que hi està compromès mentre continua atacant el sud del Líban. Avui s'ha traspassat la barrera dels 4.000 morts des del 2 de març, quan va començar l'ofensiva. Des de primera hora d'aquest matí, els atacs i els drons israelians han provocat la mort d'almenys 24 persones. Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat d'Anatabie, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat, que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
7: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 9:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: Entre els morts hi ha quatre membres d'una mateixa família, el pare, la mare i dos fills. Israel ha mort avui almenys 9 persones amb bombardejos i trets a la franja de Gaza, malgrat que també hi ha en vigor un alto el foc Entre les víctimes hi ha un nen. L'exèrcit també ha matat un càmera d'Al Jazeera, on ho ha anunciat la mateixa cadena qatariana. Després ho ha confirmat també els militars israelians, que han afegit que, segons ells, era membre de Hamas. La resta dels atacs han passat a tres zones diferents de la franja. Des de l'alto el foc de l'octubre, hi ha hagut més de 1.000 palestins morts i 4 soldats israelians.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions. Ho ha anunciat l'Assemblea Educativa de Catalunya, que agrupa mestres, professors, sindicats i altres professionals del sector educatiu. Asseguren que abans del 15 de juliol concretaran les dates de les vagues previstes per l'inici de curs i que aquest estiu no deixaran de mobilitzar-se. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
8: Evidentment, el desgast és important. Tot i aquest desgast, i tot i que evidentment doncs, no podrà haver-hi una manifestació de 50.000 persones, però sí que hi haurà accions. Doncs, s'aprofitaran festes majors, s'aprofitaran accions. Si l'agenda del govern, evidentment, la tenim molt en compte. Doncs, si la NIVO va a X acte, doncs, segurament tindrà companyia.
0: Des de la CGT, la secretària general, Laura Gené, ha afirmat que els sindicats són un instrument al servei de l'Assemblea Educativa. Ho ha explicat aquí, a 3CAT Info.
9: Nosaltres, els sindicats, el que som és una eina. És a dir, no tindríem sentit els sindicats si les plantilles no participessin d'aquestes mobilitzacions. No hem d'entendre que siguin espais que es fan la competència. Al contrari, ens generem sinergies i ens retroalimentem.
0: Tant la representant de la CGT com la de l'Assemblea Educativa han instat el Departament d'Educació a convocar el comitè de vaga durant l'estiu per continuar les negociacions. A les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu, aquest diumenge, Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores d'insolació. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. S'espera que la temperatura augmenti i que entre aquest diumenge i dimarts arribi als 40 graus a Ponent i a l'interior del país. A la costa central hi ha avís per calor nocturna. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats diàries a aquesta situació.
10: Emmotllar la nostra activitat diària, planificar què hem de fer. Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat. El millor i el més adequat és adaptar al nostre entorn directe.
0: A més, Protecció Civil té actiu en fase de prealerta el pla Infocat per perill d'incendi molt elevat i no descarta aplicar restriccions a les àrees on hi pot haver un risc més alt durant la revetlla de Sant Joan. El foc que hi ha a Querol, a l'Alt Camp, i que ha cremat 4 hectàrees, està controlat. Els de Flix, Montornès del Vallès, Palou i Argentona estan estabilitzats. També hi ha hagut un petit foc de vegetació a Corbera de Llobregat. I és que aquesta onada de calor afecta també i colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir de diumenge al migdia als concerts que es fan arreu del país a motiu del Dia de la Música. Aquesta prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França, 26 milions de persones, que són els que estan en situació d'alerta vermella, amb temperatures pròximes als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit anul·lar els concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut, que s'han de centrar a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre, Sébastien Lecornu, davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar uns 15.000 morts. També es cancel·len moltes activitats esportives a l'aire lliure i els parcs i jardins de París es mantindran oberts per tota la nit per pal·liar la calor. S'acaba el confinament pels 5 catalans afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3CAT Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
11: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos des del 2 de maig. Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, inclosos 3 morts.
1: El temps.
0: Ha arribat un quart d'11 de la nit a Trescatinfo, obrim àrea de servei. Tenim a punt la previsió meteorològica amb la calor intensa com a rerefons. La crònica a punt amb el Dani Ramírez.
12: Aquesta nit ja notarem la pujada de temperatura després d'un dissabte que ha estat molt càlid. De fet, cap a les 10 de la nit encara teníem 28-30 graus a les comarques de Ponent, de Lleida, fins i tot 28-29 en punts del Bages, i entre 25 i 28 aquí amb més humitat, amb més xafogó cap a la costa. I hem arribat a una temperatura màxima de 39 al Carràs, 38 a Lleida, 37 a Cabanes, 37 a Tremp. M'ha fet molta calor. I més que pujarà la temperatura. Per tant, l'avís de calor, calor extrema, començarà ja a manar aquesta tarda, tarda de diumenge, primer dia de l'estiu, amb màximes de 38, 39, 40 graus al Pla de Lleida. La ciutat de Lleida pot arribar per primer cop als 40 graus aquest any. Hi ha bona part de l'interior, entre els 34 i els 38. 38, 39, Pla de Bages, també la Conca de Tremp. Tenim l'avís activat del Meteocat a bona part de les comarques de Ponent, també la Noguera, el Pallars Jussà, la Conca de Tremp, i alguns sectors de Girona, aquí amb llindars de temperatura màxima de 37-38 aproximadament. No arribaríem als 40. Però atenció als propers dies, dilluns, dimarts, més calor, fins i tot pronòstic de 40-41, potser 42 graus en punts de Ponent, i de 36 a 39 a les comarques de Girona. De fet, a la costa també estarem amb avís, l'àrea de Barcelona, el Vallès, prelitoral, l'àrea de Tarragona, amb aquests llindars que van de 33 a 36 graus per endavant, per amunt. Així doncs, molta calor aquests dies, i a la tarda algun ruixadet molt aïllat, la tarda diumenge, per exemple, al nord de la Cerdanya, al nord del Ripollès, quatre trons, poca cosa. Sembla que dilluns hi haurà algun ruixat més, i sobretot dimarts, la vigília de Sant Joan, i el dimecres, dia de Sant Joan, tarda amb tempestes, dimecres podrien ser intenses, al Pirineu, punts del Prepirineu, i pel que fa a dimarts, abans de les fogueres i de la revetlla de Sant Joan, podria caure algú xàfec al Pirineu, nord de Lleida, i al voltant de la Garrotxa o de la comarca d'Osona.
13: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
14: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
0: Info. Passen 18 minuts de les 10 de la nit. El preu disparat de lloguer a les Balears ha multiplicat el nombre d'assentaments amb caravanes on els usuaris viuen sense llum, ni aigua, ni infraestructures per evacuar aigües brutes. La majoria de residents en aquests assentaments treballen, cobren el sou base i no poden accedir als 1.700 euros que es demanen de mitjana per un pis. Mallorca, Caterina Carmany.
15: Per exemple, a Son Hugo, a Palma, el nombre de caravanes s'ha multiplicat per 10 en 4 anys, de 20 a 200, de 40 a 400 usuaris, com en José, amb un nadó de 3 mesos.
16: Compré una caravana porque no tenía dónde estar, tenía el chiquillo. Trabajo aquí al lado y hoy en día como están las cosas no se puede permitir un alquiler y menos siendo joven.
15: Es dutxa al centre esportiu del costat i ha descartat viure en un habitatge. Només demana.
16: No una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico? ¿El niño qué? Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
15: Demanen que l'Ajuntament els desallotgi. Na Begoña és una de les primeres que s'hi va instal·lar.
17: Mos volen engegar? Bueno, dóna'm un puesto. Però no hi ha puestos, dóna'm una casa, no hi ha cases. Què feim? Mon anar davall d'un pont? Mon anar amb la cintura en tendes de campanya? O què? Què hem de fer?
15: Des de Cort responen que està en mans de serveis socials. El lloguer d'un habitatge és de 1.700 euros de mitjana a les Balears, la comunitat més cara frec a frec a Madrid. Els usuaris hi destinen el 60% dels ingressos, el doble del que recomanen els experts.
0: Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, la xifra més alta de la seva història. Els vols cap a Amèrica representen prop del 43% de totes les connexions de llarg radi. A l'Amèrica del Nord, el Prat connecta amb ciutats com Nova York, Miami, Los Angeles i Chicago, a més d'una nova ruta amb Seattle. Pel que fa a l'Amèrica Llatina, l'oferta inclou destinacions com Ciutat de Mèxic, Buenos Aires, Santiago de Xile i Lima, que s'incorpora aquest estiu. Hi ha programades 18 destinacions a l'Àfrica, la majoria a diferents ciutats del Marroc. També hi ha connexions amb l'Orient Mitjà i Àsia, on l'oferta es limita a 7 destinacions. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Inspecció de Treball insta més de 2.560 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones, més de la meitat amb contractes de personal fix discontinu. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims autoritzats amb aquest tipus de contractació. Les empreses han estat escollides davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent. Se'ls ha demanat que revisin els contractes que els indica i, en el cas que hi detectin alguna irregularitat, que la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors, lluitar contra la precarietat laboral i defensar les empreses que compleixen amb la normativa. Els Mossos d'Esquadra mantenen una vigilància especial a les carreteres gironines amb més afluència de motoristes. A les últimes setmanes s'ha començat a utilitzar una ITV mòbil per detectar quines motos estan manipulades. Girona, Berta Artigas Fontàs.
18: Una de les vies que controlen és la que uneix Tossa de Mar i Lloret per la gran quantitat d'usuaris durant els caps de setmana. Joan Costa és el cap de trànsit dels Mossos de les comarques de Girona.
19: Amb l'arribada del bon temps, hi ha un ús més lúdic de la motocicleta i sobretot amb dies festius i caps de setmana.
18: Amb aquestes ITV mòbils, que són unes furgonetes amb tots els estris necessaris per passar una inspecció regular, poden comprovar amb més precisió i sobre el terreny si una moto ha estat manipulada per anar més de pressa o per fer més soroll.
20: Exacte, tenim frenòmetre, tenim velocímetre, tenim sonòmetre, tenim control de gasos, tenim tot allò que es mira en una ITV, doncs ho tenim aquí. Per tant, podem fer una ITV completa i normal, que es faria periòdica normal.
18: Ho explica el responsable de la ITV mòbil, Xavier Grèvol. L'objectiu final és reduir la sinistralitat. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat d'accidents mortals a les comarques de Girona, tot i que les motos suposen només el 3% del parc automobilístic.
0: Precisament parlat de motoristes, els bombers han rescatat aquesta tarda un motorista que havia caigut a un barranc des de la carretera C-462 prop de Josa i Tuixén, a l'Alt Urgell. L'equip de rescat ha tret l'accidentat amb la grua d'un helicòpter que ha participat en l'operació. Després l'han traslladat en una ambulància medicalitzada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on ha ingressat en estat greu. El rescat s'ha dut a terme poc abans de les 3 de la tarda. I abans dels esports, us expliquem que 5 mesos abans de la seva mort, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill, Jonathan, en què li deia textualment: "Començo a estar més tranquil, que ja no em mataràs." Ho avança el digital nacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos a la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic responia a un de previ del seu fill en què li deia: "He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te." És aleshores quan el pare li respon que s'alegra que el seu fill vegi ara les coses, diu, amb més sentit comú, i acaba assegurant que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. Fins a 11:15.
1: Esports.
0: A punt la crònica amb l'Alfons Gorina. Tenim ja a punt. Alfons, bona nit.
2: Bona nit. El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València per 27 punts, 102 a 75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaugrana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual a DAZN en acabar el partit.
21: Bueno, globalmente hay que mirarlo, que estamos 1-1. Está claro que la segunda parte, al salir del vestuario, teníamos nuestras opciones de volver, pero no hemos acertado, no hemos sido capaces de hacerlo. Luego ya nos hemos venido abajo y ya nos han cogido esta ventaja importante en un partido que ya estaba roto.
2: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. Ara mateix, en joc, l'Alemanya Costa d'Ivori, minut 26 de la primera part, encara amb empat a 0. I ja de matinada es disputa l'Equador Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia Japó a les 6 del matí. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudí. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que encara no està per jugar als 90 minuts.
22: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que a mí se quiera.
2: També es juga al Bèlgica-Iran. Encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Ponferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. I en aquesta segona divisió s'està jugant avui la tornada de la final per pujar a primera divisió entre l'Almeria i el Màlaga. Al descans, Almeria 0, Màlaga 0, el mateix resultat que es va donar al partit d'anada. El partit ha començat amb mitja hora de retard després que hagin apedregat l'autobús dels jugadors del Màlaga.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
2: Aquest diumenge, tercera definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a DAZN.
24: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
2: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat del Gran Premi de la República Txeca, l'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris. La sanció és la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa, però per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
25: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
1: 3CAT Info.
2: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya en el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, en la prèvia d'aquest quart partit.
26: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
2: Un quart partit que es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: I Toni Bou i Berta Villan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. I novetats en l'Alemanya Costa d'Ivori, perquè s'acaba d'avançar el conjunt africà quan arribem al minut gairebé 30 de la primera part. Alemanya 0, Costa d'Ivori 1.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Benvinguts, bona nit, amb els esports. La crònica de l'Alfons Gorina hem arribat a 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora us hem explicat que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport al jutge Peinado i veu risc de fuga, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. També us hem explicat que l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat almenys 16 civils morts, malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà es reprenen les negociacions a Suïssa i l'Iran i els Estats Units han confirmat que hi enviaran delegacions. I aquí a casa nostra el curs escolar no començarà amb normalitat. Al setembre els docents avisen que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni el format. Ho han decidit avui, en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i representants sindicals.

0: En aquesta segona mitja hora anirem a Bolívia perquè el Parlament es reunirà demà per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president del país, Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes contra el govern que ja fa 7 setmanes que duren i han paralitzat l'economia del país. I quan s'acosta Sant Joan, els ulls estan molt posats en la revetlla i també en els riscos que comporta. L'any passat, el sistema d'emergències mèdiques va atendre gairebé 600 persones i un 18% eren menors. Per incidir en la prevenció en aquesta franja d'edat, Protecció Civil recorre al teatre. Hem assistit a una de les representacions que s'han fet al Teatre de l'Escorxador de Lleida amb 300 alumnes de 5è i 6è de primària. També aquesta hora busquem el titular esportiu, que segurament en el fons passaria per la derrota del Barça de bàsquet al segon partit de la final de la Lliga CB.
1: A la pista del València per 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, i ara mateix en joc a la primera part, Alemanya 0, Costa d'Ivori 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 contra l'Aràbia Saudí. Paula Blas ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina, la catalana és líder de la General, i Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint al Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Al Tro de Cervera, Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi.

0: I l'últim titular pel temps, el sol s'imposarà arreu del país amb capes de núvols prims, cirrus i presència de pols en suspensió calitja. Al llarg de la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, més probablement al nord del Ripollès i la Cerdanya. En aquests punts no es descarten algunes gotellades o tronades de curta durada. Molta calor i temperatura màxima prevista de 36 a 40 graus a l'interior. Passant gairebé 5 minuts de 2:15 de la nit, Begoña Gómez recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado, que l'ha enviat a judici per 4 delictes. El magistrat creu que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugar-se. La Moncloa denuncia l'obsessió i la desproporció de Peinado i els sindicats policials li exigeixen Madrid al Vigil que rectifiqui.
1: Begoña Gómez mou fitxa i anuncia que presentarà un recurs contra les mesures cautelars que li ha imposat Peinado en l'escrit amb què l'envia a judici: la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Una decisió inèdita que pren 5 dies després de l'audiència preliminar a què la va citar dilluns passat. No és la primera vegada que les acusacions populars, entre les quals Vox o l'associació Ultra Azteoir, ho demanaven, però ara Peinado i accedit perquè creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir. Diversos sindicats de policia han posat el crit al cel i li exigeixen que rectifiqui. En el terreny polític també s'ha desfermat una tempesta. En una cascada de missatges a les xarxes socials, la Moncloa i el PSOE acusen Peinado d'una obsessió malaltissa amb Gómez i denuncien una cacera judicial desproporcionada. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez i que des que va ser escollit secretari general del PSOE i després president del govern espanyol, es van prendre decisions públiques per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. I a més, diu, Gómez s'hauria aprofitat d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines particulars. La decisió d'enviar a judici Gómez i l'assessora Cristina Álvarez és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara estudia recursos que demanen arxivar la causa, oberta pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
0: Un cop s'ha sabut aquesta decisió del jutge Peinado, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha escrit a X que no hi ha dia sense un escàndol. Poc abans, des de Barcelona, Tellado ha assegurat que a Pedro Sánchez li queda poc temps al capdavant del govern espanyol.
2: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando. Y tenemos que decirles que frente a ellos se levanta una alternativa honrada, honesta, preparada y centrada en resolver los problemas de la gente.
0: Des del govern espanyol, també a les xarxes socials, la majoria de ministres han sortit en defensa de Pedro Sánchez. Un dels primers ha estat el ministre de Transports, Óscar Puente, que ha criticat que Peinado digués que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir. També l'ha criticat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha dit que, tot i que avui és un dia nefast pels que creuen en la justícia, ell hi continua confiant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha pronunciat a X. Ha dit que respecta les decisions de la justícia, però que hi ha mesures difícils d'entendre. I acaba el missatge d'Illa mostrant la seva solidaritat amb Begoña Gómez.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 2:15 de la nit, Israel i Hezbollah s'acusen mútuament de violar la treva anunciada ahir, però que cap part va confirmar públicament. La milícia xiïta assegura que els israelians són totalment responsables de les vulneracions, mentre que l'exèrcit d'aquest país alega que són els altres els que s'assalten la treva contínuament. Israel afirma que hi està compromès mentre continua atacant el sud del Líban. Avui s'ha traspassat la barrera dels 4.000 morts des del 2 de març, quan va començar l'ofensiva. Des de primera hora d'aquest matí, els atacs i els drons israelians han provocat la mort d'almenys 24 persones. Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatie, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat, que ja s'estén més enllà del riu Litani. Aquest libanès és un dels afectats, ara el sentirem, per les bombes.
4: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: Entre els morts hi ha 4 membres d'una mateixa família, el pare, la mare i 2 fills. L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir, diuen, els seus compromisos.
5: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge reprendran a Suïssa les negociacions entre iranians i nord-americans, suspeses divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. El vicepresident dels Estats Units, en J.D. Vance, s'ha mostrat optimista en una entrevista que ha concedit a la cadena Fox News.
6: Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
0: D'altra banda, Donald Trump s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses ni després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà.
3: 3CAT Info.
0: Israel ha mort avui almenys 9 persones amb bombardejos i trets a la Franja de Gaza, malgrat que també hi ha en vigor un alto al foc. Entre les víctimes hi ha un nen. L'exèrcit també ha matat un càmera d'Al Jazeera, ho ha anunciat la mateixa cadena qatariana, i després ho han confirmat els militars israelians, que han afegit que, segons ells, era membre de Hamas. La resta dels atacs han passat a 3 zones diferents de la Franja. Des de l'alto al foc de l'octubre hi ha hagut més de 1.000 palestins morts i 4 soldats israelians. A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge es dirimeix quin model de seguretat es vol pel país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Anem a la capital colombiana, Bogotà, amb l'enviat especial Joan Biosca.
7: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
8: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y la pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
7: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
8: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
7: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Abelardo de las Priella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: De Colòmbia anem a Bolívia, perquè el Parlament d'aquest país es reunirà demà per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president del país, Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que duren i han paralitzat l'economia.
9: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols, que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que inclou els obrers i els miners. Els pagesos, juntament amb organitzacions afins a l'expresident Evo Morales, protesten contra l'augment del cost de la vida i, sobretot, per la pujada del preu del combustible. També es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz, un dels aliats de Donald Trump a l'Amèrica Llatina. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen pels centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat 16 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica pel bloqueig de les carreteres. I a Londres, manifestació contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenars de persones es manifesten davant el Parlament britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a la capital britànica amb Quim Olivares.
10: Centenars de persones han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
10: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
12: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
10: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
0: El temps. Tocats 3:15, a 3Cat Info obrim una nova àrea de servei. A punt, previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
13: Aquesta nit ja notarem la pujada de temperatura després d'un dissabte que ha estat molt càlid. De fet, cap a les 10 de la nit encara teníem 28-30 graus a les comarques de Ponent, de Lleida, fins i tot 28-29 en punts del Bages, i entre 25 i 28 aquí amb més humitat, amb més xafogor cap a la costa. I hem arribat a una temperatura màxima de 39 al Carràs, 38 a Lleida, 37 a Cabanes, 37 a Tremp. M'ha fet molta calor. I més que pujarà la temperatura. Per tant, l'avís de calor, calor extrema, començarà ja a manar aquesta tarda, tarda de diumenge, primer dia de l'estiu, amb màximes de 38, 39, 40 graus al Pla de Lleida. La ciutat de Lleida pot arribar per primer cop als 40 graus aquest any. Hi ha bona part de l'interior entre els 34 i els 38. 38, 39 al Pla de Bages, també la Conca de Tremp. Tenim l'avís activat del Meteocat a bona part de les comarques de Ponent, també la Noguera, el Pallars Jussà, la Conca de Tremp, i alguns sectors de Girona, aquí amb llindars de temperatura màxima de 37-38 aproximadament. No arribaríem als 40. Però atenció als propers dies. Dilluns, dimarts, més calor. Fins i tot pronòstic de 40-41, potser 42 graus en punts de Ponent i de 36-39 a les comarques de Girona. De fet, a la costa també estarem amb avís. L'àrea de Barcelona, el Vallès, prelitoral, l'àrea de Tarragona, amb aquests llindars que van de 33 a 36 graus per endavant, per amunt. Així doncs, molta calor aquests dies, i a la tarda algun ruixadet molt aïllat, la tarda de diumenge, per exemple, al nord de la Cerdanya, al nord del Ripollès, quatre trons, poca cosa. Sembla que dilluns hi haurà algun ruixat més, i sobretot dimarts, la vigília de Sant Joan, i el dimecres, dia de Sant Joan, tarda amb tempestes, dimecres podrien ser intenses, al Pirineu, punts del Prepirineu, i pel que fa a dimarts, abans de les fogueres i de la revetlla de Sant Joan, podria caure algú xàfec al Pirineu, nord de Lleida, i al voltant de la Garrotxa o de la comarca d'Osona. 3Cat Info.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
15: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
15: 3Cat Info.
0: Els britànics The Prodigy són els caps de cartell de l'última nit del Sonar. Serà una jornada que s'allargarà fins que es faci de dia cap a les 7 del matí amb artistes com Mode Sector o Amélie Lens. Anem a l'Hospitalet de Llobregat. Marc Ruiz.
16: The Prodigy van ser una de les bandes més populars de música electrònica dels 90. Van començar amb un estil més aviat underground, a l'ambient rave britànic l'any 1991. Però amb el segon disc, Music for the Jilted Generation, van començar a ampliar estils i tenir una repercussió internacional. Va ser el següent àlbum, The Fat of the Land, un dels millors discos de 1997, el que els va catapultar a l'èxit, ajudats pel carisma del cantant i animador Keith Flint, que va morir el 2019, i amb èxits com Firestarter o Smack My Bitch Up, que anava acompanyat d'un videoclip polèmic i trencador. The Prodigy afegien hip-hop, riffs de rock i actitud punk a l'electrònica i es convertien en un mite. Aquesta és una de les actuacions més esperades del festival, però també seran interessants artistes com el japonès Takuya Nakamura i el seu acid jazz.

0: 600 persones i un 18% eren menors. Per incidir en la prevenció en aquesta franja d'edat, Protecció Civil recorre al teatre. Hem assistit a una de les representacions que s'han fet al Teatre de l'Escorxador de Lleida amb 300 alumnes de 5è i 6è de primària, Estela Busoms.
1: Vinga, que comenci l'espectacle!
2: Així comença l'aventura de la Flama, el Foguera i la seva àvia per preparar la revetlla de Sant Joan. Entre ells s'aconsellen i es corregeixen. Per exemple, l'àvia encén un petard que no explota.
3: I recorda, iaia.
4: Què?
3: Si no explota, no es poden tocar.
4: Quantes coses, iaia, però és així, no es poden tocar.
3: S'ha de deixar una bona estona i després, en tot cas, es remulla.
2: Missatges també molt pensats per a un públic preadolescent que pot estar massa pendent de l'exposició a les xarxes.
3: Bueno, doncs fins aquí, o mitjana, a veure.
5: Això és encara pitjor, Foguera.
3: Bueno, que sigui passada, però ja veuràs que això ho petarà a xarxes.
2: Els alumnes han estat molt atents i ens expliquen coses que han après.
6: Jo agafo la metxa, la tiro, però mai, o sigui, jo mai he previst la seguretat de la distància, llavors he après també sobre allò.
7: No hi ha que tirar petardos a jocs urbans i boscosos, i dins de les ampolles.
8: Que no tenim que tirar petardos a zones tancades.
9: De les distàncies, perquè no vigilem això. Llavors pues, ja tindrem més cura.
7: Tenim que estar amb els pares o amb un adult.
2: Ara bé, també cal saber què cal fer si, malgrat tot, ens fem mal. A l'escenari ho ha explicat el Xavi, voluntari de Creu Roja.
10: Per exemple, no sé, estàs de Sant Joan i has encès un petard i se't crema una mica la mà. Preguntaran, ostres, ara que m'he cremat, què hauré de fer? Aleshores, el meu paper consisteix en explicar, doncs, t'has de mullar la zona, calmar-la, anar a un cap, etc.
2: I tot plegat supervisat per Pilar Trenado, cap d'estudis de l'Escola Sant Josep de Calassanç de Lleida, i Adrià Duaigües, tècnic de Protecció Civil.
11: Amb aquestes edats és quan s'atreveixen una miqueta a fer-ho, no? Llavors, així doncs, prenen més consciència.
12: És una de les franges d'edat en les quals passen més incidents. Aproximadament d'un 30 a un 40% dels incidents són en aquesta franja. És un col·lectiu molt important a l'hora de fer difusió d'aquests consells de seguretat.
5: Celebrem una revetlla segura!
0: L'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura, l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, el major suport que hi ha hagut en la història de la institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules i també sèries com La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i també ha realitzat programes per a televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la gala dels Goya que es va fer a Barcelona.
13: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya.
0: En aquest segon mandat, Méndez Leite tindrà com a vicepresidents el productor Félix Tosell i també l'actriu catalana Ángela Cervantes.
14: Esport.
0: Fins a les 11, 6 minuts per la informació esportiva. A punt amb l'Alfons Gorina. Alfons, bona nit.
15: Bona nit. El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual en acabar el partit.
16: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau. Ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa. Per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
15: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts, i ara mateix tenim al descans l'Alemanya 0, Costa d'Ivori 1, el gol l'ha fet l'exblaurana Kessié. Ja de matinada es disputa l'Equador Curaçao a les 2 de la matinada i el Tunísia Japó a les 6 del matí. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudí. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
17: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no.

0: no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
1: També a jugar al Bèlgica-Iran.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Ponferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. I en aquesta segona divisió es juga avui la tornada de la final per pujar a la primera divisió. Estan jugant ara mateix l'Almeria i el Màlaga i al minut 21 de la segona part acaba d'avançar-se el conjunt malagueny. A l'anada el partit va acabar amb empat a 0, per tant ara seria el Màlaga qui pujaria a la primera divisió. Un partit, per cert, que s'ha endarrerit mitja hora després de que hagin apedregat l'autobús precisament dels jugadors del Màlaga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
1: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez a DAZN.
4: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
1: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat del Gran Premi de la República Txeca. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció és la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part a la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
5: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba. Había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
1: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que juga aquest diumenge, després de guanyar per 5-2 al Liceo a la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
6: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més, si juguem amb la nostra gent al costat, encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
1: El quart partit es disputa aquest diumenge, també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1.
2: 3CAT Info.
1: Toni Bou i Berta Avellán s'imposen a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellán han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
7: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
1: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info. Trescat Info.

0: Bona nit. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquesta aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivón Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà, J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelià ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra l'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
9: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
9: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, a l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
10: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
11: Són 2 vides troncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalf a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai, ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
10: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives, després de 6 setmanes d'estar aïllats.
12: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs, ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà a amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
13: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
14: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
2: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
15: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrides a partir dels 25, doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouent, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara passant 2 minuts d'un quart, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat el diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
16: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària, en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 22 de 20, volíem dir, a 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
17: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
0: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
18: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también. O sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
0: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
19: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
19: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
20: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
19: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
0: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
21: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Rameli, cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
22: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, ¿cuál es el riesgo de seguridad que se va a generar?
21: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
22: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
21: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: Esports. Amb l'Alfons Corina.
1: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaugrana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
1: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar als 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
1: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
1: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
24: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
1: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
25: Los doctores me dieron el okay, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en asa.
2: 3CAT Info.
1: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
26: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
1: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
3: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
1: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això dient que l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bañaya ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol, que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants. I a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 16 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra tensió rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs en el de sortir. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies-Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Salrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat, especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en les seves limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs, amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment, i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25, doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del peritoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era así, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant

0: Són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la gala dels Goya que es va fer a Barcelona.
1: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona, donde mejor. Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el Festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una 30ena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no el consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb 2 partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguiera.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica i Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la

0: segona m'ha mirat, ataca la tercera i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
1: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a The Zone.
3: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
1: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
4: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti, y ya habíamos hecho o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
1: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que es jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
5: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
1: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
6: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
1: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
7: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge, i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les 12. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquesta aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ibon Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelià ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra l'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
9: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
9: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, a l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
10: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
11: Són 2 vides troncades de l'Ajuntament, doncs farem el que toca, que és decatar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalf a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
10: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3CatInfo que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
12: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà a amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
13: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
14: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
2: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
15: Molta, molta calor. Va pujant la temperatura tant de dia com de nit. Per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus. I a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouent, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara passant 2:15, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
16: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària, en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
17: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
0: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
18: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también. O sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
0: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
19: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
19: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
20: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
19: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
0: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
21: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
22: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted que ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir, a ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
21: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
22: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
21: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
1: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
1: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguirá.
1: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi. Han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera i ningú es movia. I al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res. Hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip. Deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
1: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
24: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
1: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
25: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
2: 3CAT Info.
1: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
26: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
1: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
3: Hem hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
1: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això dient que l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga Xavier de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bañaya ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs, aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ibon Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs, dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol, que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants. Si a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses persones que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra tensió rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortir. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat, especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Poden tenir motos doncs, que estan manipulades en les seves limitacions que donen més que cubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs, amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta, molta calor. Va pujar la temperatura tant de dia com de nit. Per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus. I a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrides a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica de vuit de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta torre de vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de vuit amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era sí, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marí de la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguiera.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica i Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i en un moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez

0: Empiezan declaraciones a DAZN.
1: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
0: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest gran premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
2: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti, y ya habíamos hecho o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
0: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que es jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
4: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
0: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
5: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
0: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pívot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
6: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge, i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
3: Trescat Info.

0: És la una.
1: La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
2: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Pablo Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
1: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
1: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiïta ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
1: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelià ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel, doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra l'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
9: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
9: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
1: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, a l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
10: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
11: Són 2 vides truncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat, amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalf a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai, ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
10: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
1: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
12: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
1: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà en amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
13: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
1: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
14: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: El temps.
1: Amb en Daniel Ramírez.
15: Molta calor, va pujant la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrides a partir dels 25, doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Ara passant 2 minuts d'un quart, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
16: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a 1:00 PM i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
1: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 22 de 20, volíem dir, a 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
17: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
1: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
18: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
1: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
19: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
19: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
20: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
19: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
1: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
21: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
22: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted que ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir, a ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
21: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
22: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
21: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
1: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
2: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça a tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores... Nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
2: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguiera.
2: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
2: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
24: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
2: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
25: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
0: 3CAT Info.
2: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
26: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
2: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
3: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
2: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això dient que l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga Xavier de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bañaya ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ibon Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol, que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants. Si a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra d'atenció rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortir. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat, especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en les seves limitacions que donen més que cubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs, amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no, m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí. I s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25, doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta torre de vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies, amb el 4 de vuit amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de vuit, han deixat en intent desmuntat el 4 de vuit, han fet un 4 de set amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era sí, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi, arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la gala dels Goya, que es va fer

0: El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102-75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria... Ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau. Ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa. Per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguirá.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica i Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi. Han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera i ningú es movia. I que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res. Hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip. Deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica amb les meves cames i he arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a DAZN.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix

0: Os explica.
1: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor, entonces no depende siempre de ti, y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba, y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
0: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
0: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellán s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellán han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
4: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
0: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellán s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: I l'Unix Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
5: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge, i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sonar que tanca...